La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Anna Alfonso. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda en mans de Vox per tornar a governar. L'extrema dreta adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin dos diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeix la marca victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula d'honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Més notícies, Carola Gil.
3: Les execucions a països amb penes de mort han incrementat un 80%. Un informe d'Amnistia Internacional revela que l'any passat els governs van matar més de 2.700 persones. La xifra més alta dels últims 45 anys. Xina és un any més la líder de les execucions.
1: Els mestres i professors continuen les protestes avui als centres educatius del Barcelonès. Al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. El sindicat majoritari USTEC es mostra decebut amb Esquerra i els comuns per no incloure les seves peticions en les negociacions dels pressupostos amb el govern.
3: Des d'avui ja es podrà fer servir Bizum per pagar en algunes botigues i restaurants. Per ara ho oferiran les aplicacions de CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell. I s'espera que a finals d'any ja s'hi sumaran també la resta d'entitats bancàries. Els experts hi veuen avantatges, com que redueix el risc de frau, però molts comerciants hi estan en contra per les altes comissions per cobrar amb Bizum.
1: Adam Driver s'assuma a Javier Bardem com a favorit per endur-se el premi a millor actor al Festival de Cinema de Cannes. Bardem ha estat un dels protagonistes del festival durant el cap de setmana pel seu paper a El Ser Querido i Adam Driver protagonitza el drama criminal Paper Tiger. Barbra Streisand no podrà viatjar a Cannes per recollir el Palma d'Or honorífic a causa d'una convalescència per una lesió al genoll. Les botigues i els comerços del centre de Barcelona fan un balanç desigual del primer diumenge de botigues obertes d'aquesta primavera.
3: Els eixos comercials de barri ha tingut un seguiment discret, però els establiments dels carrers més turístics de la ciutat n'estan prou satisfets. També els centres comercials, tal com ha explicat a aquesta emissora el delegat de l'Associació Espanyola de Centres Comercials a Catalunya, Víctor García.
4: A les 7 i alguna de la tarda, depèn del centre, anàvem una mica entre un 5 i un 10% per sobre de les visites que vam tenir l'any passat. Vull dir que de moment l'arrencada molt positiva.
3: Recordem que fins a mitjans de setembre l'Ajuntament permet als comerços del centre aixecar persianes des de les 12 del migdia i fins a les 8 del vespre.
1: Esports, victòria del Barça per 3-1 contra el Betis en el comiat de Lewandowski al Camp Nou. El davanter polonès ha estat titular, però no ha pogut marcar. Els gols han estat obra de Rafinha, que n'ha fet dos, i de Cancelo. Amb aquesta victòria, el Barça es converteix en el primer equip de la història que guanya tots els partits de Lliga com a local.
3: L'Espanyol ha certificat la permanència a la primera divisió després d'imposar-se a l'Osasuna per 1-2 amb gols de Carles Romero i Quique García.
1: El Girona, per la seva banda, ha perdut al Metropolitano per 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i ha caigut en zona de descens. Si guanya l'Elx a Montilivi a l'última jornada, aconseguirà la salvació.
3: Altres partits d'aquest diumenge a primera: Atlètic 1, Celta 1, Elx 1, Getafe 0, Llevant 2, Mallorca 0, Oviedo 0, Alavés 1, Rayo 2, Villarreal 0, Real Societat 3, València 4 i Sevilla 0, Madrid 1.
1: I Àlex Márquez està hospitalitzat després de patir un accident a la cursa llarga del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha tingut una caiguda molt dura i l'han hagut d'evacuar per fer-li proves. Tot plegat en una cursa molt accidentada, amb dues banderes vermelles, i que ha guanyat Fabio Di Gianantonio, seguit per Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi és el líder de la general.
3: A la Lliga ACB, el Lleida ha certificat la permanència guanyant el Gran Canària per 75-72. La penya ha guanyat el Madrid 81-89 i el Barça el Tenerife per 97-102 el dia que s'ha confirmat que Xavi Pascual abandona el Barça per fitxar pel Dubai Basketball.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que s'espera un dia inestable. Durant el matí es formaran ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes a les comarques de Girona. Per cert, que avui a Barcelona el sol sortirà a 6:45 del matí i el dia durarà 14 minuts més que fa una setmana. Exactament 14:36. Lara Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, que és el Dia Internacional dels Museus, us porto una cita de Max Olein, que és el director del Metropolitan Museum of Art del Met de Nova York.
0: I tant.
1: Que diu, un museu ha de ser obert, inclusiu i accessible. La cultura crea ponts entre les persones.
0: Veieu, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dilluns.
2: Igualment.
0: Molt a favor d'aquesta frase, sens dubte.
2: I dels museus en general.
0: Home, quina
2: sempre
0: meravella.
2: Sempre hi ha algun que és una mica més discutible, però en general hi ha grans museus i al país en tenim molts.
0: Està bé l'energia dels museus, també.
2: Sí, sobretot si trobes la companyia adequada, diguem-ne, perquè a vegades també vas al museu que hi ha un grup que molesta i aquesta sintonia
0: aquesta
2: que necessites,
0: trenca,
2: aquesta màgia,
0: trenca.
2: Es trenca una miqueta. Sí.
0: Marc Urado, per cert, també, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Tenim la Marta Viana avui una mica fònica, els refredats, aquests canvis de temperatura, ens juguen males passades, i els que treballem a la ràdio, si ens quedem sense veu, tenim un problema.
2: Exactament, perquè si no la gent no ens entendria si ho haguéssim de parlar.
0: T'imagines? Va dir 24 hores parlant d'aquesta manera.
4: Bon dia.
0: Carola Gil, per cert, també, molt bon dia.
5: Bon dia.
3: Potser funcionaria alguna ràdio, eh?
0: També és cert, cert. Ràdio xiu-xiueig.
2: Ara que està de moda l'SMR,
3: ara
2: bueno,
3: ara no sortia.
2: Fa dies. Sí.
0: L'SMR aquest. Bon dia, segur
3: que hi ha gent que ho compra.
0: Però aquestes hores del matí...
2: No cola, necessites una mica més d'energia.
0: No, no funciona. Bé, en tot cas, sabem que és dilluns i que costa arrencar la setmana, evidentment, i encara més, si esteu adormits i heu de trobar el vostre centre de gravetat.

0: No semblava un músic, de fet, semblava més un filòsof que per aquelles coses de la vida havia acabat jugant amb un sintetitzador dels anys 70. De fet, mentre molts artistes feien cançons d'amor de tota la vida, ell parlava de física quàntica, de centres de gravetat permanents i viatges interiors. I és que escoltar Battiato és com una espècie d'experiència, si més no peculiar. Va aconseguir que milions de persones cantessin lletres profundament estranyes, sense entendre-les del tot, però amb la convicció absoluta que allà dins hi havia una veritat important. I, per resumir-ho, Battiato era així, un alquimista cultural. Podia passar de l'òpera del pop electrònic, de la meditació a la ironia, i sempre semblava estar un pas més endavant de tothom. De fet, m'atreviria a dir que ell no perseguia modes, sinó que les modes intentaven entendre-la ell sense gaire èxit. I és que en un món ple de cantants que volen semblar profuns, Battiato tenia el luxe de ser-ho de veritat i, a sobre, fer-ho ballable. Battiato va morir un 18 de maig del 2021. Tenia 76 anys. Sabem que a aquestes hores del matí és complicat trobar un centre de gravetat per engegar la setmana. Per tant, agafeu-vos-ho amb tranquil·litat, que és dilluns i sabem que costa arrencar la setmana. Però tranquils, que els del Club de les 5 ja som aquí per precisament arrencar-vos del llit amb un somriure.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. I a partir de les 6 del matí, Maiol Roger, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Molt bon dia. Doncs mira, amb la mirada posada a Andalusia, on hi va haver les eleccions en què el PP va perdre la majoria absoluta, moltes lectures a fer aquest matí de com pot afectar això a la governabilitat de l'Estat, i per tant en parlarem a tot l'informatiu, i a partir de 8:45 a l'Àgora del matí ho analitzarem amb tots els nostres agoristes, el Pau Llong, la Montserrat Nebrera, el David Madí, la Fra Blanco. Incorporarem Enric Millo, que els oients catalans el coneixeran tant, pel seu càrrec de delegat del govern espanyol, i va ser també molts anys líder del PP a Catalunya, i ara secretari general d'Acció Exterior a la Junta d'Andalusia. Per tant, un dels alts càrrecs de Juan Manuel Moreno Bonillo, Moreno Bonillo, ho he dit al revés, li preguntarem com va viure la nit electoral. Després parlarem d'aquests dos tirotejos que hi ha hagut aquest cap de setmana, sí, amb la Rebeca Carranco. Ens preguntarem què està passant, perquè no són incidents aïllats respecte a les últimes setmanes. Bé, no sabem si són incidents aïllats, però vull dir que n'hi ha hagut diversos les últimes setmanes.
0: Segur que la Carranco ens posarà el dia i ens ho explicarà.
2: Exacte,
0: fantàsticament
2: ens posarà
0: bé, com sempre.
2: I després, a partir de les 10:10, tindrem a Santiago Niño Becerra, que també ens parlarem de notícies que hem anat explicant aïlladament les últimes setmanes, però que conjuntament ens porten un panorama, si més no preocupant, que són la quantitat d'expedients de regulació d'ocupació d'ERO que hi està havent les últimes setmanes. I farem després Àgora Esportiva, perquè, com bé saps, ahir l'Espanyol es va salvar, el Barça va guanyar, ha guanyat tots els partits a casa aquesta temporada, i atenció al Girona, que ahir va perdre i ha de guanyar l'última jornada si no vol anar a segona. I amb això i l'humor pendent, doncs arribarem a aquest final de dilluns tan contents i tan alegres com sempre.
0: Doncs vinga, arrencar el dilluns. Gràcies, Maiol.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem ja a 5:45 del matí. Bon dia a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. I Carola Gil, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada a l'extrem sud de l'Argentina, a Ushuaia, ha començat la cerca i captura dels rosegadors que van iniciar el brot d'antivirus amb el creuer Ondius, que ja ha deixat 3 morts. Els investigadors col·locaran trampes nocturnes en boscos i zones naturals de la Terra del Foc per capturar viu o mort el conegut com a ratolí de cua llarga. I realment fa honor al seu nom, acostumen a fer 9 centímetres i la seva cua en fa 12. El debat és si aquesta espècie realment viu a la zona i sobretot si està infectada. Les autoritats locals insisteixen que en les darreres 3 dècades mai s'ha detectat antivirus i temen l'impacte sobre el turisme, ja que Ushuaia rep fins a 200.000 passatgers de creuers cada any.
0: Déu-n'hi-do.
3: Recordem que la investigació arriba després que el K0, un turista neerlandès aficionat a l'observació d'aus, passés 2 dies a Ushuaia abans d'embarcar el creuer. Els científics, però, creuen que el més probable és que el contagi es produís durant el llarg viatge del matrimoni per altres zones d'Argentina o fins i tot de Xile, on el virus sí que és habitual. Per això, els resultats per això no els sabrem fins d'aquí un mes, eh?
0: Doncs haurem d'esperar aquests resultats. Gràcies.
3: A vosaltres, bon dia.
0: I a aquestes hores del matí, quan freguem ja pràcticament un quart de sis, també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives pioneres com la que ha tirat endavant l'Institut d'Assistència Sanitària a SAL, una sala d'integració sensorial per a persones amb trastorns de neurodesenvolupament, com el de l'espectre autista. I què és la integració sensorial? Doncs la manera com el nostre sistema nerviós central percep els estímuls exteriors i els processa. Aquest projecte, precisament, busca un millor processament amb intervencions terapèutiques a través del joc.
0: Amb tot el rebombori que tenim al món en general, sempre hi ha escletxes de llum, les que us expliquem cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. I avui, Marc, també volem saber de què parlarem poc.
5: Sí, doncs mira, parlarem poc de la porta de la Sagrada Família que es podria tornar a obrir amb la visita del Papa a Barcelona. Resulta que la façana de la Glòria encara no està construïda, però sí que ho està la porta principal per on s'entra directament al temple. És obra de Josep Maria Subiracs, tota de bronze, de fet on es pot llegir tota l'oració del Pare Nostre en català, i és una de les frases, de fet, que es va repetint en 50 llengües diferents. Benet XVI, de fet, ja les va obrir durant la cerimònia de dedicació de la Basílica el 2010, i ara, per tant, 16 anys després, Lleu XIV podria tornar a travessar-la amb la visita que farà el mes de juny aquí.
0: Està molt bé, tot aquest escrit del Pare Nostre. Estava pensant ara si podríem resar un Pare Nostre abans de començar els matiners, perquè
6: sí,
0: ens ajudés arrencar el dia.
6: Només ens falta això, ja.
5: Sí, sí, sí.
0: A les 5 i 5, en silenci.
5: L'hora del Pare Nostre.
0: Ens posem aquí de genolls.
6: Donem les mans i au.
5: Ara antena. Sí, sí.
6: No, clar, clar, antena.
5: Ah, per això,
0: no? Sí, sí, no, no, ah, totalment en directe.
5: Jo pensava que volies dir just el minut abans de començar.
0: No, no, no, no, no, no. 5 i 5.
5: Ah, sí, sí,
0: silenci,
5: sí, sí,
0: absolut. Pare Nostre, ja estem en el cel, ximpum, patapum. Vinga, va, seguim. Bones notícies també per arrencar el matí, Lara.
7: Sí, la 30a edició de la Fira del Circ de Catalunya ha estat tot un èxit. S'ha celebrat aquest cap de setmana a Reus i ha rebut 45.000 espectadors. Els espectacles han registrat una ocupació del 98%. I més enllà de valorar positivament aquestes dades, que són boníssimes, l'organització treu pit d'haver apostat els últims 4 anys per una nova manera de treballar al sector. Cristina Cazorla és la directora del certamen.
8: S'han de bufar espelmes. Ai, ens fa especial il·lusió que bufarem espelmes amb el sector, bufarem espelmes amb la institució, però també bufarem espelmes amb el públic el dissabte al cabaret, que ens fa també molta il·lusió, perquè són com les tres potes que han fet gran aquest trapeci.
0: Doncs moltíssimes felicitats a la Cristina Cazorra, la codirectora d'aquest certamen, i també a tots els organitzadors de la Fira del Circ de Catalunya. Arriba l'Ot Serra.
6: Calot. Això pot ser un circ,
0: això
6: també.
0: Això pot ser un circ. Molt bé, apuntat això, Lara. Ja sabeu que l'Ot sempre ens dona un motiu, el seu, per saltar del llit. Quin? Amics, sorpresa. Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és explorar l'agricultura biodinàmica, un mètode de cultiu que defuig dels productes químics i que va més enllà de l'ecològic. Neus Costa és copropietària d'Oli Cometes.
10: Es treballa com antigament, es treballa en funció de les llunes. La lluna té un moviment que és superimportant al camp, que és l'ascendent i el descendent. Això fa que les forces estiguin a la part aèria o a la part subterrània. I quan el moviment està ascendent, si la lluna mou marees, la sàvia i tota l'aigua que conté la planta s'està movent cap amunt. Llavors és el moment de fer un tractament foliar, per exemple. Per què? Perquè l'absorbirà molt millor.
9: La Neus i el Martín González segueixen aquesta filosofia molt reconeguda al nord d'Europa. De fet, exporten el 40% dels 5.000 litres que produeixen a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues.
0: Ai, Déu meu. Bé, escolta'm, atents també a aquests petits productors que tenen el seu espai també als matiners de Catalunya Ràdio. A veure, jo hi vaig estar al·lucinant perquè de cop i volta començo a veure a Twitter Alba Carrillo fotent uns crits a una responsable de Swatch. Jo estava a casa i em comencen a ensenyar que hi ha un Swatch nou que s'ha fet molt conegut, perquè sí, era un Swatch per portar el carill de tota la vida, i un Swatch petit de butxaca.
6: De butxaca.
0: Correcte.
6: Correcte.
0: I que aquest Swatch es comença a revendre a través d'internet, caríssim.
6: Sí, perquè és una edició especial que han fet en col·laboració amb una altra marca, que normalment és molt cara, que tenen rellotges de 1.000 euros. Ara han fet aquesta col·laboració, que és una mica més barata perquè és de Swatch, i la gent el que està fent és anar a les botigues en massa, comprar aquests rellotges i els revent per el triple o el quadruple.
0: Molt bé, clar, la humanitat, sí, ja veieu que anem a millor. Com a humanitat,
6: increïble,
0: a millor.
6: Sí, sí, sí.
0: I què ha passat, doncs?
6: Doncs una d'aquestes persones resulta que és Alba Carrillo. Com dèiem,
0: fan,
6: no?
0: Fan d'Alba Carrillo.
6: Molt fans d'Alba Carrillo, perquè està com un llum.
0: Està com un llum de ganxos, sí. toca.
6: Doncs aquest cap de setmana s'han fet aquestes cues llarguíssimes a les botigues de Sueig i el que ha passat és que moltes d'aquestes botigues pràcticament no tenien unitats. O havien dit que sí que en tenien i a l'hora de la veritat no els hi havien arribat tots els rellotges que havien d'arribar. Què ha passat? Que la gent s'ha enfadat moltíssim. Una de les persones que més s'ha enfadat ha estat Alba Carrillo, que ha escridassat així a una treballadora de Sueig.
0: No tenéis vergüenza, no, però és que a més...
6: Monto una revuelta ahora mismo aquí.
0: Exacte, i a més amb la mare, que la mare li estava fotent carusel a Alba Carrillo.
6: Boníssim, boníssim.
0: He al·lucinat amb tota aquesta moguda que hi ha hagut dels rellotges d'aquest cap de setmana. A vegades també no hi acabem de tocar ni quarts ni hores, perquè...
11: Mai més hem dit,
0: sí. Exacte, perquè és que ens tornem absolutament bojos quan una cosa es fa viral, es posa de moda i la gent ho vol adquirir.
11: I la setmana que ve ja no la voldrem tenir.
0: Exactament, és que és així.
6: Sí.
0: I anem a un altre costat molt més amable, que és el de Javier Bardem.
11: Sí, exacte, el cor també batega avui amb Javier Bardem perquè aquests dies ha estat al Festival de Canes i ha reflexionat públicament sobre algunes de les dinàmiques més fosques de la indústria del cinema. Deia, per exemple, això.
12: No hasta el extremo de tener que abandonar un set, pero sí de algo que es inexcusable, que es un abuso de poder, ¿no? De esta cosa de... Aquí se hace lo que yo diga. Bueno, sí o no. O sea, evidentemente tenemos que seguir tu dirección, pero ¿cómo no lo comentas? ¿Cómo no lo pides? ¿Cómo nos lo exiges? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿No? Y hay veces que va más allá de lo creativo y tiene que ver con una forma de reforzar el poder por el poder, ¿no? Que es algo que se puede dar en un ambiente de trabajo como el del cine porque es muy piramidal y porque un set hay un señor que da órdenes y los demás que tienen que seguir eso, ¿no? Pero está cambiando, eso ha cambiado desde que yo empecé, ha cambiado mucho.
0: La reflexió, sens dubte, la de Javier Bardem, i a més també posar el focus en una cosa que s'ha portat o que semblava que es portava molt de moda per entendre'ns, que era aquest abús de poder, i que amb el temps anar-ho parlant també fa que es vagi visibilitzant i que, sortosament, tot això també estigui canviant, tingui un canvi de rumb. Mentrestant, quin so ens deixa la ràdio?
6: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Salah Jamal, historiador, escriptor barceloní d'origen palestí i creu de Sant Jordi.
13: La bandera palestina per un israelià que no és sionista, no crec que li provoca una animadversió. Ara, per un israelià sionista, fascista, neonazi, sí, perquè aquí tenim una associació entre palestins i jueus, que es diu Junts, jo formo part d'ella, i hi ha molts jueus a les manifestacions portant la bandera palestina. Observa tu les manifestacions de Nova York, milers de jueus que porten la bandera palestina.
0: 8 minuts, arribem a 6:15.

0: I també volem saber a aquestes hores del matí què passava un dia com avui, Marc.
1: Doncs parlem d'una d'aquelles subhastes que ens agraden, perquè un dia com avui del 2019 se subhastava a Nova York una dessuadora de Kurt Cobain per 75.000 dòlars.
0: Déu-n'hi-do.
1: Era, de fet, un jersei que havia portat el mateix Cobain durant l'última sessió de fotos, o això deien, amb la banda. També es va vendre per 23.000 dòlars la llista de cançons escrita a mà de Nirvana, d'un concert que Nirvana anava a fer a l'abril del 1990 a Washington DC. Cobain, de fet, havia escrit amb un bolígraf negre les cançons en un plat de paper després d'haver-se menjat un tros de pizza en aquell mateix plat.
0: 23.000 dòlars, sí, les lletres de les cançons, 75.000 dòlars per la dessuadora.
1: Sí, sí.
0: Una dessuadora que a vegades fa una mica de calor, te la treus a una terrassa i te'n vas, saps què vull dir-te?
1: Sí. I ella es queda i l'has perdut.
0: Per deixar de la dessuadora.
1: Has perdut
0: 75.000 euros. 75.000 euros. N'has de tenir, per gastar-te 75.000 euros en la dessuadora del sempre recordat Kurt Cobain. Nosaltres som més de mirar els astres que de gastar-nos 75.000 dòlars en una dessuadora, perquè ens encanta connectar-nos amb els planetes i amb les energies.
2: I perquè no tenim aquests dòlars.
1: Ah, no?
0: No calia. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Ens ho explica, com cada dia, avui, la Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Avui dilluns 18 de maig, amb l'entrada de Mart a Taure, l'acció es torna més lenta, però constant i enfocada. Fins al dia 28 de juny és un període ideal per avançar amb fermesa, construir amb paciència i sostenir l'esforç. Mart, aquí, actua amb resistència i determinació, donant força a tot allò que vol perdurar. Que passeu molt bona setmana.
0: Gràcies, com sempre, a la gent d'Astrocat.cat per connectar-nos amb les energies. Veurem com va aquest dilluns. Us ho tornarem a recordar, però avui també, els que us acabeu de despertar i esteu fent el que fem nosaltres, us avanço que tenim un dia també complicat meteorològicament parlant i que en alguns punts tornarem a tenir temporal. Però això us ho explicarem d'aquí uns moments. Mentrestant, qui bufarà espelmes avui, Lara?
4: Doncs avui tenim poca coseta.
0: Ah, sí?
4: Sí, hi ha dues persones de mons molt diferents que avui fan anys. El primer és el cantant americà Jack Johnson, que celebrarà que arriba als 51 anys, i també bufarà espelmes la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que avui en fa 57.
0: Veus?
4: Tot i ser dilluns, que tingueu un fantàstic dia d'aniversari. A tots dos, però també a totes les persones que avui celebren que fan anys.
5: Hola amigos, soy Antonio, Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no te ho perdis.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
0: Gràcies a l'estimat Antonio Banderas també per... Som els matiners de Catalunya Ràdio. Fent el primer cafè del dia, va, que estem arrencant la setmana en aquest dilluns 18 de maig. Benvinguts i benvingudes també als que ens escolteu a través d'ICAT. Ja sabeu que aquest programa es fa en emissió conjunta. Ens ho estava recordant la Lara fa pocs minuts. El cantant americà Jack Johnson avui fa 51 anys. Ens despertem amb el seu ritme. Per tant, si esteu fent el cafè, una mica de volum a la ràdio i a gaudir d'un dels seus grans números 1. És aquesta cançó que es diu Better Together.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els resultats de les eleccions a Andalusia. I a partir de les 11, a l'Àgora Esportiva, comentarem la lluita per la permanència a primera de l'Espanyol i el Girona. Quin impacte tenen les pantalles i la pornografia en l'educació dels menors? A la tarda ens visitarà Anna Flotats, especialista en educació afectivo-sexual i autora de Golosines Virtuals.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 18 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i queda a mans de Vox per tornar a governar.
1: Juanma Moreno Bonilla serà avui a Madrid per celebrar la victòria amb la direcció del PP i Pedro Sánchez també reuneix l'executiva per analitzar la derrota. L'extrema dreta ja adverteix al PP que no els regalarà res, encara que només els faltin 2 diputats per la majoria absoluta. Moreno Bonilla reconeixia així l'amarga victòria.
2: Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Los andaluces han dictaminado y nos corresponde como fuerza mayoritaria la responsabilidad de formar gobierno y de gobernar.
1: Les eleccions andaluses també constaten la desfeta del PSOE, que amb l'exministra María Jesús Montero ha obtingut el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat. Montero entoma la derrota i diu que toca reflexionar.
3: No son para nosotros unos buenos resultados, por tanto, tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan a través de las urnas. Analizaremos con detalle todos esos indicadores y todo lo que se desprende.
0: El resultat d'Andalusia també complica el futur d'Alberto Núñez Feijó.
1: I evidencia la seva dependència de l'extrema dreta, però el número 2 del PP, Miguel Tellado, posa el focus en la desfeta històrica del PSOE al principi del final, diu, de Pedro Sánchez.
4: Los andaluces han reconocido la buena gestión del gobierno de Juanma Moreno y han castigado al Partido Socialista por su corrupción, su incompetencia y el sectarismo que representaba la número 2 de Pedro Sánchez.
1: Els socialistes desvinculen la patacada del futur de Pedro Sánchez i el consol que els queda és que el PP torna a estar lligat a Vox en una altra comunitat.
0: El govern i Esquerra aplanen el camí perquè l'executiu de Salvador Illa pugui aprovar els seus primers pressupostos aquesta setmana.
1: A les últimes hores, els republicans han tancat amb el govern un acord perquè la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca. Això se suma a la presentació aquest migdia de la nova línia de tren orbital que haurà d'unir el 2040 al Garraf amb el Maresme sense passar per Barcelona i que era un dels punts centrals que demanaven els republicans.
0: L'acord pot arribar en una setmana de noves vagues a l'educació.
1: Sí, avui s'aturen els centres del Barcelonès i al migdia els docents es manifestaran pel centre de Barcelona. L'USTEC, el principal sindicat a l'ensenyament, lamenta que Esquerra i els comuns no hagin aprofitat la negociació dels pressupostos per incloure-hi les seves demandes. La portaveu del sindicat és Yolanda Segura.
5: És decebedor, no podem dir una altra cosa. Llavors, continuem interpel·lant els grups polítics que assumeixin aquest compromís, perquè al final el compromís ha de ser compartit amb tothom i tothom hi ha de posar de la seva part.
0: A partir d'avui ja es podran fer pagaments amb Bizum en algunes botigues i alguns restaurants.
1: El funcionament serà similar al de pagar amb targeta a través del mòbil. L'ús del Bizum l'impulsa Europa per guanyar independència econòmica davant del control nord-americà de les transaccions fetes amb targetes Visa i Mastercard. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: Molts comerciants, però, hi estan en contra, perquè les comissions per cobrar amb Bizum són més altes que amb targeta.
0: A partir d'avui hi ha canvis, alerta, en algunes línies de tren de Rodalies.
1: Si es restableix totalment el servei ferroviari a l'R1, els últims trens amb origen i destinació Massanet-Massanes recuperen el servei habitual entre aquesta estació i la de Blanes. A la línia RL4 torna a haver-hi tren entre Cervera i Manresa i es manté l'enllaç amb l'R4 entre les estacions de Manresa i Terrassa Estació del Nord. I també es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per millorar la regularitat del servei.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45, 4 minuts. Ja el tinc per aquí des de primera hora. Marc Curado, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Saludo la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
8: Bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, que en el dia és d'aquells dies de tema gairebé únic a les portades, les eleccions andaluses, el país, el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox, El Mundo parla de victòria incòmoda de Juanma Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE.
8: El periódico posa un accent nou, el d'Endavant Andalusia, i titula Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusia. andalusista. I La Vanguardia mira Vox, que serà subratlla decisiu.
7: Altres temes de portada, n'hi ha pocs, però n'hi ha. Per exemple, la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, ho llegim El Periódico. En canvi, La Vanguardia aposta per un tema de salut col·lectiva. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo.
8: I esports per acabar, triple notícia a l'Ara. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar i el Girona perd a Madrid i es jugarà la categoria contra l'Elx. I tant el Periódico com La Vanguardia recullen també el comiat del Barça a Lewandowski.
0: No només és tema únic o pràcticament únic a les portades dels diaris de les eleccions andaluses, evidentment també alguns editorials hi reflexionen.
8: L'editorial de La Vanguardia destaca que el PP també necessitarà Vox a Andalusia, com ja va passar a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
7: De cara a les generals, el diari considera que els resultats són prometedors pel PP i alarmants pel PSOE, que ha patit la pitjor patacada.
8: El Periódico destaca que el PSOE ha d'analitzar la seva deriva a les autonomies, que havien estat el seu graner principal de vots.
7: I afegeix que els resultats són un revés al PP que no vol Vox.
8: El País titula l'editorial El moment de la veritat i diu que la pèrdua de majoria absoluta del PP a Andalusia posa a prova el missatge de moderació de Moreno Bonilla.
7: I apunta que el resultat obliga el PSOE a no descartar les opcions que existeixin per evitar l'entrada dels d'Abascal en un altre govern regional.
8: Per al Mundo es tracta d'un triomf insuficient perquè Moreno Bonilla dependrà de Vox.
7: El rotatiu afirma que després de la desfeta socialista el partit Endavant Andalusia ha ensenyat la via per revitalitzar l'esquerra.
8: L'editorial de l'ABC destaca que Andalusia prefereix seguir a la dreta.
7: I remarca que és l'hora dels acords, no només necessaris a Andalusia, sinó imprescindibles, diu, en qualsevol projecte d'alternància nacional.
8: I l'ABC també diu que els resultats del PSOE són un trauma històric per als socialistes i només les altes dosis de falsejament del PSOE, diuen textualment, permetran veure-hi alguna cosa positiva.
7: Mentrestant, el diari Ara, Antoni Bassas escriu que, ara que ja s'han celebrat les eleccions a Andalusia, per fi a Catalunya tenim permís per aprovar els pressupostos de la Generalitat sense molestar el PSOE.
0: Ah, és la dona més optimista dels dilluns d'aquest programa. Ell és feliç, es lleva a les 4 del matí i sembla que la vida li somrigui. Bueno, que sí, que la vida et somriu, Silvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: No passarem tampoc. Repassem també la premsa digital amb la Sílvia. Alerta, qui s'ha sumat al 6-7?
9: Al Papa Lleó 14.
10: Com és que pate? 6-7!
9: Ha estat a instàncies d'un grup de joves en una trobada juvenil a Gènova. Li van ensenyar, s'hi va afegir, reproduir el moviment aquest amb les mans. Ho veiem en un vídeo que s'ha fet viral. També t'he de dir que no es veu que no sap massa ben bé què vol dir el 6-7. No?
0: Jo pensava que el 6-7 ja estava com desfassat, però veig que encara,
9: no, home, no,
0: encara es porta. Perquè a vegades faig coses i el meu nebot em diu això, ja, tiet, ja, això, ja, no. Ja,
9: jo crec que el 6-7 no. Encara
0: canta. Encara podem tirar, sí, una miqueta de 6-7. I polèmica per una creu.
9: Sí, un noi francès ha portat una creu de 35 quilos al cim de la Neto. Ara el col·lectiu Like li demana que el sancionin. Recorden que la normativa prohibeix elements intrusius en un entorn protegit com és el Parc Natural de Posets-Maladeta. Tot bé com a resposta perquè algú havia retirat justament la creu original que hi ha al cim. Ara l'alcalde de Benasque diu que hi deixaran aquesta de manera provisional fins que es trobi l'original. Ho veiem al diari Punès.
0: Vol evitar ensurts amb l'eclipsi solar de l'agost.
9: Salou, que distribuirà 40.000 ulleres homologades per observar-lo. Es repartiran a les oficines del Patronat Municipal de Turisme de Salou de forma gratuïta. Ho veiem al diari Més. L'alcalde ha remarcat la necessitat de viure aquest esdeveniment amb responsabilitat, seguretat i respecte per l'entorn.
0: Tercera oportunitat per al càsting de Disney.
9: Aquí pots, aquí jugues tu,
0: eh? Amor, és que el Disney ens està cridant.
9: I escolta aquest. Perquè després del macrocàsting celebrat a l'abril, ara un nou càsting a Girona, però només...
0: A veure...
9: Per extras masculins de 30 a 70 anys.
0: A veure, torna a repetir l'edat, sisplau.
9: De 30 a 70 anys.
0: Ja toca. Ara ja ens hi podem. Ara aquesta és la nostra Solanes.
9: Aquesta, sí, bueno, la teva. Extres masculins de 30 a 70. Ho avança el Gerió Digital, és per la pel·lícula que
0: aquesta
9: d'embolicats.
0: Pots posar una perruca i un bigot i tirem,
9: home,
0: eh?
9: Clar, tampoc s'ha de parlar. Per als interessats serà dimecres de 10 Val. Del matí a 7 de la tarda a l'edifici conegut com la Farinera Teixidor. Ja pots començar a fer cua.
0: Vinga. Ja estem a per l'edat, eh? Ah, ja entro. Mira, aquí l'edat ens afecta, el temps ens afecta a totes les edats, també t'ho dic, Marc Jurado.
7: Sí, sobretot quan parlem d'inestabilitat, com és el cas d'avui, que esperem un dilluns així, amb un matí que es formaran alguns ruixats al litoral, també el litoral entre Barcelona i Tarragona. Abans del migdia ja tornaran a aparèixer noves tempestes a la meitat nord de Catalunya, les més fortes, però a les comarques de Girona.
0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. També un moment de repassar alguns apunts culturals d'aquest dilluns. Amb què comencem?
7: Doncs parlant del Festival de Fado de Barcelona.
11: Ja sei a que
0: una meravella, tu, per despertar-nos. Una mica de tranquil·litat, que portem avui un ritme al programa que sembla que anem a 300 per hora. Tranquil·litat. Avui arrenca, no?
7: Sí, avui arrenca i hi haurà concert al Teatre Poliorama amb dos dels grans noms del panorama actual. La primera part del concert anirà a càrrec de la jove artista Beatriz Felicio, una de les noves promeses de la música, i la segona part del concert comptarà amb Sara Correia, nominada als Grammy. El concert és a les 7 del vespre. Més música, en aquest cas, la que ens arriba però des de Xile.

0: que avui hi ha concert de Rodrigo Gallardo, compositor i productor xilè, serà a la sala Razzmatazz a partir de les 9 del vespre. Abans, a partir de les 8, ja hi haurà música amb el trio argentí Tremor.
1: I alerta si sou de Tarragona, perquè marxem cap allà.
0: Exacte, on avui es podrà veure la mostra de teatre jove What If amb la companyia Anami Produccions. Es podrà veure al Teatre Tarragona a partir de les 8 del vespre. I per cert, que parlant de teatre, avui es presenta temporada del TNC. La seva directora, Carme Portacelli, serà l'encarregada de presentar-la i demà us explicarem totes les novetats aquí, als Matiners.
1: Doncs, sens dubte, pendents de la presentació de la nova temporada del TNC amb la Carme Portacelli. Ara, per això, ja sabeu que ens agrada moure el dial de la ràdio cap amunt i cap avall. I cap on anem? Només ens ho explica ell, en Jan Soteres. Jan, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 2003. Alguna pregunta més? Era un dels espais més divertits del matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bases. Gràcies al Carles Capdevila i l'Ivan Rosquelles, es va convertir en un referent humorístic de la ràdio en moments tan divertits com aquest.
3: El matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... Alguna pregunta més?
4: I'm sick and tired of games and deception. Time is running out on Saddam Hussein.
5: El que faltava, el tamagoc.
6: Ara, Carles Capdevila, bon dia.
7: Bon dia.
6: Ivan Rosquelles, bon dia.
8: Bon dia.
9: Josep Maria Sarrià, bon dia. I què ha fallat una mica el Dakar?
10: Bueno, el motor ha dit prou, s'ha deixat de treballar. Anàvem molt bé pel tràmit, de cop,
6: Ui, el això és fatal, quan passa. Jo el duria al mecànic.
9: Sí, és estrany que al Dakar no hi hagi més mecànics. Mira, mireu Sol English, va començar prop, de ves pum, i patapum.
6: Patapam. Sí, sort que hi ha alumnes que s'ho agafen amb optimisme.
11: L'actitud d'una persona que bebe poco y con moderación cambia un poco, se pone un poco más alegre, dice cosas, tonterías, o se pone agresivo, o empieza la gana de
9: biotones. Sí, la gent cada dia s'explica millor, però mira l'any que fa baixada, i sobretot van per feina.
1: Recordant els grans moments de l'Alguna Pregunta Més al matí de Catalunya Ràdio. I ara, quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a San Francisco falten 17 minuts per les 9 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
12: Bona nit, matiners. Ara tot està més calmat, però fa poques hores, per aquests carrers on estic jo ara, han passat més de 60.000 corredors que participaven a la mítica cursa Bay to Breakers de San Francisco. Se celebra el tercer diumenge de maig i va des de la badia, que és Bay en anglès, fins a la costa del Pacífic, on trenquen les onades, és a dir, breakers en anglès, i per això Bay to Breakers. Són només 12 quilòmetres, però la cursa és centenària i es calcula que més de 100.000 persones surten als carrers per animar els corredors, que van tots disfressats. Es va celebrar per primer cop el 1912, després del terratrèmol del 1906, que va destrossar part de la ciutat i tenia la intenció d'animar a la població. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de San Francisco, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Quina meravella amb en Guillem i aquest recorregut mundial que ens fa per algunes festes i tradicions que a vegades desconeixem i que sempre són interessants de conèixer per si volem participar.
13: Ara el pressupost en avions dels matiners s'haurà de revisar, altíssim, perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: Vaig dir, això s'ha de fer.
13: Sí, sí, sí. Tu vas posar sobre la taula i vas dir, o es fa això o
1: no,
13: marxo.
1: O jo no segueixo.
13: Quina capacitat de negociar.
1: Tinc en Guillem amb una mica de jet lag, però dic, escolta'm, Guillem, però si és que estàs veient tot el planeta amb un mes...
13: Aquests joves tot el dia es queixen. No, és que avui m'envies a San Francisco i demà a Tòquio. Ui, clar.
1: Sóc a Brasil, quina mandra.
13: Ui, sí, de festa en festa més, és que clar.
1: A partir de les 6 del matí, això sí, arrenca una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio.
13: Amb la Festa de la Democràcia d'Andalusia, que sí que es va perdre Guillem Soler, però no tota la resta, perquè analitzarem els resultats de les eleccions d'ahir, sobretot en clau de què vol passar l'Estat, amb aquesta derrota, no derrota, amb aquesta pèrdua de la majoria absoluta del PP, i els pitjors resultats de la història del Partit Socialista. N'hi ha per repartir avui. També estarem pendents, perquè avui la vaga educativa és al Barcelonès. Per tant, veurem com es tradueix a les aules. En principi no es preveuen problemes de mobilitat abans de les 8 del matí, però dic en principi, per tant, estigueu atents a l'antena de Catalunya Ràdio. I n'anirem parlant al bloc informatiu. A l'Àgora també parlarem amb Enric Millo, secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia, Els catalans el coneixem perquè va ser líder de Catalunya, també delegat del govern espanyol, però aviam com llegeix el resultat de les eleccions. I parlarem dels tirotejos, n'hi ha hagut dos aquest cap de setmana, això portem mesos amb degoteig de notícies que ens parlen d'accidents amb armes, incidents amb armes de foc, i en parlarem amb la Rebeca Carranco, que ens en posi context. Després saludarem el catedràtic Santiago Niño Becerra per parlar dels expedients de regulació d'ocupació, que també n'hi ha hagut uns quants en les últimes setmanes a Catalunya, i farem el repàs del millor del cor, i després tertúlia esportiva, àgora esportiva, amb com està la penúltima jornada de Lliga, amb victòria del Barça, victòria de l'Espanyol, que s'ha salvat, i derrota del Girona, que ai, ai, ai, ens fa de patir l'última jornada.
1: Per ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui, ui, Dala Mayol. A veure, també els oients que ens estan escoltant, participatius, amb una dada que ens posa tots en guàrdia i que ens fa despertar de cop.
13: Oi, oi, oi, ai, ai, ai, ai, avui que parlem de les eleccions d'Andalusia, més dades sobre andalusos. Santa Coloma, Manresa i Terrassa, Sant Adrià, Badalona i Mollet. I en concret, quants andalusos viuen a Catalunya? És a dir, persones nascudes a Andalusia que tenen la seva residència fixada a Catalunya.
0: Uau, uf. Dels 8 milions de catalans...
1: Jo diria que 2 milions és molt.
0: Ostres, jo crec que sí.
1: Molt? Jo dic 2 milions.
0: Jo dic 800.000 persones.
7: 900.000.
13: A Catalunya hi ha 468.338 persones nascudes a Andalusia.
1: Ah, clar, clar, clar.
13: És amb molta diferència la comunitat autònoma amb més persones que han arribat a Catalunya. De fet, la resta no n'hi ha cap que arribi als 100.000. Però és molt menys nombrós que fa uns anys. L'any 1986, fa 40 anys, hi havia 895.867 andalusos. Per què? Perquè els 900.000 que van arribar als anys 50, la majoria han anat morint, i els seus fills i els seus nets ja han nascut aquí a Catalunya.
1: Clar,
13: però igualment segueix sent la més nombrosa. Què et sembla?
1: Doncs que m'he passat de... Però m'he passat
13: home,
1: de...
13: 2 milions,
1: una disparada absoluta.
13: Cada quatre era molt.
1: Vaja. Mira, noi,
13: pensant, no,
1: n'hi ha molts. Per cert, 9-3-2-0-7-4-7-4, ens podeu començar a trucar als matiners, que a aquestes hores teniu ganes d'explicar-nos per què esteu desperts i què esteu fent desperts a aquestes hores del matí. El divendres vaig rebre un WhatsApp de Xavi Pérez Izquierdo,
13: que està buscant... Matiner, aquests...
1: també? No, matiner no, però una matinera el van a saludar i ens va donar records pel programa.
13: Ah,
1: em va enviar la nota de veu i jo ara la fotré aquí.
13: Home, clar.
1: Aquí des del telèfon, perquè és un missatge amable, per tant ho escoltarem.
0: El proper que sigui el del papa.
1: Del papa, mira, sí, també amb el 6-7 aquest, no? També estaria molt bé. Sí. Doncs ja ho sabeu, 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments també repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió d'aquest cap de setmana.
8: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Estàs confonent correlació amb causalitat.
7: No,
14: és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de l'Olimpia.
7: No, ja ho sé.
14: Què és?
7: El mateix que la IA.
14: Que tots els pobres siguin delinqüents.
15: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
16: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
17: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení que era molt invisibilitzat.
18: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
19: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
20: Em van passant coses.
19: Sí.
21: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
22: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
23: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
24: Com volguem dir, si volia aprendre algo.
23: Sí, vaig dir que no el coneixia.
25: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
27: Sí, eh?
26: Sí, soc de cebes, de patates, de porros.
27: De coses d'aquestes de sota terra.
26: Sí. Han rigut amb porros, a veure si és que tenim...
27: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
28: Este ja, perdó.
27: És la que fa menys que s'enfuma.
26: No.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
29: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
0: Aviat hi haurà un assassinat.
1: Les gallines...
7: Ui!
1: Què dius?
7: Però bueno!
2: gall.
3: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
1: Que mates el gall.
2: Sí. Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
1: Eloi, per favor.
2: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
1: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
2: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
1: Però el mataràs tu?
2: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
1: Doncs veurem si matarem el gall i a la tia Pepa n'hi darem un tall.
3: Necessito que l'Eloi ens expliqui com va aquesta història.
1: Sí, sí, sí, absolutament d'acord, absolutament d'acord. Per cert, recordar-vos que el dimarts s'estrena a TV3 el documental Tornar Enrere, és la història del mític grup de Sopa de Cabra. Gerard Quintana va passar ahir diumenge pel col·lapse de Jordi González i va voler fer una reflexió especialment interessant.
4: Quan ens van proposar fer aquest documental, jo me'n recordo que vaig proposar, dic, l'últim que m'agradaria fer és un recull de grans èxits, o sigui, dels moments estel·lars de la banda, no? Uh-huh. Que és el que se sol fer en un currículum. Quan tu envies un currículum vitae per aconseguir una feina, els teus triomfs, no?
5: Clar, el més destacat del que has fet.
4: Sí, sí. Però el que té més valor, i això ho deia el Mujica, l'expresident
2: d'Uruguai,
4: no? Deia, és els cops que t'has hagut d'aixecar, allò són els èxits, no? Mm. Els cops que has caigut i fins i tot t'han donat per perdut, no? Això ja no ho aixecareu mai més. Ja has hagut de remuntar. I aquí és on t'hem volgut fixar el focus, em sembla, amb el Jordi Call.
1: Doncs ja ho sabeu, Tornar Enrere, que s'estrena demà a TV3, i avui, la sèrie Pubertat també està d'estrena a TV3 a partir de les 10, amb la direcció de Letizia Dolera, que també va passar pel col·lapse, per comentar, sobretot, un problema emergent entre la gent jove. Deia això.
6: Com a persona ficada en el feminisme, interessada pel feminisme, per la igualtat, em preocupava aquest tema, no? De veure com la pornografia cada vegada estava més
5: a l'abast
6: de gent molt jove i com també des dels partits polítics, des de les lleis, des dels mitjans de comunicació, no tots, evidentment, no? El tema del consentiment es feia servir com arma arrojadiza, no? Com un lloc de trinxera en lloc d'un lloc on apropar-nos i veure que com a societat tenim un tema complex que hem d'abordar, perquè si no seguirem patint molt, no? I és la nostra responsabilitat, sobretot si parlem de menors.
3: Doncs que interessant.
1: Tota la raó del món,
3: moltes
1: sí senyor.
3: Moltes ganes de veure'l.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de 3CAT i també, si no heu vist Pubertat, recomanadíssima. Escolta'm, el divendres jo estava ja de cap de setmana i de cop i volta Xavi Pérez Izquierdo m'envia una nota de veu perquè estava buscant un poble feliç. Mireu què em deia, a veure.
9: Xavi, avui he anat a buscar el poble més feliç de Catalunya, a la Ràpita. Hi ha una fan teva que, ja veuràs, digue-li, qui, com et dius?
10: Ai, m'he dit Cristina. A les 5 del matí t'escolto, que m'he despertat.

0: en la carne de poltre y cabal, y Vanessa Pollastres. Son dos tiendas que llevamos molts anys.
1: Quants anys porteu?
0: Unos 14, más o menos.
1: 14 anys. I sempre amb aquest horari, Alejandro?
0: L'horari, pues, hoy día arribem más tard, a las 6 de la matí, però de dimarts a dissabte, 4:30.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I com portes l'horari, Alejandro?
0: No, molt bé, perquè tota la vida he sido un carnicer, así que es la meva faena.
1: I escolta'm, tens fills? Tens descendència o no, Alejandro?
0: Com?
1: Tens descendència? Tens fills?
0: Sí.
1: I els fills també volen dedicar-se al món de la carn o optaran per fer alguna altra cosa?
0: No, no, la meva nena estudia medicina.
1: Ah!
0: El del mig estudia electromecànica i el petit tiene 10. On està la...
1: Encara està la primària, eh?
2: I t'hagués agradat que agafessin el relleu de la carnisseria o què?
0: Millor que no. És molt dur.
1: És dur. Escolta'm, Alejandro, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que tinguis una molt bona setmana.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Ara, García, també moltes gràcies. Demà hi tornem.
2: Adéu, fins demà.
1: I escolta'm, una mica de música per aixecar aquest dilluns de la mà d'Oques Grasses, i una de les seves bones cançons és Petàrum.

0: Ai, quan menys hi penso és quan més ho peto. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: No, les coses a vegades quan no es pensen és quan millor funcionen.
1: Sí, a vegades sí, a vegades
2: no?
1: Sí.
2: A vegades no.
0: A vegades no. Ricard Ostrell, bon dia també.
2: Bon dia.
0: Va com va, però escolta'm, hi ha moltes vegades que... Ara, que soni la campana. La campana, ha sortit la grossa.
2: El dilluns.
0: Escolta'm, Cordomí, què ens espera per avui dilluns per arrencar la setmana? Pluges?
1: Mira, una mica de tot, sí. Ara tenim pluja. Ara mateix hi ha una mica el Prepirineu.
0: Sí, tu...
1: I a les comarques de Girona, però aquesta franja en principi es desfarà, però després apareixeran ruixats una altra vegada, primer el litoral i prelitoral, ja aquest matí

0: entre Barcelona, Tarragona,
1: vaja.
0: I després es van endinsant cap a l'interior una altra vegada, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, nord de Tarragona, en tota aquesta zona es pot ploure pràcticament en qualsevol moment del dia. Així que avui, dia d'inestabilitat, però amb tendència que vagi tot plegat cap a l'estiu.
1: Perquè
0: dimarts, dimecres, farà més sol, dimarts, i arribarem als 30 graus potser ponent, dimecres a més llocs.
1: Ara.
2: 30 tampoc ponent, cal.
1: Ponent. Sí que cal.
0: Ponent, que és habitual.
1: Clar, home, que sembla que estiguem anant cap a l'hivern en comptes de cap a l'estiu.
0: Doncs no, aquest any ja, i aquesta setmana ja farem un pas clarament cap a l'estiu.
1: Gràcies, Eloi, que vagi molt bé.
0: Apa, fins ara.
1: Adéu. Doncs vinga, que ja el tenim preparat, o no. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Que vagi molt bé, matiners, i tornem demà. Bon dilluns.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Saró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: I... Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I hem de parlar també de la segona edició dels Premis Crit, els premis que distingueixen els millors creadors de contingut en àmbit digital i xarxes socials. La gala es va celebrar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona i la guanyadora, la millor creadora de continguts de l'any...
2: Què?
0: Premi gros.
1: Ha recaigut en...

0: Tordera, el guanyador?
1: No, és una persona que fa servir aquesta sintonia amb una de les seves...
2: Ah, ja sé qui és!
0: Ja sé qui és.
3: Laura Grau.
4: Un contingut sense compromís social és un contingut compromès amb el capital. Crec que cal dir-ho clar. I ara mateix no ens ho podem permetre. Tenim una responsabilitat, no és tan difícil. Ja us he dit que us ho han demostrat tota aquesta gent. No cal recitar un eslògan a càmera. Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. Si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. Si tant us estimeu el català, sortiu a la vaga també amb tots els mestres que l'han d'ensenyar a les futures generacions. I si teniu la sort que algú us vol fer un reel publicitari, mireu que no estigui finançant un genocidi o no estigui fent fora gent de casa seva. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
5: Que em digueu si se m'estan pujant els fums al cap o si estic començant a tenir actituds de diva.
1: En francès, sí, se t'han pujat els fums al cap, Laura. Nosaltres la vam descobrir d'aquí uns minuts.
0: Home, tampoc tant, eh?
1: Entrarà per la porta la Laura Grau.
2: Que ella ens ha triat a nosaltres.
1: Exacte. S'ha endut aquest premi a millor creadora de contingut de l'any.
2: Del món.
1: Els premis crits, sí, perquè són uns premis de contingut en català.
2: Per això. Qui més? Ningú més.
0: Qui ho fa? Algú ho fa, això? No.
1: No, hem sentit aquest discurs d'agraïment de la Laura. També heu de saber que la sèrie sobre la llengua, Etsy i Uts, ha obtingut el guardó a millor iniciativa d'indústria. Què te l'has vist, no? Tu ho ets, Iuts?
2: No. Okay. Deixa'm que et digui una cosa.
1: Deixa'm acabar la notícia.
2: És que ja està, l'elogia està venut.
1: El podcast sobre sexualitat a Guarra s'ha endut el premi a millor projecte independent. Laura.
2: Jo volia dir una cosa. Després del discurs del guanyador del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que ho va petar, et diré una cosa.
1: En Rabassa.
2: En Rabassa?
1: Sí.
2: Ja ve la Laura. Va. El discurs de guanyadora de la Laura és allà. És just darrere del Rabassa.
1: Tens un top 3 discursos de l'any o el tercer ja queda molt lluny?
2: El tercer queda molt lluny. És que hi ha la Laura i en Rabassa, ara mateix.
1: Ens escriu la Marta, que diu enhorabona, la Núria, felicitats, Laura Grau, gràcies, oients, per ser-hi, felicitats a la Laura. D'aquí una estona la podreu saludar directament quan arribi a l'estudi, com sempre.
2: L'habitant vindrà, no? Sí, perquè, clar...
1: Sí, amb tot de fum sortint-li per les orelles i per les carius.
2: A veure, un premi així, no li donen cada dia?
1: Sí, que està superguai, ens mola
0: molt, molt, molt guai.
1: Bé, tornem als obeses, que els sentíem fa un moment per celebrar aquesta gran notícia, però és que avui hi ha nou material d'aquesta formació.
2: També, sí, mare de Déu.
1: Això de mare de Déu, ja...
2: No aixeco cap, de bones notícies aquest matí.
1: El grup d'Osona que publiquen el disc L'Ai al cor, el seu sisè treball d'estudi.
0: Mira.
1: La més fan, la Laia, també.
2: Sí, mireu, doncs demostren que són capaços de fer absolutament de tot en aquest disc, que ens ofereixen un gran ventall de sonoritats, que no és novetat venint de l'Arnau Tordera, tot plegat des del hardcore, amb temes com aquesta cançó que ens van avançar fa uns mesos, que és la que feia servir la Laura per la seva secció, que hem sentit abans, la pols a l'era, fins a l'arrel. Home, aquesta cançó que es diu La Torrada del Blat, que ja sentiu aquesta... Quin instrument és això, de fons?
0: Bona pregunta. La veritat és que...
2: Sona copla.
0: Home, sona tradicional, segur.
1: Exacte. De fet, és ballable com a sardana curta.
2: Exacte, es pot ballar com una sardana curta fent una corranda a una banda i a l'altra. Però el disc ens ha sobtat trobar-hi cançons que bé podria haver signat els Doctor Prats, com aquest Elogi del Fracàs.

0: tenir aquest
1: molt xula,
0: interès.
1: Molt xula, eh? Molt xula. Aquesta cançó l'anirem fent sonar.
0: Però és que també hi ha tornades més properes al country i parides al més pur estil far west, com aquest Fort en la Mort, en què

0: nou disc dels Obeses que avui es publica, es titula La Laia al cor, i reaccionant Jordi diu que potser era un sac de gemecs, Sergi.
1: Ja pot ser.
0: I en Sisu, el nostre oient, que és de terra gironina, si no té res de basc, diu Sorionac a la Laura per aquest premi que ha guanyat, doncs la seva basquitis, que mai se la podrà treure de sobre. Avui també es publica, ara anem a Ponent, nou àlbum de Niun Grajola.

0: Rajola, que avui publica el disc El món no està fet per als romàntics.
1: En Quintí ja ens havia deixat migues de pa per anar seguint-lo i preveure com seria el seu nou treball amb cançons que s'enganxen com una mala cosa, com aquesta batxateta que ens presentava fa tot just una setmana i que portava per nom Somia Truites. Abans ja ens havia mostrat la cançó guanyadora de la ICAT Volta, Addicte a la serotonina, que també inclou en aquest àlbum, o altres temes com Famós Català o Fas que un dia més valgui la pena. Doncs ara en Jun Rajola acaba de publicar la resta de cançons del tercer disc, un disc que presenta ell així.
2: Què tal, experts? Com anem? Aquí està Jun Rajola, pletòric com mai, perquè acaba de treure el seu tercer disc, El món no està fet per als romàntics. Tot i aquest nom, així una mica sensible, que parla com i reflexiona del món i tal, és un disc molt positiu, és un disc molt vitalista i és un disc que heu de gaudir, heu de ballar i heu de punxar durant tota aquesta setmana, tot aquest estiu, tot aquest any 2026, tot aquest any 2027 i jo què sé. Apa, una abraçada i espero que us agradi moltíssim.

que sentim és la cançó que dona nom a l'àlbum, El món no està fet pels romàntics, un tema en el que, com se'n diu, també hi col·labora la cantant valenciana Abril. De fet, al disc també hi col·labora Sanxenis, Selva Nua i la Black Music Big Band.

0: Clara del Compte, avui més que un compte, un hashtag d'Instagram, la Laia, i ens has dit que era de temperatures, avui.
1: Exacte, és que avui excepcionalment no us recomano un compte a la xarxa, sinó un hashtag que es diu Aules que cremen, tot junt, Aules que cremen. I com podeu sospitar, doncs és una queixa del col·lectiu del professorat, del col·lectiu de docents d'aquest país, al voltant de les temperatures que s'assoleixen a les aules a casa nostra. I és que és un escàndol, jo, vaja, segur que n'heu sentit parlar moltíssim, i ara han decidit, doncs, molts professors i professores, doncs, posar-ho com una ei, perquè diu, només volen millorar el sou. No, si sapiguéssim en quines condicions treballen aquesta gent, doncs potser el sou al final és el de menys, eh? Expliquen que estan molt sovint a 30 graus a dins l'aula, i diu, així no es pot estudiar.
0: No és tan metafòric com m'he pensat, eh?
1: No.
0: Això de cremen les aules, és a dir, 30 graus mentre treballen.
1: I és que, a més, ells ho expliquen. Aquí hi ha diferents centres que han anat penjant, doncs, aquests cartells, no?, amb aules que cremen, i expliquen, per exemple, des d'un centre del Garraf. Diu, als centres del Garraf no podem esperar més. Cada any passa el mateix, aules amb calor extrema, patis amb poc ombratge i cap solució real. I diuen, això no és normal i no és un fet puntual, és conseqüència d'anys de desinversió, de mirar cap a una altra banda i de promeses que no es compleixen. La crisi climàtica a les escoles, instituts i llars d'infants és un problema estructural que cal resoldre ja. I diuen que demanen actuacions immediates, un calendari clar i pressupostos i responsables concrets, perquè és veritat que recordo fa pocs mesos, o ara potser ja farà un any, que es va dir, doncs hi haurà ventiladors, i recordo que arribaven uns ventiladors a les aules, igualment, que no sé si els heu vist.
2: No fas prou amb ventiladors.
1: No, evidentment que no.
0: La Comissió Europea no envia ventiladors.
1: Envia pantalles, la Comissió Europea, però ventiladors no, perquè com que...
0: Bueno, pots posar un vídeo d'un ventilador.
1: Exacte.
2: Jo recordo el mes de juny de l'any passat, que va ser un mes tòrrid, molt bèstia. Tu imagina't, tornant del pati, que en el pati els nens es mouen, els adolescents es mouen.
1: Totalment.
2: 25 canalles, 25 nanos, entrant del pati, i tots allà dins, tot plegat, eh? La calor que deu acumular de tota la gentada que ha entrat en aquella aula, ja per si, doncs escalfada, i a més amb tota la suor, déu-n'hi-do.
0: Vas anar a fer una xerrada o alguna cosa? Ho dic perquè la gent es creia que estàs explicant, eh?
2: Sí. L'estava fent una xerrada i ho vaig comprovar, i de veritat que m'estava morint.
1: És que bé, si aneu a la pàgina web que
2: ni
1: diu...
2: Ni dos minuts i estava xurrejant.
1: No, és horrorós. Sí. Aulesquecremen.cat està molt bé perquè fan un recull de les diferents temperatures dels diferents centres i parlen de que hi ha un límit legal, eh? No s'hauria de poder superar els 27 graus.
2: Ah, no s'hauria.
1: I aquest any jo crec que veurem, gràcies a aquesta web, com s'enfilen els termòmetres i podrem veure en quins centres ho passen pitjor, perquè és veritat que realment... També he de dir que a l'altre extrem, ja a l'hivern, centres en què tothom ha d'anar a menorar perquè els sistemes de calefacció no funcionen durant mesos i mesos i mesos. Vull dir que són situacions realment molt precàries, tant per treballar com per aprendre.
0: Mira, la Montse, una docent, no em vull posar tremendista, jo només llegeixo el seu comentari, però diu que cada any ha tingut algun desmai per la calor.
1: Home,
0: i diu, això dels ventiladors és surrealista. Suposo que s'hi ha trobat, no, aquests ventiladors.
1: Clar, i a vegades et arriben uns ventiladors que ha decidit pagar només l'Ajuntament, i llavors són uns ventiladors de dolentíssima qualitat, i aleshores s'espatllen el tercer dia que els fa servir, perquè els has de tenir tot el dia engegats, perquè estàs a 34 graus. És lamentable. I em està molt bé, trobo, aquesta iniciativa, Aules que cremen, perquè, a més, bàsicament és molt fàcil de mesurar això, és a dir, és tan fàcil com fer una fotografia al termòmetre.
0: Sí.
1: I ja veureu que aquest any ho petaran.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí.

0: Alfons Gorina.
1: És divendres, celebrem, és dia de cinema, per tant, tenim novetats i les seves pertinents crítiques del nostre Alfons Gorina. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: De les pel·lícules que avui arriben a sales. Comencem amb una pel·li de terror.
3: First time in Ireland.
4: Hi, folks.
5: Came here for their honeymoon.
1: I ja us han dit, Irlanda. Em sorprèn al fons perquè el protagonista, bé, que és la de Mascot, que és un tio que em fa molta gràcia. Aquí fa com de... És terror còmic o no?
2: Sí, sí, sí. Segueix fent gràcia, sí.
1: Les seves dots les fa servir aquí.
2: Hi ha molt humor negre. Ell interpreta un escriptor que se'n torna a un poblet remot d'Irlanda per...
1: inspirar-se.
2: No, això seria ja massa cliché. Va per enterrar, en teoria, les cendres dels seus pares perquè van passar allà la seva lluna de mel, no? Però sí, això de l'escriptor que se'n va a un poble remot i a un hotel remot enmig del bosc irlandès, doncs imagina't, no? Amb totes les llegendes que corren per allà, no? I a partir d'aquí comença un folk horror irlandès, però com tu dius, amb molt d'humor negre, perquè el personatge de l'Adam Scott, per començar, és un borde integral, cosa que fa bastanta gràcia, ja, i troba allà un misteri per resoldre, comença a endinsar-se cada vegada més i es veu atrapat, doncs, amb una al·lucinada que barreja crims reals i bruixes irlandeses, una mica del Resplendor, però allò en hotel més petit comitè, per entendre'ns, i està molt bé d'ambientació, sobretot, a mi m'agrada més potser la primera part, aquella clàssica primera part de les pel·lícules de terror que insinua més que mostrar, i un cop comença allà allò, a mostrar-se tot el misteri, també té gràcia, perquè és una mena de pel·lícula de fet i amagar dins de l'hotel, però ja comença a ser una mica més redundant. Tot i així, bona pel·lícula de terror. No és fàcil trobar bones pel·lícules de terror que diverteixin, ben ambientades i que espantin en alguns moments, també.
1: A més, elements del folclore irlandès n'hi ha, eh? No sé si Leprechauns o si una bruixa.
2: Exacte. Millor no ho diem.
1: Es titula...
6: I'm an angel. See the wings? I switched Arge's life. You can't sleep here. With Jeff's life.
1: I la segona que avui us recomanem és una comèdia, o ara ho dirà l'Alfons si és recomanable, perquè hi ha moltes comèdies que no em fan riure gens, però començaré pel mateix que he dit abans. Em miro el cast i veig que hi ha l'Aziz Ansari, m'encanta, i en Seth Rogen, que m'encanta com a actor, guionista, productor, sempre em sembla divertit. I també Keanu Reeves, que suposo que la gràcia és fer-lo fer comèdia, però ja ens diràs tu.
2: Jo m'he partit amb aquesta pel·lícula. Sí. És una pel·lícula... O sigui, no és una pel·lícula de Seth Rogen, perquè realment el director és l'Aziz Ansari, com tu comentes, però ell és director i protagonista, però sí que sembla una pel·lícula com d'aquest grup que ha aconseguit reunir el Seth Rogen al seu voltant, que tot el que fan és tan divertit. És una mena de Que bellos vivir, amb Keanu Reeves fent d'Àngel, però Àngel cutre. Àngel amb a les cortetes, que no troba manera d'ajudar la gent. Una mica City of Angels, una mica burla d'allò, també.
1: Sí.
2: Perquè ell intenta solucionar, arreglar la vida de la gent, i l'únic que fa és liar-la més fins a... Bé, no us vull dir grans coses. Aquí el que passa és que acaba fent un intercanvi de cossos entre Aziz Ansari, que és un pobre noi que es busca la vida com pot, amb Seth Rogen, que no fa d'ell mateix, però se suposa una mica que sí, un gran tio de Hollywood amb una mansió, i a partir d'aquí ell ha de desfer aquest embolic que ha creat i es creen les situacions més surrealistes que podeu imaginar. Jo vaig riure, però vaja, no us ho podeu ni imaginar.
1: Aquesta gent ja els hi mola, retratar una mica Hollywood, retratar què significa ser actor, ser famós o aquestes coses.
2: Sí, i és una mica, veu una mica d'estudio també, vull dir, cameos de famosos que veureu fent d'ells mateixos, rient-se d'ells mateixos, està molt bé, vaja, és una pel·lícula molt diferent.
1: Podríem agafar una mica el fil d'una comèdia que em va encantar, que és This is the End.
2: Ostres, doncs ara no sé si l'he vista, perdona.
1: És la que és la fi del món, hi ha Seth Rogen, James Franco, Michael Cera...
2: Ah, sí, ja me'n recordo.
1: Emma Watson, sí, que és l'apocalipsi.
2: Ostres, ara fa temps que no la veig. Potser no és tan estripada com aquella, no? Però és més subtil, però està molt bé, també, sí.
1: Es diu Movida Celestial.
7: El primer fin te lo dije como el típico, pero te lo dije, hermano, que esto no iba a traer
8: problemas.
9: Lo que me diste, lo puedo devolver.
10: Tenemos un problema muy gordo, Hugo. Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
7: No me mires así, que voy a cambiar.
1: I La cara entra de fons es titula Hugo 24, amb la Greta Fernández, que sempre mola retrobar-s'hi, i amb un repartiment bastant més ampli. Eh?
2: Sí, la Greta és un personatge més aviat secundari d'aquesta pel·lícula, però és una pel·lícula, diríem, neorealisme espanyol, gairebé. Pel·lícules d'aquesta de barri, de noi, es diu Hugo 24, el protagonista es diu Hugo, i fa 24 anys, que és com l'edat que ha de començar a decidir si vol ser ja una persona responsable i adulta, o si encara és aquesta mena de Peter Pan que es busca la vida de festa, robant petites coses, etc. I a més es diu Hugo 24, perquè, com heu sentit, tenen 24 hores amb la seva germana, que és la Marta Etura, per reunir una sèrie de diners o els foten fora del pis, no? I a partir d'aquí comença una cursa contra rellotge, que una mica tipus d'Ardent, de Dos dies i una noche, saps?
1: Ah, em va encantar aquesta pel·lícula.
2: Doncs és una mica...
1: És una mica cinequinqui o no tant?
2: Una mica, i no és tan estressant, diguem, com la pel·lícula dels d'Ardent, però sí que té una mica aquest esperit, no? Buscar els diners, però a la vegada com la vida amb els col·legues al barri i tot això. A mi m'ha agradat, i l'Aaron Piper, que és el protagonista, és veritat que és un actor que no té molt de registre, però aquest tipus de papers doncs els fa molt bé. Per mi, bona sorpresa, Hugo 24, eh?
1: Doncs una pel·lícula, aquest drama espanyol que podeu anar a veure avui al cinema. La següent té un títol bastant rimbombant, El beso de la mujer araña.
0: There go the lights. It's in glorious technicolor.
1: Aquí hi ha estrelles com Jennifer López tornant a la interpretació, o Diego Luna.
2: Sí, és un remake d'aquella pel·lícula dels 80 que va dirigir Héctor Babenco, El beso de la mujer araña, que va ser una pel·lícula molt prestigiosa, que li va donar tots els Oscars i premis imaginables a William Hart, sobretot, però on també hi havia el Raúl Julia. I és un remake que és igual en el plantejament, és a dir, amb una presó brasilera, en aquest cas coincideixen doncs, un drag queen i un pres polític. I clar, és com la difícil convivència entre dos mons tan diferents dins d'una cel·la, no? La de Héctor Babenco era molt més basada en els diàlegs i, en canvi, en aquesta han aprofitat la vessant més musical, i el Bill Condon, que és un director que li agrada molt el musical, és el de Dreamgirls, per exemple, doncs ha fet una pel·lícula molt més exagerada. El paper que feia allà Alice Braga, aquí és la Jennifer López, aprofitant al màxim les seves dots de cantant i ballarina. A veure, a mi m'agrada molt més l'original, també t'ho dic, però valoro que hagin volgut fer doncs, una cosa una mica diferent, també, i poder treure doncs, altres qualitats a aquesta història.
1: El beso de la mujer araña. I ara celebrem que hi ha documentals musicals que també arriben al circuit comercial de sales, oi? What an amazing thing this is. Iron Maiden, Burning Ambition.
2: Sí, a veure, l'he hagut de posar perquè jo sóc molt fan d'Iron Maiden i no és que com a documental tingui una gran cosa, no? Si tu coneixes bé la història d'Iron Maiden, doncs no et sorprendrà excessivament. És una pel·lícula estructuralment molt bàsica, et va explicant els trets més importants de la banda.
1: Entre els oients i fans també d'Iron Maiden, pronuncieu-vos al grup de WhatsApp Expert i digueu-nos si ja teníeu apuntada aquesta pel·li a la vostra agenda.
2: I si no els coneixeu o només els heu sentit a parlar i voleu descobrir-los, doncs sí que és una pel·lícula que funciona molt bé. És una pel·lícula, per això que, clar, que jo que els conec molt, t'he de dir que sempre em passa el mateix amb aquests documentals musicals. Dius, per què dediqueu tanta estona a aquest disc o a aquest moment i us oblideu de tantes altres coses que són importants? Al final és impossible explicar en una sola pel·lícula 50 anys de la vida d'un grup, amb els seus alt i baixos, amb entrades i sortides, en fi, amb els seus egos, no? Però, en general, és una pel·lícula bastant modèlica, vaja.
1: I, per acabar, podríem dir que, per una vegada, els oients no ens facin cap cas, en el sentit que, si hem de donar suport al cinema català, avui s'estrenen Pizza Movies, i Dies d'estiu i de pluja.
2: Dies d'estiu i de pluja és una petita pel·lícula feta per un col·lectiu, necessita el vostre suport,
1: sí.
2: Busqueu-la allò amb lupa, si cal, a la cartellera.
1: Sí, feu, perquè a mi em va emocionar molt, i el que diu l'Alfons demostra que, vaja, amb més intenció, amor i esperit que no pas recursos, et surt una pel·li bastant rodoneta, oi?
2: Sí, i Pizza Movies és una cosa molt esbojarrada, del Carlo Padial, de la nostra amiga Desi, bueno, els dos són amics, i són ells dos, potser no els coneixeu tant així de nom, no? Però són el seu alter ego, no? Alberto Romero i la noia, ara no me'n recordo
1: la
2: com
1: Judith
2: es diu.
1: Martín, sí.
2: La Judith Martín, i tenen molta gràcia, és una crítica al cinema i a la crítica de cinema, sí. Que també està molt bé.
1: Divertidíssima, doneu suport avui al cinema català i la setmana vinent no, perquè clar, ha arribat The Mandalorian i el Grogu. Un titular l'has vista?
2: No, de veig dimarts.
1: Dimarts, vale, ok. Doncs en parlem el divendres vinent, a veure què tal aquesta nova pel·li de Star Wars, que sembla que Disney vol fer caixa també als cines, per això ha fet el salt a la gran pantalla, oi?
2: Sí, ara ja feia uns anys que Star Wars no tocava cine, toca tornar.
1: Bon cap de setmana.
2: Igualment.
8: Els experts. Temporada 14. Carrer Mà, menja tu un cagarro.

0: dies, Marc Garriga, des de Can, i ara la sintonia que posa de manifest que heu de fer cas a la Laura en els seus consells. Mira, tenim comentaris, Laura. Bueno. La Mireia, la Núria, en Siso, la Marta, et feliciten al nostre grup de WhatsApp pel premi que vas guanyar ahir.
1: Moltes gràcies.
0: Millor creadora de contingut en català de l'any, i també l'Esther, que no ve massa tom de res, i la tia es disculpa una mica, però diu, escolteu, és que la Laia ha dit alguna vegada que jo confesso de Jaume Cabré està molt bé, i me la llegi perquè a ella li agrada molt, i he de dir que és dels millors llibres que he llegit mai.
1: Home!
0: Després d'aquest comentari literari, anem al suquet.
1: A veure, jo ja que vinc d'una gala d'aquestes de premis, que...
2: Sí.
1: No és el meu lloc preferit, vale? Vull dir, això ja ho he dit a molts llocs, i ahir quan vaig arribar ja d'entrada tothom, oi, què tal, i com estàs, i l'outfit, i no sé què, i penso, no estic còmoda, vale? No, jo no estic bé aquí, jo estic una mica segrestada.
2: Com anaves? Què duies?
1: Un vestit que fa temps que tinc del Mango, de Roselles, vull dir.
2: Sí que t'agrada molt bé aquest.
1: Ah, bueno, nois, moltes gràcies.
2: T'escau molt, és veritat.
1: Bueno, s'ha d'anar una mica ben vestit, tampoc aniràs amb un xandall. Llavors, el que vinc a portar-vos és que si teniu aquesta mena d'esdeveniments properament, ja sigui perquè treballeu al món de la comunicació i de l'art, que sempre ens agrada molt fer aquesta mena de coses, o perquè, jo què sé, perquè a la vostra feina li agrada de tant en tant fer un sopar d'empresa, o fer una mica de premis, encara que sigui el millor informàtic fent Excel, perquè també ens agrada més un premi que un tonto un llapis. Jo no sé per què s'han de fer premis de tantes coses.
3: Perquè fa país normal fer premis, home, els altres països fan premis fent premis.
0: Jo, al TikTok sí. hi ha molts fanàtics a l'Excel, jo em quedo mirant, no entenc res, però com que m'hi quedo em torna a sortir.
2: Clar, si
0: Sí,
2: visca els premis.
1: Doncs si heu d'anar d'aquí poc, us recomano coses que hauríeu de fer i coses que no hauríeu de fer. Per exemple, què heu de fer quan arribeu a un lloc d'aquests? Sí. Jo ja sé que costa perquè fa una mica de mandra, sobretot si sou com jo, que no us agraden aquestes menes d'esdeveniments, que no enteneu per què heu d'estar allà i tal, però s'ha de saludar. Si no, hi ha res pitjor que la gent que et coneix i no et saluda perquè, clar, com que estàs en un context com en què hi ha molta altra gent i tothom està entretingut i anant a buscar el cava i parlant amb altra gent... És com que ja t'esquiven i ja s'estalvien el moment d'incomoditat. No, nois, aquí hem vingut, clar, de patir.
3: Si va per això, una mica per anar a fer relacions socials, no?
2: I encara que sigui el paper. Vas a fer el paper,
1: exacte, doncs si no, no he vingut. Però és que hi ha gent que li fa mandra o no té ganes de saludar-te tu o el que sigui, llavors fa veure que no et veu i dius, aviam, estem aquí tancats 2 hores i mitja més. Quan abans em saludis, menys incòmode serà.
2: Sí.
1: Perquè ens coneixem, sabem qui som.
2: Al minut 50 sí que sabem com.
1: Exacte, és que llavors ja no sabràs per on agafar-ho i encara acabarem fent veure que no ens veiem quan clarament no sabem tothom que estem aquí. Què no fer? Ara serà una mica polèmica, però a vegades és que si no tens ganes d'anar a un lloc d'aquests, no hi vagis, m'entens? No és obligatori.
3: Clar, no, per anar-hi de morros no, això és veritat.
1: Que a vegades sembla que sí, que hi ha com una pressió de ai, és que m'han convidat, és que m'han nominat, és que la meva empresa vol que hi vagi, és que és important per la feina, per... No és tan important, vale? Vull dir, ara avui tothom està parlant d'això perquè és la notícia del dia, sortirà i obrirà el TN i el diari i la ràdio... No... L'endemà ningú se'n recorda de què collons ha passat en aquesta gala, qui ha guanyat, ni qui era. Vull dir, que si no teniu ganes d'anar-hi, no hi aneu, perquè és que és un lloc on passar-ho malament si no tens energia social. Què fer si aneu? Anar guapos o guapes. És veritat que jo no estic gaire a favor del discurs de que s'ha d'anar elegant per la vida i bueno, que és obligatori doncs, que hi hagi un dress code i vestir d'etiqueta i tal. Però és veritat que quan vas vestit molt diferent de la resta de la gent, hi ha un punt d'inseguretat teva que se t'accentua, d'hòstia, no estàs còmode, et sents que estàs fora de lloc, i encara que sigui militància política, perquè jo algun cop ho he fet, jo penso venir aquí amb bambes, és que no penso arreglar-me gens, perquè és que no hi crec, perquè me la suda, no amb la meva identitat, t'acabes sentint tan fora de lloc que no estàs còmode tampoc. Llavors, arreglar-se una mica serveix ni que sigui a nivell de seguretat personal per poder seguir endavant amb la gala. Ja,
2: jo crec que tu, com a defensora del dress code de la cultura popular, unes mitenes...
1: Hi havia gent que anava amb espardenyes ahir, el cabra fotuda, el Fran Tudela, anava amb espardenyes.
2: Ai, segur que ho haguessis pogut fer.
1: Sí, noi, doncs mira, no ho sé. No tenia jo temps per anar perdent, anant a buscar-me aquí un outfit tradicional.
2: Ens ha fallat una mica, però li perdonem.
3: No? Home, esclar, hi ha més boníssima que jo he vist,
1: vestit tradicional.
2: A tu l'has vist?
3: Sí, que sortia en un vídeo, una story de no sé què.
2: No he vist cap foto, ara.
1: Però si m'ha dit abans que m'esqueia el vestit, serà...
3: Perquè diu que
1: t'havia vist
3: pensant.
1: Ella
2: ha dit
1: que
2: t'havia
1: vist
2: en
1: un altre
2: cas. El tio,
1: saps?
2: Que és vermelleta,
1: oi
2: que sí? Que és vermelleta.
1: Té com flors, sí.
2: Ja ho sé, ja.
1: Vale, què més? Què no fer? Jutjar la gent que no t'agrada com va vestida. Vull dir, jo què sé, és que m'importa a mi com s'hagi de vestir l'altra gent, no? Hi ha gent que té especialitat amb l'endemà, anar a les tertúlies, a dir, és que els catalans ens vestim molt malament, perquè mireu com van a la gent a la catifa vermella i al fotocol i no sé què. Me la suda! És que per què hem de tenir glamour els catalans? Per què hem d'estar copiant el pitjor d'altres països? extremadament capitalistes com els Estats Units o com Espanya, i anar a les catifes vermelles amb dissenys d'estilistes famosos i que valguin un milió d'euros
3: cada vestit. És que si no sembla que ho facis com per copiar grans gales internacionals, que tothom sap que no és el cas, no?
1: Llavors, això és el que fa més ràbia.
3: És com el que no hi puc, que encara és pitjor. O sigui, fem el nostre propi estil i ja està, i no cal anar com si això fos el Met Gala, i perquè faríem el ridícul.
0: Clar que sí.
1: Sí, a mi m'agrada que siguem un país de bambes del Decathlon. Què vols que et digui? Vull dir, sí, em sembla que està bé que tinguem un tarannà de gent senzilla, que la gent es vesteixi com li doni la gana.
3: Sí, clarament.
1: Llavors, què més fer? Què podem fer? Què podem executar en aquesta gala per passar-nos una mica bé? Sobretot a la festa de després, perquè ja que treuen uns quants canapés i una mica de copa de cava, doncs és un moment on, si tens aquesta energia social i ganes de connectar amb altres persones, s'han d'anar a fer amics en els llocs indicats. És a dir, cua de lavabo, lloc perfecte on fer amics, a la barra, queixant-te sempre de que es portes molta estona allà i no et serveixen.
0: A mi no em fa vergonya dir jo estava abans, eh?
1: Així no seria la manera de fer amics.
0: Ah, val,
2: no, però... volem fer amics.
1: Volem fer amics.
0: Perquè a vegades diu que no podem anar demanant perdó tot el dia.
2: No, però sí que pots anar a la barra i dir, et demano, mira.
1: Ara, molt bé, això està molt bé com a estratègia. Veus? Veus molt bé, Sergi. Sí, a mi quan m'ho fan penso, yes, hot.
2: Aquí bé, bé.
1: Sí. I també no abandonar la gent que t'ha acompanyat, que és que això és una cosa que jo veig més sovint, massa sovint, que la gent va a aquests esdeveniments amb una persona acompanyant que no té a veure amb aquella indústria, no? Doncs perquè el seu germà, la seva mare, el seu pare, el seu nòvio, la seva amiga, algú que t'acompanya perquè li fa il·lusió. I que, clar, de cop i volta, quan es veuen allà en un ambient social de fer una mica de networking, l'acompanyant es queda per allà sol.
3: Oh, això és molt lleig,
0: Però jo, mira, abans m'estranya perquè el porten, perquè, a veure, és un... no tens gremi, tu. Ja tindràs els teus dies i ara vull parlar amb la gent que veig pocs cops a l'any del gremi.
2: Sí, però l'has de cuidar, clar.
1: Però tampoc hi vols anar sol, llavors no vagis amb ningú.
0: És que a mi no fa vergonya anar sol.
3: Vas anar amb tons pares, al final?
1: Jo sí, vaig anar amb uns pares.
3: Molt bé.
0: Per cert, hi ha un WhatsApp de la teva mare que ens diu que sí, podem fer un té amb mel. És que ara, Geni, no...
1: Ah, per la veu,
0: sí.
2: La mare cuidant la seva filla fins i tot a distància.
1: Exacte.
2: Escolta, la nena, mireu com té la veu, sisplau, un té amb mel. Vinga, Geni, ara, marxant.
0: I el Roger diu, un oient, perdona, diu el Roger que ara farà seva la màxima de que a mi m'agrada que siguem un país de bambes amb Decathlon, que se l'emmarcarà.
1: Molt bé. És veritat, és que no necessito més, jo. Llavors, en aquesta part de fer el networking, dissimuleu una mica. O sigui, es nota molt la gent que va a saludar expressament només a la gent famosa, els peixos grossos, la gent que li pot donar feina, i que, a més, ja ni dissimulen amb el discurs. Jo què sé, parla del temps abans de començar-te a comentar el projecte que tinc entre mans, a veure si t'interessaria participar, com veuries el finançament d'això. Vull dir, guai, jo si fos... Bueno, suposo que la gent que es dedica a això ja li deu agradar, no?, que li vagin a fer la pilota.
2: Sí?
1: Però jo si fos algú...
2: Tota l'estona rebent això, eh? Currículums en veu.
1: Saps? Algú que treballa a 3CAT, per exemple, no?, i estàs allà en una gala... i anar rebent gent que ni dissimula i et ve a vendre el peix, ha de ser...
0: Clar, és que és diferent anar a algú i dir-li ei, que la teva última pel·li, que divertida, jaja, adéu, que anar a tu i dir-li, mira, tinc aquest guió entre mans i posar-te-la a la cara, no? És diferent, al contrari.
1: Sí, apunta't al meu correu electrònic, sí. ja ens posarem en contacte.
2: El millor que podies fer ahir per vendre-te la resta era guanyar el premi de millor creadora, per exemple. Jo crec que era...
1: Et penses que a mi em donarà feina, això?
2: Crec que no.
1: Que no, ja t'ho dic jo que no.
2: Mira, l'any que ve potser tens una oferta dels experts, no és el que et dic, eh?
1: Ah, doncs a veure si és veritat. Ja m'agradaria, quina enveja.
2: A veure.
1: Què més? Ja que ens donen una mica de refrigeris i piscolabis, estic a favor de consumir-los. És a dir, la gent que li fa vergonya menjar i beure en un lloc perquè és gratis, també em sembla una cosa molt catalana.
3: Sí, però això li passa, gent, que justament amb això sí que som poc curosos. Més aviat al revés, no? A vegades fa vergonya, potser menjar massa.
1: És que ahir vam tenir un problema de vestiment seriós. Vull dir, a mi m'ha fet molta vergonya el moment del càtering. Que, a més, tothom estava una mica decebut, perquè el Barbocata va fer la seva gran falca publicitària al mig dels Premis Crit, i jo pensava, que bé, a part d'aquesta publi gratis que li estan fent, com a mínim, després hi haurà macarronada, no?
2: I no.
1: Hi havia el típic càtering, a més, avorridíssim, com trossos de pa amb coses, i truita d'aquesta que es fa com amb la, aquesta, com es diu... La base d'aquella com d'ou artificial, sí, que ja veus que no és una truita de veritat.
3: Sí. Quina llàstima.
1: La gent perseguint els cambrers pel local. De la poca quantitat que hi havia i de lo molt que costava accedir. Que és allò que...
2: Aquella gent que s'amuntega a la porta per on surten i, clar, fan dos quants
3: no
2: cambrers
3: ja no arriba a taula mai.
1: Jo vaig fer una estratègia molt bona, involuntàriament, que era que estàvem al costat d'una persona que anava amb crosses i el cambrer ja va veure que aquella persona clarament no podia, doncs, barallar-se amb els altres pel menjar. I sempre les últimes 4 o 5 coses com sortia de la massa de gent i anava a portar-li a aquesta persona amb crosses. I llavors, quan la persona amb crosses s'havia servit, les del costat ens acabava amb la zapata.
3: Clar, doncs mira, bona estratègia.
1: És una bona estratègia. L'any que ve aneu amb crosses si voleu menjar els Premis Crit.
4: Els experts de... temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
0: Parlem d'urbanitzacions i quasi m'estranya, Laia, que mai abans n'haguéssim parlat en aquesta...
3: És veritat, no ha vingut a tom, una mica. Però és que, mira, són notícia aquests dies, especialment aquelles urbanitzacions que encara no han estat regularitzades.
0: Suposo que és un tema més no tan social d'aquella gent que arriba un moment a la vida que llança la tovallola i se'n va a viure fora de la ciutat a avorrir-se, sinó és un tema més de crítica social, el que ens vols dir.
3: Bueno, ara veuràs que és tot lligat, en realitat, sí. Perquè té més conseqüències de les que potser tu que no hi vius o que no, hi estàs en contacte, doncs coneixes. Mira, les urbanitzacions, com et deia, són notícia perquè s'han començat els passos amb la Generalitat per legalitzar aquelles que encara no estan regularitzades. De fet, a les comarques de Barcelona, unes 90.000 persones viuen en urbanitzacions irregulars, però fora d'aquestes comarques doncs també moltes més, Són urbanitzacions que, com et deia, no han pogut ser, aviam, aquí comencem amb les paraules tècniques, no han pogut ser recepcionades pels ajuntaments, perquè fa a deficiències en serveis bàsics com el clavegram, com la llum o com l'aigua. A Barcelona n'hi ha 360 d'aquestes urbanitzacions, I us preguntareu, què vol dir que no han estat recepcionades, reconegudes pels ajuntaments? Doncs mireu, són els mateixos veïns que han d'assumir tots aquests abastiments, la llum, l'aigua, tot això. No se'n pot fer càrrec l'Ajuntament, perquè els ajuntaments, fins ara amb la llei que hi havia, no podien absorbir aquestes comunitats i donar-los serveis.
2: M'estàs dient que hi ha algú amb una bicicleta estàtica fent llum amb una dinamo?
3: Això no, però sí que pagant-se els seus serveis, etc. I això és una anomalia, d'acord? De fet, hi ha lloc on la població del nucli i de les urbanitzacions, a més, està molt descompensada. Per tant, aquest ajuntament també ho tindria molt difícil per assumir els costos d'aquesta urbanització. És el cas de Canyelles, per exemple, on les urbanitzacions hi viuen pràcticament el doble de persones que no pas al nucli urbà.
2: Això hi ha uns quants municipis del país
3: passa,
2: que estan tan disseminats.
3: En aquest cas, l'ajuntament arriba fins i tot a avalar els veïns que no poden pagar les quotes d'urbanització dels carrers, això que dèiem, que s'han de pagar ells mateixos. Mireu, sentim la seva alcaldessa, és la Rosa Huguet.
5: Aquí hi ha molta feina feta per part dels tècnics dels ajuntaments que s'aboquen amb aquestes necessitats i que, evidentment, no satisfà a tothom. Perquè qui ha de desenvolupar pensant que tenia una casa no sap per què ha de pagar el carrer si paga impostos, no? Perquè ha de pagar aceres, carrers, llum... Quan si anem a viure en segons quin lloc, tot aquest servei ja està.
3: El que hi ha és un gran desconeixement al final, no? La gent diu, mira, una casa allà i no té ni idea del que comporta viure en una urbanització no recepcionada. A més, per això, la Generalitat ha impulsat fa poc aquest canvi legal per facilitar la regularització d'aquestes urbanitzacions, que són un mal de cap per molts ajuntaments, però jo us volia explicar una mica avui per què són tan problemàtiques aquestes urbanitzacions, d'acord? Preguntem-nos primer d'on venen, i és que la majoria van néixer durant els últims anys del franquisme i estaven com destinades a segona residència. A més, moltes es van fer en sol rústic, amb una legalitat més que dubtosa pel context d'aquella època, i en zones, a més, que avui no consideraríem mai urbanitzables perquè són inundables, perquè estan amb un superfort pendent, etc. I de tot això, encara en paguem les conseqüències avui en dia, quan, a més, moltes que es van considerar al principi una torreta per anar a passar uns dies a l'estiu, s'han acabat convertint, per la pressió pel preu de l'habitatge, en una primera residència. Intentar viure allà és molt complicat. Quins problemes generen les urbanitzacions? Doncs mireu, no cal dir-ho, el consum exacerbat del sol, fragmentar espais oberts, moltes vegades al mig de la muntanya, ocupant corredors biològics, fent molta pressió sobre espais d'interès natural, també exposats a riscos naturals com incendis, com inundacions, perquè estan envoltadíssimes, si no plenes, de vegetació, que pot cremar en qualsevol moment. També parlem d'un alt consum d'aigua i d'energia, perquè hi ha una població molt dispersa, també una gran dependència al vehicle privat, perquè és molt difícil portar transport públic a les urbanitzacions.
2: Total dependència.
3: Exacte. I costos de serveis molt elevats i de manteniment d'infraestructures, perquè això és una zona molt dispersa i molt difícil de cohesionar.
2: No sé si has dit la inseguretat, també, perquè està tan aïllat molts cops pel que fa a robatoris. Clar, hi ha moltes més possibilitats que tindrien a robar si vius en una urbanització que no passi al centre del poble.
3: És un drama. A més, és una dispersió que incideix molt en la segregació dels grups socials sobre el territori, perquè el preu de cost és molt més baix que en els segons quins nuclis. També hi ha un fort afebliment dels lligams comunitaris, perquè la gent viu en parcel·les molt individualitzades i com que no hi ha serveis allà, doncs la gent està desconnectada. Però clar, tot això és una realitat que ja existeix. És evident que hi ha un consens, jo crec, de qualsevol urbanista que ara no en faríem d'urbanitzacions, però com que ja hi són, clar, i tenim molta gent vivint-hi, tenim un problemàs com a país per regularitzar això i una mica qui assumeix els costos d'aquesta gent, perquè viure aquí és molt car i què hem de fer que el nucli pagui un 30% més per tenir urbanitzacions,
2: no,
3: que la gent que hi viu pagui un 60% més per viure allà. És un marró importantíssim com a país que tenim, i almenys que tinguem clar que no n'hem de construir més. Zero cases més en urbanitzacions.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa matinal i diari, La Tenora, programa que us presenta Pere Païssa. Bon dia.

Avui comencem escoltant dues sardanes interpretades per la Cobla Cadaqués, que es diuen Ariadna de Sebastià Cabrisses, i després escoltarem una bonica sardana que es diu Cap de Creus de Rafael Cabrisses, per passar després a escoltar un nou programa de sardanes cantades.

Bé, i després d'escoltar aquestes dues sardanes interpretades per la Cobla Cadaqués, ara començarem la selecció d'avui de sardanes cantades. Anem cap a Torroella de Montgrí i escoltarem Torroella, ciutat Pubilla, del compositor Josep Font, amb lletra de Fèlix Graells. Primer, amb una versió molt curta d'una coral infantil, per després escoltar-la ja més sencera per la Polifònica de Girona. I després, a continuació, escoltarem una bonica sardana ben coneguda, com és Torroella, Vila Vella, de Vicenç Bou, que també és interpretada per la coral Polifònica de Girona.

0: per morts, per morts.
1: Bé, i després d'escoltar aquestes sardanes de Torroella de Montgrí, ara escoltarem dues sardanes cantades fetes per Joaquim Soms. La primera es diu Les aromes de Caral, i després una de patriòtica, escrita durant la Guerra Civil Espanyola als anys 38-39, que es diu Catalans a l'Alcàrria. Són les dues interpretades pel grup d'havaneres Marinada.

El grup Marinada ens ha interpretat aquestes dues boniques sardanes, Les aromes de Caral i Catalans de l'Alcàrria, del mestre Joaquim Soms. Bé, ara una petita pausa i continuarem amb més sardanes cantades. I després n'escoltarem una de tradicional, força coneguda, la sardana de les monges d'Enric Morera. És d'una gramació bastant antiga i és interpretada per la principal de la Bisbal i cantada per Montserrat a la Beretra. Fins ara, d'aquí un moment... I ara els deixo amb el profeta.

Hem escoltat a Montserrat Alavedra i la Cobla La Principal de la Bisbal amb aquesta coneguda sardana d'Enric Morera, la sardana de les Monges. Bé, i ara escoltarem una altra sardana del compositor ja veterà Joaquim Soms. És interpretada per la Cobla La Principal de Barcelona amb veu de Ramon Calduc. I també escoltarem el que ens explica aquest compositor. Escoltem, doncs, Raval de Mar.

La meva vila de Pineda de Mar per a mi sempre ha estat un motiu d'inspiració. Els seus paratges, els seus carrers, els he abocat a moltes i moltes sardanes. Un dels carrers més típics i evocatius d'aquesta Pineda nostra és el Raval de Mar. Us ofereixo aquesta sardana amb lletra de Narcís Remió i cantada per en Ramon Calduc, amb la Cobla Principal de Barcelona. Escolteu-la.

Acabem d'escoltar Ramon Calduc amb aquesta sardana Raval de Mar de Joaquim Soms. Bé, i ara continuarem amb aquest cantant tan conegut, tan estimat per nosaltres, com és en Ramon Calduc, amb una gravació que va fer l'any passat, l'any 1999. I escoltem ara en primer lloc Per tu ploro, aquesta tradicional sardana de Pep Ventura amb lletra de Joan Maragall, i després Girona, Bressol de Catalunya, de Josep Aulés.

Hem escoltat a Ramon Calduc amb Per tu ploro i després Girona, Bressol de Catalunya. Bé, i ara dues sardanes molt conegudes, importants també. La primera que escoltarem és de Manuel Saderra i Puigferrer, la més coneguda d'ell. És aquella sardana que ell escriu recordant Banyoles i el seu estany i que es diu Somni. I després una molt popular, moltes vegades interpretades precisament per Ramon Calduc, La puntaire.

0: Acabem d'escoltar Ramon Calduc amb Somni i aquesta famosa sardana ben coneguda, La Puntaire. Bé, i ara, com que no queda gaire temps, escoltarem la darrera sardana. Ha sigut escrita per Joaquim Soms amb lletra de Maria Serrat. La canta el grup Marinada. Però bé, en tot cas, que ens la presenti el mateix autor. I mentrestant, ens despedim de tots vostès. Fins demà, bon dia i bona hora. I els deixem amb uns somnis de llibertat.
1: Poetessa Maria Serrat i jo vàrem tenir l'il·lusió d'escriure una sardana dedicada a un sublim ideal, Somnis de llibertat, interpretada també per el grup Marinada.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei, què tal, com esteu? És dilluns 18 de maig de 2026. Comencem aquesta nova edició que compartim amb els col·laboradors i col·laboradores i, evidentment, també per resseguir l'actualitat local, parlar-vos de les activitats que tindrem aquests dies. I mireu, avui us explicarem, entre altres coses, que l'Associació de Veïns del barri de l'Àngel celebra els seus 50 anys de vida, els seus primers 50 anys, i ho fan, ho celebraran aquest proper dissabte, dia 23, amb tot un seguit d'activitats. Serà un dinar, un tardeo amb l'orquestra Roque, i també hi haurà inflables pels més petits i altres activitats que es concentraran a la plaça de la Pau d'aquest barri de la nostra vila. Avui en parlarem a partir de les 11. De fet, vam ser la setmana passada al barri de l'Àngel i us ensenyarem, us compartirem, vaja, l'entrevista que vam fer el dijous a la tarda a partir de les 11. Vam conversar amb l'actual president de l'Associació de Veïns, el Francisco Mercader, i la vicepresidenta, l'Anselma Romero, al local, precisament, de l'Associació de Veïns. I avui, doncs, escoltarem l'entrevista a partir de les 11 del matí, a l'última hora del programa, per parlar, doncs, d'aquests 50 anys de l'Associació de Veïns del barri de l'Àngel, a l'última hora del programa, on també escoltarem el Miquel Casas amb les cançons que ens portarà avui a la màquina de la Penny, com cada dilluns, i també la Glòria Massana ens visitarà a 11:45 per seguir compartint els llibres que han canviat el món. En aquest cas, avui, com ja vam anunciar a finals del dilluns passat, ens porta Isaac Newton i els principis matemàtics a cavall entre el segle XVII i el segle XVIII, la vida d'aquest científic, aquest matemàtic, que descobrirem i aprofundirem avui a l'espai Els llibres que han canviat el món. Això serà l'última hora del programa d'un dilluns, on també, evidentment, tindrem l'espai polític del dia, preguntes a Molins en Comú Podem a partir de les 10:10 del matí amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Lucas Ferro. Tindrem també l'espai de cultura popular, l'espai mensual que compartim amb el Sergi Domingo, el Xenxo. Serà a partir de 11:15 per fer un repàs a l'agenda d'activitats d'aquestes properes setmanes, evidentment relacionades amb la temàtica de la cultura popular. I farem un cafè amb el comerç, com sempre, a 11:45, fins a arribar a les 11 amb l'Helena Artacho, que és la responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç. Serà en aquesta tercera hora del programa. Un programa on també tindrem la participació del Toni Ramoneda amb la cançó del dia, com cada dilluns, després de les notícies de les 9, i la tertúlia d'actualitat que compartirem amb els companys i companyes habituals del dilluns: Joaquim Martí, Jaume Armengol, Genoveva Català, Joan Barrios i Ramon Canal. La tertúlia la farem entre les 9:10, 9:11 minuts, fins a les 10 del matí. I ara, aquesta primera hora del programa, com sempre, ens posarem al dia pel que fa a la informació de servei, per una banda. Després tindrem el repàs a l'agenda d'activitats per aquesta setmana que tot just comencem. Repàs els titulars de la premsa escrita i la premsa digital per arribar a 9:15 i parlar amb l'actual president del Club d'Atletisme Molins, que és el Joan Moreno, que, per cert, doncs, hi va haver relleu. La Cristina Vila, que fins ara era la presidenta, doncs

tingut aquest relleu a partir des del mes de març i ha assumit el càrrec al Joan Moreno. Li volem preguntar, entre altres coses, què li sembla doncs, el que ha transcendit fins ara d'aquest projecte de reforma de modificació urbanística a l'entorn de la zona de la Gravera, que contemplaria, doncs, com ens va explicar l'alcalde la setmana passada, incorporar en aquesta zona justament un espai per la pràctica de l'atletisme. Això ha d'anar, encara hi han d'haver diversos passos, ha d'anar al ple també del mes de maig l'aprovació inicial de la modificació del planejament, però en tot cas també aprofitem per saludar el nou president i que ens expliqui doncs, com veuen el que ha transcendit d'aquesta informació. Serà a partir de 8:45 d'una primera hora del programa on també escoltarem l'apunt del dia. Avui ens acompanyarà, com sempre, la Júlia Carrasco. Tindrem el repàs a la programació de la ràdio nostra i de la televisió i acabarem aquesta primera hora del programa escoltant la Maria Casals amb la recomanació literària per tancar aquesta primera hora del programa. Tot això i molt més fins les 12, aquestes 4 hores que tenim per endavant, i després tindrem ja, en aquest cas avui no tenim l'informatiu Molins de Rei al dia perquè doncs, l'equip d'aquest programa avui és reduït, Sílvia Artés i un servidor, l'Oriol Romeu, i el que farem és escoltar de nou el programa Parlem de Còmics, que vam poder escoltar el divendres, doncs excepcionalment de 12 a 12:45, i a partir d'aquí a 12:45 tindrem Històries de la Fotografia amb el David Rius i a partir de la 1 el Restes de Sèrie amb el Josep Lluís Revenga fins a arribar a les 2 del migdia. Doncs sense més preàmbuls, comencem el bon dia i bona hora d'aquest dilluns 18 de maig de 2026. Benvingudes, benvinguts. Són ara mateix les 8 del matí i pràcticament 8 minuts.

0: anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer la previsió meteorològica. Per això saludarem el company Jordi Miralles. El temps de moment, o vaja, el cel que veiem des del finestral de l'estudi, doncs el veiem força entrenyinat i tenim 15 graus de temperatura ara mateix a l'exterior de l'emissora. Anem a veure doncs, com ha d'evolucionar aquest primer dia de la setmana meteorològicament parlant. Hola Jordi, bon dia i bona hora.
1: Hola Sílvia, bon dia. Hem començat la jornada amb nuvolositat variable i continuarem així també al llarg del dia. Estones amb sol, però també estones amb la qual els núvols puguin créixer amb força i acabar donant ruixats a la nostra vila. Per tant, si veiem que el cel es tapa, anem en compte perquè es pot posar a ploure amb molta facilitat. Però també alhora tindrem estones de sol i el podrem veure. Les temperatures avui més o menys com les d'ahir o una miqueta més altes. I de cara a demà tindrem més clarines al matí, a la tarda hi haurà més núvols i no descartem a la tarda ruixats cap al nord de la comarca del Baix Llobregat. En principi cap a la zona de Montserrat. No haurien d'arribar a la nostra vila, però tampoc ho assegurem al 100%. I ja a partir de dimecres, ambient assolellat, quatre núvols i sobretot a partir de dimecres una forta pujada de les temperatures que ens farà parlar de calor al centre del dia.
0: Adeu. Gràcies, Jordi. Adeu, adeu. Que vagi bé. La Sílvia dona records també. I anem ara a conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC, allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Ferran, com tenim la xarxa en aquests moments? Bon dia i bona hora.
2: Bon dia, doncs comencem aquest dilluns pendents de les vagues del professorat. Tot i així hem de parlar i destacar de dos accidents. El primer ha estat a l'A2 a l'altura d'Òdena, que talla la calçada en sentit Barcelona i obliga a obrir un desviament senyalitzat per la sortida 549. El segon accident ha estat al Llobregat, concretament a la B23 a l'altura de Sant Joan d'Espí, que talla la sortida número 3 en direcció a la capital catalana i que deixa fins a 4 quilòmetres i mig de retencions. On també hi ha cues amb molta intensitat des del nus de la Trinitat, que deixa moltes complicacions de retruc a les dues rondes en sentit Llobregat. Encara al Llobregat precisament també tenim retencions a l'A2 que acumula cues des de Pallejà. També des del Papiol, la B23 ja comença aquesta retenció fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Tot i així també tenim lentitud a les vies costaneres com la C31 i C32 des de l'aeroport del Prat i Viladecans en sentit nord. De moment això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Ferran, per la informació. Que vagi molt bé la jornada. I parlant de mobilitat, seguim parlant de mobilitat. Segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, parlem de transport públic. En principi, hi ha normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona a aquesta hora del matí. Actualitzat fa poca estona, doncs en principi tenim normalitat. Més coses que repassem, anem amb l'oferta de feina que ens compartirà el Francesc Rueda. No ens compartirà el Francesc Rueda perquè de moment no tenim doncs oferta aquesta setmana, per tant esperem que ens pugui anar compartint més ofertes en el transcurs de la setmana. Sí que hem de comunicar una defunció que s'ha produït aquest cap de setmana. Ha mort la senyora Conchi Sáenz Gómez. Conchi Sáenz Gómez. Tenia 83 anys i vivia al carrer Ferran Agulló, al barri del Canal. L'acte de comiat va ser ahir al matí, a l'oratori del tanatori. Per tant, descansi en pau la senyora Conchi Sáenz Gómez, que ha mort als 83 anys d'edat. Com dèiem, vivia al carrer Ferran Agulló i l'acte de comiat ja va ser ahir al matí. I pel que fa a la farmàcia de Guàrdia, per avui dilluns dia 18 de maig, avui és la farmàcia de la Granja, que es troba al carrer Roseta Canalies número 16, la farmàcia que trobareu oberta fins a les 10 de la nit. Obriran ara, com sempre, a quarts de 9 del matí fins a les 10 de la nit. Farmàcia de la Granja, al carrer Roseta Canalies número 16. A partir de les 10 de la nit, si necessiteu doncs, d'aquest servei, us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta durant tota la nit. Com sempre ho citem, el cas, per exemple, més proper de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Però fins les 10 de la nit aquí a la vila teniu oberta la farmàcia de la Granja. Seguim endavant, ens queden 2 minuts per arribar a un quart de 9 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats per aquests propers dies. Avui, per cert, que segueixen les mobilitzacions de la comunitat educativa. En aquest cas, hi ha mobilitzacions al Consorci del Barcelonès, la comarca del Barcelonès serà avui la protagonista. Demà, al Maresme i als Vallesos Occidental i Oriental, i dimecres hi ha vaga de 0 a 3 anys. Però avui afecta, diguem, a la comarca del Barcelonès. Bé, doncs anem a repassar l'agenda d'activitats per aquests propers dies. De moment, totes les activitats que ens han arribat o ens consten, però segur que doncs n'hi poden haver més que anirem incorporant en el transcurs de la setmana. L'ANC de Molins de Rei organitza per demà un acte a la Federació Obrera, que ara us explicarem. Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia. Doncs sí, aquest dijous organitzen una presentació del llibre. El llibre es diu Ànima de República, crònica política de l'Estat català 1409-1714. Volen explicar totes les maneres com Castella ha intentat sotmetre a Catalunya. El llibre l'ha escrit Aleix Sarri. Presentarà aquest llibre l'ANC aquí a la Vila, com dèiem, aquest dijous. L'autor parlarà d'aquest llibre, de fet parla de grans noms d'aquests últims tres segles, que van des de la mort de Martí l'Humà, que va morir sense descendència, fins a la pèrdua de les Constitucions sota Felip V. Amb aquest llibre, Àlex Sarri repassa, amb un estil narratiu, episodis destacats de la història de Catalunya i els seus protagonistes de la crònica política catalana d'aquests últims tres segles, i mostra aquesta relació, o som mirall de la relació que hi ha actual, segons l'ANC, entre Catalunya i Espanya. En tot cas, Ànima de República, aquest llibre que presenta l'ANC el dijous a la Federació Obrera a 8:15 del vespre.
0: Aquest dijous, dia 21, que també tenim una altra xerrada, en aquest cas una taula rodona encara emmarcada en la celebració del Dia d'Europa, que ja sabeu que va ser el 9 de maig.
1: La taula rodona du per títol Una Unió Europea Desorientada en un món global canviant. Intervindran Carme Colomina, que és analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs, i Xavi Paz, l'alcalde de la Vila. És una xerrada oberta a tothom que vulgui anar-hi aquest dijous a les 6 de la tarda a la biblioteca.
0: Molt bé, això pel que fa doncs al dijous, concentrades aquestes dues activitats. El dissabte també tenim diverses propostes. En aquest cas, destaquem una proposta matinal, un vermut d'entitats.
1: Sí, i una proposta nova de la coordinadora d'entitats de Molins de Rei, que es farà el dissabte a partir de la una a les 11 del matí, al matí d'11 a 1, al pati de la Federació Obrera. La intenció és que és donar-se a conèixer. La coordinadora es vol donar a conèixer i convida totes les entitats a anar a aquesta presentació, aquesta trobada informal, aquest vermut, que es farà dissabte d'11 a 1 al pati de la Federació Obrera, per donar a conèixer aquesta coordinadora d'entitats de Molins de Rei.
0: I parlem també del Cineclub, perquè si dissabte programava la pel·lícula de Paolo Sorrentino, com ja vam explicar amb el Pep Berguedà, tornen a programar pel·lícula aquest proper dissabte 23 de maig.
1: La pel·lícula en aquest cas és El Arquitecto. És una pel·lícula francesa del 2025 que se situa l'any 1983, quan el nou govern de François Mitterrand convoca un concurs d'arquitectura, el més gran de la història. I el guanyador d'aquest concurs és un arquitecte, professor d'arquitectura, que és totalment desconegut. De fet, quan va guanyar aquest concurs només havia fet 4 edificis, casa seva i 3 petites capelles, i de cop aquest arquitecte es converteix en el centre de totes les mirades d'aquest macroprojecte, que és la construcció de l'Arc de la Defensa de París. La pel·lícula ha guanyat alguns premis, com el César, a millor disseny de producció i millor efectes visuals, i es podrà veure l'arquitecte el dissabte a les 7 de la tarda a la Penny.
0: Recordeu també que l'associació Amics del Museu se'n va diumenge amb una excursió a Nonasp.
1: Van a aquesta població de la Franja, una població petita que té un museu peculiar, el Museu Etnològic, amb 30 espais visitables, 600 metres quadrats d'exposició, que estan repartits en diverses cases antigues del poble, que es comuniquen entre elles, i també és peculiar perquè aquest museu l'han tirat endavant doncs la gent del poble i l'Associació d'Amics del Museu de Nonasp, en aquest cas, que són els que el mantenen i l'han anat omplint i dotant de contingut que mostra aquest contingut d'aquest museu, doncs, com era la vida en aquesta població antigament, passant per la pagesia, la ramaderia, també s'hi mostren estris de les llars, també diferents establiments que hi havia, com una botiga de queviures, una barberia o una carnisseria. En tot cas, tot això ho veuran els molinencs i molinenques aquest diumenge, vagin a la Franja, en un as, per visitar aquest museu, amb visita guiada pels mateixos amics del museu d'aquesta població, i després aniran a Batea a dinar. En tot cas, en principi ja no hi ha places perquè les inscripcions es van fer la setmana passada.
0: I recordeu també que aquest cap de setmana, que hem tingut la festa de la primavera de la Grupa, s'encetava, doncs, aquesta sèrie de ballada de sardanes que la Grupa programarà aquesta primavera, fins al juliol, i després ja continuarà al setembre. Però aquest diumenge ja tenim ballada de sardanes, com ja va passar l'any passat, ubicades a la plaça de la Creu.
1: Totes les ballades es faran a la plaça de la Creu, menys alguna puntual, com pot ser la de la Revella, però en tot cas ara les ballades d'estiu a la plaça de la Creu, en aquest cas aquest diumenge a les 7 de la tarda, amb la Copla Bisbal Jove. Com dèiem, encetaven la setmana passada aquestes ballades d'estiu que s'allargaran fins al dia 5 de juliol i després es reprendran amb algunes ballades més a partir de la diada. En tot cas, aquest diumenge, a la plaça La Creu a les 7, més sardanes.
0: I el Foment Cultural i Artístic, que ha tingut força activitat aquest cap de setmana, rebrà la visita d'un extricicle el proper cap de setmana.
1: Exactament, amb l'espectacle Per fi sol, amb Carles Sanz, membre, com dèiem, que havia estat membre del Tricicle. Ell, en aquest cas, puja sol a l'escenari amb aquest monòleg, amb aquesta obra, una comèdia, on explicarà anècdotes que ha viscut durant els seus anys de carrera professional. Doncs Carles Sanz, que serà aquí al Teatre del Foment el dissabte a 8:45 del vespre. I el diumenge torna a haver-hi proposta del Foment a les 6 de la tarda. En aquest cas hi haurà ball amb Alma Duet el diumenge a la tarda.
0: I us dèiem, l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel celebra aquest dissabte, dia 23, el 50è aniversari de l'entitat.
1: Començaran a 1:45 amb l'inici de festa. Hi haurà un menú, faran dinar per tots aquells que vulgueu anar a dinar en comunitat. Després, a partir de 4:45, tardeo amb l'orquestra Roque, inflables pels més petits. Els preus del dinar i de totes aquestes activitats, bàsicament del dinar, és de 5 euros pels socis i de 30 pels no socis. I els tiquets encara estan a la venda aquesta setmana, avui mateix, i també el dimecres al local de l'Associació de Veïns, per conèixer amb més detall de la festa i de la mica com està l'associació. A partir de les 11, doncs, podreu escoltar l'entrevista que els hi farem.
0: Molt bé, perquè hi vam anar a veure'ls el dijous i vam poder parlar amb el Francisco Mercader, que és el president actual de l'Associació de Veïns, i la vicepresidenta, l'Anselma Romero. L'entrevista a partir de les 11. I ara, a 8:45, com us hem dit, el que farem és parlar amb el nou president des de ja fa algunes setmanes del Club d'Atletisme Molins, que és el Joan Moreno, per parlar de com està l'entitat i sobretot de com veuen aquesta proposta que ens porta a parlar de la gravera, que ja ho vam explicar la setmana passada, en aquest projecte de reforma de modificació urbanística a l'entorn d'aquesta zona, que contemplaria incorporar un espai per la pràctica de l'atletisme, com ens avançava l'alcalde la setmana passada. De tot això en parlarem ara a 8:45 del matí. I ara el que farem, però, és ampliar el focus i repassar també la informació general. Ho fem d'entrada repassant els titulars de la premsa escrita.
1: Vinga, doncs comencem pel periòdico, però avui hi ha un monotema, un gran tema de portada de tots els diaris per les eleccions que hi ha hagut a Andalusia i els resultats que hi ha hagut, amb alguna sorpresa. Per una banda, a les eleccions autonòmiques d'Andalusia, Juanma Moreno es queda sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista. Aquesta és la sorpresa. El PP es queda a 2 escons a poder governar en solitari, per tant, perdre la majoria absoluta, i dependrà d'un Vox estancat. I el PSOE, que obté el pitjor resultat de la seva història. Endavant Andalusia dona la sorpresa a aquest partit sobiranista, doncs, que ha quadruplicat els resultats. El Partit Popular, que ha tret 53 escons davant dels 58 de les últimes eleccions. Vox, que puja de 14 a 15. Per Andalusia es queda amb 5 i Endavant, aquest partit andalusista, que de 2 passa a 8 diputats. I el PSOE, que perd 2 diputats, passa dels 30 als 28. Altres temes de la portada, que també repeteixen altres portades, en aquest cas al periòdico, la foto és per Robert Lewandowski. Gràcies, Robert, diu. S'acomiada del Camp Nou després de 4 anys brillants amb una victòria contra el Betis. També es parla de la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, el pacte perquè el govern i Barcelona dirigeixin l'organisme encarrila els pressupostos. També es destaca el periòdico El Pla perquè les fàbriques d'aigua del Besòs respectin la biodiversitat. També es destaca que les execucions al món per pena de mort arriben al nivell més alt en 44 anys i que els neoblancs llancen estratègies per atraure els neobancs per atraure els clients al sector tradicional. Anem a l'avantguàrdia amb fotografia i imatges, també amb gràfics sobre les eleccions andaluses, amb la imatge dels populars, Juanma Moreno Bonilla, agraint ahir els resultats electorals. Un altre dels temes del dia, que ara ampliarem a la premsa digital. L'OMS declara l'emergència sanitària per èbola a la República Democràtica del Congo. I els altres temes esportius, format més breu, el Barça acomiada Lewandowski, greu accident d'Àlex Márquez a Montmeló en aquest gran premi de motociclisme, i a la Lliga l'Espanyol se salva i el Girona necessita una victòria. Anem a l'Arabolins amb una foto gairebé igual de Juanma Moreno a la portada, el president que revalida la victòria però que queda en mans de Vox. Com dèiem, aquesta caiguda a Montmeló d'Àlex Márquez i la situació que tenen l'Espanyol, que aconsegueix mantenir-se primera, i el Girona, que se jugarà tot a l'últim partit de Lliga. Són els temes de l'ara. I el Punt Avui, que com sempre té un tema diferent, que centra tota la portada amb una gran fotografia. Avui parla del bosc i dels focs. Menys bosc contra el foc. El govern i els bombers dibuixen 14 eixos on es reduirà el bosc per evitar que un gran incendi es pugui propagar entre massissos. Altres temes, doncs, aquest pressupost en zona franca però sense educació, diferents articles d'opinió i l'entrevista a Agnès Batlle, que diu que per veure el meu fill he hagut de tornar a les meves arrels, amb la periodista i autora del llibre Arrels Rebels. És el que publica la premsa de paper.
0: Molt bé, continuem. Ens queden ara mateix pràcticament 3 minuts i mig per arribar a 8:45 del matí i completem la informació general fent un repàs, un cop d'ull també, el que diuen a aquesta hora del matí els diaris digitals.
1: Vinga, doncs comencem pel Nacional, que explica que els experts intenten dissuadir el món d'entrar en pànic davant del brot d'Ebola, el que us dèiem que llegíem ara els altres diaris. Doncs és el que ampliarem en aquesta notícia. Després de la declaració del brot d'Ebola de la República Democràtica del Congo i Uganda, hi ha hagut 80 morts i 246 possibles casos i una alerta d'emergència de salut pública d'importància internacional que ha emès l'Organització Mundial de la Salut. Volen evitar que s'entri en pànic. Els experts han començat a enviar missatges tranquil·litzadors als països de la zona, però estan trasbalsats. A Kènia, per exemple, ha reforçat la vigilància de les fronteres i els aeroports. En Ruanda ha tancat els passos fronterers amb Congo davant d'aquesta explosió de casos. Tot i la situació que es viu en aquests països africans, experts des d'Occident asseguren que de moment els països europeus no han de patir aquesta nova explosió de casos d'Ebola. Un d'aquests és Antoni Trilla, metge del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiològica de l'Hospital Clínic. Ell diu que no és un risc per la salut pública del nostre país. Volen, doncs, tranquil·litzar a la població. Diuen, doncs, que la probabilitat d'infecció per persones que viuen a la Unió Europea es considera molt baixa a l'actualitat. La infecció, en aquest cas, no és per via respiratòria, sinó per contacte amb sang o altres fluids corporals de la persona infectada. De la mateixa manera, el Ministeri de Sanitat espanyol també ha afirmat que la possible afectació per aquest brot declarat a l'Àfrica, aquí a Espanya, és en realitat molt baixa. Aquestes advertències no resten però gravetat al brot, que pot ser difícil de controlar a la zona empobrida i inaccessible on s'ha declarat. Anem a BTV, un tema més concret de Barcelona, i és que la Generalitat dona prioritat absoluta al campus del Clínic, a la Diagonal, passant davant per aquest futur campus Salut Clínic Universitat de Barcelona, que s'ha de construir la Diagonal. El Consell Executiu de la Generalitat aprovarà demà declarar-lo d'interès general. Això permetrà accelerar la tramitació urbanística i el desenvolupament del projecte, per exemple, en l'àmbit energètic, que podrà accedir a una tramitació prioritària perquè fa els permisos, per exemple, un fet especialment rellevant en grans equipaments sanitaris com serà aquest, que requereixen una potència energètica molt elevada. A més, el tràmit també farà possible destinar els terrenys de l'Avinguda Diagonal al nou campus i, en paral·lel, també es ratificarà la desafecció de terrenys de la Universitat Autònoma. I també s'avança el concurs internacional de projectes que ha de donar forma a aquest nou campus del Clínic. S'ha publicat ja l'anunci previ al concurs, que és el pas anterior a la convocatòria. I acabarem amb el Nacional, també ho publica Mont.cat, que parla, explica que no parlar la llengua dels pacients fa perillar la seva salut. Això és el que explica o el que conclou un estudi pioner. Una recerca revisa l'impacte de la discordança lingüística en parlants autòctons de llengües minoritàries i minoritzades. S'examinarà per primera vegada quin cop investigadora del departament de la Pompeu Fabra quin impacte té fer servir el castellà a l'hora d'atendre els pacients catalanoparlants als centres sanitaris del país. Com a pas previ, s'ha revisat l'impacte de la discordança lingüística en altres països en parlants autòctons de llengües minoritàries i minoritzades, és a dir, quan el metge no parla la llengua favorita del pacient. És d'aquesta manera que s'ha confirmat que no garantir l'atenció sanitària a la llengua dels pacients pot anar en detriment dels diagnòstics.
0: I amb tot això ens hem situat ja a 8:45 del matí. Continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 18 de maig. Anem amb un tema d'actualitat.

0: Si ho recordeu, ara fa uns dies, dijous, de fet, a l'espai de preguntes de l'alcalde, parlàvem del projecte de reforma de modificació urbanística a l'entorn de la zona de la Gravera, perquè l'equip de govern té previst fer un nou pas i portar al ple d'aquest mes de maig, que serà a finals d'aquest mes, l'aprovació inicial de la modificació del planejament. És en aquest context en què, com avançava, doncs, l'alcalde es té previst o es contempla incorporar en aquesta zona un espai per la pràctica de l'atletisme. Tot això, diguem, a mig i llarg plaç, però en tot cas són una declaració d'intencions que doncs vàrem recollir i estem valorant, i de fet teníem ganes de valorar-ho, el que se sap fins ara, amb el Club d'Atletisme Molins, que té nou president des de fa ja algunes setmanes. El nou president és el Joan Moreno, que el tenim al telèfon, al qual li agraïm, doncs, que ens acompanyi a aquesta hora del matí. Què tal, Joan? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, bona hora.
0: Com va això de la presidència d'aquestes setmanes ja?
1: Bé. Ara ja fa unes setmanes, però un projecte que he agafat amb moltes ganes, la veritat.
0: Molt bé.
1: Sempre he estat vinculat al club, però bueno, sí, però una passa més endavant amb l'organització, doncs és un tema que la veritat és que em feia molta il·lusió.
0: Molt bé, ara hi entrarem, però et volia preguntar també, perquè del que coneixem fins ara d'aquest projecte que es contempla, diguem, a la zona de la Gravera d'aquí a la nostra vila, ens deia l'alcalde, doncs, que amb la modificació que es planteja, la modificació urbanística, es contempla incorporar en aquesta zona un espai per la pràctica de l'atletisme, que constaria, bé, seria tot això en l'entorn d'un parc públic i constaria d'una recta amb una corba per fer la pràctica de l'atletisme. No sé si us han comentat, doncs, el projecte o la idea i com veieu, doncs, aquesta declaració d'intencions.
1: Doncs sí, ara fa uns dies vam tindre la primera reunió on ens van explicar una mica en què consistiria. Bàsicament és un espai que es situaria a la zona de la Gravera, com dius, que és un espai que seria, estaria localitzat com un espai a un parc natural, i l'espai aquest, en teoria, el que ens van comentar és que al ser una zona inundable no es podien fer vestidors ni tampoc un gimnàs i tal. Llavors, el projecte, la veritat és que comparat amb altres espais que s'havien proposat anteriorment, com a les zones de la Guardioles, és l'espai que veiem més viable, si és veritat, però alhora, ostres, ja que després de tants anys que l'atletisme demana aquestes pistes, s'ha d'acabar de veure com ho podem fer perquè, ja que es fa aquesta inversió, pues sigui el millor possible per totes les parts.
0: Uh-huh. De fet, vosaltres ja demanàveu, Joan, un espai més ampli que l'actual i adequat pel desenvolupament de l'activitat esportiva. Entenc que potser es milloraria, però no sé si seria suficient en el sentit que deies, i també ens ho avançava l'alcalde, no?, que no hi, per les circumstàncies que té la zona, doncs no podia haver-hi ni gimnàs ni equipaments, diguem, a l'entorn, eh?
1: Exacte. O sigui, sí que crec que a nivell de... cobriria les necessitats en quant a espai, perquè al final una pista de 200 metres
0: sí,
1: pues és el doble del que tenim ara mateix, i amb el número de socis que som, pues cobriria la necessitat. Sí, és veritat que és les pistes, el principi de les pistes encara s'ha d'acabar de parlar com seria la pista, perquè la nostra intenció és intentar fer una de les corbes una mica més ampla per poder practicar alguna de les proves, com per exemple tanques. Uh-huh. Però, en aquest sentit sí que cobriria la necessitat.
0: Bé, expliquem que ara, diguem, la pràctica la feu sobretot a l'antic Institut Lluís de Requesens, no, Joan?
1: Exacte.
0: Sí. I seguiu anant a Sant Feliu o això ja es va acabar?
1: No, continuarem anant a Sant Feliu.
0: Sí.
1: Amb el grup d'absoluts i sèniors que fan fons, anem més d'un cop per setmana, però sí, és veritat que les pistes de Sant Feliu en els últims anys l'estat que tenen, que ja és més probable. Són unes pistes que dintre d'uns anys les tancaran, les faran fora dintre d'un parell o tres d'anys. Llavors el manteniment que s'està fent aquests últims anys cada any és pitjor, és la és aquesta.
0: Uh-huh. Deies pels socis que sou, quants socis sou actualment al Club Atletisme ara?
1: Ara actualment som 200, més de 210 socis al club, uh-huh. Més tota la gent que hi ha vinculada, que no són sòcies, però després també tenim els entrenadors i la gent de la Junta, que llavors ja ens anem a més de 230 socis.
0: Uh-huh. Efectes pràctics, també tornant a aquesta idea, a aquest projecte, que insistim, encara queda molt perquè s'acabi de concretar definitivament, però en tot cas dèiem que seria a l'entorn d'un parc, això, Joan. Per tant, no seria, diguem, un espai exclusiu per vosaltres, sinó seria un espai compartit, que no sé com ho veuríeu, això.
1: Sí, no ho veiem com una cosa negativa que estigui en un parc.
0: Sí.
1: L'únic que sí que és, vam deixar clar o vam posar sobre la taula que creiem que seria necessari que aquest espai estigués tancat d'alguna forma o semi-tancat, perquè al final el material que hi ha una vista atlètica són material car i sensible al final, i s'hauria de limitar, perquè també, ja que es fa aquesta inversió, pues, es pugui mantenir el màxim d'anys possibles. Però tot i així, que estigui en un parc i pues, altres entitats s'hagi de compartir, pues, una cosa que ens podríem seure i parlar-ho tranquil·lament.
0: Uh-huh. Bé, més enllà d'això, Joan, com dèiem, t'incorporaves, tot i que ja fa molts anys que estàs al club, a la presidència. Quin objectiu o objectius us heu marcat des de la nova junta del club en aquesta nova etapa?
1: Jo crec que els principals objectius era continuar amb la gestió que s'estava fent i continuar creixent de forma sostinguda, perquè ara sí que ens vam trobar quan vam arribar que el club havia crescut molt, llavors necessitàvem també organitzar, perquè dintre una pista de 100 metres, que és ara mateix on estem, si volíem continuar, ho havíem de fer d'una forma segura i organitzar-nos bé. Llavors, era el punt principal. Després, també, a nivell de gestió administrativa, estaven organitzats. I després, pues, continuar amb el projecte d'aconseguir unes noves pistes pel club. Jo crec que eren, bàsicament, els tres pilars.
0: Molt bé, i aquestes pistes doncs podien prendre forma, com dèiem, en aquesta zona de la Gravera. Insistim, això és un projecte de reforma, de modificació urbanística a l'entorn d'aquesta zona. Hi ha d'haver diversos passos. L'equip de govern, ens deia l'alcalde, vol portar el ple del mes de maig l'aprovació inicial d'aquesta modificació, i a partir d'aquí doncs es contemplaria aquest espai, aquesta zona d'espai per la pràctica de l'atletisme. Tot això doncs parlant-ho també amb el club, com ens deia ara el Joan, i a veure doncs com es va concretant aquesta proposta a mig i llarg plaç. Joan, alguna cosa més que vulguis afegir, que ens vulguis comentar?
1: A nivell de les pistes, això seria tot. Aquest cap de setmana nosaltres, per exemple, vam tindre les prèvies del campionat de Catalunya, que
0: sí,
1: dos atletes van competir. Tina, que va fer les tanques, i el Jan Seyes, que s'ha classificat per les finals dels 100 metres i altres 300 tanques, a nivell esportiu. I res, que la setmana que ve estarem al Vendrell amb el Jan fent la final del campionat de Catalunya.
0: Molt bé, recta final ja dels campionats, no? M'imagino.
1: Correcte, recta sí, final. Ja ara comencem amb les categories menors. Aquests dos atletes són categories sub-16.
0: Sí.
1: I més endavant pues, tindrem els campionats d'absoluts i sub-20 dintre unes setmanes, i els campionats d'Espanya a finals de juny i a principis de juliol, on segur que tindrem algun atleta representant-nos.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs n'estarem pendents. El Joan Moreno és l'actual president del Club Atletisme Molins. Joan, gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Que vagi molt bé. Fins la propera.
1: Adéu.
0: Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Fem una pausa per la publicitat. De seguida tornem amb la punt del dia i la resta de continguts.

0: que aneu acumulant us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga, els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
1: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
7: Molt bé, doncs continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora. 2 minuts i seran 3:15. És el moment d'escoltar l'apunt del dia. Avui dilluns, acompanyats, com ho fem aquest darrer trimestre del curs, de la Júlia Carrasco. Endavant, Júlia, bon dia i bona hora.
8: Bon dia i millor dilluns. Avui vinc aquí a dir tot el que el comissari europeu de turisme va preferir estalviar-se de sentir a la cara. I és que aquest divendres passat vaig formar part d'un grup de 20 joves d'arreu d'Europa participant en un diàleg de joventut europeu sobre el futur del turisme. Amb una barreja d'il·lusió, vergonya i una mica de rebuig cap a la institució, sincerament, vam debatre cara a cara amb el comissari europeu del turisme, Apostolos Tsitsikostas. Però la realitat de la política institucional ens va caure a sobre de cop, una mica com un gerro d'aigua freda. El que havia de ser un debat de 2 hores es va convertir en una xerradeta de poc més de 60 minuts. El comissari va arribar tard, va marxar abans d'hora i l'acte estava tan mal estructurat que la gran majoria de joves ens vam quedar amb el torn de paraula a la boca. Jo mateixa em vaig quedar sense poder dir-li a ell el que volia. És profundament frustrant mobilitzar gent de tot el continent per una rentada de cara. Però com que el comissari no em va poder escoltar allà, he decidit portar el que li volia dir aquí, a la ràdio. Sovint ens venen la idea de que el turisme és només un sector econòmic. És més, el mateix comissari va començar el seu discurs dient que l'objectiu principal de la nova estratègia era el creixement econòmic. Però és que la realitat és que el turisme és una força que ho transforma tot. Transforma l'habitatge, la mobilitat, els nostres paisatges i, sobretot, la vida quotidiana dels qui vivim aquí. Per això, el debat ja no és potser com créixer, sinó sota quines condicions el turisme encara és capaç de reforçar un territori en lloc de debilitar-lo. Una de les idees que no vaig poder posar sobre la taula és el perill de reduir el futur a una simple millor redistribució dels fluxos. Ens diuen que si Barcelona està plena, enviem els turistes a les zones rurals. Però, alerta, les regions menys visitades no són espais buits esperant a ser omplerts. Són territoris vius amb ecosistemes joves i economies locals. No podem limitar-nos a reproduir el mateix model extractiu en nous llocs. El que cal canviar és la lògica mateixa del sistema. Cap model de turisme, per tant, pot enamorar-se sostenible si és socialment inacceptable per la gent que hi conviu o hi conviurà cada dia. L'acceptació social no és una campanya de comunicació, és una qüestió de poder i de governança. Les comunitats locals no hem de ser figurants, potser, al final d'un projecte, sinó coautores des d'un inici. I aquí és on entren els límits. El turisme no pot empènyer les comunitats per sota la seva base social. No pot fer que el jovent no pugui pagar el lloguer a la seva pròpia ciutat, com podem veure a Barcelona o a Lisboa. Ni pot precaritzar el treball fins a l'extrem. Alhora, el turisme no pot sobrepassar el sostre ecològic. Hem d'entendre que el territori, és a dir, que les ciutats, que el medi rural, tenen límits, que els recursos en aquests no són infinits i que, per tant, les estratègies de turisme s'han de construir en base a aquests límits per poder mantenir aquesta diversitat i mantenir aquest territori de la millor manera possible. Ara, parlant del jovent, jo penso que els joves sovint ens miren només com a futurs turistes o futurs consumidors. Però és que nosaltres no som només això. Som els futurs residents, els futurs treballadors i els futurs que prendrem les decisions. Si el turisme ens roba una mica aquest futur, si ens expulsa dels nostres barris i els nostres pobles perquè no podem pagar l'habitatge, llavors, qui habitarà tots aquests espais? Llavors, per finalitzar, crec que necessitem passar del turisme de l'extracció, del turisme de créixer econòmicament, al turisme com a relació. Potser hem de deixar de parlar de gestionar fluxos i començar a parlar de realment governar el territori i entendre els seus límits i crear estratègies i polítiques en base a aquests. No hi ha prou en demanar al turisme que sigui conscient a través de les campanyes d'individualitzar el comportament i culpabilitzar a les persones que formen part d'una estructura més gran. El que necessitem llavors és que les institucions, com la Unió Europea, i els governs locals creïn les condicions, les infraestructures i les regulacions perquè un turisme diferent realment sigui possible i que no recaigui en la responsabilitat de cadascú. En definitiva, el que més ganes em vaig quedar de dir-li al comissari és que l'èxit d'una destinació no s'hauria de mesurar per quants visitants rep. No és una qüestió de números. És una qüestió de solidesa. És una qüestió de quina capacitat de protegir la vida local, de compartir el valor de manera justa i de garantir que d'aquí de 20 anys encara podem viure i créixer els llocs que avui anomenem casa. Aquest és el valor primordial d'un turisme sostenible. Un lloc i una política que és capaç de garantir tot això.
7: Molt bé, fantàstic, Júlia. Moltíssimes gràcies per les reflexions i que tinguis una molt bona setmana. Ens queden 12 minuts per arribar a les 9. Anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra. Recordo que quan acabem a les 12 del migdia, avui, per cert, que no us he citat, però sí que tenim el programa La Píndola Econòmica de la Jana Vera, Economia de Butxaca, per tant no repetirem el Parlem de Còmics, sinó que tenim doncs aquesta píndola després de les notícies de les 12, com cada dilluns. Històries de la fotografia 2:15 i a la 1 els restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga, que avui ens proposa cançons del repertori de Rafaela Carrà. Avui programa 37 d'aquesta temporada. Cançons del repertori de Rafaela Carrà, la proposta del Josep Lluís pel restes de sèrie d'avui. De 2 a 3 notícies en xarxa, de 3 a 4 tenim la migdiada i aquesta tarda la remissió del Cafè Drom de 4 a 5 amb la Virgínia Drom i tot el seu equip. A les 5 la veu amb la Margarida Casa de Sus, que ens portarà com sempre doncs, fins a les 6 de la tarda, i a partir de les 6 tenim el programa Heroïnes Quotidianes amb la Bego Flòria, que avui entrevistarà a la Leonor Sallés Vidal, que és professora d'història jubilada i membre de la cooperativa d'habitatge en cessió d'ús sostre cívic Projecte Can 70. La Leonor ens va acompanyar a l'espai del Centre d'Estudis Comarcals ja fa un temps i és molt interessant doncs, aquest projecte. La podeu escoltar avui de 6 a 7, la Leonor Sallés Vidal a les Heroïnes Quotidianes. De 7 a 8 tenim el programa Mirant al cel amb els Matussers de Molins de Rei. A les 8 el Tot Teatre amb el Dani Pasqual. A partir de les 9 Joc per Randa, programa dedicat al món dels videojocs. A les 10 la Tapa Reina, programa dedicat al món del ciclisme amb el Lluís Àries, el Roger Castillo, el Sergi Soler i el Marc Vives. A les 11 Jazz Club de Nit amb el Miquel Tuset, com cada dilluns a aquesta hora, amb les novetats del món del jazz a casa nostra. i a mitjanit a la repetició de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, que ens servirà per tancar la programació d'avui, connectar amb ICAT FM. Fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia, amb el Pere Païssa i el seu programa La Tenora, per obrir la programació diària d'aquesta casa entre les 7 i les 8 del matí. Això pel que fa a la ràdio nostra, pel que fa a la televisió, de seguida ho repassem, i saludarem també la Maria Casals perquè ens recomani un llibre com cada dilluns. De moment, la televisió. Endavant, Sílvia.
9: Vinga, doncs comencem per les propostes de pel·lícules que hi ha avui, déu-n'hi-do, a la varietat. Comencem per Factoria de Ficció, de les 11:05, Prince of Persia, Les Arenes del Tiempo, una pel·lícula dirigida per Mike Newell, que explica la història d'un príncep rebel que uneix les seves forces a contracor amb una princesa misteriosa per enfrontar-se a enemics foscos i salvaguardar així una antiga daga capaç d'alliberar les arenes del temps. Un tema molt fantasiós, una pel·lícula d'acció que es basa, per l'argument, ja es veu en un popular joc de vídeo. Videojoc. Bimat, a les 10 de la nit, Infiltrados en classe, una comèdia del 2021 amb Jonah Hill i Channing Tatum, explica la història, aquesta comèdia, de dos policies joves que s'infiltren en un institut per desarticular una xarxa de narcotràfic. És la gran oportunitat dels dos per demostrar el que valen. El problema és que tot el que creien saber sobre l'adolescència, el sexe, les drogues i el rock and roll ja ha passat a la història. Estan ja una mica desfasats. Destaquem ara una altra pel·lícula, en aquest cas a la Sexta, a les 11 de la nit, Marlowe, el nom del famós detectiu de Raymond Chandler, una pel·lícula dirigida per Neil Jordan del 2022 amb un elenc interessant d'actors i actrius, Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange o Alan Cunningham, una pel·lícula coproduïda entre diferents països, Irlanda, Espanya i França, un thriller que se situa a finals dels anys 30 als baixos fons de Los Angeles. Una rica i vella hereva confia al detectiu privat Philip Marlowe la cerca del seu antic amant que ha desaparegut. Doncs avui, a les 11 de la nit, a la Sexta, Marlowe. Anem ara al canal Hollywood, una pel·lícula que ja té uns anys, però si la voleu recuperar, Desafío Total, a les 10 de la nit del 1990, dirigida per Paul Verhoeven, interpretada per Arnold Schwarzenegger i Sharon Stone, aquesta pel·lícula de ciència-ficció situada al 2084. Un dels somnis de Douglas Quaid és poder anar-se'n de vacances a mar, però la seva dona no el comparteix i per això decideix anar a una companyia especialitzada en implantar records falsos a la ment humana per creure que ha viatjat al planeta vermell. El que no s'imagina és fins a quin punt pot resultar perillós no saber si un record és fals o veritable. Després d'un error en aquesta implantació, el Quaid creu que és un agent secret el qual han descobert i volen matar. Un Desafío Total molt celebrada en el seu moment, dirigida per Paul Verhoeven. I acabarem amb AXN, Le Mans 66, a 10:45 de la nit, una pel·lícula protagonitzada per Matt Damon i Christian Bale, un biòpic que explica com Henry Ford II i Lila Coca encarreguen a un equip liderat pel visionari Carroll Shelby construir des de zero un nou automòbil per acabar amb el domini de Ferrari al campionat de Le Mans. Doncs aquest biòpic basat en aquesta famosa carrera, Le Mans 66, a 10:45 de la nit. I ràpidament, pel que fa als programes, a TV3 a les 10:05 de la nit, la nova sèrie Pubertat, el primer episodi d'aquesta sèrie. Després, al 33, a la mateixa hora, La Renaixença, avui en Peyu, en aquest cas, el capítol d'avui dedicat a la nevera, que parla d'aquelles persones que no poden viure sense ni tampoc sense aquesta nevera ni tot el que conté. Avui a les 10, La Renaixença. I fins aquí.
7: Molt bé, ens queden 5 minuts per arribar a les 9 del matí. Anem amb la recomanació cultural dels dilluns. Els dilluns parlem de literatura, parlem de llibres i ho fem acompanyats de la Maria Casals. Hola, Maria, bon dia.
10: Bon dia. A tots els que s'hi esforcen de valent, no es pot fer més. Aquesta és la dedicatòria de l'autora a l'inici d'Un assumpte familiar, la primera novel·la de Claire Lynch, traduïda per Núria Saurina Eudaldo i publicada per Edicions del Periscopi aquest febrer.

0: presentar-nos els esdeveniments que van succeint-se. L'any 1982, la Dawn és una dona casada que s'esforça per ajustar-se a una maternitat acabada d'estrenar. Un dia coneix la Hazel i l'amor irromp amb una força arrabassadora dins seu. Quan ho confessa al seu marit, desencadena, sense voler-ho, un seguit d'esdeveniments que l'obligaran a abandonar tot el que l'envolta, incloent-hi la seva filla Maggie. 40 anys després, el 2022, el que era el seu marit, en Heron, és diagnosticat de càncer i li queden pocs mesos de vida. Ell creu que li hauria de dir a la seva filla, la Maggie, perquè la mare va desaparèixer de les seves vides, però no sap com fer-ho. Perquè com s'afronta la veritat en una relació basada en els silencis? Abans de llegir-vos un parell d'anotacions de l'autora al final de la novel·la, que posen en context aquesta història de ficció, vull llegir-vos algunes de les crítiques que ha rebut la novel·la. Diuen així: història breu i emotiva que ens obliga a mirar la intolerància cara a cara. Claire Lynch agafa elements de la vergonya i l'estigma de la nostra història recent i els transforma en una ficció preciosa, commovedora i provocadora. Cada pàgina canta amb empatia i amor, dolor i sinceritat. Aquell llibre tan precís, aparentment senzill i en petits moments preciosíssims, aconsegueix ser contundent amb una cultura i un sistema mentre mostra compassió pels éssers humans atrapats dins d'aquest sistema. En prosa franca i directa, un assumpte familiar captura les conseqüències que tenen el cor de l'amor prohibit i ens recorda que, tot i que el món està lluny de ser perfecte, hi ha gent decent que intenta, a poc, fer-lo millor. Ens explica l'autora que als anys 80, al Regne Unit, al voltant del 90% de mares lesbianes que es van veure involucrades en casos de divorci com el de la Dawn i en Heron, van perdre la custòdia legal dels fills. Moltes dones, coneixent quin seria el resultat probable, van optar per no anar als tribunals. Aquesta novel·la no està basada en un exemple únic, però sí que està inspirada en el tracte que el sistema legal va donar a famílies reals durant aquest període. En un informe judicial es recomanava una ràpida destitució de la mare lesbiana. Com més aviat es faci el canvi, millor, va declarar el jutge. I va descriure la criatura de 4 anys com un infant resilient i adaptable. Mentre que els personatges són tots productes de la fricció, diu l'autora, no ho són les paraules que els advocats i el jutge pronuncien a les escenes del judici i les que se citen en documents legals. Les he fet constar com a recordatori que el passat recent queda molt lluny i també molt a prop. Clou l'autora: soc una receptora directa de la valentia i perseverança d'aquestes dones i famílies i n'estic agraïda. Recordeu, Un assumpte familiar, de Claire Lynch, publicada per Edicions del Periscopi. Bon dia i bona setmana tingueu.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Maria, com sempre, per la teva recomanació, i que tinguis també un magnífic dia i una magnífica setmana. Bé, doncs amb la recomanació literària tanquem aquesta primera hora del programa, fem una pausa i de seguida tornem amb la cançó del dia del Toni Ramoneda i la tertúlia d'actualitat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Arranca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al mateix nivell que l'aeroport del Prat o bé el port de Barcelona. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Alba Barnosell, alcaldessa de Granollers, és un dels municipis prioritaris i contemplats en aquesta línia orbital, valorava positivament aquesta iniciativa.
4: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder

0: euros moure amb tren sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible. A tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i per tant poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i per tant una gran notícia, una gran satisfacció.
1: Illa també reunirà avui amb els comuns per tancar els serrells de la Vall dels Comtes. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, en aquests moments, 150 persones s'estan concentrant a les portes de la Sagrada Família i han muntat una aula per tal que no hi puguin accedir ni visitants ni turistes. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc, en aquest cas, finalment, el dimecres, per intentar apropar posicions. Recordem que una de les principals demandes dels docents és l'augment del salari i també l'escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees de docents. I en mobilitat, retencions habituals a la B-18 i la B-20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C-17 a Mollet, a la C-31 al Prat, a l'AP-7 a Barberà i també a la C-58 a Barcelona, també tallada a la C-16 a Cercs en sentit sud per tasques d'investigació policial. La 2 a Òdena també està tallada per un accident i a la B-23 a Sant Just d'Esvern un altre accident talla la sortida 3. Finalment, una avaria, la C-31 a Gavà, també deixa un vehicle al voral. I pel que fa al servei ferroviari, està interrompuda en aquests moments la circulació de la línia R2 sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9. Informació local.
3: Aquesta setmana continuen els actes a motiu del Dia d'Europa, que es commemorava el passat 9 de maig. Hi ha una segona activitat, una taula rodona, que es farà aquest dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca El Molí i que du per títol Una Unió Europea Desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI Internacional Affairs i Xavi Paz, alcalde de la vila, el dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca El Molí. I dissabte es celebra el 50è aniversari de l'Associació de Veïns al barri del Canau, festa de celebració. Començaran les activitats a 1:45 el dissabte amb un dinar, després hi haurà tardeo a partir de 4:45 de la tarda amb una orquestra i inflables. Els tiquets per al dinar estan a la venda encara avui dilluns i dimecres. Avui dilluns dia 18 i dimecres dia 20. Els preus són de 5 euros pels socis de l'Associació de Veïns i 30 euros pels no socis. La celebració serà el proper dissabte. I diumenge la grupa programa una nova ballada de sardanes, ballada d'estiu amb la Bisbal Jove, a les 7 de la tarda, diumenge, a la plaça de la Creu. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la farmàcia Espinet, que està al carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.
4: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, 91.2.
5: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però, i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns? Qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
8: Fora clixés.
5: amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
8: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.

0: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
1: Bon dia i bona hora. Avui, a la cançó del dia, recordarem el dia que es va gravar una cançó important, molt important per la història de la música. Va ser un 18 de maig de 1964, quan un grup que s'anomenava The Animals van gravar La casa del sol naixent, The House of Rising Sun. Això van ser els Animals, però uns anys més tard, una gent de Molins de Rei van fer-ne la seva versió i es van situar en el panorama musical de tot el país. Estem parlant, ja ho sabeu, dels Dracs. Així que avui, que va ser el dia que es va gravar la primera versió de La casa del sol naixent, nosaltres aprofitarem per escoltar la nostra versió, perquè al final la versió dels Dracs no deixa de ser doncs, la versió d'aquesta casa del sol naixent que ens agrada perquè la sentim molt, molt nostra. Avui, doncs, a la cançó del dia, deixeu-nos compartir aquella House of Rising Sun, però en la versió catalana, la versió que en van fer els Dracs.

0: tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 18 de maig de 2026. La compartim amb el Jaume Armengol. Bon dia, Jaume.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Joaquim Martí.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Genoveva Català.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Ramon Canal.
4: Molt bon dia.
0: I bon dia, Joan Barrios.
5: Bon dia.
0: Comencem la tertúlia. Molt bé, perquè ja hi som tots. Ha anat bé el cap de setmana? Sí?
6: Sí. Musical.
5: A de país.
0: Musical?
6: Una mica musical.
0: Atenció, musical. Has anat a veure el Foment?
5: Què odies per l'Eurovisió?
6: Ah, no.
0: No. Has anat al Foment, suposo.
6: Sí, el dissabte al Foment.
0: Bé, sí.
6: Molt maco, em va agradar força.
0: Era un crooner, no?
6: Exacte.
0: Miquel Barceló.
6: Sí, sí, en format de swing.
0: Sí.
6: Bueno, jazz, una miqueta... o sigui, aquella, ho estàvem dient, perquè em sembla que aquella hora era l'hora de l'Eurovisió, no?
0: Sí.
6: Però aquesta música, qualsevol cançó d'aquelles, millor que tot el paquet d'Eurovisió, no?
3: I Israel bueno. Va quedar als segons.
0: Sí, costis una mica el...
3: No, que Israel va quedar als segons.
5: Bueno, i no va sortir per la... per la televisió espanyola, tampoc.
6: No.
3: Això està bé.
5: Sí, sí.
0: I que quedessin segons Israel...
3: Home,
5: massa bé van quedar, poder.
6: Bueno, i potser políticament no va interessar que guanyés.
3: Hi va haver-hi un moment que semblava que havien de quedar els primers, es veu.
6: Doncs potser algú va dir...
0: Va.
6: Fins d'aquí.
0: Hi havia un moment que estàvem al Foment, espera't.
5: Sí, sí.
0: Estàvem al Foment,
6: no.
0: Per tant bé, eh?
6: Sí, sí, molt bé.
0: Sí, calma.
6: Format...
0: Allà, tauletes...
7: Primer lo important i després la resta.
0: Exacte, el Foment, primer Molins de Rei... Després ja parlarem d'Eurovisió.
6: Quan les coses surten bé i es fan bé, s'ha de dir.
5: Sí, sí, oi tant que sí.
0: I ho has volgut dir.
6: S'ha de felicitar, vull dir, penso que és un espectacle.
5: I darrerament, en fi, això el Jaume ho sap millor que nosaltres, perquè va sovint els espectacles que fa el Foment i els actes del Foment, la veritat és que són molt dignes.
6: Són de nivell, són de nivell.
5: Certament, sí.
0: A veure, Ramon Canal, abans de continuar que aquest dimecres és 20 de maig.
7: Sí, correcte.
0: I organitzeu un acte interessant de memòria històrica.
7: Sí, l'Associació Obrera.
0: L'Associació Obrera, que ja fa poc que ens vas explicar que veu anar a la presó Model a fer una visita guiada.
7: Sí, fa una setmana.
0: Bé,
7: aquest dissabte no l'anterior.
0: El cas és que organitzeu la Sala Gòtica a les 7 de la tarda, dimecres, el passi del documental La maleta de Mauthausen.
7: Sí, correcte.
0: I una taula rodona posterior.
7: Sí.
0: La taula rodona posterior serà a càrrec d'Isidoro Teruel, secretari de l'Amical de Mauthausen i altres camps, del Xavi Martí, que és periodista i autor del llibre Dos molinencs i un palmarenc als camps de concentració de Hitler, i Ramon Canal, activista memorialista i editor del programa de Ràdio Molins de Rei, El món en flames. Ets tu, eh?
7: Sí, el de la segona part, sí.
0: Sí, la primera, activista no sé, memorialista,
7: no,
0: eh?
7: Bueno, no ho he posat jo, diguéssim, però ja està bé. Però
5: estàs d'acord, no?
7: Sí, home, sempre. Sí. Amb l'Ivan Arcas i tota la Junta de l'Associació Obrera, sempre estàs d'acord.
0: Bé, el cas és que explica'ns una mica, doncs, breument. L'objectiu de l'acte.
7: L'objectiu de l'acte és doble, diguéssim.
0: Sí.
7: Un és fer memòria... reivindicar moltes persones que a dia d'avui encara no se sap tot el que van passar, i a l'hora que fas memòria fas pedagogia dient, mireu, segons que votem tornem a anar cap aquí, perquè mira, el cas del documental, és, jo ja l'he vist perquè jo vaig participar en un acte semblant a Sant Boi. El documental és d'un senyor nascut a Tortosa, que de petit se'n va viure a València. Després de la guerra se'n va a França, l'agafen, entra a Mauthausen el 41 i sobreviu fins al 45. Fet no gaire habitual, eh? Tirar-te 4 anys en un camp d'extermini i sobreviure no era el més habitual. I llavors aquesta persona no torna a l'estat espanyol fins a l'any 85, 86, no recordo, i mor al cap de 2 anys. Però no explica res de tot això. I tot això ho troben les netes i les besnetes a la casa, a les golfes, troben una maleta. I quan obren la maleta es troben allà tota la història, perquè ell havia guardat fotos, havia guardat escrits, papers... Llavors, bueno, és una manera de que, clar, les noves generacions descobreixen un passat, bueno, allò que moltes vegades diem, no?, de la memòria callada, oblidada, silenciada, poseu-li l'adjectiu que vulgueu, no? Llavors, bueno, aquest acte va amb la línia de la nova línia que li hem donat, que estem intentant donar-li a l'Associació Obrera.
0: Molt bé.
7: I, bueno, esperem comptar amb moltíssima gent, perquè crec que serà, més enllà de que intervingui jo, crec que serà un acte molt interessant.
0: D'acord. Doncs ja ho sabeu, dimecres, 7 tarda,
7: dimecres a les 7 de la Sala Gòtica.
6: Aquest acte obert.
7: Acte obert. L'Associació Obrera sempre tots els actes són oberts.
5: No és l'altra.
0: No és l'altra associació. No és l'altra, que ja tornaríem al debat etern. No és l'altra.
7: Associació Obrera, sempre els actes són oberts.
6: Sí, m'agrada.
7: Sempre.
6: Sí, m'agrada.
5: L'altre tancats.
0: A l'altre limitat a un...
5: Bueno, perdó, limitat.
0: A una assistència.
5: Limitats a...
7: als socis.
5: I sòcies. I sòcies, clar, sí, sí.
6: No he preguntat en cap mala intenció.
7: No.
0: Bueno, segur,
5: però,
0: eh?
5: Però ja ho m'has donat peu.
6: Bueno, cadascú ho interpreta com vol, sí. Com sap.
7: Bueno, ja sabem que amb el tema de l'aula sempre fa de perruquer, també.
5: Sí. Bueno,
0: de pentinadors.
5: Sí.
0: Aquest cap de setmana també hi ha hagut eleccions a Andalusia, si voleu una lectura... del que ha donat de si, si voleu. Ui, la Bela aixeca les celles.
3: No, és que jo he estat fora. He estat...
0: No has de donar explicacions, eh?
3: Dijous, divendres, dissabte i diumenge.
0: Estat, Andalusia?
3: He estat a Alacant, precisament per temes de memòria històrica i democràtica. I ahir, que era el darrer dia, estàvem a la ciutat d'Oriola, amb tot l'itinerari de recordatori del poeta Miguel Hernández. I en el comiat ens va venir a saludar un regidor del Partit Socialista d'Oriola, una persona superamable, perquè allà la regidoria de Cultura la porta Vox. Vale? I el que estan fent amb els temes de memòria democràtica i amb el que significa tenir una figura en una ciutat com Oriola, com el Miguel Hernández, un poeta universal, per dir d'alguna manera, ara us hauria d'explicar tot el matí el que ens van explicar ahir i no és objecte. Però amb això sol, i després arribar i tenir la notícia dels resultats a Extremadura, doncs ja us
5: Andalusia.
3: Crec que
0: Andalusia,
3: no calen
5: més
3: paraules. Andalusia. No calen més paraules.
0: Però t'imaginaves alguna cosa diferent que passaria?
3: No. Però bueno, estem on estem. Los españoles primero, diuen.
0: Joan.
5: Sí, a veure.
0: Aviam, sisplau.
5: Bueno, a mi els resultats de les eleccions per mi no van ser sorprenents tampoc. És una cosa que ja, bueno, me la preveia, i suposo que la majoria de gent se les preveia, malgrat que haurien desitjat altres resultats, lògicament. Bueno, una cosa és evident, que el PP doncs ha guanyat amb un resultat contundent, malgrat que ha perdut cinc conselleria, bueno, cinc escons, ha perdut la majoria absoluta, doncs, bueno, que bueno, en certa manera doncs era el gran objectiu del PP, no només per Andalusia, era mantenir la majoria absoluta, sinó utilitzar Andalusia amb aquella majoria absoluta que previsiblement volien treure, doncs utilitzar-la novament doncs per anar contra el govern central i contra el PSOE i contra el Sánchez i per intentar doncs fer vendre doncs que el resultat d'Andalusia era replicable a nivell estatal. Lògicament, les eleccions de cap autonomia, ni la catalana tampoc, no serveixen, diguéssim, com a calca del que són els resultats després de les eleccions generals. Dit tot això, doncs, bueno, doncs, lògicament, doncs, per mi el gran perdedor, malgrat que, en fi, era previsible doncs, que els resultats serien aquests, és el PSOE. Jo penso que o s'està demostrant, vaja, no penso, sinó s'està demostrant doncs que una cosa que per exemple va funcionar aquí a Catalunya, però segurament perquè a Catalunya doncs l'ambient era diferent i el candidat doncs era diferent als candidats que es proposaven a Andalusia i abans a Aragó, això d'externalitzar els ministres com a candidats a les autonòmiques doncs no està funcionant en aquests moments, en aquesta etapa, segurament, previsiblement, tirant la vista enrere, doncs, en altres moments històrics d'Espanya, doncs, haurien funcionat bé, això d'externalitzar un ministre o una ministra com a candidat a les autonòmiques hauria funcionat, però en aquests moments no funciona. I amb els, en fi, amb el, les grans campanyes mediàtiques i de les xarxes i temes que tenim, que no cal abundar en aquest moment, doncs això no funciona d'aquesta manera. I màxim, doncs, amb la, la campanya extraordinària que hi ha a nivell, no només internacional, sinó a nivell nacional i a nivell de tot el territori de l'Estat, doncs, en contra de, dels governs de progrés i els governs d'esquerres, això ara no funciona. Dit tot això, penso que ara el PP, doncs, lògicament, doncs, té un gran hàndicap, un gran, una gran dificultat. No dificultat, jo penso que governarà amb el suport de Vox, doncs, com ha fet a Extremadura, com ha fet a Castella i Lleó, o farà, que estan negociant encara, i com ha fet a l'Aragó. I malgrat que el Moreno Bonilla doncs deia que ell no volia líos i tal, doncs té un gran lío. Té un gran lío perquè, lògicament, doncs, si vol ser president d'Andalusia, de la Junta, doncs haurà de pactar amb Vox, perquè si no, no té altra alternativa. Perquè una alternativa molt remota que no es donarà seria, doncs, l'abstenció de, dels partits de, d'esquerra, i això segur que no es produirà, perquè aquí segurament, doncs, amb aquest escenari, és a dir, si el PP realment no volgués pactar amb Vox, el que hauria de fer és fer una proposta molt interessant i molt de progrés als partits de l'esquerra perquè es poguessin abstenir alguns diputats del Congrés d'Andalusia per facilitar-li, doncs, una investidura en minoria, o sigui, majoria minoritària. Això no es produirà perquè, lògicament, doncs, no voldran fer cap concessió a les esquerres, amb la qual cosa, doncs, tornaran a pactar, al igual que han fet amb altres comunitats, amb Vox. I això vol dir, doncs, bueno, que com a mínim, doncs, tindrem, diguéssim, a nivell d'una manera més ampli i més global, doncs, el que és el que representa el PP actualment i cap a on vol anar. Vull dir, no voldran, diguéssim, aquestes ambigüetats del Moreno Bonilla, que deia no, que nosaltres no queremos líos, que no volem anar amb aquesta gent, que amb aquests no es pot governar, doncs, bueno, doncs ja veurem com s'ho fa.
0: Mm-hmm. Més opinions, Ramon.
7: Sí, bueno, en primer lloc, no, és a dir, jo crec que ahir el quid estàvem si el PP aconseguia majoria absoluta o no. La resta es donava per fet. Bueno, constatar que l'ex vicepresidenta i ministra d'Hisenda ha tret els pitjors resultats de la història del PSOE, tal com deia el Joan, que s'ho facin mirar. Estem d'acord que això de portar ministres o no funciona, però segur que hi ha més.
5: Segur
7: que hi ha moltes més causes. A més, en un territori que històricament havia sigut, juntament amb Catalunya, el gran feu del PSOE. El graner de vots importants del PSOE eren Andalusia i Catalunya. Bueno, com sempre, bueno, Catalunya...
5: I havia estat governant, fins fa 8 anys estava governant el PSOE allà.
7: Llavors, pactarà amb Vox d'una manera o altra. Al final, uns diuen prioritat nacional, els altres primer los de casa, nosaltres primer, perquè també hi ha qui ho diu en català, és el mateix, no? És trist perquè això, malauradament, ens aboca a un camí molt dolent, perquè es comença assenyalant el diferent, després se'l fa el culpable de tots els mals, i a partir d'aquí la història ens ensenya a on condueix tot això. Bueno, aquí, és a dir, els dolents són... Clar, és que Vox té un problema. Diu, espanyol és solo el que és nacido en España y de padre y madre español. Resulta que té 5 o 6 que són... la mare és argentina, el pare és de no sé on... Però es veu que aquests no passa res. Aquests, com que són nuestros, ja està bé. Bueno, jo crec que el PSOE té que fer una profunda reflexió a Andalusia. I una constatació. Si les dues formacions a l'esquerra del PSOE haguessin anat juntes, haurien tret 2 escons més.
3: Sí.
7: I han tret un gran resultat, eh? Tal com bé està aquell espai que està tot trinxat, brallats i tal. N'haurien tret 2 més.
0: Joaquim, Jaume.
1: No, vull dir, bueno, com deies, és una cosa que estava...
0: Cantada?
1: Cantada, sí. Sí. Era si trauria majoria absoluta, si no, si... Si el PSOE es fotria una castanya més amunt o més avall, ara diu que, bueno, que se n'esperaven més i que al final ha sigut menys. Bueno, és allò que es diu després de cada eleccions i a tot arreu.
7: La nit electoral tothom ha guanyat, sí, sí.
1: La gran... El que hem d'acabar fent tots plegats és mirar per què passa això, perquè al final la gent acaba votant i això vol dir que o es van quedar tots a casa o la gent que no. Votava el pseudo aquest del PSOE
7: va haver més participació
1: de... Sí, bueno, no, potser, jo no, ja ho sé, però ja, vol ja. Que, o vol dir que això, o si no, és que no et voten els teus, doncs alguna cosa està succeint i succeeix, doncs aquí a l'Aragó ja veurem què ens acabarà passant en aquí i ja està, al final hem de fer una reflexió, això és ara em surt, del que estem fent tots plegats malament perquè està així passant això, perquè al final la gent que va votar és la mateixa que abans votava una altra cosa, no? I això hem d'anar-hi pensant perquè d'aquí 4 dies ho tindrem aquí, això, i bueno, és una cosa que va avançant en uns llocs més que els altres, però que hi és.
6: Bé, a veure, el Joan sembla que deia que acabarà pactant amb el de Vox. Jo crec que no els hi fa cap lleig, perquè em sembla, si no recordo malament, al començament hi va pactar la primera legislatura, no?
7: Sí,
6: que en principi
7: sí.
6: No serà res nou per ells, no?
5: Perdona, la primera no va guanyar el Moreno Bonilla, va guanyar el PSOE, va guanyar la Susana Díaz.
6: I es va juntar amb
5: Vox. I va juntar amb Vox, i amb el suport de Vox, doncs...
6: Bueno, o sigui que veus, sí, sí. Que sí que em sembla que de lleig no n'hi farà pas.
5: No, sí.
6: Vull dir que... Bé, no ho sé. I després també he llegit una mica el tema aquest de l'esquerra. Una esquerra, em sembla que deia, per Andalusia.
3: Adelante y por Andalucía.
5: Adelante Andalucía.
3: Una que anaven adelante i l'altra sí. Por Andalucía.
5: Que jo voldria fer un...
6: Hi ha hagut un augment significatiu. No hi veieu res aquí? No.
7: Sí.
6: Bueno, no sé si...
7: Sí que hi ha una lectura.
6: Que no serveix per gran cosa, d'augment, però bueno.
7: Bueno, hi ha la lectura de que si l'espai a l'esquerra del PSOE s'articula bé,
6: doncs,
7: és un espai... que pot tenir potència per i això... pot tenir veu, pot tenir vot i pot forçar
6: algun brot...
7: PSOE a fer polítiques més d'esquerres.
6: Algun brot verd, no?
7: Sí, clar,
6: potser hem de llegir la part
7: si
6: bona i no la
7: junts,
6: part dolenta.
7: En lloc de 13
6: no?
7: En tindrien 15.
6: Bé, clar, això,
7: però bueno, això és la vida de Brian. Això és la vida de Brian, ja ho sabem. Les esquerres és...
0: Bé, Joan, el matís?
5: Sí, no, un matís. A veure, no està tampoc molt segur o no tenim molt clar si s'haguessin anat junts, si haguessin sumat exactament els mateixos vots.
7: Això deien avui, amb la llei d'O...
5: No, home. Si sumes els vots, sí, des de l'hora.
3: Sí, però el comportament electoral, a lo millor, sí.
7: Potser és diferent, sí.
5: Però no anava per aquí, per això. Perquè d'aquests dos, diguéssim, dos grups o dues concentracions de partits que s'han presentat, que era Adelante i Por Andalucía, no? Bueno, Adelante Andalucía, que són aquests que tenien dos escons i ara en tenen vuit, és a dir, han multiplicat per quatre. Però jo ahir sentia una, en fi, una tertúlia d'aquestes que fan per la tele i d'anàlisi i tal, una cosa molt interessant, perquè aquests partits Adelante Andalucía és una mena de, en fi, de partits de progrés o de grups de progrés i d'esquerra, diguéssim, més centrats en el territori. És a dir, es podria dir que és una mena de
6: sobiranistes.
5: No sé si sobiranistes o no, però bueno, més diguéssim que miren des del propi territori. I aquest analista, el que ja diu, clar, és una cosa que inclús les esquerres i el PSOE també hauria de mirar, perquè segurament està apuntant a un estat plurinacional. És a dir, el tema de la nacionalitat, doncs, que és el gran dilema, doncs, que hi ha amb tota la dreta, perquè lògicament per la dreta i per l'extrema dreta encara més, doncs, només hi ha una nació, i per moltes persones i votants de les esquerres, doncs, també hi ha una nació només, doncs aquest, clar, si fem una lectura més àmplia del que és Espanya, doncs dius, home, si mirant Catalunya, mirant Euskadi, mirant inclús aquest resultat que s'ha produït a Andalusia, diu, clar, és que segurament això ens dona una visió d'aquesta plurinacionalitat d'Espanya, que segurament seria una, diguéssim, de les solucions, sobretot per alguns terrenys o territoris, perdó, de l'Estat, per poder avançar, diguéssim, amb aquest handicap que tenim encara, doncs, de que si som una nació, els altres no ens accepten, etc. I això em fa pensar, doncs, en una discussió que va haver i que hi ha permanentment, doncs, amb els socialistes, amb el tema de l'Espanya, bueno, i amb altres forces d'esquerres, de l'Espanya federal, és a dir, una Espanya, doncs, que hauria d'anar, doncs, a cap a aquesta plurinacionalitat que segurament ens convertiria en un estat federal amb el qual previsiblement, doncs, estarien tots o la majoria més còmodes.
0: A veure, tornem a casa nostra perquè avui llegim a les pàgines de política del periòdico que el pacte perquè Catalunya dirigeixi la zona franca remata els pressupostos. El segell definitiu a l'acord entre Esquerra i la Generalitat es preveu demà, si ho avala avui el Consell Nacional Republicà, i inclourà la nova línia orbital. Atenció, aquest projecte també, ferroviari. Illa vol presentar els comptes divendres i el govern treballa amb la previsió de poder aprovar els comptes abans de l'1 d'agost. Bé, en aquest Consell Nacional Republicà Extraordinari, sí, això correcte. Se celebra avui aquesta tarda.
3: Truqueu a tots els membres del Consell
0: Nacional. I Ramon Canal...
7: A 6:45.
0: Ah, truqueu, és a dir, un moment, sí, sí. Truqueu no, a tots els membres...
3: Que els truquem i els diem que facin el favor de votar.
0: Que facin ja el favor de votar.
3: Necessitem pressupostos.
7: Ara, quan surti, parlo amb Calabri i li dic que passin tots els telèfons a la Beba, que ja els explicarà
0: que hi haurà una pentinada
7: com funciona el tema.
3: Aniré trucant.
7: Ja els explicarà que això de la democràcia està sobrevalorat.
0: Sí.
7: Ja et diré jo que has de votar.
3: No, no. No diu això. És trucar i dir-li un consell.
7: Exacte.
3: Són amics, eh?
7: I tant.
3: Per tant, dir-li...
7: Depèn. Hi ha dies que no som amics. Però hi ha dies que sí.
3: Jo... La discrepància és una cosa i l'amistat és una altra.
7: D'acord.
3: Les unanimitats no...
0: Bé,
3: no,
0: el govern i Esquerra diuen anunciaran avui mateix que tenen,
7: de la broma, sí.
0: Tenen un acord per impulsar la línia orbital ferroviària, una infraestructura que pretén unir les grans ciutats de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. És un projecte, atenció, amb 5.200 milions de pressupost i un calendari d'execució entre el 2027 i el 2040, que finançarà íntegrament l'Estat amb l'ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Després de l'anuig que va implicar per Esquerra el rebuig del govern de Pedro Sánchez que la Generalitat recapti l'IRPF, que feia d'Esquerra Lleida el primer intent per aprovar els pressupostos, els republicans es van llançar a buscar un projecte que pogués compensar la decepció i justificar el suport, aquest cop sí, als comptes. Han considerat que aquesta línia orbital, un projecte anunciat el 2004, però que fa 20 anys que està en un calaix, era de prou envergadura per fer-ho. El seu traçat afecta una zona de més de 3 milions d'habitants, un calador de vots, segons la Sara González i el Quim Bartomeu, que expliquen avui al diari El Periódico.
7: Bueno, en l'acord...
0: Hi ha més coses?
7: Hi ha moltes més coses.
0: Per exemple?
7: No.
0: No, eh?
7: No, em toca a mi explicar-les ni dir-les.
0: Però la línia orbital seria, diguem, a l'estrella.
7: No, jo... Personalment, jo crec que l'estrella és el consorci de la Zona Franca.
5: I el consorci també.
7: Perquè el consorci de la Zona Franca és un ens molt potent i a nivell d'indústria, a nivell d'empresa, a nivell de mobilitat, a nivell de la gestió aeroportuària, té molta importància. Per mi, és a dir, a mi em sembla molt bé allò del tren orbital. De fet, jo aquí ho he dit moltes vegades, que sempre parlem d'Espanya, Madrid, el quilòmetre zero, i Catalunya es va construir igual, eh? Tot ha de passar per Barcelona. És a dir, tu per anar a Castelldefels has d'anar a Barcelona. Cosa que jo faré 62 anys i encara no entenc.
0: No ho entens, eh?
7: Perquè està allà, eh, Castelldefels.
0: Sí, sí, sí.
7: Oi? I has d'anar a Barcelona. Bueno, per anar a Terrassa des de Molins...
5: Igual, eh?
7: Sí. Per anar a Terrassa des de Molins, que està allà, resulta que hem de passar per Barcelona.
6: Uh-huh. Quin període heu dit aquí?
0: Fins al 2040.
6: Dels que estem aquí, em sembla que ningú farà aquest recorregut.
5: Jo penso
6: sí?
5: Estan ja fet el 2004.
3: Dia que tallin la cinta.
5: El 2044 encara en podem tornar a parlar.
6: Que m'aixequi i ja tornaré, eh?
3: Exacte.
7: Jo vull estrenar-lo per anar a Vilanova. Bueno, però,
0: I ve del 2004, això, eh?
7: Sí. Bueno, aviam, el problema d'això és... al meu entendre, el problema de qualsevol acord que arribes amb l'Estat és, primera, la tendència que té l'Estat a incomplir. Això, mani qui mani, diguéssim. Perquè també al PSOE li costa molt. Li costa.
1: No és una tendència, és una realitat.
7: I una realitat. Sí. I la senyora aquesta que s'ha presentat a Andalusia, diguéssim, que és la banderada dels incompliments. Bé. Vale. Però aquí hi ha el problema de que quan, malauradament, si no hi ha un miracle d'una alçada industrial, aviat tindrem un govern, aviat, de PP Vox, com a mínim.
1: Que seguirà incomplent.
7: Bueno, que aquests, segur que
3: no,
7: això...
3: No es pot posar tot a la mateixa balança. Bueno,
7: que aquests, aquests no és que incompliran.
5: Són molt, molt lleugers de...
7: És que no ho faran. I després, a mi m'agradaria...
0: A veure.
7: Dir una cosa així que s'entengui. Jo crec, no és informació, eh? No és informació, és una sensació...
6: Opinió.
0: Sí.
7: Opinió pel que sento, tal. Que d'aquí unes setmanes hi haurà notícies sobre l'IRPF. Les eleccions andaluses ja s'han acabat. Llavors, a vegades, la política també té uns tempos. A vegades la política té uns tempos que t'agradin o no, i són.
0: A veure, que no es pot ser tan simple amb l'anàlisi, Beba, Joan, dèieu?
3: No, perquè... Aviam.
7: Jo he sigut simple?
0: No, a veure, un moment.
3: Alguns comentaris. En relació a l'afirmació que feia el Martí. Aviam, a Espanya, el model d'estat que tenim té unes determinades imperfeccions, que és el model que ve de la Constitució, perquè acaba buscant una solució d'organització territorial que quan es va gestar estava en un moment de transició i, per tant, no és un model federal que és el que permet el desenvolupament de les diferents comunitats.
1: Ni tampoc és el que es va pactar.
3: No, per tant. No, però... I aleshores... Espera't. Sí, i aleshores el
1: més m'agradaria saber si és veritat o mentida el que he dit. Ja que
3: no.
1: Directament amb...
3: Aviam, el compliment...
5: No, s'han de fer matisos.
3: El compliment... de l'estat espanyol en relació a determinades inversions en moltes ocasions té responsabilitats dobles, perquè com que estàs actuant en un determinat espai i l'estat no està d'una manera inserit en tot l'espai, tenen errors de, per exemple, l'acord de la zona franca segurament serà bo perquè i això és l'essència del model federal, que on hi ha poder per exercir-lo, que s'exerceixi, i l'altre sigui un element de la xarxa que organitzes. I per tant, el que vull dir és que no hi ha uns malvats perennes a l'estat, siguin del color que siguin, que ens van a matxacar, sinó que és com hem concebut el model. Per exemple, jo l'altre dia deia, jo no estic d'acord en que les eleccions de les comunitats autònomes les pugui arbitrar cada comunitat, sinó que es convoquin d'una manera generalitzada. Potser amb algunes excepcions, perquè si la Constitució ja diu que hi ha regions i nacionalitats
7: històriques,
3: potser cal distingir l'element aquest. Però ara el que estem veient és que ho estan fent servir de preescenari per anar gestionant un determinat nivell. Llavors, tenim moltes imperfeccions en el model i en l'execució, i tu has estat a l'administració, les coses, si tens una determinada subvenció, els ritmes amb què s'ha de complir o no, etc. Cada administració són responsabilitats moltes vegades compartides. Per tant, tota l'estona, penjar els neulers, en una banda o l'altra,
1: No, home, però des del 2004...
3: Aviam,
1: anant a peu marxa enrere, ja estaria
3: escolta
1: això.
3: Escolta una cosa, personalment he intervingut en determinats elements de planificació. Sí, sí. I en la planificació, que en el meu moment coneixia que era el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Residus, els ritmes d'execució que podies de coses no són sempre els que tu voldries. Per què? Perquè resulta que allò ho gestiona aquell consorci, i aleshores el consorci té uns ritmes diferents que l'Agència de Residus. Escolteu, l'administració té uns elements de complexitat que s'han de saber entendre, i des del punt de vista del debat polític no els hi podem, inclús els que estem, no els hi podem col·locar a sobre de seguida el neuler de que és que tots són iguals. Tots no són iguals.
1: No, jo dic ara, que tots incompleixen.
3: Hi ha determinats... és que què vol dir complir o no complir?
1: No, incompleixen fins avui.
3: Però ja és igual. Catalunya no ens va bé situar-nos, crec jo, com a víctimes. Ens va bé ser proactius. I, el, bueno. I això, i mira que surti de la meva boca, però això ho va saber fer el Jordi Pujol.
5: El gran mestre.
3: El gran mestre, aquesta l'enganxo, ja tinc els Mossos. Aquest, vull dir, escolteu, s'ha de ser intel·ligent.
7: Tu estàs parlant del peix al cova.
3: El peix al cova, exactament. Exactament. Bueno. Entre el tot o res, normalment, llavors et quedes amb el res.
7: Un matís respecte al consorci que crec que no és sobrer i que no s'està dient prou. La majoria en el consorci la tindrà la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Sí. És a dir, s'està empoderant a un ajuntament amb poder i recursos.
3: Sí, sí.
7: Perquè la part que tindrà l'Ajuntament també incorpora recursos econòmics.
6: Perdona,
7: que crec que això, pel món municipal... és molt important, perquè al final l'administració que més rep, que més està tensionada, que més està molt mal finançada, són els ajuntaments. I la gent, on va queixar-se, és a la porta que té més a prop.
3: Sí.
7: I això, els que heu estat regidors amb responsabilitats de govern, no cal que us
0: ho expliqui. Fes la pregunta, Jaume, i el Joan, que havia demanat la paraula.
6: Canviarà ara el sistema aquest del
7: consorci?
6: Sí.
7: Sí, clar, però...
6: qui havia fins ara? Qui manava?
7: Era de l'Estat.
5: No era
6: 100% de l'Estat.
5: No, un consorci no és
3: més de l'Estat. No és mai 100% de ningú. El que passa és qui és el majoritari.
7: La participació majoritària la tenia l'Estat.
6: Era el govern central i la resta, la Generalitat i l'Ajuntament.
5: L'Ajuntament.
6: O sigui, deu haver canviat els percentatges.
7: Bueno, ara canviaran els percentatges. Ara la majoria la tindrà la Generalitat més l'Ajuntament de Barcelona.
6: I després una cosa amb la Beba... estic d'acord amb tot això de compartir situacions i tal, i tu no aixeques falta de voluntat a ningú?
3: Sí, no, clar que sí. No, més que falta de...
6: En tots aquests anys?
3: I tant, no, i tant que sí, i tant. Però falta de voluntat i alhora la voluntat ja no és en el moment, sinó en la definició de les prioritats. S'acaben pactant unes prioritats que a la cartera l'altre en té unes altres i llavors les fan d'una altra manera. No, clar que hi ha trampes d'aquestes. Sí, sí, totalment. I evidentment hi ha hagut, de vegades per part de determinades forces polítiques de l'Estat, una actitud defensiva pel que significa Catalunya.
6: Però perquè li perjudica en altres llocs.
3: Exacte.
6: Per exemple.
3: Exacte.
7: I perquè dona vots.
3: Clar.
6: Dona vots d'una altra banda.
3: Sí, sí. Clar. Com aquí fem, bueno, respecte
5: igual,
3: a la resta.
5: Igual que fem aquí.
0: Aviam, els matisos.
5: No, matisos, jo volia intervenir.
0: Ah, no, però volies posar matisos a...
5: Sí, no. Bueno, passa que
0: endavant. Passat, sí, sí,
5: passat era d'una altra història, d'un altre tema. Bueno, no, volia parlar, doncs, no del Consell Nacional d'Esquerra, ni molt menys, sinó d'aquest acord que previsiblement, doncs...
7: De totes formes, tot el que vulgueu del Consell Nacional m'ho dieu, jo prenc nota.
5: Sí, bueno, ara quan
3: sóc un alumne... Si ens convideu a la fila zero,
7: bueno,
3: venim.
7: Ja sabeu que sóc un alumne, jo us faig cas aquí al quarteto aquest d'aquí, jo ho va dir.
5: Quan tanquem micròfonos ja et farem la llista. Vinga. No, però en relació, doncs, a l'acord, o les converses que estan tenint Esquerra i el PSC, o el govern de la Generalitat, doncs, per
7: el
5: tema
7: el
5: de l'aprovació dels pressupostos.
7: I el PSOE.
5: Bueno, i el PSOE, espera, deixa, ja vindrà el PSOE.
7: No, que és que està, la conversa està en els
5: que
7: tres.
5: Que ja vindrà, però deixa'm, que ja sortirà el PSOE, deixa'm acabar. És que al final t'haurà de pentinar jo també, Ramon.
0: Bueno, endavant.
5: Escolta, no, doncs aquestes... A veure, a mi em sembla interessant, i semblaria, perquè s'està sentint els últims dies, inclús aquest matí, doncs, sentia per la ràdio, doncs, que aquestes, diguéssim, negociacions estan bastant avançades, que és previsible, doncs, que es pugui tenir, doncs, pressupostos, doncs, properament, o més que bé. També he sentit, perquè clar, jo parlo d'oïda, jo no estic en lloc, doncs que el president de la Generalitat, el senyor Illa i el senyor Junqueras, doncs, faran la presentació
7: avui,
5: el dia d'avui,
7: de la línia,
5: doncs,
7: orbital.
5: Del tema de la línia aquesta de
7: orbital, sí.
5: Orbital, etcètera. Per tant, jo penso que, lògicament, doncs, encara que s'ha de manifestar i ha de dir la seva del Consell Nacional, doncs, les coses semblen que van per bon camí. I malgrat, com deia el Ramon, que segurament doncs, que amb aquest acord, diguéssim, de, dels pressupostos, doncs, hi ha més coses que no pas només la línia orbital i el tema de, del Consorci de la Zona Franca, però aquestes, diguéssim, són les dues peces de gran pes que hi ha amb aquest acord. Previsiblement, doncs, si avui presenten el tema de l'orbital, de la línia orbital, és que hi ha un acord, una intenció del govern i d'Esquerra Republicana doncs, que això tiri endavant, perquè si no no faria la presentació. I d'altra banda, quan s'està parlant també del Consorci de la Zona Franca, que deia el Jaume, el consorci que és això, doncs bueno, ja m'ho he explicat algunes vegades, però un consorci és un conglomerat d'administracions, inclús poden haver dins del consorci entitats privades o empreses privades dins del consorci. Majoritàriament fins ara diguéssim la capacitat de decisió la té l'Estat, i el que es pretén amb aquest nou acord és que doncs, la tingui Catalunya, i que inclús la presidència del Consorci doncs, podria ser perfectament doncs, l'alcalde de Barcelona, que és on físicament està ubicat tot allò. I per tant, doncs, jo crec que això avançarà. I això, si tot això avançarà, vull pensar també, i aquí és on entra el PSOE, que segurament doncs, el PSC, malgrat que tingui molt bona voluntat, ja haurà treballat en fi, internament, doncs perquè el PSOE vagi en la mateixa línia. I segurament doncs, podrà servir també doncs, que un cop aprovat els pressupostos del PSOE, de Catalunya, doncs, o abans o després o paral·lelament, doncs, com s'estan negociant també els de l'Estat, els del govern central, doncs, bueno, previsiblement, si això va per bon camí, doncs, bueno, doncs, també serà un al·licient doncs, perquè es puguin aprovar els pressupostos generals de l'Estat.
7: Per aprovar els pressupostos generals de l'Estat...
5: Necessita més gent, sí.
7: A part de que es necessita més gent. Al final, sí, sí. La democràcia té això, eh? Ens agradi més o ens agradi menys, va de majories. I les majories
5: bueno,
7: les has d'intentar sumar i construir com sí, puguis. Sí. I no sempre és fàcil.
5: No,
7: és fàcil. Ara, sí que et dic que si el govern de l'Estat vol aprovar pressupostos, s'haurà de moure amb el tema de l'IRPF i la recaptació de l'IVA. Però tu... Que el de la recaptació de l'IVA, teòricament, ja estava fet, i la Generalitat no només anava a recaptar un 21% més del que recaptava d'IVA, es passava del 60 escaig al 88, sinó que a més aquests diners anaven directament a una caixa a la que tenia accés immediat a la Generalitat, el qual eren recursos que això a vegades et diuen, home, aquests d'Esquerra negocieu una cosa perquè ho aprofiti un altre que governa. Sí, sí. Perquè és bo per la gent, no? És bo pel país. Doncs que ho aprofito el que estigui.
3: Si no es fa així, quin bueno, sentit té la política?
7: I si el que està en aquell moment no ho aprofita bé, doncs ja ho direm. I la gent, després, ja jutjarà.
5: Bueno, jo ja sé que el negociar i l'arribar a acords necessita doncs, unes confiances mútues, perquè si no, no s'avança.
7: I voluntats.
5: Bueno, confiança vol dir tot això, vol dir també voluntat, la confiança i voluntat, perquè si no, no s'avança. Però a partir d'aquí, de que hi ha voluntat i hi ha complicitats,
7: sí.
5: Doncs, home, també hem de tenir una certa paciència. Abans la Beba, i faig un parèntesis, parlava dels tempos de la gestió de les administracions.
7: Jo també he parlat de tempos.
5: I tu també.
7: També ho he dit.
5: No, això també, i tothom ho diu. Però això què vol dir? Doncs, home, una cosa és arribar a un acord, per exemple, això que estàs dient de l'IVA, de l'IRPF, en fi, tot això que són negociacions que s'estan fent a nivell
7: que estava bloquejant la fins a fa poc sí, sí. Vicepresidenta i ministra de la senyora Montero.
5: Però ara ja s'han acabat les eleccions
7: d'Andalusia.
5: Bueno, la Montero ja no hi és. Ja hi és el govern central no hi és, està a Andalusia i que, en fi, li desitgem molta sort a Andalusia.
7: Exacte, sí. Doncs, no cal que torni, diguéssim.
5: Bueno, és igual, diu que no tornarà.
0: Endavant.
5: Tranquil. Aleshores, doncs, ara es podran negociar segurament coses que, bueno, doncs van quedar congelades. Perquè... com deien abans, i tornem a repetir...
7: També ho he dit, això, que les properes setmanes...
5: Sí, Ramon, sisplau. Sí, ja ho sé, i ja t'he reconegut que sí, ho has dit. Però que la política doncs, té els seus tempos, i això vol dir que no només en política, sinó en general, en la vida,
2: l'intentar anar molt de pressa per fer algunes coses o certes coses, precipitar-se no és bona consellera la precipitació.
0: Que el Jaume ha de marxar, una última intervenció.
6: Última pregunta,
0: atenció.
6: Com a ciutadà de peu, i no represento ningú,
0: bé,
6: represento a mi mateix.
0: Molt bé.
6: I nosaltres. Tot això, aquests possibles acords...
0: Això qui ho paga?
6: No, a part de qui ho paga, que això és important, és que acabarà amb un caixó i d'aquí no sé quants anys en tornarem a parlar. No? Esteu segur que no?
0: Tu ets escèptic, vols dir?
7: Això...
6: Degut a l'experiència que dius, no?
7: Un cop...
0: T'hi sumes, Joaquim? Dos escèptics.
7: Un cop arribes a un acord per presentar els pressupostos al Parlament, que és el que l'altra vegada, quan el govern va treure pressupostos, no els va portar al Parlament perquè no hi havia, d'acord? Val. A partir d'aquí s'obre un període on es poden transaccionar, presentar esmenes, etc. Un cop s'aproven, els pressupostos normalment són d'obligat compliment.
6: I quin percentatge es compleixen de pressupostos?
7: A Catalunya, moltíssim. Estem parlant dels pressupostos de la Generalitat, sí, no clar. Dels de l'Estat.
6: Sí, no, ara tenim aquests aquí.
7: Els de la Generalitat.
6: Sí,
7: i aquí, normalment, tots els governs de tots els colors, aquí els pressupostos els acompleixen gairebé tots. És més, moltes vegades els hi falten calés per fer més coses de les que voldrien. Bueno, ja està. Però, és a dir, una altra cosa és el compliment d'inversions de l'Estat a Catalunya, però això és a l'Estat, no té res a veure... Allò...
6: Però això ve d'acords,
7: sí,
6: que després no es compleixen. Ja ho sé, que depèn de l'altre, ja ho sé. Però bueno, al final els que patim les conseqüències són els d'altres.
7: Hi havia un acord per fer el Consorci d'Inversions, que era una entitat blindada, perquè era una cosa que anava per llei, que es va presentar al Congreso de los Diputados,
2: i una força
7: independentista la va tombar.
6: La va tombar. Sí, sí.
7: I ara haurem de fer una societat mercantil que quan arribi al govern de PP i Vox se la carreguen amb tres telediarios.
6: I
7: en canvi, una altra cosa que estava aprovada pel Congreso de los Diputados i que té caràcter de llei, és molt més difícil de desmuntar. Doncs van haver uns senyors que diuen que són independentistes
1: aprovada no hauria d'estar-ho.
0: Joaquim.
1: No, vull dir que al final...
2: No, però es va vetar inclús la tramitació.
1: A lo millor perquè hi ha gent que
6: bon
1: pensa...
6: Bon dia, bona setmana.
1: Que pensa
6: bona
1: setmana. Que ha d'anar d'una altra manera.
3: Ho dic pel Jaume abans no se'n vagi.
0: Doncs mira, mentre s'agafa la jaqueta.
3: L'any en què es van acordar el traspàs de competències policials als Mossos d'Esquadra va ser el 1994. Quan va acabar de ser efectiu tot el desplegament va ser el 2008.
7: Sí, vale.
3: No, sí,
1: hi havia un calendari.
3: Ho dic com a dada perquè les qüestions complexes sí. No s'articulen amb un...
1: Però estem parlant d'un acord...
7: Perquè veieu com ha canviat el món el president del govern.
1: Estem parlant d'un possible acord del 2004, avui segueix estant igual que el 2004, no el desplegament dels Mossos que va trigar no sé quants anys.
3: Del 94.
1: Doncs el 2008.
7: Però
1: els 14 anys.
7: Sí, però del 2004...
1: Avui no ha passat res, està igual. I a vegades el problema és que dos fan una... que implica un tercer, és a dir, fan un acord que implica un tercer. Uh-huh. Aquest tercer és el que l'ha d'executar, aquest tren orbital. I si no l'executa, doncs... Doncs no passarà res, per tant l'acord... I no, això ens ha passat a tots plegats, que hem quedat
7: si no
1: amb coses que les ha de fer un altre...
7: D'acord.
1: I al final acaben... Aquí Molins de Rei, estem esperant les pantalles acústiques que el 2003... Bueno. Havien d'estar i van estar al pressupost del 2003, 2004, 2005 i 2006 i ja els he perdut més la vista. Però, i encara tots les veiem, que estan posades aquí, ja s'han fet velles.
7: El tema dels transversals aquests del 2004, però no està aprovat, perquè ara s'està parlant, si és que s'arriba a aprovar i s'arriba a l'acord, doncs d'una projecció de fins ara, fins al 2040. Va? Els Mossos van trigar 14 anys a desplegar-se completament.
1: Sí, clar, però en francès diuen entrande.
7: Clar, aquí és el que ens interessa. Però ara ja estem qüestionant qüestionant que s'ha arribat a un acord, sinó estem qüestionant que es pugui començar a parlar d'aquest acord. Amb la qual cosa és que no arribarem mai enlloc. És a dir,

0: sempre tenim, però no totes, no totes. No, no. Aleshores, pensar...
1: Cadascú té la seva.
0: Pensar, no? Sí, sí, cadascú té la seva. Pensar que perquè alguns vulgui la independència i altres no, els independents o els independentistes tenen tota la raó i els altres no tenen raó,
1: no, això és un absurd. No, però tenen una manera és un molt diferent. No?
0: És un absurd.
1: País
0: és un, home, és un absurd. És un absurd, igual que és un absurd pensar que hem de continuar amb un estat centralista i centralitzat. I no és perquè un estat segurament centralista no funcioni. França és un estat molt centralitzat, eh? I mira, hi van funcionant. Però resulta que Espanya, o la península ibèrica, o digue-li com vulguis, no té aquesta concepció d'estat que tenen els francesos. I, per tant, aquí estem parlant de la plurinacionalitat aquesta que comentàvem abans, que si això som capaços de tirar-la endavant...
1: Que ho posa aquesta, la Constitució aquesta que ens refreguen cada dia, no?, que tenim.
0: Sí, sí. La Constitució, no, mira, no. La Constitució és tirar el temps molt enrere, però segurament va ser el millor que es podia fer amb les condicions que hi ha.
1: No, no, doncs, jo això no en dubto.
0: Doncs refrega tant la Constitució.
1: No, no, no. Però lo de nacionalitats i regions, que diu la meva que és així...
0: Si la volem millorar i s'ha de millorar moltes coses, el que hem de fer és treballar per millorar-la, no queixar-nos de que no ens serveix. No,
2: Ramon.
0: No,
2: que jo també sóc independentista, eh?
0: Bueno, sí, home, molt bé.
2: No, no ho dic perquè a vegades sembla que... El que passa és que segurament dins de l'independentisme hi ha visions diverses.
3: Jo sóc comunista.
4: Tu ets comunista.
3: No hi ha manera de que la societat sigui una societat sense classes.
2: Bueno, mira, però vull dir que jo també sóc independentista.
4: I llavors què?
2: Ara, segurament dins de l'independentisme hi ha diferents visions i diferents formes de treballar com arribes allà. Llavors...
0: Les utopies s'han de mantenir, home.
2: No, no, clar, el que passa és que jo, a part de ser independentista, sóc republicà i d'esquerres. Jo sóc
4: moltes coses, llavors, Ramon?
2: Bueno, jo el que voldria és deixar de ser independentista per poder ser un ciutadà d'una república i d'una república construïda des d'una visió d'esquerres.
0: Vaig obrir a dir-ho?
2: No, no, catalana, però des d'una visió d'esquerres. Això és el que voldria, però mentrestant... Mentrestant,
3: el PP i Vox governen, van sumant, i a Oriola tenen la Conselleria de Cultura.
2: I així, i pobre Maria Hernández. Sí, sí.
4: I tot i així segueixes sent comunista més que mai, no?
3: Com bé.
0: Com sempre.
3: És que, en fi, jo crec que des del punt de vista de la democràcia... les forces democràtiques que tinguem diferents programes i diferents objectius a nivell de com tenim la visió de la societat, estem obligades a saber quin és el fil que realment se situa en horitzons diferents. Hi ha ideologies que en aquests moments tenen molta força i que la ciutadania els segueix, perquè és molt fàcil dir primero los españoles i fins i tot primero los catalanes, sense matitzar res més.
4: Ho hem de deixar aquí. Com a radiofonista, en aquest cas, us he de dir que ho hem de deixar aquí. Gràcies, Ramon Canal, Genova del Català.
2: Fins dimecres.
4: Joaquim Martí, Joan Barrios i Jaume Armengol. I dilluns que ve no vingueu, que és segona Pasqua, és festa.
0: Ah, ostres, sí. Tenim festa.
4: No? Per tant, fins aquí 15 dies. Gràcies. Adéu-siau, gràcies.
0: Bon dia a tothom.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. Illa també reunirà avui amb Comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. El dimecres hi ha prevista, de fet, una comissió bilateral entre els governs català i espanyol, i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari, tot i que l'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Una de les principals demandes dels docents, recordem, és l'augment del salari i també les condicions l'escola inclusiva. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions

0: dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I pel que fa a la mobilitat, la 2 a Òdena està tallada per l'accident d'un camió que ha volcat. Es fan desviaments per la 549. Pel que fa a la B23 a Molins de Rei, també un altre accident, talla en aquest cas un carril i provoca retencions. I també la C17 a la Garriga, una avaria, talla un carril i provoca circulació intensa. A banda, també hi ha les retencions habituals als accessos de Barcelona, en l'AP7 a Barberà i també la C31 al Prat. Pel que fa al servei ferroviari, també situació complicada. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per l'atropellament d'una persona en un punt no autoritzat. A conseqüència d'aquest accident està interrompuda la circulació de la línia R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú. També interrompuda la circulació entre Figueres i Portbou, en aquest cas per la incidència en la infraestructura que afecta els trens de mitjana distància. I un home de 52 anys i veí d'Abrera moria ahir a la nit atropellat per un cotxe a la carretera C55 a l'altura d'Abrera. Amb aquesta víctima ja són 42 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem l'any. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pels núvols abundants. Precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral prelitoral central, al Pirineu i també al nord-est durant la tarda.
1: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10.
2: Informació local.
1: El Foment programa pel proper cap de setmana dues propostes. Per una banda, teatre o monòleg de Carles Sans per dissabte a 8:45 del vespre. Carles Sans, membre del Tricicle, que en aquest cas puja sol a l'escenari amb aquesta comèdia on explicarà anècdotes viscudes durant els seus anys de carrera professional. Doncs el dissabte a 8:45, Carles Sans al Teatre del Foment. I diumenge a les 6 de la tarda hi haurà ball. Els amics del museu fan una sortida aquest diumenge al Museu Etnològic de Nonàs, per la Franja. Visitaran el museu, que té 30 espais visitables i 600 metres d'exposició que mostren com es vivia abans, vestigis de la població i de la seva vida quotidiana. I, per altra banda, aquesta setmana continuen les xerrades. Ha fet la segona xerrada amb motiu del Dia d'Europa. Aquest dijous, a la tarda, a la biblioteca hi haurà una taula rodona titulada Una Unió Europea desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs, i Xavi Paz, alcalde de la vila. Dijous a les 8 a la biblioteca. Entrada lliure. I l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel celebra el seu 50è aniversari aquest proper dissabte. La festa comença a 2:45 amb dinar, després tardeo a partir de 4:45 amb una orquestra inflables pels més petits. Els tiquets del dinar continuen a la venda avui dilluns i el dimecres. Podeu retirar-los al local de l'associació. Els preus són 5 € pels socis de l'entitat i 30 euros pels no socis. 50è aniversari de l'Associació de Veïns del Barri del Canal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és l'Espinet, que està al carrer Menéndez Pelayo 36, al Barri del Canal.

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
4: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
3: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
4: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
3: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
1: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
6: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
5: Vols dir que val la pena?
6: I tant! Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
7: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Ràdio Molins de Rei.
9: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Les 10 del matí i 9 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 18 de maig. Aquesta tercera hora del programa parlarem de política. Ho farem des del punt de vista de Molins en Comú Podem amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Lucas Ferro. Després tindrem l'espai de cultura popular, espai mensual que compartim amb el Sergi Domingo, el Xenxo, per parlar i fer un repàs a l'agenda d'activitats relacionades amb la cultura popular, evidentment, per aquestes properes setmanes. I després farem un cafè amb el comerç amb l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç, per, després de les notícies de les 11, també parlar dels 50 anys de l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel. Tot això en aquests propers minuts. Ara saludem avui via telèfon al regidor portaveu de Molins en Comú Podem i, a més, regidor d'Educació i de Medi Natural de l'Ajuntament de la Vila, el Lucas Ferro. Hola, Lucas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Aviam, deixa'm tornar a parlar d'educació, Lucas, perquè veiem a les xarxes comunicació oficial de l'Ajuntament aquesta proposta de la zona de petó i adeu, i per tant parlem del projecte Camins Escolars Segurs que esteu promovent des de l'Ajuntament, perquè hem vist aquesta notícia acompanyada d'una fotografia a l'entorn del Virolai, amb aquesta zona de petó i adeu. Estigueu amb el cotxe com a màxim 2 minuts. Això vol dir que ho intentareu implementar, diguem, a tot l'entorn dels centres escolars de la vila, aquesta iniciativa?
1: Sí, volem avançar en el fet d'intentar generar espais al voltant de les escoles que permetin, per una banda, sabem que hi ha famílies que, evidentment, porten els seus fills amb cotxe, que permetin compaginar la mobilitat amb el fet de que els entorns escolars siguin entorns segurs pels nens i nenes i que siguin entorns, doncs, de comiat, tranquils pels nens i nenes, i que puguin conciliar també amb les famílies que van a peu i amb els cossos docents i amb els veïns. I, per tant, hem començat aquesta primera proposta de generar aquesta zona de petó i adeu que permeti a les famílies arribar amb cotxe, acomiadar-se dels fills i tornar a marxar sense utilitzar aparcaments de la zona. Creiem que és una proposta que pot ser positiva. Cada entorn escolar és un repte urbanístic, de mobilitat, etcètera, etcètera, i per tant el que farem és intentar avançar propostes en les diferents escoles de la vila que permetin això, no?, conciliar els entorns escolars amb la mobilitat a les hores punta. Uh-huh.
0: Per tant, ho anirem veient, diguem, en les properes setmanes. És un projecte que anirà, doncs, avançant en aquestes properes setmanes?
1: Sí, estem avançant tant amb el projecte de camins escolars, no?, per fer itineraris que els nens i nenes, especialment d'edats més avançades, 8, 9, 10 anys i endavant, puguin anar a les escoles, diguem, a partir de camins d'itineraris segurs, i per altra banda, doncs, generar entorns escolars que siguin d'acollida i de comiat, que facilitin la mobilitat i la seguretat de les famílies.
0: Uh-huh. Molt bé, a tot això, doncs, aquesta setmana que encetem, Lucas, que és l'última, llegeixo la nota de premsa, no?, per fer la presentació de sol·licituds, parlem de la preinscripció a les llars d'infants, que s'acaba aquest divendres 22 de maig, no?
1: Sí, s'acaba. De moment, les dades les farem públiques en finalitzar el període d'inscripció. Estan anant bé, recordar les famílies que no ho deixin per darrera hora, i per tant encarem aquesta última setmana confiats en que també la modificació del reglament i l'increment de places que hem anat fent durant aquests anys permetrà resoldre aquesta tensió d'entrada que hem viscut els darrers anys. Uh-huh.
0: Molt bé. Tot això, doncs, encetem aquesta setmana, però volia també treure altres aspectes de l'actualitat, com per exemple dilluns passat ens vas acompanyar, però la tarda vespre vau tenir reunió del comitè executiu de Fira de la Candelera, de balanç d'aquesta darrera edició de la Fira. Quina valoració en faries, Lucas, doncs, d'aquest comitè executiu?
1: No vaig poder assistir al comitè executiu dilluns, per tant, no he pogut compartir encara amb el regidor la valoració que es va fer al comitè.
0: Sí.
1: Per nosaltres va ser una fira positiva, jo crec que espais ben aconseguits. És veritat que Rodalies segurament va tenir un impacte en l'assistència a la fira i en poder atraure gent dels municipis del voltant, però per nosaltres la valoració va ser positiva, i per tant, quan puguem compartir aquesta setmana la valoració que se'n va fer la darrera setmana, també farem la nostra.
0: Bé, i també vau realitzar una junta de portaveus extraordinària, ens explicava l'alcalde, per parlar d'aquesta qüestió que voleu portar a ple aquest ple del mes de maig, aquest projecte de reforma de modificació urbanística a l'entorn de la zona de la Gravera. Lucas, on ja ens avançava l'alcalde, doncs, que la idea també és contemplar, entre altres coses, incorporar en aquesta zona un espai per la pràctica de l'atletisme. Parlem també d'una zona que també ha de contemplar, doncs, aquest parc, aquest entorn natural, i per tant, com a regidor medi natural, com conceps, doncs, aquest projecte?
1: Per nosaltres, el projecte de la Gravera té diferents derivades, però té un problema de fons, que és que hauríem de posar fi a una activitat que genera excessives molèsties i emissió de partícules en un entorn que cada vegada estarà més tensionat pels equipaments que hi tenim, per la clínica, per l'escola, pel CAP i ara també per la residència. Que, per tant, reduir aquest impacte d'una activitat com és una gravera en el nostre entorn era important. I per fer-ho, creiem que era important plantejar diferents aspectes. El primer, evidentment, la qüestió de la mobilitat, no? Que el terraplè no acabi sent l'autopista a partir del qual recirculen per dins del municipi els vehicles que fan activitat industrial a la gravera i als diferents polígons. Per l'altre, evidentment, doncs, que la gravera situa en un espai d'interès natural, no? L'últim tram del connector biològic de la Ribera amb el riu. I per l'altra, que l'espai ens hauria de permetre un aprofitament ciutadà que fos de baix impacte, evidentment, perquè està a prop de l'autopista, però que ens permetés tenir un parc naturalitzat que pogués tenir usos socials, no? La pista d'atletisme, una zona verda, etcètera, etcètera. I creiem que el projecte encaixa amb totes les derivades i creiem que és un projecte molt positiu precisament perquè permet obrir un espai nou, un espai ambientalment dissenyat també per a complir amb aquest últim tram biològic de la Riera i que permet encaixar usos, inclús usos que a Molins tenen difícil encaix amb les zones d'equipaments previstes, com són les pistes d'atletisme. Per tant, considerem que és un projecte positiu, que és un projecte plural i que és un projecte que ens permet resoldre una mala peça al tele que teníem, com era la gravera.
0: Bé, doncs això en principi es vol portar, ens deia, l'aprovació inicial, no?, de la modificació del planejament, al ple d'aquest mes de maig, eh?
1: Sí, perquè aquest procés urbanístic, diguem, és llarg, no?, i per tant, entre aquesta primera aprovació inicial i la darrera segurament ja passarà un any, però el volem començar el més aviat possible precisament també per deixar plantejada una zona que per nosaltres dona importància alta per l'impacte que té sobre el barri, pel potencial que té també pel conjunt de la ciutadania.
0: Uh-huh. Ara que parlàvem d'aquell entorn, com estan anant les obres, doncs, de la remodelació de la Riera de Vallvidrera en aquest últim tram a la zona de Can Revella?
1: Bé, les tenim ja finalitzades. És veritat que tenim una dificultat evident, no?, a l'hora de poder fer una presentació de les obres de restauració, doncs, perquè hi ha restriccions a l'accés derivades de la PEPA, però tenim ja finalitzat aquest últim tram de restauració.
0: Uh-huh. Molt bé. De la setmana que iniciem, algun aspecte a destacar, Lucas, de l'actualitat local?
1: No, tenim comissions informatives, sí. Entre altres coses, haurem de parlar del conveni de residus que hem aconseguit amb l'àrea metropolitana per facilitar aquesta transició entre el residu mínim i la inclusió de la fracció d'envasos a la nostra vila i a la resta de municipis que tenen residu mínim. I, per tant, comencem a partir d'aquí, doncs, a explorar acords i transformacions en el nostre model de residus que ens permetin tenir recursos per poder fer un pas ambiciós en matèria de gestió i de millora, entre altres coses, dels contenidors de la nostra vila.
0: Conveni uns 2 milions d'euros, no?, em sembla, o més i tot, no?
1: Sí, dos i escaig, sí. Dos i mig, quasi, gairebé, que ens han de permetre fer un replantejament de fons del model de contenidors, del model de recollides, i que ens han de permetre, com a mínim, fer aquesta primera inversió que suposa haver de canviar el model de residus, que no és només contenidors, és també camions, si volem canviar el model de càrrega, i per tant el que hem fet és encarregar un estudi que ens permeti, com a mínim, establir quina és la forma més eficient de mantenir el model de contenidors, en quins carrers podem tenir problemes amb la càrrega lateral, que exigeix una major altura a l'hora d'agafar, etcètera, i carrers més amples, i per tant, com a mínim, tenir apamat on podem implementar-la, quina inversió necessitaríem i quin és el millor sistema i més eficient per pensar els recorreguts a la nostra vila.
0: Molt bé. I començàvem parlant d'educació. Lucas, i et volia preguntar també per quina valoració em faries de la mobilització de la setmana passada, tenint en compte doncs, que el dimecres vàrem tenir, de fet dimarts, vaga a nivell de tot Catalunya, i el dimecres doncs, sectorial al Baix Llobregat també i el Penedès amb una mobilització important i amb un bon seguiment aquí a la nostra vila. No? Quina valoració em faries com a regidor d'Educació?
1: Crec que estem vivint nivells de mobilització molt alts, inclús a pesar de que, evidentment, sostenir tants dies de mobilització té un cost econòmic pel cos docent i de força també per les organitzacions que l'estan impulsant. Crec que és evident que aquesta demostració, no només de força, sinó de enuig que viu part del cos docent, ha de tenir, a l'altra banda, el departament un espai de diàleg. Per tant, jo crec que estan posant, com es diu popularment, tota la carn en l'assador perquè el departament hagi d'obrir una negociació. A Molins la participació ha sigut molt alta en la línia dels dies de mobilització anteriors que hem tingut, i per tant esperar que això acabi on ha d'acabar, que és en un espai de diàleg entre el cos docent i el departament, que a les millores que ja s'han aconseguit, perquè crec que l'acord contempla qüestions molt positives, entre d'altres que n'hem parlat darrerament, no? Doncs la recuperació de les inversions escolars i la millora d'algunes parts de la retribució i de les condicions docents, doncs sobre aquest acord s'hauria de poder establir un espai de diàleg que acabi de perfilar-lo i d'incloure millores que són necessàries, perquè si no també és veritat que l'afectació no són només els dies de vaga. Jo crec que viurem un any, un curs, si no hi ha acord, doncs que serà cada vegada més complicat, no? Sense colònies, sense activitats extraescolars, etcètera, etcètera. I jo crec que això mereix un acord de país, com diu el govern, que reinclogui les demandes que planteja avui la comunitat docent.
0: Uh-huh. I per altra banda, parlant de medi natural també, Lucas, la setmana passada parlàvem de si tenies o hi havia alguna notícia al respecte, doncs no, la flexibilització no de les mesures pel que fa a la pesta porcina, i d'altra banda també parlàvem, per exemple, el divendres amb el Miquel del restaurant de Can Tintorer, escoltàvem també altres restauradors preocupats perquè no se'ls hi explica o no veuen al final, vaja, d'aquestes mesures, i com ha baixat també la feina en aquest entorn, no?, de restaurants, que sí que hi pot accedir la gent, però davant d'aquesta doncs, situació ha baixat moltíssim la feina. I a partir d'aquí, doncs, també fins i tot alguns parlaven de potser rebre ajudes, com ja va passar en el context del confinament i de la Covid. No sé com veus un efecte col·lateral, no?, de totes aquestes restriccions, que és la restauració que tenim al parc, també a Molins de Rei.
1: Totalment. De fet, els restauradors ens serveixen molt també com a indicadors, perquè a vegades tenim la percepció de que hi ha restriccions, però tothom fa la seva. Les dades que tenim nosaltres, la darrera setmana vam tenir comissió executiva del parc,
0: sí,
1: és que l'afluència actual a Collserola és el 15% de l'habitual, i que, per tant, hem vist una reducció del 85% de l'afluència. És veritat que no és un zero, però la reducció és significativa i la ciutadania està complint en gran mesura les restriccions que hi ha. Però també hem dit, i ho hem dit moltes vegades, i ho hem expressat en molts espais, que aquesta situació no pot ser indefinida. Fa uns dies el conseller Ordeig, sí, ja plantejava doncs, que segurament després de l'estiu s'hauran de flexibilitzar restriccions, i per tant el que crec és que és evident que hi ha sectors afectats dins de Collserola, que segurament hauran d'acabar també tenint el seu espai de diàleg i d'indemnització amb el govern, però sobretot el que ens hauríem de plantejar és com tornem a la normalitat, no? I quins objectius ens volem fixar, i sobretot quines tasques considerem que sí o sí hem de fer el dia després, perquè no podem tornar a la situació inicial amb una població de senglars absolutament massificada i descontrolada, i això vol dir incloure en la gestió de Collserola la gestió d'espècies crítiques com són el porc senglar i no permetre que es reverteixi la situació en una o en dues etapes de cria.
0: Molt bé, doncs comissions informatives, per tant, aquesta setmana per anar preparant el ple de la setmana que ve. Lucas, alguna altra observació, comentari que vulguis fer abans de tancar?
1: No, estem ja finalitzant el curs, per tant, a partir d'ara tindrem molts actes de tancament de curs, com acostumem a fer. Aquesta setmana tindrem el 50è aniversari de l'Escola Pont de la Cadena i, per tant, tanquem aquest mes de maig, que és el penúltim mes lectiu, amb força, gestionant els períodes de preinscripció i desitjant que tots els actes finals de curs i la preparació de l'ESPAU especialment pugui anar el millor possible en un moment que també es convulsa en el món educatiu i que és de molta atenció també pels cossos docents.
0: Molt bé, doncs fins aquí l'espai de preguntes a Molins en Comú Podem amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Lucas Ferro, avui via telèfon. Gràcies, Lucas, que tinguis bona setmana.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada, que vagi bé. Gràcies, 5:15. Hem tingut un cap de setmana reeixit també musicalment de concerts, entre ells aquest concert al Parc del Fòrum, la festa dels 150 anys d'Estrella Damm, que va aplegar moltíssima gent, i grups com Love of Lesbian, La Muixca o els Oques Grasses, abans de la recta final ja de com a grup al mes d'octubre, i algun altre concert que queda, doncs van actuar, com dèiem, en el Parc del Fòrum. Recuperem d'ells, dels biguetans Oques Grasses, això que es diu Serem Ocells, i de seguida fem passar el company Sergi Domingo per parlar de cultura popular.

0: Ja és aquí amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Molins de Rei, el Sergi Domingo, el Xenxo, per repassar tot el que cal saber de la cultura popular per les properes setmanes. El que no ens hem de perdre, Sergi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Segons el criteri, evidentment, d'ell.
1: Exacte. Eh? O sigui, és un criteri pintoresc, si podem dir-ho així. No.
0: Un home, no.
1: No, és un criteri de... a buscar les coses que segur que sí es vol veure.
0: I amb fonament de causa, perquè ho coneixes pràcticament.
1: Bàsicament,
0: tot.
1: Sí. O sigui, tot el que explico, o hi he anat, o hi he anat fa poc, o això. O sigui, està bé, està bé.
0: Ha anat bé, de moment, al cap de setmana.
1: Sí, home, amb festes de l'Ascensió, a Granollers.
0: Ah, que ens les va recomanar.
1: Les vam recomanar, doncs... Pues...
0: I has anat?
1: Sí. El que passa és que últimament, sempre que surten els seus gegants, no sé què els hi passa als pobres, que el temps els hi juga en contra, i això... També, depèn de quines festes, depèn de quines èpoques de l'any, jugues més aquest risc. A l'abril-maig...
0: Era dissabte o diumenge, això?
1: Doncs mira, ni dissabte ni diumenge. El dimarts i el divendres.
0: Ah, bé.
1: O sigui...
0: Dimarts i divendres passat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Dimarts van haver de fer el ball dels Jans Grossos a dins de l'Ajuntament. Una imatge, clar, que no s'havia vist, jo crec que mai. I divendres van començar la passada de l'Ascensió, però... Perdó, el passacarrers. Però a mig de recorregut, abans d'arribar a la Font d'Europa, ja van haver d'anar a refugiar-se sota la porxada. Que en part tenen la porxada i tenen aquesta sort que poden fer actes al centre sense haver d'anar a un pavelló com fa moltes de les entitats d'altres pobles. I això també és un punt positiu cap a ells.
0: En clau local hem tingut la festa de la primavera.
1: La festa de la primavera, sí.
0: De la grupa.
1: Ja fan anys que la van recuperar, perquè va haver-hi aquella època que va estar de baixa, que només ho mantenia com una miqueta a l'esplai, i ara deu fer ja... Ara m'equivocaré i em fotré les mans al cap, però uns 10 anyets que... Va tornar
0: en diversos ambients o llocs, i ara ja a la plaça de l'Església.
1: Sí, al principi havia estat sobretot allà al passeig de la Sardana, després...
0: A la Llibertat, no?
1: A la Llibertat va passar alguns anys, i ara ja des de deu fer...
0: Molt conciliat a l'Església.
1: Però la plaça de l'Església com a tal és una plaça que realment s'hi fan molt poques activitats l'any.
0: Allò sí, de... Comissió de Focs de Sant Joan,
1: Focs
0: no?
1: de Sant Joan, Festa Major i Festa de la Primavera com a festes de tot el dia allà. Així com, bueno, sí, pues al Carnaval hi passa, o a Camell hi passa, sí, però com a festes d'estar de 12 al migdia a 1 del matí, n'hi ha molt poques, i també s'ha de saber valorar, o sigui, que no és que sigui... Precisament al centre Molins no és una de les zones del poble que hi hagi més activitats. Hi ha més activitats a altres zones de Molins, i allò de que a vegades els veïns és que fa soroll.
0: Sí.
1: La festa també, en part, forma part d'això. O sigui, la festa serveix per trencar les normes una miqueta. I...
0: Tot i que sí que s'ha comentat, doncs, que hi va haver una mica de bateria
1: de focs artificials.
0: De petards a quarts aquella, de dues de la matinada.
1: Que jo mira que estava despert aquella hora i no la vaig escoltar, vol dir que o era molt fluixeta o que...
0: Clar.
1: O que estava més lluny, però... Però el fet aquest és, molta gent ho diu allò sempre dels espais de la festa, depèn d'on compres un pis o depèn d'on vius, has de saber o s'ha de... que tens una miqueta més de soroll. Si tu vols estar al centre, ara posarem el cas que parlem ara, de Berga, a la plaça Sant Pere, tu ja saps que durant 5 dies l'any, doncs, entrar a casa, al balcó, sortiràs i tindràs a molta gent. Si no vols tenir soroll, si no vols tenir això, vés més allunyat del centre o informa't abans, a vegades, d'on es busquen les coses, perquè no és el primer cop que a Tarragona, per exemple, va passar que hi havia un pis turístic i els hi van llançar aigua als membres del seguici, però aigua bruta, i dius, home, doncs si saps que el seguici de la processó de Santa Tecla, que fot 700 anys que passa per aquí... Passa per aquí, no siguis tu el cafre que vagi a desvirtuar aquesta festa.
0: Bé, molt bé, molt bé aquest apunt. A veure, mirem cap endavant.
1: Ara mirem cap endavant, després de parlar una miqueta d'aquí de l'Ascensió i
0: sí.
1: Això. I, òbviament, ens estem acostant ja després de l'Ascensió, després d'ahir, el diumenge Ascensió a Berga, doncs ens estem acostant a Patum, a Corpus...
0: Ahir a Berga van passar coses,
1: ahir
0: no?
1: Ahir van fer allò tan meravellós del ple de l'Ascensió, un ple que tothom sap com acaba, tothom sap qui vota què, i doncs ja es va presentar el cartell de Patum Infantil i de la Patum,
0: sí.
1: Es van dir els títols de Patum Aire i Patum Aire d'Honor, i es va votar que es faria la festa de l'octava de Corpus, de Patum...
0: Es vota sempre, eh?
1: Es vota sempre. que la gent no és allò, és com si nosaltres aquí votéssim per fer la Fira de la Candelera. Uh-huh. És el mateix. Fem Fira de la Candelera, òbviament, digues tu que no fas patum, si tu no vols tornar a ser regidor o tens ganes de que et facin una cara nova, vota que no al ple de l'ascensió i no surts a l'Ajuntament, que ja t'han trencat la cara, segur. Però només s'ha vist dos cops, que no sé, des del segle XXI, que va ser en anys de pandèmia.
0: Bé, i es va votar que sí?
1: Es va votar que sí.
0: I per tant...
1: Del dia 3 al dia 7 de juny, doncs tenim les festes de Patum, les festes de Corpus.
0: Això cau d'hora, cau...
1: Aquest any cau molt d'hora, però també està bé, perquè si no sempre s'ajunta després amb Sant Joan, Sant Pere i tot l'inici del cicle festiu de l'estiu, que és complex, i així tens principis de juny, dues setmanetes de descans, i després ja arrenques amb Sant Joan, Sant Pere, Sant Miquel dels Sants a Vic...
0: Per tant, dijous 4 és Corpus Christi.
1: Dijous 4 és el dia de Corpus, dijous de Corpus.
0: Molt bé.
1: Per tant, com sempre, el dimecres i dijous... El dimecres tenim la passada dels gegants, les guites i les masses, i el dijous, pues, Patum a plaça.
0: L'expedició molinenca, que en sou uns quants... Sobretot hi aneu dimecres, no? O dijous? És igual, us trobeu cada dia.
1: Jo m'hi caic quan puc i quan vull, també és així. Sí que intento anar en els dies... Abans era allò del diumenge, és el dels forasters. Ara és el dijous, doncs que hi pugi tothom dijous, que jo ja pujo diumenge, que hi estarem
0: més tranquils. Diumenge vol dir que acaba bastant tard, oi?
1: Diumenge, com sempre passa, allò quan acaba el salt de plens, hi ha la veu del Pere Artigas, que és la veu de la plaça, i diu, a partir d'ara ja s'ha vist tot el que heu de veure. Si voleu ja podeu marxar, els que teniu obligacions com fem fora ja ho heu vist.
0: Perquè ells tenen festa el dilluns 8 o no?
1: No.
0: No, eh?
1: No, la seva festa és el dijous.
0: Val.
1: Ells tenen festa dijous i les escoles el dimecres pleguen a les 11. Perquè a les 12, a la sortida dels gegants i el Tabal, puguin ser a plaça...
0: Caram, molt bé, això.
1: Sí, sí, clar, la gràcia és quan la Patum cau a final de curs, que acaben dos o tres dies abans, més d'un cop. I quan ets petit, dius, mira quina enveja. Després penses, bueno, però nosaltres tenim festa a principis de curs, que això també ho agraï. Sí. Això també jo crec que no ho valorem prou, que el 29 de setembre sigui festa a Molins. Però abans de la Patum com a tal, aquest cap de setmana, o sigui, el cap de setmana de segona Pasqua, a Berga fan una de les, per no dir, l'última Patum de barri que queda, que és la Patum del carrer de la Pietat. Antigament, a Berga, molts dels barris tenien la seva pròpia Patum, o la seva pròpia guita, els feien una miqueta de Patum. De fet, la Patum infantil va sortir del barri de Pinsania i va passar a plaça. Doncs la Patum del carrer de la Pietat és una Patum que és un carrer just per sobre la plaça Sant Pere i encara conserva aquesta manera de fer Patum, i que val molt la pena també de veure.
0: I això es fa aquest cap de setmana?
1: El divendres i dissabte.
0: 23-24.
1: 22-23.
0: 22-23 perquè 24 és diumenge, 25 festa.
1: 25, exacte. Que també parlarem
0: segona
1: perquè
0: el
1: dia de segona Pasqua al poble del costat també tenim festa.
0: D'acord.
1: I també aquest cap de setmana, doncs a Sant Feliu de Pallerols, una miqueta més lluny,
0: sí,
1: hi ha la festa del Mata de Golla, que fan el ball dels gegants, cavallets... i la mulassa de Sant Feliu de Pallerols. Ah. Són uns gegants que tenen història per avorrir. I
0: per avorrir?
1: Són uns gegants d'aquests de Catalunya, centenaris, antics, documentats, i mínimament desconeguts. Mínimament, ja, entre els friquis sí, però Sant Feliu de Pallerols, allà a la Garrotxa, tu veus i dius, com ha de tenir... Doncs tenen una història brutal. I el dia 24 a la tarda doncs fan el ball complet, amb cobla, i també és una escena bastant bonica.
0: Per això he vist que també toca sopa de cabra aquest divendres.
1: A Sant Feliu de Pallerols, doncs... Sí. Doncs tot deu anar englobat, sí,
0: aquesta
1: sí.
0: Aquesta festa emblemàtica.
1: Exacte.
0: Mata de Golla, eh?
1: La festa del Mata de Golla. I després tenim el dia 25 de maig, dilluns.
0: Dilluns que ve.
1: Dilluns que ve, com diria, però ens deixo la beguda.
0: Sí.
1: No, i el 25, doncs, a Sant Feliu fan l'aplec de la Salut.
0: Sant Feliu de...
1: De Llobregat, sí, sí, aquí al costat. Però, en aquest cas... Amb tot això de la pesta porcina, han hagut de remodelar una miqueta la seva festa, no podran pujar a l'Ermita de la Salut, per motius òbvies, i ho faran a la plaça de la Salut, però faran el tradicional ball de la soca, també faran tot el ritual festiu del dia de l'aplec de la Salut, que ho baixaran a la ciutat de Sant Feliu, en aquest cas.
0: Molt bé. 25 de maig, dilluns, sí, sí, que ve.
1: Exacte, just d'aquí una setmana.
0: Sí.
1: I ara parlarem, òbviament... Clar,
0: sisplau, a veure...
1: Som de gegants, doncs parlarem també de que el dia 30 de maig hi ha la trobada de gegants de la Garriga.
0: Dissabte 30?
1: Dissabte 30 a la tarda. I els gegants de la Garriga, que també tenen història, no tanta com Sant Feliu de Pallerols, però també ja fa uns quants anyets que donen voltes.
0: Són macos?
1: Són uns gegants de motlle, però que se'ls han fet molt seus. De manera que aquest any, amb motiu d'una celebració, crec que són els 80 anys, doncs estrenen a restauració, estrenen vestits, estrenen una restauració integral per a l'imatge Carlos Murillo, del taller estatuari, i, doncs, valdrà molt la pena veure-ho.
0: Ah, d'acord. I has anat mai?
1: A la Garriga hi he anat, però no amb gegants.
0: Però no veure els gegants, eh?
1: Els gegants els he vist a fora i...
0: D'acord.
1: I això, sí, sí. I ara, doncs, aquest any hi anem, també hi anem amb molins, o sigui que
0: sí?
1: Allò de que si algú té l'espineta de veure els nostres gegants pel carrer, doncs el dia 30 els pot veure...
0: Per la Garriga.
1: Els pot veure per la Garriga, també està bé.
0: És maco.
1: I després, ja arribant també la setmana de Corpus, sí, tenim la Patum com a gran festa, però recordem que hi ha corpus a molts llocs, i últimament s'estan recuperant molts corpus a petites poblacions, perquè també... Al final és l'origen de les festes majors, és tot allò que sempre expliquem, que en el moment d'un concili vaticà van fer el canvi de tot el que es feia per Corpus es passava a les festes majors, per això les processons, els dracs i això van passar a festa major. Però, per exemple, el dia 6 també tenim trobada de gegants a Sant Just d'Esvern. És una trobada que es fa cada dos anys. Doncs,
0: avui no em parles d'Espluga, sinó de Sant
1: Just. Avui parlem de rifenyos. Però també doncs, tenim la processó de Corpus a Barcelona, que és una de les processons com a tal grans. Tenim la trepitjada de catifes florals a Santa Coloma Gramenet, que també és un acte que dius Santa Coloma Gramenet, una cosa així secular, però
0: sí,
1: una trepitjada de catifes que fins fa uns anys ho muntaven els comerciants del centre de Santa Coloma, i doncs mira, un any hi vaig poder anar i vaig veure i vaig disfrutar-les. O sigui, són d'aquelles que dius no pot ser, però molta gent al carrer volcada per aquesta activitat. I després, doncs, ja gairebé entrarem a la recta final amb aquestes esperes que passa en Joan, que...
0: Catifes també se'n fan a Sitges, no?
1: Bueno, Sitges és com... Sitges és la cúspide de les catifes, igual que també tenim Sallent amb les enramades. A Solsona també fan... També tenen catifes, també surten els improperis de Festa Major i de Corpus. I bueno, és que tenim... És que el Corpus és... A tot arreu sempre hi ha una miqueta de Corpus. Fins i tot aquí a Molins tenim Corpus, tot i que no la com fa 60-70 anys. Si veiem fotos antigues de Corpus, veiem la processó, veiem uns carrers amb catifats. Ara es fa molt reduïdet al voltant de l'església. Però que també el Corpus, si algú té ganes d'enganxar i recuperar el Corpus, sempre es pot parlar amb això, sempre sumar.
0: Tu estaràs disposat, eh?
1: Crec que el Corpus, durant molts anys, havia sigut la petita festa major
0: sí,
1: a Molins.
0: Sí.
1: I ha passat molt desapercebut. Ara mateix crec que poca gent, recorda que aquí s'havien fet caramelles, també se n'havien fet, també s'havien fet processons de Corpus. Aviam si hi ha una miqueta de vidilla i reflotem, no molt, no cal fer una gran festa, però dotar d'importància aquesta festa que durant tants anys a Molins havia sigut important.
0: Molt bé. Ja s'ha acabat la temporada del CAT?
1: El CAT ja... Ara ja estem a la temporada
0: d'estiu. El Tradicionarius?
1: Ara es van fent concerts, però sí que el Tradicionarius és de gener a març, abril.
0: És més...
1: És entre... Per dir-ho... Després de Reis...
0: Segon trimestre, sí.
1: Sí, segon trimestre. Ja que, no es pot, ja que hi ha menys activitats, és com més... Ara mateix els músics tradicionals, a partir d'ara, ja cada dia, com aquell que diuen, tenen un bol d'un lloc diferent.
0: I tu, que ets una persona molt de referència de la Festa Major Molinenca, ja has estat consultat per on poden anar els 13 aquest any, o què?
1: Mira, la Festa Major Molins, de moment, encara està una miqueta adormida.
0: Adormideta, eh?
1: L'hem de despertar d'aquí molt, molt, molt, molt, molt, molt poquet.
0: Sí, ho dic perquè em sona que no? Són aquestes dates
1: sí,
0: les que...
1: Normalment és després de Sant Jordi, sí que ja s'està començant a animar una miqueta, però de moment és repassar anys anteriors.
0: Molt bé. Sant Jordi va agradar aquí la Llibertat?
1: Sí, però com sempre passa el mateix.
0: Què va passar?
1: La plaça Llibertat està bé, sí, o sigui, ara hem trobat un espai bo per fer la festa, l'única. El sol. I tenir els botiguers en una pista de ciment. No sé com s'ho prenen ells. I després... Si no s'esporguen els plataners aquí, és que hi ha molta gent al·lèrgica, ho dic per mi ja també, o sigui, i ho arribes a passar malament, o sigui, va ser estar una hora i mitja al carrer i arribar a casa i fins l'endemà. També és allò de cuidar una miqueta el paisatge urbà, perquè molta gent se'n senti beneficiada, venir passejar pel Terrat a partir de quines èpoques de l'any... No ho recomano. Quan es passa amb cotxe, per jo pujo les finestres i tot, perquè és que si no, no hi ha manera de... I és això, també és cuidar l'entorn urbà, també... I cuidar la salut de les persones, al final. És cuidar la salut de les persones amb, també amb el tema al·lèrgia.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I ara vindrà també molta temporada de concerts, eh?
1: I bé, sí, temporades de concerts, festivals grans, o sigui... Sí. Aquests festivals més, per dir-ho així, comercials.
0: Correcte.
1: Però que també al final... Al final també fan una, donen un espai a la cultura també important. O sigui, tenim el Canet Rock, que segurament ara molta de la gent jove, el seu primer gran festival és el Canet Rock, perquè és allò de que són 12 hores, no és més d'un dia, és una nit, estan tots tancadets en un lloc, però també teníem, no sé si encara es fa la Campada Jove, també hi ha els Sonars, els Cruïlles, tots aquests grans festivals, el Festiuet...
0: Estiuet. I havies anat al Canet Rock o què?
1: Jo al Canet Rock hi havia anat, sí? Hi havia anat, abans de pandèmia.
0: Surti el sol.
1: Sí, però no, jo era dels que a les 4 del matí 5 ja...
0: Moltes gràcies.
1: Ja més d'un cop estava tornant cap aquí perquè... És que són moltes hores, sembla tonteria, sembla que no, però... A més, són moltes hores de música interrompuda que arribes a casa que encara et balla el cap del so.
0: Fins aquí l'anàlisi del Canet Rock del Sergi Domingo. Bé, doncs sobretot focalitzem-nos en aquestes properes setmanes.
1: Amb les dates de Corpus, que és el que ens toca.
0: L'entorn de Corpus, que serà el primer dijous del mes de juny.
1: Exacte, la primera setmana. És que aquest any és això, com Carnaval va... Si aquest any cau d'hora, l'any que ve encara cau més d'hora, cau una setmana més abans. Doncs, que això també vol dir que estarem a finals de maig fent Corpus.
0: Sí. Bé, bé.
1: Bueno, ja va bé, ja va bé, perquè com sempre diuen els de la Patum, oh, és que així no farà tanta calor. De fet, ahir van estrenar, es veu, el vestit del Tabaler i del Porrer de la ciutat de Berga, uns nous vestits adaptats al canvi climàtic. Vol dir, més frescos, perquè fins fa poc el Tabaler anava amb un vellut, que jo no sé com no li pillava una hipotímia el dia de l'Ascensió i el dia dimecres de Corpus al matí. Perquè aquells teixits, sí, molt macos, però també és allò de modificar la festa sense que se'n vegi afectada.
0: I això és el que s'ha fet.
1: Això és el que s'ha fet, el vestit. Tu els veus i són iguals, l'únic que també ja veus que la tela ja no és un vellut de dos pams i mig, és una cosa que pugui transpirar una miqueta.
0: Sí, més transpirable.
1: I que el pobre Tabaler no acabi caigut rodó pel mig del carrer Major de Berga.
0: Sí. Molt bé, Sergi Domingo, doncs escolta, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Que tinguis una bona setmana i...
1: Un bon mes, igualment.
0: Un bon mes, i un bon Corpus. Que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Gràcies. Ara mateix 12 minuts i ens plantem a les 11 del matí. Continuem.

0: A aquesta hora del matí anem a fer un cafè d'aquests ràpids amb el comerç. Amb la responsable de comunicació i estratègia de Molins Comerç, que és l'Helena Artacho, que la tenim ja aquí amb nosaltres també. Què tal, Helena?
1: Bon dia.
0: Bon dia. Com va?
1: Bé, vosaltres?
0: Dilluns que ve festa, segona Pasqua.
1: Sí, que me'n recordi.
0: Pasqua Granada. Sí. En recorda tant.
1: Sí.
0: Que tu, estàs en edat de treballar.
1: Sí.
0: Que normalment se'ns despisten els col·laboradors ja, que els tenim jubilats.
1: Ah, no, jo em despisto perquè al ser autònoma tampoc et creguis tu que...
0: Clar.
1: Clar, que hi ha dies laborables i dies festius. M'ho recorda l'horari escolar.
0: Val, això sí, eh?
1: El tenir la filla sí que me'n recordo, però si
0: hauràs
1: no...
0: Hauràs estat bastant entretinguda, no sé, aquesta setmana passada, no?
1: I espera't.
0: I espera't.
1: La següent vegades i de més, però bueno, ja això és un altre tema.
0: Això és un altre tema, efectivament.
1: Sí.
0: Perquè aquí venim a parlar de, principi, de vila, però de comerç.
1: De comerç.
0: Sí? Què m'expliques?
1: Què t'explico? Vinga, va.
0: A veure.
1: Avui engeguem una dinàmica, vale? Oh!
0: Què entenem per dinàmica?
1: Una dinàmica, un joc. Vale, tenim, ara t'explico, tenim implicades unes 35 botigues. Llavors, quina és aquesta dinàmica? És una petjada d'un elefant, o sigui, tenim una notícia, és que hi ha un elefant que s'ha perdut per Molins, vale, i el volem trobar i volem ajuda. Llavors, com funciona això? Com funciona aquesta dinàmica? És aquelles botigues que tinguin una petjada d'elefant a l'aparador, a la porta, significa que l'elefant... Aquest elefant que s'ha perdut per Molins ha passat per allà. I el que han de fer és demanar una butlleta en alguna d'aquestes botigues que tenen una petjada i endevinar per on ha passat aquest elefant. En principi són 35 botigues, no falta que vagin a les 35. Només que vagin a 6 botigues de les que tenen la petjada serà suficient. Completaran una miqueta la dinàmica i sabran, l'última botiga, la sisena, els hi dirà on podran veure aquest elefant que s'ha perdut per Molins.
0: Això va desembocar a la nit de comerç, no?
1: Sí, exacte.
0: Val.
1: Que la idea és que la gent, doncs, juguin, que els infants facin aquesta dinàmica des d'avui mateix, tenen, doncs, una setmana per endevinar, doncs, on ha anat a parar aquest elefant, doncs, potser s'ha anat a comprar un penjoll, potser s'ha anat a comprar unes sabates, i d'alguna manera els propis botiguers t'aniran derivant, doncs, a les botigues que tenen més a prop, vale? També volem aquesta trobada de botiguers, no?, i aquestes sinergies entre ells perquè hi hagi aquest joc. Si encerten, si la canalla, les famílies, doncs arriben a aquesta sisena botiga, rebran un diploma de bons detectius, que això sempre és d'agrair, no? Com, ostres, ho has aconseguit, has sapigut on podia passar l'elefant, i elles mateixes, el mateix diploma et dirà on trobaràs l'elefant, doncs això que dius, que segurament, doncs, el veurem properament per aquí, per Molins.
0: Properament.
1: I serà voltant per la vila.
0: Això ho heu penjat a...
1: Això encara no ho hem penjat.
0: No està...
1: Esto es
0: exclusiva, eh?
1: Sí,
0: exclusiva.
1: Sí, és l'exclusiva perquè comencem avui. Les butlletes ja les tenen els botiguers, les petjades ja estan penjades. Sí que és veritat que quan vam començar aquest joc es van sumar 30 i a l'haver-ho repartit ja, doncs hi ha altres botigues que s'han sumat amb posterioritat i en breu rebran la petjada, tindran la petjada també a la porta. Llavors, nosaltres comencem la comunicació avui també, aquesta tarda, o aquest matí, no sé, quan surti aquí, si puc.
0: Veurem qui decideix això.
1: A la que pugui. Llavors, això ja està muntat i és, bueno, és una dinàmica. El que volem és crear certa expectació pel dia que se'ns apropa, que és la nit de comerç, que, com saps, doncs, acostumem a fer activitats molt similars, tenim les escoles de dansa que participaran, tindrem alguna masterclass també, doncs, de bachata, zumba, i després també tindrem un joc de bombolles, tot això estarà al cartell, que en breu també el veureu publicat, però bueno, el que volem al final és crear aquesta certa expectativa i no que directament s'ho trobin a la nit de comerç, sinó, doncs, crear aquesta dinàmica i que la gent vulgui quedar-se no només per les rebaixes, no només per les botigues, no només per la nit de tapes, sinó per veure aquest element diferenciador d'altres anys, que és, doncs, el circ que tindrem a la nit de comerç.
0: A veure, per tant, les botigues que participin, sí, veurem una petjada d'elefant a la,
1: sí,
0: Parador.
1: Nosaltres no desxifrarem les botigues, perquè no, la gràcia és que vagin pel carrer i busquin les botigues. I el que et dic, tu quan vas a una botiga que hi ha una parada, veuràs una petjada a l'aparador,
0: molt bé,
1: pots entrar, llavors
0: entrem.
1: Vull jugar, vull saber on està
0: l'elefant. Sí.
1: Et donaran la butlleta i et diran on pots aconseguir amb una pista, no? Segurament sigui una botiga que estigui, doncs, de les més properes. Ho fem així, fem una miqueta de ruta de botigues i et diran, doncs mira, resulta que s'ha anat a comprar unes sabates. Doncs hauràs de buscar una botiga de sabates.
0: Aneu a una sabateria. Hola.
1: O vol anar a esmorzar. Doncs potser has de buscar una pastisseria, una cafeteria...
0: Sí.
1: Vale.
0: Potser m'interessa, doncs, potser... això.
1: I seguir aquesta ruta.
0: Sí.
1: Vale, llavors, òbviament no demanarem les 35
0: no.
1: segells... En demanem 6 només.
0: D'acord.
1: Perquè al final tampoc es faci passat, no?
0: I quan tinguem els 6 segells...
1: I llavors rebran el diploma.
0: D'acord.
1: Reps un diploma de gran detectiu.
0: De l'última botiga que hem anat?
1: Exacte.
0: O...
1: L'última botiga directament et donarà el diploma.
0: Mireu, aquí teniu el diploma.
1: Sí, ho has fet molt bé, felicitats, tens el diploma. I a més, doncs, et diran on trobar l'elefant, que el veurem tots, doncs, properament. Igualment, nosaltres ara no direm on es trobarà, ja ho sabeu, però no ho direm, i ho publicarem, ho farem més evident, de cara a la setmana vinent, ja quan quedin uns dies per la nit de comerç.
0: Però que la gent no esperi que publiqueu el llistat de botigues que participen a la petjada, perquè no serà així.
1: No serà així. Són elles mateixes les que us van derivant, doncs, les que tenen més a prop, per fer una mica, doncs, aquest joc, no, dinàmic entre elles.
0: De quin color és la petjada?
1: Doncs és entre blanc i gris.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, és bastant intuïtiu perquè fes una petjada d'elefant, o sigui que no hi ha gaire... I a més t'ho posa, entra a la botiga, que aquí tenim butlletes i podràs... I pista per descobrir on és l'elefant.
0: I el títol de la campanya és...
1: Sí, no hi ha.
0: No n'hi ha,
1: com a tal. És la petjada de l'elefant. Sí, sí, busca l'elefant.
0: Busca l'elefant.
1: Busca l'elefant. Sí, sí. I a més també hem penjat algunes petjades per la vila, vale, pel carrer, no només a l'aparador, no només als aparadors, sinó que hi ha, doncs, aquestes pistes. Si tu vas pel carrer, doncs, segurament et pots trobar una petjada i un codi QR que et digui s'ha perdut un elefant, escaneja el codi QR i t'expliquem, doncs, tota la dinàmica perquè vegis com funciona el joc. Allà hi ha una web on s'explica tota la jugada.
0: Una web
1: la jugada.
0: Concreta?
1: Sí, és una landing. És un,
0: una landing.
1: Una landing.
0: Posa'm una landing.
1: Vull dir, és una cosa molt
0: sí,
1: senzill,
0: sí, sí,
1: tampoc...
0: Amb tota la informació bàsica,
1: clar, i també
0: bàsica, no?
1: El pressupost és el que és, vull dir que s'ha de crear com,
0: sí, sí,
1: com es pugui. Llavors hem creat una petita landing on s'explica tot el joc i què guanyes, o sigui que la gent no s'esperi. Clar, guanyes el saber on estarà l'elefant, el podràs veure l'elefant i el diploma de bon detectiu, que és la gràcia també de dir, vale, has

0: ja et dic, començarem a fer la comunicació. Intentarem que aquesta comunicació arribi també als municipis del voltant, perquè també volem atraure públic de fora a que vinguin a passejar per Molins i a la nit de comerç. I bueno, són els objectius que ens hem posat per aquesta nova edició de la nit de comerç. Intentar crear aquesta expectativa amb un element diferenciador i atraure públic de fora.
1: Molt bé, sí, ho ha explicat molt bé l'Helena. La petjada de l'elefant.
0: La petjada de l'elefant.
1: Amics oients.
0: Sí, i a més ara estem tancant també les botigues que participaran a la nit de comerç.
1: Sí? Recordeu, dissabte, dia 30, eh?
0: Sí. Bé, tenim unes 30, 35, diria unes 35 botigues. Creiem que podem arribar a unes 40, tant de l'associació com fora, perquè no tothom, o sigui, no fa falta ser de l'associació per poder participar, pot participar qualsevol botiga, i estem intentant, doncs, això, que s'hi sumin amb alguna, o sigui, que tinguin un element diferent, que facin alguna dinàmica, que facin una venda promocional, que aprofitin aquell dia, perquè també ens han comentat, doncs, que les ventes aquest mes de maig han sigut complicades. Llavors, estan sent complicades.
1: Portem 15 dies.
0: Sí, sí, sí. Llavors, bueno, esperem que no tot sigui en aquell dia, però que almenys ens ajudi, que per això s'organitza la nit de comerç, per intentar repulsar una miqueta tot el tema del consum. I, doncs això, doncs, que aquelles botigues que tenen dubtes de si apuntar-se o no, doncs que sàpiguen que al final la gent estarà a la vila, tindrem la nit de tapes, que sempre ajuda, no? Tot el que sigui gastronomia sabem que tira molt, i llavors intentem que hi hagi aquest al·licient i que la gent es quedi aquest cada setmana.
1: De moment l'al·licient és aquesta setmana trobar aquestes petjades de l'elefant per les diverses botigues de la vila participants d'aquesta campanya.
0: Exacte.
1: Molt bé, aquesta tarda ja veureu la comunicació oficial a través de les xarxes.
0: Exacte.
1: Helena Artacho, moltes gràcies.
0: A tu.
1: I buscarem l'elefant.
0: Doncs. Això.
1: Que vagi molt bé.
0: Merci.
1: Mig minut i seran les 11 del matí. Farem una pausa i de seguida tornem, però de seguida és de seguida, per que pugueu escoltar l'entrevista que vàrem fer amb l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel, per escoltar les cançons que ens ha seleccionat aquest dilluns el Miquel Casas i per parlar d'Isaac Newton, els llibres que han canviat el món. Tot això a partir de les 11 i pocs minuts. Fins ara mateix. Fins ara mateix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi els impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i es reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. D'aquestes negociacions dels pressupostos n'ha parlat avui a la xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà.
2: Sempre les coses poden fer millor. Jo que personalment des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix sembli un plat de segona.
1: El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. I la Global Summit Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes han interceptat la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. I nova jornada de vaga dels docents avui a l'epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint-hi l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula

sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I en mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada encara per l'accident d'un camió que ha volcat i talla completament la via. Es fan desviaments per la via per la sortida 549. També a la B23, a Molins de Rei, un altre accident talla un carril, i també a la C-17 a la Garriga, una avaria talla un carril i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, el reoberta ja la circulació de l'R2 sud de Rodalies, entre Sitges i Vilanova, i encara ara afectacions entre Figueres i Portbou, i també entre Milavalla i Figueres.

0: Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.
1: Les 11 del matí i 3 minuts, continuem en directe al Bon Dia i Bona Hora per explicar-vos que l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel celebra aquest proper dissabte, dia 23, el 50è aniversari de l'entitat. Ho faran amb un dinar, un tardeo amb l'orquestra Roque i amb inflables pels més petits. Tota l'activitat es concentrarà a la plaça de la Pau. El passat dijous a la tarda vam anar al barri de l'Àngel i vam poder conversar una estona amb l'actual president de l'Associació de Veïns, que és el Francisco Mercader, i la vicepresidenta de l'entitat, l'Anselma Romero. Francisco Mercader, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Anselma Romero, bon dia i bona hora.
3: Bon dia.
1: Ens trobem al local de l'Associació de Veïns del barri de l'Àngel, que aquest dissabte celebra el seu 50è aniversari. I ara estàvem parlant fora de micròfon, podem començar per aquí. Quan fa que viviu vosaltres al barri, Anselma? I em deies que fa moltes dècades, eh?
3: Jo diria que 60, clar.
1: Sí. 60 anys.
3: 60, 73, no, me acolli. 63 anys, posem, sí, aquí vivim. Vam baixar de Papiol, aquí. I això era només que els blocs de... els que estaven fent una darrere de l'altra i el de més era camp, vinya i camp, camp. I què va, el terra, quan plovia, vamos, aquí ja patinar i només hi havia un cotxe a la porta de casa, al balcó, que era d'un veí, el Joan, un 850. Sortíem al balcó, mira el cotxe del Joan, era l'únic que hi havia.
1: Els primers pisos entenc que són els que veiem des d'aquí, els finestrals?
3: Sí, sí, és els únic que n'hi han, clar, de blocs. Clar, n'hi ha un, dos, ocho, vuit, no? Sí, vuit blocs, i ja està.
1: Tu em deies, Francisco, que vas venir al 81?
2: Jo vaig vindre aquí al 91, al 81, perdó, i perquè vas conèixer a la meva dona aquí, que vivia aquí.
1: Vas venir per amor aquí, eh?
2: Més o menys. Sí, aquí, al fi del món.
1: Ho vas considerar, ho vas veure com el fi del món, això, o què?
2: Sí, la primera impressió, sí, era el fin del món. Per pujar aquí estava molt mal, molt malament les carreteres, l'alumbrat estava fatal, hi havia una bombeta cada 200 metres i molta terra, no... Mal, estava molt mal.
1: Ens hem d'imaginar, per tant, tot de terra. Durant uns quants anys va durar això, no?
3: Sí, bastants. Jo és que ja no... Però sí que va durar. Però ja, a poc a poc... Jo no sé els carrers com... Perquè aquí diuen que si algú veí que s'hi va fer ell al carrer, com el Francisco Este. Però vaja, jo ja no sé... Però a poc a poc ja va anar millorant. Sí, no, i tant.
1: Bé, dies, Francisco.
2: Jo, quan vaig vindre, l'entrada estava per la piscina... i per a l'Estel. I això se va empezar a posar, a dir, una miqueta millor quan al 75 es va construir el Ramon y Cajal, ara Castellciuró, fue quan ja es va a les voreres, més llum per a la nit, i va ser quan es va començar a crear el barri va... Se va fer una miqueta d'ordenació al barri, als carrers i les voreres i tot això.
1: Digues.
3: No, que sí, que ara que dius tu, va ser quan van començar a fer el col·legi, sí, llavors ja va millorar perquè aquí no hi havia qui pugés aquí dalt.
1: Fa poques setmanes van celebrar els 50 anys, també.
3: Per això. I jo, no sé.
1: A més, un barri amb molt pocs serveis, no? És a dir, no sé si havia arribat a tenir alguna botiga en el transcurs dels anys. Sí? Espera't.
3: Abans, jo me'n recordo que, clar, com que no hi havia en aquestes altes allò gran, aquí hi havia una, dos, tres, quatre, cinc, entre la Pepita, la Joaquina... La Susi, jo què sé.
1: Bé, aquestes persones tenien botiga, vols dir?
3: Sí, tots tenien la botiga del barri, com es diu. I allà anàvem a fer la compra. 3. Anar clar, aquí la gent anàvem a fer la compra de la setmana. Un bar, el Mànix, 3. Però que sí, aquí hi havia la botiga del barri, que quan ja van començar a fer... Mira, el primer que van obrir a l'Espar, aquest de l'entrada del fons d'Ensem Clavé, allò que hi ha allà, va ser el primer que van fer d'allà de dir, ai, mira, un és Espar o Espar?
1: Espar, sí.
3: Espar, això. I quan ja van començar a fer més gran, ja van haver de tancar, perquè ja no... Però, bueno, és el que hi ha.
1: A veure, recordes els bars d'on em deies, Francisco?
2: Hi ha tres bars. El bar Mànix, el bar de la Puixada i un altre bar que a mi m'han dit, jo no el vaig conèixer, no? Que també estava pel passeig. Al passeig n'hi havia un altre bar. I de tendes n'hi havia tres, em sembla. I una panaderia. Té una fleca que tenia al carrer Major.
4: L'Anna.
2: Sí, el forn de l'Anna, no? I aquí portava el pa i aquí el venia.
3: Hi havia servei, per ser un d'allò petit, bueno, perquè eren total els blocs, hi havia, sí, estaven bé.
1: I diríeu que ha canviat el perfil de gent que viu al barri? Perquè últimament em deies, Anselma, que potser havia vingut a viure més gent jove, no?
3: Perquè aquí els blocs no n'hi ha ascensor, són 4 pisos. La gent gran també s'ha mort, han marxat gent i a part també han baixat gent, han marxat perquè hi ha problema de mobilitat. Clar, i tot el que ha vingut ha sigut gent jove. Però aquests joves, pues, abans, no sé, ells quan estaven feien barri els que havien abans, però ara costa.
1: Sí? Estaries d'acord amb això, Francisco?
2: Sí, aquí n'hi havia... Abans, quan jo vaig vindre, n'hi havia un equip de futbol, el barri L'Àngel, que deia, un equip de futbol sala, el vaig crear entre una altra persona i jo, el bar Magnix, es cridava, van arribar fins a Primera Federats, a Primera Catalana Federats, n'hi havia un centre de jovent, de la joventut, també aquí, i feien moltes festes, moltes, moltes. Ara, el que diu l'Anselma, costa una miqueta moure la gent que vingui a les festes, que vingui a la verbena, que vingui quan feien que vingui a les activitats que fem aquí al local, costa que vingui la gent jove que n'hi ha.
1: A veure, hi tens una sèrie de llibres d'actes aquí, Francisco, que doncs testimonien que l'associació de veïns va començar a caminar aquí amb els papers oficials al setembre del 75, no?
2: Sí, el llibre d'actes que tenim sellat nosaltres és del 23 de setembre de 1975. Però l'associació va caminar abans. Feia ja un parell d'anys que clandestinament estava treballant. Però com en aquella època no deixaven que hubiera más de 3 persones per la calle, entonces era clandestinamente todo, ¿no? Però oficialment se creó el 23 de setembre del 75.
1: Molt bé. I m'has portat també una sèrie de documents interessants. No sé si d'aquests primers anys hi ha alguna cosa que vulguis destacar.
2: Sí, jo volia destacar que el primer president va ser don Domingo Oliveras. Jo no el vaig conèixer, però tot el món m'ha parlat molt bé d'ell. I com vicepresident, Francisco Fernández. Y secretario Andrés García Luque y tesorero José Campesino Rodríguez. Aquesta gent van estar uns quants anys. Van ser el primer que lo que dic, clandestinament. Abans jo crec que això era més polític que com a associació. S'aprovechaven que se hicieran fiestas y todo eso, pero su interés era político, el interés. Era más bien para intentar movilizar gente contra el régimen y... Y, bueno, y es...
1: Tu vas ser president ja una altra ocasió. M'has portat aquí un retall de premsa del 25 de juny del 93 del Far de Llobregat, inaugurat al Centre Cívic de l'Àngel, que és on ens trobem, que també té la seva història, no?, tot aquest procés.
2: Sí, sí, sí, a veure, mira, hablaré en castellano porque...
1: Endavant, i tant.
2: Esta obra pues se empezó a formar en una fiesta que se hizo aquí para una castañada, cuando el alcalde se invitó al ayuntamiento, cuando el alcalde era Casimir Boy, en unos terraplenes que había por aquí, unas pistas de petanca, y entonces él, después de comer, nos dijo que si la jugada de vender el patio de la FEXA le salía bien, él se comprometía a hacer aquí un centro local y una plaza, cosa que no había nada en aquella época. Sí, sí, y él empezó las obras, pero cuando vinieron las elecciones no salió el Partido Socialista, el Casimir Boy, no salió. Salió como oposición y salió Iniciativa per Catalunya, el Josep Llanes. Y claro, las obras ya estaban empezadas y él se comprometió a seguir y acabarlas en su fecha. Las obras se tenían que haber acabado en el 92. Pero por problemas económicos y por una rotura del globo de la piscina, las obras se pararon y nosotros fuimos muchas veces a quejarnos que las obras estaban paradas, que entraban los niños a jugar, que se podían hacer daño. Y bueno, y sí, y todo lo apunto y lo dejo en la libreta. Hasta que un día, ya cabreado, le dijimos que bueno, que si había que invitarlo a comer para que siguiera esto, puesto que su primo era el presidente del Club Natación Molín de Rey. Yo entendía que el globo era más prioritario, pero claro, el dinero se había sacado para aquí, que terminara las obras del local. Y se nos estuvo dando un año largas, que sí, que sí, que sí, que sí, hasta que en una asamblea, el 26 de noviembre del 92, se decidió por asamblea ir a parar el pleno del ayuntamiento. Y más de 200 vecinos bajemos andando y se paró el pleno del ayuntamiento con un poco de... no sé cómo decírtelo, un poco de malas maneras también. Yo entiendo que no eran maneras, pero había que hacer un acto de fuerza, y el acto de fuerza en aquel momento creímos que era parar el pleno, porque el pleno se retransmitía también en directo por Radio Molins, y era para dar sensibilidad al pueblo que bueno, que se estaba peleando por algo.
1: ¿Y va a ser efectivo, llavors?
2: Sí, sí. Eso va a ser el 26 de novembre del 92, i això es va inaugurar el 25 de juny del 93.
1: Què va suposar per vosaltres aquest equipament a partir d'aleshores per aquí al barri, Anselma?
3: No, pues va anar a millor, i un cop que teníem això, pues ja es podia fer coses i més, i ja reunir, juntar-se i fer ja més coses. Sí, sí. Va estar bé.
1: Us va ordenar...
3: Sí, es feien... Conya, és que jo, com que jo no hi estava, però aquí s'han fet sevillanes, s'han fet de gimnàsia, s'han fet moltes coses, digues.
1: Sí, sí, i va quedar ordenat també, entenc, la plaça de la Pau, tal com està ara, no?, amb aquest canvi.
2: Sí, se va fer aquí, tenint l'associació de veïns, i a dalt tenim un centre lúdic per als nens, sí. Y aquí es lo que digo, Anselma, aquí falla muchas cosas. Se falla Val de Saló, ni había dos grupos, un al divendres y un otro al dissabte. Se fallan sevillanas, se falla Pathwall, ahora estem fent també Hosper. Hosper, ahora vindran, ahora quan acabem nosaltres vindran ells. I bueno, se fallan moltes activitats, escaig, se feia també s'ensenyava als nens a fer escaig.
1: Aquest és un local que vosaltres també podeu llogar, no? Per també obtenir uns ingressos per si la gent vol fer-hi alguna festa, no?
2: Sí, nosaltres tenim socis i els socis poden llogar-lo pues, per festes així de més de 20 persones fins a 40, més o menys el que caben aquí.
1: Un altre punt important pel barri, m'imagino que va ser quan es va decidir doncs, tenir el Molins Bus, per tant, tenir l'autobús.
3: Això és el millor que ha pogut, que nosaltres vam assecar-lo, això no, eh? Però és el millor que tenim el bus, a part de que, però no d'aquest barri, de tots els barris de Molins, perquè fa tot el poble i va molt bé, molt.
1: Ho dic, aquest o Riera Bonet, que estan doncs, relativament lluny del centre, això ha permès sí, acostar-ho bé, no?
3: No, no, no, va molt bé. Tu puges aquí, baixes allà on t'hagis de baixar, el tenim cada mitja hora i ara el tenim cada tot l'any, els caps de setmana, els dissabtes a la tarda, és cada hora, i els diumenges també, molt bé, molt bé. Això és una de les coses millors.
1: Per què?
2: El barri de muntanya, com es diu, van pelear molt perquè l'autobús arribés aquí. Van fer manifestacions, van anar moltes vegades als plens, a reunions amb l'alcalde i...
1: Hem parlat doncs d'aquest local, per tant va ser un bon avenç. Algun altre aspecte important que estigueu satisfets i que vulgueu posar sobre la taula que ha fet l'associació en el transcurs d'aquests anys? Aviam, Anselma.
3: No, tu per què ho dius d'alguna cosa més que tenen? És que aquí, fora del bus... Bueno.
1: A veure.
2: Hola. Mira, yo creo que, mira, la asociación de vecinos cuando se creó, ya lo he vuelto a decir, lo he dicho antes, con una base que era intentar arreglar el barrio. Y ahora mismo, en la situación que estamos, yo creo que la asociación está para la conservación del barrio, para estar atento de que si falta una papelera, que si se funden las luces, que si las aceras se levantan, pues... ir a una queja al ayuntamiento o al esto de turno, ¿no? Y decirle, oye, que mira, tenemos este problema. Más que políticamente. Políticamente yo creo que ahora no cabe, ¿no?
1: Perquè quines són les principals problemàtiques que teniu ara aquí al barri, si és que en teniu?
2: Sí, tenim una molt grossa, que és l'institut. I els nens quan surten pues, lo deixen tot brut.
1: Hi ha incivisme.
2: Sí, pues moltes papeleres que poses estan berenant o almorzant aquí i tenen la papelera a un metre i li foten una patada al paper.
1: I l'aparcament com el tenim?
2: No, l'aparcament va ser un altre punt amb el Xavi Paz, que quan es va abrir el carril nou de sortida per la Riera Bonet, es va prometre molts aparcaments. El quitava uns quants, però nosaltres li vam dir, bueno, però... I a l'empresa que va construir allò se l'olvidava. Entonces, tuvimos un pequeño enfrentamiento y a raíz de ahí dijo que tranquilo, que no nos preocupáramos, que habría aparcamientos. Se hizo 56 aparcamientos más, que yo creo que de momento estamos bien.
1: A veure, m'expliqueu com celebrareu aquest 50 aniversari de l'associació aquest dissabte 23 de maig?
3: Pues mira, a veure, a l'inici de la festa serà a les 13:30, poso el menú, pica-pica, amanida, arròs, postre, beguda... I hi haurà ball, hi haurà també infables pels nens petits i els tiquets ja els tenim a la venda i esperem que... Bueno, aquí posa de preus pels socis 5 i no soci 30, però tampoc...
1: Molta diferència, eh?
3: No, perquè aquí ja entres que has de pagar el de soci. I si pagues 15 euros de soci i 5 del tiquet són 20 euros, que tampoc no. I aquí tindrem... que nosaltres ens, aquest cop estarem sentats i ens servirà. Ve una d'això de que tot el que fa, vindran camarers, nosaltres...
1: Un servei de càtering.
3: Un servei de càtering que ens van dir que era molt bo, ja... i que no és com per anar a la verbena, que allà ens ho fem nosaltres, i aquí no, aquí estarem servits i molt bé, esperem que la gent...
1: Entenc que ho feu a la plaça de la Pau, aquí dalt, no?
3: Sí, aquí tot ho fem aquí dalt, perquè per la gent que ve... El que passa que, esclar, no ens n'havien adonat que aquest dia hi ha pont i etat i ho sentim.
1: Perquè el dilluns és segona Pasqua, dilluns 25 de maig.
3: I ho sentim tu, la gent que vingui, i el que no...
1: És... Sobretot socis i sòcies i veïns i veïnes del barri, no? Entenc que...
3: Sí, entenc, que ve més gent de fora que del bar.
1: Sí?
3: Sí, senyor. Aquí al barri ho sento.
1: Poca participació?
3: Poca, perquè ho sento. Molt barri, barri, que no feu res, però si és que no col·laboreu, conyi. Jo ho dic i li dic a tots, venen més gent de baix, amics, coneguts, això, de fora que del barri. Del barri venen, però per comparar, no. És que hi me cabreu, eh?
1: Sí, ja ho veig, ja. Perquè quants socis sou ara, més o menys, Francisco?
2: Són uns 116.
1: Han de pagar...
2: Sí, perdó, 160. Ah. 160. Y nosotros calculamos que debido a la fiesta del día 25, ¿no? Sí. Día 25, muchos de los socios se han ido. Entonces nos dijeron que no podían venir, que lo sentían mucho, han pagado su cuota, pero que no pueden venir a la comida. Entonces yo calculo que por los tickets que estamos vendiendo o que se está para la gente apuntando, seremos unos 100 personas a la comida. Después para la verbena, yo creo que sí que seremos unos 160, 170 comensales, que es lo que dice la Anselma, que la cena la hacemos nosotros. Nosotros, los de la Junta, y viene gente a ayudarnos, pero somos nosotros los que hacemos una cena para casi 170, 180 personas.
1: Déu-n'hi-do. Hem començat recordant la primera junta, acabem recordant qui sou actualment, no? El Francisco és el president, l'Anselma, que és la vicepresidenta, i tenim més càrrecs, no?
2: Sí. Por cierto, estás invitado.
1: Muy amable.
2: El sábado, día 23, a la 1:30.
1: Moltes gràcies. Recullo la invitació. La Maria Jesús, oi, que no ens ha pogut acompanyar avui?
2: Sí, la Maria Jesús, que és la secretària. Julián Cobo, que és un dels vocals. Sí. La Nina Romero, la germana de l'Anselma, que també és vocal. I la Montse Carrasco, que també és vocal, que és la meva dona.
1: Molt bé, veus? La que vas venir l'any 81. Per la qual vas venir l'any 81.
2: Sí. Sí, no.
1: Grup benvingut, eh? Bona salut ara mateix de l'associació, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. Però és el que diu l'Anselma. A mi m'agradaria que la gent que ha vingut nova s'integressi una miqueta més. També fem el túnel de terror, també, que se m'ha oblidat. I també col·labora l'associació de veïns. I aquesta gent que fa el túnel són el que nosaltres volem que intentar integrar-los aquí a la Junta. Costa una miqueta, però bueno, ho intentarem.
1: Molt bé. Alguna cosa més que vulgueu afegir? Anselma?
3: Jo, que m'ha agradat molt aquest ratet que hem passat. I molt, molt contenta, molt agraïda.
1: Un plaer. Anselma Romero, Francisco Mercader, moltes gràcies i que vagi molt bé la celebració.
2: Gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: La màquina de la Penny, 3 minuts i seran 11:45, un dilluns més acompanyats del Miquel Casas. Què tal, Miquel? Bon dia, bona hora.
1: Què tal, bon dia, com estem?
0: Avui començant amb la sintonia habitual.
1: Habitual, efectivament, i ara entendreu el perquè.
0: D'acord.
1: Avui serà un programa molt especial per diverses coses. Primera cosa, aquest programa avui el vull dedicar a la Fina.
0: Molt bé.
1: La Fina és la mare de la meva amiga Estel Sánchez, que fa 2 hores hem enterrat.
0: Vaja.
1: El Papiol. És una persona... Era una persona...
0: Sí?
1: Vivia, efectivament, vivia Papiol. El seu gran lligam amb Molins de Rei, a part de que la seva filla està casada i té fills aquí a Molins de Rei, uh-huh, és que el seu nebot és el Joan Montner, uh-huh, conegut músic de, sí, Molins de Rei. Era una persona... la coneixia força, una persona molt alegre. Llavors, el programa d'avui...
0: Molt bé.
1: Li vull dedicar a la,
0: en
1: a
0: record...
1: la Fina. Una persona que si ens està escoltant, Fina, sí? Fina, això va per tu. Espero que t'agradi la selecció que hem fet avui.
0: Molt bé.
1: Vinga,
0: doncs comencem amb la primera cançó.

0: A veure...
1: Ahir em va caure a les mans una informació que m'ha semblat molt interessant per acoplar i aportar aquí al programa de la màquina de la Penny,
0: sí,
1: que és les 20 bandes de rock que han venut més discos a la història. Bandes vol dir grups de rock, sí, rock, pop, evidentment, eh? Aquí no entren artistes ni solistes, vale? Llavors, dic, ostres, com que miro, i dels 25, crec que 20 es van formar als 60s i als 70s, o sigui, de la història de la música pop-rock de bandes, la gran majoria m'encaixen perfectament. Doncs farem un rànquing del 20 cap al, del 20 cap a l'1, que ens durarà segurament 3 programes aproximadament. Estem en 1969, això són els The Who, que van fer una òpera rock que li van posar Tommy. Tommy era un nen sec sorimut, que era un crac del pinball, del que aquí teníem com el millor.
0: Sí.
1: D'això, l'any 1975 se'n va fer una pel·lícula i entre altres participaven evidentment els 4 membres de Su, era una pel·lícula musical, i entre altres també hi havia un tal Elton John, Tina Turner o Eric Clapton. El lloc número 20, els Who, entre els 60 i poc que es van fundar fins a l'actualitat, han venut 210 milions de discos, CDs, casets, LPs o descàrregues digitals.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Vinga, va, anem pel segon.
0: Anem amb el segon grup.
1: Amb el número 19.
0: Número 19.

0: que m'encanta veure... Clar, la gent no sap com està muntada no, la ràdio.
1: No sap.
0: Estem en una taula, i estic aquí al mig de la meva esquerra, Oriol. I jo et veig... Ai, perdó, Roger, t'he dit mil vegades, Roger.
1: Sí, sempre...
0: I veig l'Oriol, tinc l'Oriol aquí a l'esquerra, sí. I normalment tinc el Roger allà davant. Que sí. Avui tenim a la DJ Sílvia, sí. Que poso aquesta cançó, i estava com si estigués al local als anys 80, saltant com una boja. Police, Roxanne, de l'àlbum Holandus d'Amor, sí. 1978. Aquest va ser el primer àlbum d'aquesta banda. Ells es van fer molt famosos amb el següent, amb el Regatta de Black, amb la cançó Message in a Bottle, però van aparèixer en un moment en què hi havia la gran explosió del punk al Regne Unit. Els Sex Pistols i similars eren els que ocupaven pràcticament tota la popularitat de la gent jove, i els Police, amb una estètica molt punk, van posar-li un toc més musical. Els tres músics són músics amb molt de pedigrí, sobretot el bateria i la guitarra, més que l'Sting. Li van posar aquests tocs de reggae i van fer himnes com aquest. Això és un autèntic himne, a vegades que parlem d'himnes de la música. Jo, a més, tinc el record d'escoltar, sí? aquesta cançó per primera vegada l'any 78, efectivament, a l'estiu de 78, al mes d'agost de 78, a un bar que es deia Bambú, que el regentava una noia britànica i que es portava els discos d'Anglaterra. Jo no havia sentit mai una cosa similar. Li vaig preguntar a l'últim, em va ensenyar la portada, em vaig quedar amb la portada i ja me'n vaig oblidar completament. Vaig estar buscant, ningú coneixia Police, fins l'any següent que van vindre amb el famós Regatta.
1: Els havies venut força d'un disc o què?
0: Força, sí, eh? Força. I efectivament, el món mundial està en el lloc número 19 amb 212 milions de discos venuts.
1: Bé.
0: Va, anem pel 18.
1: Anem al 18.

0: Estem parlant tot bandes britàniques?
1: No, no, bandes mundials.
0: Mundials, però és que veig que són...
1: Per casualitat o per coincidència...
0: Sí.
1: N'hi ha alguna que no s'ha entès.
0: D'acord.
1: No, clar, a la llista dels 20...
0: Sí.
1: Bueno, hi ha de tots, eh?
0: Val.
1: Aquests són els Deep Purple.
0: Sí.
1: Hòstia, ara sento un soroll aquí. Bueno, no passa res.
0: Ara un soroll?
1: Sí. Bueno, no passa... No.
0: Ara no estava previst aquest soroll.
1: Sentia una mica de picada. Deep Purple, estem a l'any 1973. Ells, l'any abans, van gravar i van publicar a principi del 73 el seu àlbum més mític històric, que és el Made in Japan, un directe gravat a Japó, que era un resum de les seves millors cançons que havien gravat fins llavors, no? El Fireball, Machine Head, el In Rock i tal. L'àlbum posterior al gran èxit de Made in Japan d'estudi va ser aquest àlbum de l'any 73, on van fer aquesta cançó que es diu Woman from Tokyo, una mica de reconeixement o de gratitud a algú molt bé que els havien tractat amb els Deep Purple a Japó. El número 18 de les bandes més, dels discos, de les grups més venedors de la història, amb 216 milions d'exemplars fins a l'actualitat. Com a cosa curiosa o com a cosa interessant, si algú els vol veure, aquest estiu, a l'agost, actuen a Jerez de la Frontera a les bodegues Tío Pepe. Cuidado. I aquest tema que hem sentit és l'últim àlbum que van gravar amb la formació original, Ian Gillan, Ian Pace, Ricky Blackmore, Roger Glover i John Lord. A partir d'aquí ja va marxar el guitarrista Ricky Blackmore i es van començar a fer. Però han venut 216 milions de discos. I els que venen ara, evidentment, com que estan allò al número 17, n'han venut més encara.
0: Anem al 17.

0: Bé, un altre clàssic.
1: Em sap molt de greu tallar el Southern Swing, perquè és que és un dels grans temazos. Són 5 minuts, després ve el solo de guitarra. Estem a l'any 1978, i això és l'àlbum debut de Dire Straits, que va sortir a la primavera d'aquell any. Recordo començar a treballar jo a Comercial Neto, a la secció de discos, al setembre d'aquell any, i era un dels primers èxits. I és un, era un grup que d'entrada la gent no va tenir massa èxit, ni a Espanya, ni a Anglaterra, ni a Estats Units, ni enlloc. Realment, el gran èxit, o la gran popularitat, la van començar a agafar a partir de la primavera, estiu de l'any següent. Coses d'aquelles que no s'entenen massa, perquè realment aquesta cançó, cony, entra a la primera.
0: I tant.
1: Es diuen Dire Straits, que ve a ser algo així com estic a les últimes, o la traducció en castellà seria grandes apuros, seria l'expressió, seria una expressió feta en anglesa, com aquí nosaltres tenim expressions nostres que són intraduïbles a un altre idioma. I es van posar aquest nom perquè per anar a gravar la maqueta del Sultans of Swing a un estudi de Londres, tenien 100 lliures per a aquell moment, quan estaven molt apurats. I el títol de la cançó ve que en Mark Knopfler i el seu germà David Knopfler estaven un dia explicant en un local de mala mort on tocava una banda que no eren massa bons, que flirtejava molt amb el jazz, amb el Dixie i amb el Honky Tonk, que és una mica l'estil d'aquella banda de Nova Orleans que hem parlat més d'una vegada, i el grup es deien Sultans of Swing, i a partir d'aquí va ser el títol de la cançó. Doncs, bueno, quasi res, 226 milions de discos venuts entre... que van començar i l'actualitat.
0: Els has vist en directe, ells?
1: Vàries vegades, sí.
0: Sí, eh?
1: I fins i tot he vist tributs, que no diré allò de són millors que l'original, sí, però realment ens hem d'acostumar amb el pop a això. Els músics no són eterns. Ningú ha vist tocar a Beethoven, ni a Bach, ni a Chopin. I tu vaig a un concert de Beethoven. No, perdona. Vas a un concert de temes de Beethoven. Beethoven és mort. Llavors, entenc que els grans del pop, no tots, els grans privilegiats i alguns... És fàcil que estiguin dintre d'aquest top 20 que estem fent ara. Arribarà un dia en què, quan no hi siguin, si la gent vol conèixer aquelles cançons, la s'hauran d'interpretar uns altres. Al final és una partitura i pot haver-hi gent més bona. Jo no sé si un pianista actual és millor que Beethoven o no. No ho podré comparar, però en aquest cas es podrà comparar. Jo he vist tributs de Dire Straits que
0: déu-n'hi-do.
1: Vale?
0: Avancem.
1: Avancem cap al número...
0: Ara anem al número...
1: 15.
0: Vinga.

0: A veure, esteu admirat.
1: En sèrio, m'estic imaginant a la Fina, allà on sigui, ballant aquesta cançó. Això és un clàssic.
0: El teu admirat Santana.
1: El meu admirat Santana. De fet, ens hem saltat al lloc número 16,
0: sí,
1: perquè adaptarem aquestes 20 bandes a bandes formades als 60 o als 70.
0: Sí.
1: Amb el número 16 estan els Guns N' Roses, mítics Guns N' Roses, que són de 85, vull dir, més que res. I és el primer grup yankee que hi ha amb aquesta llista que estem fent en aquests moments. Sí, l'únic que hem dit fins ara.
0: I algú que conegui...
1: Perdó, i Santana.
0: Correcte.
1: Que Santana, tot i que sigui de procedència mexicana, es considera un músic californià.
0: Aquí canta amb els Maná i la gent pensarà, els Maná, els 70s?
1: Sí, no, que va. El que passa que de Santana, amb aquest espai de la màquina de la Penny, sí, hem posat... Oye, com ho va? Jingo. Surt Sacrifice. Samba, Patí i Europa. Ja n'hem posat 5 de l'època i m'ha semblat...
0: Molt bé, molt
1: bé. Ostres, aquesta cançó, és dir, Santana...
0: I tant.
1: Es pot dir que pràcticament és etern, segueix tocant. Va tindre aquella magnífica aparició a Busto que l'any 69 i des de llavors no ha parat. I l'any 99 va gravar un àlbum que es deia Supernatural, on tenia diverses col·laboracions i aquesta amb els Maná, que era el grup de subs de boda de parla hispana. Bueno, quasi res, 250 milions d'exemplars. I ara anirem cap al número 14, que per mi és la gran sorpresa.
0: Vinga.

0: veu característica de Phil Collins.
1: Efectivament, hem viatjat a 1976 i per mi aquesta és la grandíssima sorpresa.
0: Sí.
1: Perquè Genesis és un grup de rock sinfònic progressiu que va tenir molt èxit als 70s amb el rotllo aquest més progressiu. Després el Phil Collins li va donar un toc més pop, però jo no hauria pogut imaginar mai que estarien el grup número 14 amb 252 milions de discos de venda. Em sembla espectacular. També tinc que dir, jo sóc un gran fan de Genesis, bàsicament època Gabriel. A l'època Phil Collins no m'ha interessat tant i pràcticament no l'he seguit, però el que sí es té que reconèixer és que si estan al número 14 no és per les vendes dels primers àlbums als anys 70. Ha sigut la conseqüència de que han seguit en viu, ell, tant ell en solitari com banda, i em semblava que era de bon ésser reconèixer aquesta aportació del Phil Collins. Això és del primer àlbum que van gravar sense Gabriel, el A Trick of the Tail, del 1976, i, de fet, mai es havien plantejat posar Phil Collins com a cantant. Llavors van estar durant molt de temps buscant, provant cantants per fer la segona part de la història de Genesis sense Peter Gabriel, que a més tenia que ser molt dura perquè Peter Gabriel tenia una ombra molt llarga i tenia moltíssima influència dintre de la banda, amb la música i amb les cançons. I tenien un contracte discogràfic i tenien que complir. Vull dir, bueno, però escolta'm, doncs, com que el Phil Collins havia fet segones veu amb alguns àlbums anteriors amb el Gabriel, escolta'm, que ho faci el Phil Collins i, ja i mentrestant busquem un solista, un solista per la gira que tinguem que fer perquè pugui cantar. Hòstia, va quedar el disc també, i aquesta és la primera cançó que va gravar Phil Collins com a cantant solista amb Genesis, que és el Squonk, que en lloc de buscar un substitut a la veu, el que vam buscar va ser un bateria per tocar la bateria. Llavors, els concerts de Genesis des de llavors van amb dos bateries. Hi ha algunes cançons, Phil Collins toca bateria i canta, i amb algunes només canta. ¿Vale?
0: Molt bé.
1: Això ha sigut tot per avui. Fina, un beso muy grande. I bueno, pues, la setmana que ve...
0: Quin serà el 14, 13, 12, 11?
1: Bueno,
0: doncs ja en parlarem.
1: Us puc adelantar 13 Bon Jovi, 12 Metallica, 11 Aerosmith, 10 Fleetwood Mac,
0: bé.
1: Però alguns d'aquests, com que no m'encaixen amb 60-70, els nombrarem i prou.
0: Doncs molt bé.
1: I del 10 i del 9 a l'1, la majoria diu hosti tant. Hosti tant.
0: Hosti tant. Això serà la setmana que ve. Miquel Casas, no, que és festa la setmana que ve.
1: L'altre dia.
0: Segona Pasqua. Gràcies.
1: Perfecte, vinga.
0: Miquel, que vagi bé. Adéu-siau. 9 minuts i les 12 llibres que han canviat el món.

0: Glòria Massanagès aquí amb nosaltres per encara ja la recta final del programa i en 8 minuts explicar-vos, home, déu-n'hi-do, Isaac Newton i els principis de matemàtica, eh? Què tal, Glòria? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Segur que molta gent ja coneix Isaac Newton.
1: Doncs no ho sé, de totes maneres, un personatge, Isaac Newton, interessantíssim.
0: Sí?
1: Ara ja ho veurem, ho veurem tot seguit.
0: D'acord, on l'hem de situar, doncs?
1: L'hem de situar, bueno, un geni de Cambridge, ja sabeu que servint-se de les matemàtiques aplicades doncs va desxifrar les lleis que governen l'univers.
0: Recordem que va néixer el 1642.
1: Correcte, i va morir el 1727.
0: Molt bé.
1: És un matemàtic, com us deia, i va establir el que podríem dir els fonaments de la física moderna i de l'astronomia. La seva obra, publicada el 5 de juliol del 1687, aquest Principia Mathematica,
0: sí,
1: es divideix en tres llibres i expliquen des del moviment dels planetes fins a les marees. Hi ha les famoses lleis de Newton.
0: I tant.
1: El llibre doncs presenta aquests tres axiomes fonamentals. El primer és que és el de la inèrcia, que és que un objecte resisteix al canvi, mira, com les persones. Després la proporcionalitat de la força i el famós principi d'acció-reacció. Doncs aquests són les tres lleis de Newton.
0: Molt bé.
1: S'ha de dir que malgrat el seu rigor matemàtic, Newton creia fermament que aquest sistema solar i tot aquest món que tenim tan vell només podia ser obra del domini d'un ser intel·ligent i poderós. És a dir, ell no deixava... li semblava impossible que tot això fos producte de l'atzar, no? I finalment dir que doncs, l'impacte històric de Newton és enorme. De fet, és la inspiració directa pel que tot el que seria la revolució científica que tot just neix amb Newton, no? La revolució científica i la revolució industrial, que arribem ja en un període, anirem entrant en un període que ja es van donant de la mà. Curiositats. Newton va escriure la famosa frase de que a més li escriu en una carta amb el seu enemic, perquè ja us avanço que Newton era tot un personatge, li va escriure una carta al seu rival, que era Robert Hooke, la famosa frase de si he arribat a veure més lluny és perquè m'he pujat a les espatlles de gegants. És una mica perquè Robert Hooke li disputava el mèrit de les idees, no? Llavors tenien una picabaralla. També com a curiositat dir-vos que el 2016 la primera edició d'aquest llibre es va vendre per 3,7 milions de dòlars. De fet, és el preu més alt pagat mai per una publicació científica, no literària, perquè se n'ha pagat molt més, però científica sí. I ja entrant una mica a les curiositats, Newton, doncs, com tothom, tenia un costat fosc, i és que tot i que els principis són, de fet, la base de la ciència racional, de la matemàtica, Newton va dedicar molt més temps a l'estudi de l'alquímia i, de fet, a l'estudi de la cronologia bíblica que no pas a la física. De fet, ell el que va buscar fervorosament durant tota la seva vida és la pedra filosofal i intentava desxifrar codis ocults a la Bíblia per predir la fi del món, que ja us avanço que Newton va calcular que no passaria abans del 2060.
0: Que maco, que com plou ara, eh?
1: Doncs sí,
0: ho estem veient des del finestral.
1: Tenim una finestra aquí privilegiada.
0: Que bé.
1: Doncs que ho sapigueu, quedem-nos tranquils, perquè per Newton la fi del món no va arribar a saber quan, però sí que va saber que no abans del 2060. O sigui que...
0: anirem tirant, doncs.
1: Ens queden uns 30 anys per anar fent, i qui dies passa, anys empeny. Doncs això, més coses. Tenia una dieta molt peculiar. Es diu que quan estava immers en l'escriptura d'aquests principis, Newton s'oblidava fins i tot de menjar i de dormir. De fet, els criats li deixaven el sopar a la taula i l'endemà es trobaven a Newton continuant escrivint i el sopar no l'havia tocat ningú. Era una persona molt obsessiva. De fet, estava tan obsessionat amb entendre com funcionava la llum i la visió que en una ocasió, i ja amb aquesta anècdota jo crec que ja ens fem un perfil de Newton, en una ocasió es va introduir una agulla de cosir entre l'ull i l'os de l'òrbita. I per sort no es va quedar sec. Però Després, com us deia abans, l'enamistat amb Hawk, no? La seva enamistat va ser tan gran que quan Newton va ser nomenat president de la Royal Society, després de la mort de Hawk, es diu que va fer desaparèixer l'únic retrat que existia de Hawk. De fet, avui en dia no sabem exactament quina cara tenia aquest científic. I també, per acabar les curiositats, dir-vos que ell, després de publicar aquesta obra mestra, va abandonar la recerca científica

0: i aquest era Newton.
1: Ens queden dos minutets. Podem llegir-lo en català?
0: Sí, de fet, en català no el podem llegir. Hi ha algunes parts traduïdes per l'Institut dels Estudis Catalans, però sí que podem llegir-lo en castellà amb una edició d'Aliança que es va reeditant, que es diu Principios Matemáticos de la Filosofía Natural.
1: Molt bé. I si vols, llegim el fragment.
0: Hem de llegir la tercera llei de Newton, que és aquest, és el, potser el fragment més famós de l'obra de Newton.
1: Diu que per tota acció hi ha sempre una reacció oposada i igual. Les accions recíproques de dos cossos entre si són sempre iguals i dirigides cap a parts contràries.
0: Doncs aquí ens parla de la simetria universal, no? I Newton ens ensenya doncs, que a l'univers res passa de forma aïllada perquè cada acció, cada petita empenta té la seva resposta.
1: Molt bé, eh? Amb la força de la gravetat, eh?
0: Exacte. I la ment brillant de Newton.
1: Tanquem aquí l'espai i amb aquesta pluja que ens acompanya per tancar el programa avui.
0: Que ens demostra que tot cau per la força de la inèrcia.
1: Val, no entrarem en més detalls, però en tot cas, gràcies, Glòria.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que tinguis una bona setmana.
0: Sí? Igualment.
1: Dilluns que ve festa, eh? Recorda, segona Pasqua.
0: Sí, sí.
1: Pasqua Granada.
0: No, ara no sé amb què tornarem, però...
1: Vols dir de llibre, eh?
0: De llibre, sí, ara no ho recordo, però tornarem.
1: A ser grans. Que vagi molt bé. Gràcies. Amics oients, ho haurem de deixar aquí. Avui recordo que no us deixem amb l'informatiu monitori del dia, sinó el butlletí horari, publicitat i de seguida l'economia de butxaca amb la Jana Vera, les històries de la fotografia, que són repetició, i els restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga, amb Rafaela Carra com a protagonista. I la resta de programes d'aquesta casa fins a l'una de la matinada. Bon dilluns i tornem demà a les 8. Que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat des de primera hora del matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del mateix temple. Ara a les 12 hi ha prevista, si la pluja ho permet, una manifestació als Jardinets de Gràcia, una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. En aquest sentit, els comuns alerten al govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats. David Cid és el portaveu de la formació al Parlament.
2: Els propers dies veurem, com deia, nosaltres no donem l'acord per fet, cal aquesta millora i per tant a partir d'aquí serà com avançarem, si finalment tanquem un acord amb els comuns i també es tanca, com sembla, un acord amb Esquerra Republicana. Avui insistim en això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
1: Si tot va bé, l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I la Global Sumud Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes estan interceptant la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció que cataloguen d'il·legal. I els agents rurals també han convocat una vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana que està tensionant encara més aquesta plantilla. I pel que fa a la mobilitat, el servei ferroviari reoberta la circulació de l'R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, que ha estat afectada per un atropellament. També encara ara

0: interrompuda la circulació de trens a l'R11 per una incidència en la infraestructura.
1: Notícies en xarxa. Informació local.
2: El Foment programa pel proper cap de setmana dues propostes. Per una banda, teatre o monòleg de Carles Sans per dissabte a 8:45 del vespre. Carles Sans, membre del Tricicle, que en aquest cas puja sol a l'escenari amb aquesta comèdia on explicarà anècdotes viscudes durant els seus anys de carrera professional. Doncs el dissabte a 8:45, Carles Sans al Teatre del Foment. I diumenge a les 6 de la tarda hi haurà ball. Els amics del museu fan una sortida aquest diumenge al Museu Etnològic de Nonàs, per la Franja. Visitaran el museu, que té 30 espais visitables i 600 metres d'exposició que mostren com es vivia abans, vestigis de la població i de la seva vida quotidiana. I, per altra banda, aquesta setmana continuen les xerrades. Ha fet la segona xerrada amb motiu del Dia d'Europa. Aquest dijous, a la tarda, a la biblioteca, hi haurà una taula rodona titulada Una Unió Europea desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs, i Xavi Paz, alcalde de la vila. Dijous a les 8 a la biblioteca. Entrada lliure. I l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel celebra el seu 50è aniversari aquest proper dissabte. La festa comença a 2:45, amb dinar, després tardeu a partir de 4:45, amb una orquestra i inflables pels més petits. Els tiquets del dinar continuen a la venda avui dilluns i el dimecres. Podeu retirar-los al local de l'associació. Els preus són 5 euros pels socis de l'entitat i 30 euros pels no socis. 50è aniversari de l'Associació de Veïns del Barri del Canal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és l'Espinet, que està al carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
3: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
4: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

Benvinguts i benvingudes una setmana més a Economia de Butxaca. Avui fem un viatge a una etapa molt concreta de la història d'Espanya en què l'economia no es deixava en mans del mercat, sinó que estava sotmesa a un fort control de l'Estat. Parlem d'un sistema en què el govern intervenia directament en gairebé tots els àmbits, què es produïa, com es distribuïa i fins i tot a quin preu. Ens situem en el franquisme, un règim dictatorial encapçalat per Francisco Franco, que va marcar el país durant gairebé 40 anys. En aquest període, Espanya va desenvolupar un model econòmic molt particular. Els primers anys van estar definits per l'aïllament internacional, l'escassetat i una aposta clara per l'autosuficiència. Però, amb el pas del temps, aquest model es va anar transformant. L'obertura gradual a l'exterior i certs canvis en la política econòmica van donar lloc a una etapa de creixement i modernització. Al llarg d'aquest capítol explicarem com va funcionar aquest model i quines conseqüències va tenir, perquè com pot prosperar una economia tancada en si mateixa, ho descobrirem aquí, Economia de Butxaca. La victòria del general Franco a la Guerra Civil va donar pas a la instauració d'un règim dictatorial que va suposar una ruptura profunda amb l'etapa anterior. Es va concentrar el poder en una sola figura i es van eliminar les llibertats polítiques, mentre que qualsevol manifestació d'identitat catalana va quedar prohibida o fortament reprimida. Es va iniciar així un període marcat per la por i el silenci. La repressió política i social va portar moltes persones a amagar el seu passat i a evitar qualsevol expressió pública d'opinió, especialment en l'àmbit polític. A tot això s'hi afegeix una situació econòmica molt delicada. Després de 3 anys de guerra, el país, que ja era molt subdesenvolupat en el context europeu, va quedar profundament devastat, amb infraestructures destruïdes, produccions paralitzades i una població empobrida i amb molta fam. El context internacional tampoc hi va ajudar. Poc després del final de la Guerra Civil va esclatar la Segona Guerra Mundial. Tot i declarar-se neutral, el règim franquista va quedar aïllat de la comunitat internacional, cosa que va dificultar l'establiment de relacions comercials i va limitar l'accés a recursos i ajudes internacionals. Davant d'aquest escenari de postguerra, aïllament i escassetat, el règim va optar per un model econòmic molt concret, l'autarquia, amb l'objectiu de convertir Espanya en un país autosuficient capaç de produir dins de les seves fronteres tot allò que necessitava i reduint al màxim la dependència de l'exterior. Ara bé, com veurem a continuació, aquesta aposta va tenir conseqüències importants tant pel desenvolupament econòmic del país com pel dia a dia de la població.

hem comentat, un dels primers objectius del règim franquista va ser assolir l'autosuficiència econòmica. Això es va traduir en una política orientada a produir dins del mateix país tot el necessari, limitant al màxim les importacions de l'exterior. En el cas espanyol, aquest model es va aplicar principalment durant la dècada dels anys 40 i els primers anys 50 i va tenir un impacte directe en diversos àmbits de l'economia. D'una banda, el control del comerç exterior va restringir les importacions als productes estrictament indispensables. Aquesta limitació va comportar un encariment dels béns que calia comprar fora, com el petroli, i va generar una escassetat generalitzada de productes de consum. A més, la manca de matèries primeres i els problemes en el subministrament elèctric va acabar afectant la producció industrial. D'altra banda, el règim va intentar impulsar la indústria amb l'objectiu de reforçar la independència política i militar del país. En aquest context, l'any 1941 es va crear l'Institut Nacional d'Indústria, conegut pel seu acrònim INI, encarregat de promoure el desenvolupament industrial a través d'empreses públiques. Les inversions es van concentrar sobretot en sectors estratègics, molts dels quals vinculats en la defensa. El control estatal també va tenir conseqüències importants en el sector agrari. Els preus fixats oficialment pels productes bàsics, sovint massa baixos, van desincentivar la producció i com a resultat es va agreujar la manca d'establiments i va aparèixer el mercat negre, conegut com Estraperlo, on els productes es venien de manera il·legal a preus molt més elevats. Les conseqüències socials d'aquest model van ser especialment dures. La dècada dels 40 és recordada com una etapa de grans dificultats, marcada pels salaris baixos, escassetat de productes i un fort augment de preus. En termes generals, el cost de la vida es va disparar molt per sobre dels nivells anteriors a la guerra, especialment en el cas dels aliments bàsics. Això va provocar una pèrdua important del poder adquisitiu de la població. Els salaris augmentaven molt lentament i no aconseguien seguir el ritme dels preus, fet que obligava molts treballadors a allargar les jornades laborals fins a 12 o 14 hores o fins i tot a combinar diverses feines per poder subsistir. La manca d'aliments i les dures condicions de vida van tenir també conseqüències sobre la salut de la població. Van reaparèixer malalties que ja es consideraven superades, com la tuberculosi, i es va produir un increment de la mortalitat, especialment entre la població infantil.

L'autarquia va acabar mostrant ràpidament els seus límits i el règim es va veure obligat a replantejar la seva estratègia econòmica en les dècades següents, fet que va portar el franquisme a viure un canvi important en el seu model econòmic, conegut com els anys de desenvolupament. Aquesta nova proposta va quedar recollida al Pla d'Estabilització de 1959, el qual va incrementar les relacions comercials amb altres països, va permetre la inversió estrangera i va aplicar mesures financeres com la devaluació de la pesseta, l'elevació dels tipus d'interès i el congelament dels sous, amb l'objectiu de reduir la inflació. En aquest context cal situar la visita del president nord-americà Dwight Eisenhower a Espanya el desembre de 1959. Aquest esdeveniment va suposar un punt d'inflexió, ja que va afavorir el reconeixement internacional del règim franquista i va reforçar el suport exterior al pla d'estabilització. Al mateix temps, aquesta visita va simbolitzar la fi progressiva de l'aïllament autàrquic del règim de Franco i la seva integració dins del bloc occidental en el marc de la Guerra Freda i de la lluita contra el comunisme. Després de l'aplicació del Pla d'Estabilització, a partir de l'any 1964, es van posar en marxa diversos plans de desenvolupament econòmic i social. Aquests plans no eren una planificació estricta, sinó més aviat orientativa, amb la finalitat d'estimular l'activitat del sector públic i al mateix temps oferir orientació i suport als inversors privats. Tot i això, els resultats van ser força desiguals. En molts casos, els recursos no es van gestionar de manera eficient, cosa que va limitar l'impacte d'aquestes polítiques. Malgrat això, sí que es van aconseguir avenços importants, especialment en la creació d'infraestructures i en el desenvolupament de sectors bàsics com l'acer, el carbó o l'alumini. En definitiva, que podem resumir el procés del desenvolupament econòmic d'Espanya a partir de finals dels anys 50 i principis dels 60 a partir de diverses idees clau. En primer lloc, es va produir una transformació profunda de l'estructura econòmica. L'economia va deixar enrere el pes de l'agricultura tradicional i va començar a apostar per un procés d'industrialització, impulsat en gran part per la importació de tecnologia de l'exterior i la modernització de sistemes productius. Això va permetre també l'expansió del teixit industrial arreu del territori. Paral·lelament, el sector terciari va experimentar un fort creixement, especialment gràcies a l'impuls del turisme i el desenvolupament del sector financer. Un altre element clau va ser l'augment de les reserves de divises. Aquest increment es va produir gràcies a diversos factors, entre ells les inversions estrangeres, la despesa dels turistes que visitaven el país i les remeses de diners enviades pels treballadors espanyols emigrats a altres països europeus. Ara bé, aquest model de creixement també va tenir conseqüències negatives. Entre elles destaca el despoblament de moltes zones rurals de l'interior, un creixement urbanístic sovint desordenat a les ciutats i importants desequilibris territorials amb importants diferències de renda entre les regions.

La crisi econòmica a Espanya durant els anys 70 va ser un període de profunda depressió i estancament que va marcar el final del recorregut miracle econòmic espanyol i que va coincidir amb un moment clau de transformació política, el pas de la dictadura a la democràcia. Aquesta crisi es va estendre aproximadament des de 1973, anys finals del franquisme, fins a mitjan del segle dels anys 80, i es va caracteritzar per tres grans problemes: una inflació molt elevada, un augment de l'atur i el tancament massiu d'empreses. En primer lloc, una de les causes principals va ser la crisi de petroli de 1973, l'augment sobtat del preu del petroli en brut provocat per la guerra del Yom Kippur, conflicte entre Israel i diversos països àrabs, va impactar de ple en una economia espanyola molt dependent de l'energia exterior i basada en un model industrial amb un alt consum energètic. Això s'hi va afegir l'esgotament del model de creixement anterior. El sistema d'industrialització que havia impulsat el desenvolupament en dècades prèvies va començar a mostrar les seves limitacions perquè moltes empreses eren poc competitives i tecnològicament endarrerides, fet que dificultava la seva adaptació en un mercat internacional cada vegada més exigent. Un altre factor clau va ser la inestabilitat política. Els últims anys del franquisme, la mort de Franco el 1975 i l'inici de la transició van generar un context d'incertesa que dificultava la presa de decisions econòmiques sòlides i ràpides. Finalment, també va empitjorar la situació el deteriorament del sector exterior, amb la caiguda del turisme i la reducció de les remeses enviades pels treballadors espanyols emigrats a Europa, cosa que va afectar negativament la balança de pagaments. A conseqüència de tot això, es va produir una situació d'estanflació, és a dir, una combinació d'alta inflació i estancament econòmic. En alguns anys, la inflació va superar el 20%, mentre que el creixement econòmic es va paralitzar pràcticament. Al mateix temps, l'atur va augmentar, passant de nivells molt baixos a convertir-se en un dels principals problemes estructurals del país. La indústria també es va veure especialment afectada. Sectors com la siderúrgia, la mineria o la construcció d'embarcacions van entrar en crisi, provocant el tancament d'empreses i una forta destrucció dels llocs de treball. Aquest procés va donar lloc a la coneguda reconversió industrial. A més, la crisi europea va provocar el retorn de milers de treballadors espanyols emigrats, fet que va augmentar encara més la pressió sobre el mercat laboral. Davant d'aquesta situació, l'any 1977, ja en plena transició democràtica, es van signar els pactes de la Moncloa. Es tractava d'un gran acord polític, econòmic i social amb l'objectiu d'estabilitzar l'economia, reduir la inflació i reformar el sistema fiscal. Tot i que van ajudar a corregir alguns desequilibris, també van implicar un ajust econòmic important i un augment de l'atur a curt termini. I com sempre, acabem el programa amb una anècdota. La d'avui ens ajuda a entendre millor com es vivia aquella època, perquè durant els anys d'autarquia ja hem vist que molts productes bàsics no es podien comprar lliurement. Per tant, per accedir a aliments com el pa, l'oli o el sucre, les famílies necessitaven el que es coneixia com a cartilles de racionament. Aquestes cartilles determinaven què es podia comprar i en quina quantitat. És a dir, que no depenia dels diners que tingués cada família, sinó del que corresponia segons el sistema. De fet, encara que una família tingués recursos, no podia adquirir més aliments dels que tenia assignats. Era un sistema que reflectia molt clarament el control de l'Estat sobre l'economia i, sobretot, la manca de productes. A més, les relacions no eren iguals per a tothom, variaven en funció de l'edat i el sexe, de manera que els homes adults rebien el 100% de la ració establerta, mentre que les dones i les persones majors de 60 anys en rebien aproximadament el 80%, i els menors de 14 anys un 60%. Fins aquí el programa d'avui. Gràcies per acompanyar-nos i per dedicar aquests minuts a entendre una mica millor com funciona l'economia que ens envolta. La setmana vinent seguirem l'evolució de l'economia espanyola des dels pactes de la Moncloa fins a l'actualitat. Fins aviat.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia, aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans d'iniciar l'episodi d'avui, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En aquest episodi descobrirem la vida i l'obra d'un dels grans pioners del fotoperiodisme modern a Catalunya, Agustí Centelles Llussó. Descobrirem com un jove aprenent de fotografia va acabar convertint-se en testimoni privilegiat de la Barcelona convulsa de principis del segle XX, marcada pel pistolerisme, les tensions obreres i els profuns canvis polítics i socials que desembocarien en la Guerra Civil Espanyola. A través de les seves imatges, coneixerem els primers dies de la guerra als carrers de Barcelona, la duresa del front d'Aragó i la vida quotidiana a la rereguarda republicana. També seguirem el seu camí cap a l'exili a França, la lluita per preservar els seus negatius i el difícil retorn durant el franquisme. Aquesta és la història d'un home que va convertir la càmera en una eina de memòria, denúncia i resistència contra l'oblit. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia. Agustí Centelles és considerat un dels grans noms del fotoperiodisme europeu del segle XX. Conegut com el Robert Capa català, la seva càmera va captar la intensitat i la tragèdia de la Guerra Civil Espanyola. En aquest episodi recorrerem els seus orígens, la seva formació, els anys decisius que el van convertir en testimoni privilegiat d'un país en guerra, l'exili, el retorn i el reconeixement de la seva obra i l'impacte que aquesta ha tingut en la història de la fotografia. També veurem com la fotografia es va convertir, en les seves mans, en una eina de compromís i denúncia, capaç de capturar no només els esdeveniments, sinó també les emocions d'una societat trencada. A través del seu objectiu, entendrem millor la vida quotidiana en temps de tensió i esperança. Analitzarem com la seva mirada moderna el va diferenciar d'altres fotògrafs de l'època i com el va situar com un pioner del fotoperiodisme. I, sobretot, descobrirem com, sense saber-ho, estava construint un llegat visual que perduraria molt més enllà de la guerra. Aquesta és la història d'un fotògraf que va retratar la realitat sense filtres. A inicis del segle XX, la ciutat de Barcelona es consolida com un dels principals centres industrials del sud d'Europa. Aquesta industrialització transforma la societat. El creixement econòmic atrau a milers de treballadors del camp cap a les ciutats, però també genera profundes desigualtats socials. La classe obrera viu en condicions precàries, amb jornades llargues i sous baixos. Aquesta situació provoca una conflictivitat creixent amb la patronal. Entre els anys 1917 i 1923, la ciutat viu una etapa especialment violenta coneguda com el pistolerisme. Empresaris i sindicats recorren a grups armats per eliminar rivals i intimidar adversaris. Els carrers de Barcelona es converteixen en l'escenari d'assassinats i represàlies constants. És una guerra soterrada entre el capital i el treball. En aquest context, el moviment obrer guanya força, especialment al voltant de la Confederació Nacional de Trabajo, la CNT, que defensa els drets dels treballadors mitjançant la vaga i l'acció directa. Alhora, alguns sectors de la burgesia intenten mantenir el control mitjançant repressió i influència política. Aquesta realitat conviu amb una intensa vida cultural i política. Catalunya viu un moment de creixement identitari que reivindica la llengua i la cultura pròpies, amb moviments d'intel·lectuals, d'artistes i polítics que hi contribueixen activament. Aquest sentiment es tradueix també en l'àmbit polític, amb l'aparició de moviments catalanistes. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 representa un primer pas cap a l'autogovern. Tot i la seva limitació competencial, simbolitza una aspiració col·lectiva. Cultura, educació i administració esdevenen pilars d'aquest projecte. Els anys previs a la República estan marcats per la crisi del sistema monàrquic i la dictadura de Primo de Rivera. La repressió política i la manca de llibertats generen un ampli descontentament. El 1931, després d'unes eleccions municipals amb victòria republicana a les ciutats, es proclama la Segona República Espanyola. La República promou tot un seguit de reformes socials, educatives i laborals que busquen modernitzar el país. S'impulsen reformes profundes, com la reforma agrària per redistribuir terres, la reforma educativa amb una escola pública, laica i universal, i millores laborals per protegir els treballadors. També es reconeix drets com el sufragi femení. Aquestes mesures generen esperança, però també resistència entre els sectors conservadors. El clima social i polític es torna cada cop més tens. Les reformes són percebudes com una amenaça per part de l'Església, l'exèrcit i les èlits econòmiques. Al mateix temps, sectors obrers consideren que els canvis són insuficients. La polarització augmenta i els enfrontaments es fan més freqüents. El 18 de juliol de 1936, una part de l'exèrcit, amb el suport de forces de dreta, protagonitza un cop d'estat contra el govern republicà. El cop fracassa en moltes zones, però triomfa en altres, provocant l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Els primers dies i mesos són caòtics, amb violència, reorganització i resistència popular. Barcelona es converteix en un dels centres neuràlgics del bàndol republicà. La ciutat canvia radicalment. Apareixen barricades, milícies armades i una nova organització social basada en la resistència. Els carrers es transformen en escenaris de guerra i propaganda. La vida quotidiana es veu marcada per la incertesa, la por, també per l'esperança.
1: L'esperit del president Macià, restaurador de la Generalitat, ens acompanya. Cadascú al seu lloc. Catalunya i la República, el cor de tots. Visca Catalunya! Visca la República! Visca la llibertat!
0: La guerra no només es combat amb armes, també amb imatges. En aquest context, la fotografia esdevé una eina fonamental. Tant la Generalitat com el govern republicà utilitzen les imatges per documentar, informar, denunciar i fer propaganda. Sorgeix una nova generació de fotògrafs compromesos, entre els quals destaca el protagonista d'aquest episodi, Agustí Centelles, qui, juntament amb els fotògrafs catalans Antoni Campanyà, Francesc Boix, Gabriel Casas, Josep Maria Sagarra, Josep Gaspar i Josep Badosa, els espanyols Alfonso Sánchez, Pepe Campúa o Carlos Pérez de Rozas, i els internacionals Robert Capa, Gerda Taro o David Seymour documenten extensament el conflicte que es viu al país amb una mirada moderna i directa. Anem a conèixer la biografia del nostre protagonista d'avui. Agustí Centelles Jussó neix el 21 de maig del 1909 al barri del Grau, a València. Fill d'una família humil, amb només un any queda orfe de mare i marxa amb el seu pare a Barcelona, on aquest es casa per segona vegada. De petit, l'Agustí assisteix poc a l'escola degut al seu precari estat de salut. creix en un entorn marcat per les dificultats econòmiques i als 11 anys decideix posar-se a treballar per poder ajudar a casa. El 1920 entra d'aprenent a les oficines d'una empresa de construccions elèctriques, on hi treballa durant 4 anys. Als 13 anys té el seu primer contacte amb la fotografia, quan el seu pare li regala una càmera 10x15, que comença a utilitzar de manera autodidacta. El 1924, amb 15 anys, s'apunta a un curs de retoc de negatius a l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, que imparteix el fotògraf i cineasta Ramon de Baños, a qui convenç perquè li doni feina d'aprenent al seu estudi. L'any següent combina aquesta tasca diurna amb la d'aprenent a la secció de gravat al 8 dels tallers del diari El Día Gráfico. El 1927, la vida de Centelles canvia radicalment al conèixer a Josep Badosa a les instal·lacions del rotatiu. Fins aleshores, el jove Agustí, influenciat per De Baños, es volia dedicar al cinema com a operador de càmera, fins que Badosa l'introdueix en l'ofici de reporter gràfic. Centelles treballa amb ell durant 4 anys i mig. A la primavera del 1931, Agustí realitza un curt servei militar i, quan torna, Badosa li diu que ja no el pot mantenir com a ajudant i que s'ha de buscar una nova feina. La troba uns mesos més tard, quan Josep Maria Sagarra i Pablo Luis Torrents, dos dels reporters gràfics més reconeguts de l'època, busquen un nou ajudant després que el tercer soci, Josep Gaspar, deixa el negoci que tenen junts. A la Via Laietana 54, Centelles treballa al laboratori i també com a fotoperiodista per a ells. I a la porteria d'aquella finca és on coneix una noia jove que es diu Eugènia Martí, que s'enamora i amb qui es casa l'any 1935. A començament del 1934 es produeix un intens canvi professional per a Centelles. Sagarra i Torrents es separen i es queda de nou sense feina. Llavors és quan, animat per la seva promesa, decideix establir-se pel seu compte. Fa pocs mesos que s'ha comprat una càmera Leica. Comença a fer reportatges que envia als diaris. Gràcies a les imatges que realitza durant els fets d'octubre, la seva carrera fa un salt i, des d'inicis del 1935, comença a col·laborar amb la majoria de revistes i diaris importants de l'època. La Humanitat, El Día Gráfico, Diario de Barcelona, La Rambla, Última Hora, La Publicitat, L'Opinió i La Vanguardia. També publica esporàdicament a les revistes Voilà i Detectif de l'editorial francesa Gallimard, i fa algunes col·laboracions a la premsa madrilenya per al diari El Debate o al setmanari Mundo Gráfico, entre d'altres. L'estil de Centelles agrada tant als diaris que el fotògraf es guanya un cert prestigi com a reporter gràfic, fet que li aporta bones retribucions econòmiques per les seves imatges. El desembre de 1935 es casa pel civil amb la seva promesa, Eugènia Martí. Matí del 19 de juliol de 1936.

Amb el cop d'estat militar fallit i l'inici de la Guerra Civil, la carrera d'Agustí Centelles fa un gir radical i es consolida plenament. És el primer periodista gràfic de Barcelona que surt al carrer per documentar els esdeveniments de l'alçament feixista i de la resistència que la població civil i les forces fidels a la República estan fent. Les seves imatges capturen el caos immediat del conflicte. Barricades improvisades, civils armats i combats en plena ciutat. Són instants robats a l'urgència. Són fragments d'una realitat que canvia a cada segon. Dues de les imatges més icòniques que Centelles realitza el mateix dia 19 de juliol a Barcelona són les dels guàrdies d'assalt parapetats darrere d'uns cabells morts a la cruïlla dels carrers Diputació amb Roger de Llúria i la del guàrdia d'assalt disparant de peu dret recolzat a la cantonada d'aquells dos carrers. La primera fotografia és una de les imatges més representatives del fracàs a Catalunya de la rebel·lió militar en contra de la República. En ella es veu a tres guàrdies d'assalt, un d'ells identificat com a Mariano Vitini, disparant protegits darrere de cavalls morts. L'escena és dura, gairebé surrealista. Els animals, abatuts enmig del carrer, es converteixen en barricada improvisada. La fotografia revela la cruesa de la guerra urbana i la capacitat humana d'adaptar-se a situacions extremes. Tot i que dona l'aparença de ser una escena real feta durant els mateixos instants del combat, Centelles, posteriorment, reconeix que la foto ha estat pactada, no en el sentit de muntar l'escena a matrezzo, sinó d'acordar amb els guàrdies fer la fotografia un cop la zona està segura, convertint-la en un símbol del fotoperiodisme modern. La imatge es difon ràpidament a la premsa barcelonina internacional. Surt publicada el 25 de juliol a La Vanguardia i al diari francès Paris Soir i l'1 d'agost al setmanari nord-americà Newsweek. La segona fotografia, realitzada moments després de la primera, ens mostra el guàrdia d'assalt Mariano Vitini apuntant amb el seu fusell a peu dret recolzat a la paret de la cantonada dels dos carrers. Cos tens, el gest concentrat, l'arma apuntant cap a un enemic invisible. La composició transmet moviment i perill, però també determinació. És una fotografia que sintetitza la improvisació i la valentia dels primers dies de resistència. Els dies següents, Centelles fotografia també els consells de guerra, la formació de milícies i la sortida de columnes cap al front d'Aragó. A partir de l'agost, acompanya diverses columnes de milicians i fotografia la campanya al front d'Aragó. Les seves fotografies mostren la duresa del front, trinxeres, esperes interminables, rostres esgotats. Aquí la guerra és menys immediata, però més persistent. La tensió es respira en cada imatge. De tornada a la rereguarda barcelonina, Centelles documenta una altra realitat. La vida que continua malgrat tot. Retrata dones treballant, nens jugant entre runes i una ciutat que intenta resistir. Aquestes fotografies no només expliquen la guerra, expliquen com es viu dins d'ella. Des de la creació del Comissariat de Propaganda de la Generalitat, al setembre de 1936, les fotografies de Centelles apareixen a diverses publicacions, entre les quals destaquen Visions de Guerra i Rereguarda, que les publiquen al 1937. També s'utilitzen per a cartells propagandístics i exposicions temporals. El 1937 és mobilitzat i destinat a la Unitat de Serveis Fotogràfics de l'Exèrcit Republicà, amb seu a Lleida, on continua fent reportatges del front d'Aragó. A finals d'any és cridat per fer-se càrrec del gabinet fotogràfic del Departamento Especial de Información del Estado. A començament del 1938, Centelles s'encarrega d'organitzar i dirigir l'arxiu fotogràfic del Servicio de Información Militar de l'Exèrcit de Catalunya, amb seu a Barcelona. I treballa durant tot el 1938 amb el comissari de propaganda de la Generalitat, Jaume Miravitlles, i el fotògraf publicitari, Pere Català Pic, director de publicacions de la Unitat de Propaganda.
Davant l'avenç de les tropes franquistes a inicis del 1939, Centelles rep les ordres d'evacuar de Barcelona a Girona els arxius fotogràfics de l'exèrcit. Simultàniament, ell també empaqueta el seu arxiu particular. En una maleta de mida gegant, col·loca una càmera Leica, un rudimentari equip de revelat i 4.000 negatius de 35 mm sobre la Guerra Civil, principalment de la revolta de Barcelona i del front d'Aragó. Davant la incertesa, decideix viatjar sol, deixant a Barcelona la dona i el seu fill Sergi, d'un any d'edat. De Girona passa a Figueres i, posteriorment, a Portbou. Els 30 darrers quilòmetres cap a la Catalunya Nord els fa a peu, tot travessant de nit els Pirineus nevats. Després de creuar la frontera, caminant, és detingut i internat al camp de concentració d'Argelers durant el mes de febrer. A partir del març fins al setembre, l'internen al camp de Bram, on Centelles realitza un testimoni fotogràfic de prop de 600 imatges sobre la vida al camp. També escriu un diari personal en dues llibretes on narra el seu exili a França. Anys més tard, en 1986, aquestes llibretes seran trobades pel seu fill Sergi mentre aquest busca documents familiars. Commogut pel que en elles es llegeix, el fill trigarà encara alguns anys més en poder acabar de llegir tot el que hi contenen. Finalment, el 2009, aquest testimoni escrit de l'exili d'Agustí Centelles, recollit en aquelles dues llibretes, veurà la llum en forma de llibre titulat Agustí Centelles, diari d'un fotògraf, Bram 1939, editat per Ediciones Destino, i que encara avui en dia es pot trobar a les principals llibreries del país. Tornant al camp de Bram, allà Centelles, junt amb el fotògraf barceloní Salvador Pujol i amb l'ajuda i la complicitat de Ferran Pujol, germà d'en Salvador i d'altres companys del barracó, munten una petita càmera fosca clandestina que munten i desmunten cada nit. Al setembre de 1939 obté la llibertat i surt del camp per fer-se càrrec d'un estudi de fotografia a Carcassona, on s'instal·la. És en aquesta ciutat on el 1942 entra en contacte amb la resistència a través del grup de treballadors estrangers 422, format majoritàriament per espanyols republicans del Partit Comunista d'Espanya. La seva tasca consisteix a fer fotografies per a documentació falsa i ocupar-se del laboratori fotogràfic de l'organització. A inicis de 1944, la Gestapo localitza el laboratori clandestí que fa servir Centelles. L'organització el desmantella i evacua el fotògraf a Andorra. Abans de marxar, però, Centelles empaqueta amb cura el seu arxiu de fotos de la Guerra Civil en una caixa de fusta i li confia a una parella de camperols a Carcassona. Des d'Andorra, Centelles viatja clandestinament a Reus, on viu part de la seva família materna, que l'acullen i li donen feina al forn que regenten. 3 anys més tard, el 1947, amb l'arribada del segon fill, Octavi, la família Centelles se'n torna a Barcelona. A la ciutat no pot treballar de reporter gràfic per ser considerat enemic del règim. A més, tots els diaris estan controlats pels vencedors de la guerra. Centelles renuncia al fotoperiodisme i treballa en botigues de fotografia i d'ajudant d'altres fotògrafs. El 1950 és jutjat pel seu passat republicà per un tribunal franquista que el condemna a 12 anys de presó, que li acaben commutant per presó atenuada al seu domicili fins al 1956. 12 anys més tard, el 1952, munta un estudi de fotografia industrial i comercial que instal·la al carrer de la ciutat de Balaguer 31, al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Allà hi treballa fins a la seva jubilació. A l'agost de 1976, gairebé un any després de la mort del dictador Franco, Centelles viatja a Carcassona amb el seu amic Eduard Pons, que havia conegut al camp de Bram, per recuperar l'arxiu que hi havia deixat. Els fills de la parella de camperols, els quals els hi havia confiat, li retornen en la mateixa caixa de fusta on, 32 anys abans, el fotògraf havia disposat els seus negatius. A l'octubre de 1977, Centelles registra el seu nom al Registro Oficial de Periodistas del Ministerio de Cultura. Mesos més tard, al gener de 1978,
l'Associació de la Premsa de Barcelona el torna a fer membre, com a tots aquells que van ser expulsats de l'associació en acabada la guerra. Just després de tornar a Barcelona amb el material de la Guerra Civil recuperat, Centelles comença a positivar els negatius, datats entre el 1934 i el 1939. El 1978 fa una primera exposició a la seu de Convergència Democràtica de Catalunya a Barcelona, titulada Imatges d'un reporter, que és seguida per una sèrie d'exposicions per tota Catalunya i després per tot l'Estat. El 1980 participa en l'exposició itinerant La Guerra Civil Espanyola, que recull el material dels diversos fotògrafs que van cobrir el conflicte. Des d'aquell any 1980, les fotografies de Centelles sobre la Guerra Civil són exposades àmpliament i també reproduïdes, sovint sense autorització o sense que li fossin atribuïdes, amb multiplicitat de llibres i publicacions. A l'estiu del 1984, el Ministeri de Cultura munta l'exposició Idas y Caos, aspectos de las vanguardias fotográficas en España, que compta entre el material de fins a 9 fotografies d'Agustí Centelles. A finals d'aquell 1984, el Ministeri de Cultura li concedeix la distinció més important del govern espanyol pel que fa a les arts visuals, el Premio Nacional de Artes Plásticas. Centelles és el segon fotògraf en obtenir aquesta distinció, després del fotògraf barceloní Francesc Català Roca, fill del fotògraf publicitari Pere Català Pic, qui havia sigut el director de publicacions de la Unitat de Propaganda i amb qui Centelles havia treballat al Comissariat de Propaganda de la Generalitat l'any 1938. Malauradament, Centelles no pot anar a recollir aquesta important distinció perquè cau malalt el juny del 1984. Un any i mig més tard, l'1 de desembre de 1985, Agustí Centelles mor a Barcelona als 76 anys d'edat. Agustí Centelles va viure una vida marcada per la història. Va ser testimoni directe d'un dels períodes més convulsos del segle XX i va saber capturar-lo amb una mirada única. Però Centelles no només va retratar els esdeveniments, també va donar rostre a les persones que els van viure. Gràcies a la seva perseverança i a la seva lluita per preservar els seus negatius durant el seu exili i retorn durant el franquisme, disposem d'un patrimoni visual incalculable. Les seves imatges no només expliquen el passat, sinó que ens interpel·len en el present. El seu llegat ens recorda que la fotografia pot ser molt més que una imatge. Pot convertir-se en testimoni, denúncia i memòria col·lectiva. I, sobretot, en una manera de no oblidar mai el passat.

0: Catalunya, Agustí Centelles. Us hem explicat la trajectòria vital i professional d'aquest gran fotògraf que, amb les seves imatges, va capturar els primers dies de la guerra, la duresa del front, la vida quotidiana a la rereguarda republicana, l'exili a França i la repressió. El seu exili, el seu silenci forçat i el seu reconeixement tardà formen part d'una trajectòria que avui és imprescindible per entendre la fotografia documental. Centelles no només va fer fotografies, va construir la nostra memòria històrica. Per això se'l compara sovint amb grans fotògrafs internacionals, per la seva capacitat de capturar l'instant decisiu. Esperem que us hagi agradat aquest episodi. I bé, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 9:45 de vespre en revisió. I sempre que vulgueu, a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat de programes al Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar mitjançant les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convideu a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà avui a Sant Sadurní d'Anoia l'acte d'impuls de la futura línia orbital ferroviària, una infraestructura inclosa dins l'estratègia ferroviària de Catalunya i acordada entre el govern d'Esquerra i el govern clau en l'evolució de l'acord basament dels pressupostos. El projecte vol reforçar la connectivitat entre municipis de la regió metropolitana de Barcelona i millorar també la mobilitat fora de l'eix central de la capital. Escoltem ara Pere Bernet, que és l'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia.
3: El projecte que posem avui sobre la taula, l'orbital ferroviària, ha de ser l'instrument per passar d'aquesta Catalunya que concentra al voltant de la capital a una Catalunya que connecta. Ja fa dècades que el republicanisme defensa que Catalunya no és només Barcelona. Si en el seu moment l'eix transversal viari va ser una conquesta pel centre del país, l'eix orbital ha de ser la conquesta de la segona i la tercera corona metropolitana.
2: Per la seva banda, Sílvia Paneque, consellera de Territori, en la seva intervenció ha remarcat també la importància de la línia que generarà una millor connectivitat a Catalunya endins i és una peça fonamental, diu, en la mobilitat metropolitana i també de tot el país. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat durant tot el matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes, tot i també l'obertura del temple. De fet, a hores d'ara ja prevista la manifestació, finalment amb tregua a causa de la pluja, als jardinets de Gràcia. Una vaga que ve marcada també per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment aquest dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I també han convocat a vaga els agents rurals els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pels núvols abundants i els ruixats a bona part de Catalunya. Les precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral i al prelitoral central, també al Pirineu i al nord-est durant la tarda. Els xàfecs poden anar acompanyats, atenció, de tempesta i descarregar fortament, sobretot en les comarques de Girona. De fet, Meteocat ha avisat i ha activat avisos per intensitat de pluja en aquests fons. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran, com sempre, els 26 graus.
1: Informació local.
4: Aquesta setmana continuen els actes a motiu del Dia d'Europa, que es commemorava el passat 9 de maig. Hi ha una segona activitat, una taula rodona, que es farà aquest dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca El Molí i que du per títol Una Unió Europea Desorientada en un món global canviant.

En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs, i Xavi Paz, alcalde de la vila. El dijous, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca El Molí. I dissabte celebra el 50è aniversari de l'Associació de Veïns del Barri del Canau, festa de celebració. Començaran les activitats a quarts de dues, el dissabte, amb un dinar. Després hi haurà tardeo a partir de 4:45 de la tarda, amb una orquestra i inflables. Els tiquets per al dinar estan a la venda encara avui dilluns i dimecres. Avui dilluns dia 18 i dimecres dia 20. Els preus són de 5 euros pels socis de l'Associació de Veïns i 30 euros pels no socis. La celebració serà el proper dissabte. I diumenge la grupa programa una nova ballada de sardanes, ballada d'estiu amb la Bisbal Jove, a les 7 de la tarda, diumenge, a la plaça de la Creu. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui és la farmàcia Espinet, que està al carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
0: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
0: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena el nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
7: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
6: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
7: I un cop al mes, participa al taller obert.
6: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.

joves! De fet, i quasi bé sense adonar-nos, ja ha passat una altra setmana des de la nostra darrera trobada a les ones d'aquesta nostra emissora i ja tornem a seguir amb la puntualitat britànica que ens caracteritza, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors de Ràdio Molins de Rei, per tal de compartir un nou espai d'aquestes restes de sèrie que avui dedicarem a escoltar algunes cançons del repertori de la malaguanyada Rafaela Carrà, que en realitat es deia Rafaela Maria Roberta Peloni, nascuda a la localitat de Bolonya el 18 de juny de 1943 i traspassada a Roma el 5 de juliol del 2021. Una famosa presentadora de televisió, cantant i actriu italiana, coneguda principalment al seu país natal i a Espanya i Iberoamèrica, on, com comentaré més endavant, va presentar nombrosos programes televisius d'èxit durant les dècades passades, la majoria dels quals a la cadena pública italiana RAI i a l'espanyola TV. L'esmentada Rafaela Carrà és considerada la diva italiana i recordada pel caràcter de dona forta i independent que es declarava públicament comunista i feminista. I deixant pel moment aquí aquesta breu introducció, començarem, musicalment parlant, aquest espai d'avui escoltant el tema titulat en italià Tanti auguri, que aquí en diríem, si fa o no fa, feliç aniversari, i que en espanyol es va conèixer com Hay que venir al sur, i en el que se'ns fa palès el fet que para hacer bien el amor hay que venir al sur. Una recomanació aquesta que es pot interpretar tant literalment com metafòricament, suggerint que l'amor es viu plenament en un estat d'ànim o en un entorn on un se sent lliure i sense lligams.

Pel que he llegit, la protagonista d'aquest nostre espai d'avui va triar el nom artístic de Rafaela Carrà, tot referint-se, pel que fa al nom, a Raffaello Sanzio, també conegut com Rafael d'Urbino o simplement com Rafael, amb una coneguda tasca pictòrica que seria admirada i imitada durant segles. I pel que fa al cognom, en relació a Carlo Carrà, un pintor italià, un dels líders del moviment futurista que va florir a Itàlia a principis del segle XX. I ara que ja sabeu tot això, podeu escoltar la cançó titulada 5-3-5-3-4-5-6, que, si pareu atenció a la lletra, constatareu que, més que no pas un número de telèfon, la senyora sembla referir-se de manera un xic sibilina a una cosa coneguda com onanisme.

Nascuda al si d'una família de classe mitjana, Rafaela va començar la seva incursió al món de l'art gairebé per accident als 9 anys, en un viatge amb la seva mare a Roma. Va ser llavors quan, a través d'un amic de la família, el director Mario Bonnard la va triar per la seva simpatia per interpretar un petit paper a la pel·lícula del 1952, Tormento del Passato. I dit això, us proposo ara escoltar l'animada cançó titulada Adiós, amigo, que la senyora va enregistrar l'any 1981.

Posteriorment, i de tornada a la seva ciutat natal de Bolonya, Rafaela es va inscriure als 15 anys a l'Institut de Cinematografia i va proseguir amb la seva educació i formació com a ballarina. Finalment, després de petits i mitjans papers en més d'una quinzena de pel·lícules italianes, la noia va donar el salt amb el que va iniciar la seva carrera. El 1965 va viatjar als Estats Units, on, seguint els passos de les seves compatriotes Gina Lollobrigida, Sofia Loren i Virna Lizzi, va firmar un contracte amb la Fox i va aparèixer en el seu primer film de Hollywood, Von Ryan Express, aquí coneguda com El coronel Von Ryan, al costat de Frank Sinatra i Trevor Howard. I ara, també de l'any 1991, un tema compost pel conegut músic Juan Carlos Calderón, el titulat Caliente, Caliente.

que a Hollywood Rafaela va anar apareixent en altres pel·lícules, es veu que la vida que duia a Los Angeles no era la que la noia s'esperava. De manera que va tornar a Itàlia i, al seu torn, van venir més pel·lícules, no només italianes, sinó també franceses i, fins i tot, una coproducció alemanya, així com el film I Compagni, aquí conegut com Los Camaradas, interpretat per Marcello Mastroianni, Renato Salvatori i Gabriella Giorgelli en els papers principals. Tot seguit, us convido a escoltar la protagonista del nostre espai d'avui, que ens interpreta Felicità Tatà, una cançó de l'any 1974, obra d'Eduardo Verde i Gian Domenico Boncompagni.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Lavenga.
1: Fascinada per l'opulència del Lido de París i enlluernada pels nous conceptes que arribaven a través de musicals com Hair, Rafaela va tornar a Itàlia amb el cap ple de noves idees. Així, va participar en el programa del francès Nino Ferrer amb la condició de poder usar 3 minuts d'emissió per fer el que volgués. De manera que, amb despreocupació i una gràcia única, va trencar amb l'esquema de la cantant o ballarina estàtica i formal. Es movia, sacsejava el cap d'una manera mai no vista, que després seria el seu segell, i va resultar d'un èxit immediat. Ara la podem escoltar interpretant Fiesta, un tema que ha donat títol al seu nou àlbum de l'any 1977, que va ser àmpliament popular a Itàlia, Espanya, Canadà i l'Argentina.

cançoníssima 1970 va ser el programa que va acabar consolidant la protagonista d'aquest nostre espai d'avui com una estrella a Itàlia. I fou llavors quan la senyora va començar a explotar també la seva faceta de cantant amb el seu primer disc, Rafaela, de l'any 1970. L'èxit i l'escàndol no es van fer esperar. Hi havia una cosa que mai no s'havia mostrat a la televisió pública de la península itàlica. El melic! Tot seguit, em plau posar per a tots vosaltres la versió que Rafaela Carrà va fer del conegut tema Cuando calienta el sol, originalment compost pel músic nicaragüenc Rafael Gastón Pérez com Cuando calienta el sol en Massachapa.

Un cop consolidada la seva carrera amb l'èxit de Canzonissima, Rafaela Carrà va sortir de gira per tot Itàlia amb cançons que ja començaven a sentir-se a les discoteques. Aquesta gira va durar gairebé un any i la senyora va tornar a la televisió amb Canzonissima 1974, en la que la conducció del programa va ser només responsabilitat d'ella. A continuació, un tema amb ritme de tango, Lola.

La primera aparició de Rafael Carrà a la televisió espanyola va ser el 1975 a Senyores i Senyores, un espai de Valerio Lázarov que va significar el començament d'una col·laboració duradora. Ara la podem escoltar interpretant un altre dels seus èxits internacionals, el titulat Rumore, obra d'Andrea Lovecchio i Guido Maria Ferilli, editat l'any 1974 i la lletra del qual ens submergeix en una atmosfera de nostàlgia i reflexió sobre l'amor perdut, tot expressant el desig de la cantant de tornar a un temps anterior, quan encara estava acompanyada pel seu amor, amb dubtes i temors.

A la televisió espanyola, un altre dels programes protagonitzats per la nostra italiana d'avui va ser La Hora de Rafaela Carrà, un experiment reeixit, a més, el 3 de març del 1976, en el que, una vegada més, la cantant va afirmar el seu èxit més enllà de les seves fronteres d'origen. Seguidament em plau convidar-vos a escoltar la cançó Que dolor, que forma part de l'àlbum 82, enregistrat, òbviament, aquell 1982, que explica una situació força desagradable a causa d'un marit que sembla que no es trobava pas tan malaltó com havia dit a la seva senyora.

anys 80, Rafael Carrà va continuar presentant diversos programes a la televisió italiana i també es va dur a terme una coproducció entre diverses cadenes de televisió filmades a 5 capitals del món: Ciutat de Mèxic, Moscou, Roma, Buenos Aires i Londres, on es mostraven els carrers i llocs més significatius de cadascuna, tot plegat articulat amb les actuacions de convidats de cada lloc. I dit això, fent una versió un xic peculiar de la dita que fa gratar i menjar tot és començar, la versió en espanyol del tema original A far l'amore comincia tu va ser adaptada com En el amor todo es empezar, que ara mateix podeu escoltar de nou.

I més per on que s'ha acabat el temps d'aquest espai d'avui dedicat a l'enyorada Rafaela Carrà. De manera que cal posar-hi punt i final, cosa que faig amb l'enregistrament que la senyora va fer entrellaçant, amb ritme de rumba, tres temes ben coneguts de tothom. Una Làgrima, de Peret, Caramba Carambita, de Los Marismeños, i me va, de Julio Iglesias. Enregistrament aquest amb el que m'acomiada de tots vosaltres, sense desaprofitar, esclar, la benentesa, per convocar-vos per al proper programa a les zones d'aquesta nostra emissora, que dedicarem a escoltar algunes cançons relacionades amb el concepte de sabor. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i el seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat aquest acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Sònia Kerr.
4: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca són acords clau.
0: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
4: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
0: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
4: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
4: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics, l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht són dos dels grans títols de la programació.
0: Als esports, Anna Freixa, el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
6: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Aquesta tarda l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7 de la tarda.
0: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet simplement a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura.

0: N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona. I és un projecte reclamat pel territori des de ja fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això amb l'horitzó del 2041. Avui el govern ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que ha finalitzat fa poca estona en aquest municipi de l'Alt Penedès. Una xarxa orbital ferroviària que és un ambiciós projecte. Una línia de 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual amb la construcció de fins a 23 noves estacions i gairebé 70 quilòmetres de nova via que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
4: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
3: També ha participat en aquest anunci el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
5: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
3: La línia orbital ferroviària es planifica en 4 fases. Començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins a l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova. Una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per a aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
1: Gràcies, Sergi Fernández, des de Ràdio Sant Sadurní. Com sentíem, un dels primers trams que es vol impulsar en aquest tren orbital unirà Granollers i Sabadell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
6: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament, des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
1: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per les seves respectives comarques.
7: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
8: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també doncs un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
1: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva a aquest projecte. Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
9: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
1: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra reuneixen avui les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. Aquesta tarda, a 7:15, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
10: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
0: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord, l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses. I tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
11: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
0: Demà el president de la Generalitat Salvador Illa i el president d'Esquerra Oriol Junqueras formalitzaran l'acord de pressupostos.
1: I dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per donar-hi el vistiplau. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
0: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
1: I divendres hi haurà un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el juliol.
0: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Per Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Gràcies, Mont. Déu-n'hi-do com ve de farcida la setmana política i no deixem precisament la qüestió, però a nivell espanyol, ja que el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com el tret de sortida per les eleccions generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica de nou la política de Sánchez.
12: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
13: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
12: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
14: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
1: És en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat, justament en un moment on alguns partits com Vox o el Partit Popular volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document, el pla antiracista de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
16: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
15: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
1: I en l'apartat internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut flotilla en aigües internacionals. Segons alguns integrants d'aquesta missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells estat a unes 250 milles de Gaza.
12: Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que ha defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha explicat els fets des d'una de les embarcacions.
17: Aquest matí hem divisat a la llunyania uns vaixells militars i us puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja a molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
12: La flotilla, recordem, va reprendre la ruta cap a Gaza dijous passat des del port turc de Marmaris després d'una primera intercepció d'embarcacions a Grècia a finals d'abril.
2: Notícies en xarxa.
1: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui, en concret, al Barcelonès, les accions de protesta han engegat al matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple, que ha hagut d'anul·lar les visites. Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona, que ha acabat davant del Departament d'Educació. Ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
19: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
18: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
20: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
18: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
1: També aquest matí el moviment per unes pensions dignes ha tornat a sortir al carrer a Terrassa. Els manifestants han protestat per la pujada generalitzada del cost de la vida i denuncien la pèrdua de poder adquisitiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
21: La manifestació, que ha plegat desenes de persones, ha recorregut els principals carrers del centre per alertar de l'empitjorament de les condicions de la classe treballadora i els pensionistes. Jacint Comelles forma part del moviment per unes pensions dignes.
22: Hem anat enrere perquè els augments de pensions i salaris en relació a tot el que ha pujat els preus i sobretot molt l'habitatge, que és un altre factor superimportant, doncs estem pitjor.
21: Segons el moviment per unes pensions dignes, tot això menyscava els recursos destinats als drets socials i als serveis públics, obligant-nos cada cop més a fer despesa en serveis privats, especialment en salut i educació. Per tot plegat, el col·lectiu exigeix al govern que reguli preus i mercats en benefici de tothom. També reclama l'accés accessible a l'habitatge i al transport públic, col·lectiu i gratuït.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Es tracta de l'ens que regularà la nova àrea al territori. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
3: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
4: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
5: Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
3: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
1: I rebassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i també a empreses.
12: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
1: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
12: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant aquest any 2011.
1: És moment per a la cultura. La darrera temporada de Carme Portacelli, com a directora artística del Teatre Nacional, es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
24: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Via Laietana 43.
23: Clara Segura, Emma Vilarasau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
1: Fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Qui traca lent.
12: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, a un accident de trànsit i a una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
25: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se, vull dir, és una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
12: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda. La poeta veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda, però destaca que a Qui traca lent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure, que són més potents i explícites.
1: I és moment per als esports. que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana és campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
6: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club, que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vilassana. Escoltem Aina Florença.
7: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt. I crec que l'equip doncs, ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip doncs, també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip doncs, tirés endavant i crec que aquests dies ho han fet.
6: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vilassana a les 7 de la tarda. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada primera. El Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Michel, el tècnic del Girona.
8: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res.
6: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol.
9: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
6: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028 i el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret, haurà de passar per quiròfan i per tant es perdrà el Mundial. I el Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte vinent davant l'Olímpic de Lió a Oslo. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
10: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle fontejau.
6: En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sant Andreu va superar el Boliagmeni als penals i el Mataró es va tornar a imposar el Cirrom. El Sabadell queda fora d'aquesta final a 4.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Continguts en xarxa.
26: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte, i El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
27: Bueno, ya está.
28: ¿El qué ya está?
27: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
28: ¿Cómo que una pizzería, por
27: pizzería
28: favor?
27: Pizzería temática de cine.
26: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
27: ¿Sabes qué película es esta?
29: Jurassic Park.
28: Mira los comentarios. Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
30: La pizza está brutal. 5 estrellas. ¡Guay! Propina de $1.15.
26: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'art, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
0: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
11: No puedo estar aquí.
13: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
26: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina del 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
14: Joves amb ofici.
15: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
14: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
15: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la nova ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
16: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i el seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
17: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
1: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia orbital també han celebrat l'acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu extraordinari. Sònia Kerr.
12: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la Majoria Catalana, el Consorci de la Zona Franca, són acords clau.
1: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
12: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
1: Els docents mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
12: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
18: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situen les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
1: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
12: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació.
1: Els esports, Anna Freixa, el Vila-sana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
6: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Avui l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vila-sana a partir de les 7 de la tarda.
1: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat, de fet, poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
19: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local, i en canvi ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet simplement a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això sí, amb l'horitzó del 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia per presentar-la. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que s'ha dut a terme al celler de la Fecina, d'aquest municipi de l'Alt Penedès. Aquesta xarxa orbital ferroviària és un ambiciós projecte de rodalies, una línia de fins a 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual, amb la construcció de 23 noves estacions i 68 quilòmetres de nova via, que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
5: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
4: L'anunci ha comptat també amb la participació del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
11: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
4: Aquesta nova línia orbital es planifica en 4 fases i començarien diverses millores ja ben aviat al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
1: Gràcies, Sergi Fernández. Com ens explicaves, el primer tram que es vol impulsar en aquesta línia orbital unirà Granollers i Martorell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
20: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
1: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
21: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservat reservats els terrenys.
7: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dones un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
1: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui mateix les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu Extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta tarda, a 7:15, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
9: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia. No? Per tant, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
8: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
10: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etc., forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
8: Demà el president de la Generalitat Salvador Illa i el president d'Esquerra Oriol Junqueras formalitzaran l'acord de pressupostos.
1: Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per tal de donar el vistiplau definitiu. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
8: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil que serà administrada per la Generalitat i l'Estat que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
1: I divendres hi haurà un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el mes de juliol.
8: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: No deixem la política. El Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per a les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica la política de Sánchez.
12: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
22: Ya no funciona el discurso del miedo porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
12: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho han explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
23: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
1: I és en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet davant l'auge de partits com Vox o el PP amb discursos que volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. El document de l'Ajuntament de Barcelona s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
13: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
0: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
3: Notícies en xarxa.
1: Mestres i professors mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple. De fet, no s'han pogut fer les visites habituals. Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i que ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
18: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
14: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
15: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
14: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
1: El secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández, llança un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola registrat a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. Maite Polo, bon dia.
24: Bon dia. No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
25: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
24: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a dues fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Valls, la capital del Baix Camp, tornarà a convertir-se en aparador de la moda local en una nova edició de Valls va de moda. L'esdeveniment s'emmarca en la campanya de l'Ajuntament per promocionar les botigues de proximitat i dinamitzar el centre. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
26: La desfilada se celebrarà aquest dissabte al pati a partir de 6:45 de la tarda i comptarà amb una vintena d'establiments comercials, escoles de dansa i propostes gastronòmiques. Més de 50 models mostraran col·leccions de moda i complements en un espectacle que combinarà música, dansa i comerç de proximitat. Ho explica Iolanda Gómez, responsable de l'empresa Lagom, que s'encarrega de l'organització del Valls va de moda.
27: Com ja sabeu, aquesta desfilada sempre està vinculat amb botigues de Valls que estiguin relacionades amb la moda, els complements i tot el que estigui amb aquest aspecte. I entre unes altres col·laboren roba d'home, roba de dona, complements, bany, roba interior. Després tenim com a novetat dues botigues que els propietaris són de Valls, però són botigues online.
26: L'acte comptarà també amb la participació de models de la Fundació GINAC per reivindicar una moda més inclusiva i accessible.
1: Repassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
12: Un moviment que vol obrir la porta més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
1: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
12: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
1: Els Marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
2: Amb els Marrecs de Salt com a anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els Xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els Marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
4: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, que estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres Marrecs, però nosaltres és plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada. I aquest any, doncs, poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels Marrecs de Salt a plaça del Vi, doncs, per nosaltres ens omple d'orgull.
2: Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
1: I moment per la cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
6: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Vila i Dona 43.
5: Clara Segura, Emma Vilarassau, Honora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
1: Des del 8 de maig i coincidint avui amb el Dia Internacional dels Museus, el Museu Tàrrega-Urgell celebra una jornada de portes obertes perquè tota la ciutadania pugui descobrir gratuïtament les seves col·leccions, així com el patrimoni històric i artístic de la ciutat i la comarca. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
11: Situat en un antic casal senyorial del centre històric de Tàrrega, el Museu Tàrrega-Urgell ofereix un recorregut que abraça des del món ibèric fins a l'art contemporani targarí. Durant aquests dies, coincidint amb la festa major de la ciutat, l'equipament ha acollit diverses activitats relacionades amb la cultura, on han arribat a plegar uns 300 visitants. Oriol Saula, director del Museu Tàrrega-Urgell, ha destacat la gran participació.
16: És una xifra força satisfactòria. La nostra intenció és que el museu cada vegada projecció a la ciutadania i que tots els ciutadans de Tàrrega coneguin el museu, hagin passat algun cop pel museu o que siguin usuaris habituals del museu, doncs això seria el desitjable.
11: Durant aquests dies, els visitants han pogut gaudir de la demostració del joc Tàrrega amb 360, un concert de Pol Ferrer i visites guiades gratuïtes. La iniciativa s'emmarca dins dels actes del Dia Internacional dels Museus amb l'objectiu d'apropar la cultura i el patrimoni a tots els públics.
1: I és moment per als esports. que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana ja és el flamant campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
7: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club, que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vilassana. Escoltem Aina Florença.
8: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec que l'equip doncs, ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip doncs, també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal, i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip doncs, tirés endavant, i crec que aquests dies ho hem fet.
7: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada primera. El Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Michel, el tècnic gironí.
9: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar, lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit, tot o res.
7: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, entrenador de l'Espanyol.
10: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. Era el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
7: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028. I encara en clau blaugrana, el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret. Haurà de passar per quiròfan i això farà doncs, que es perdi el Mundial. El Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de Roberto Iñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del Club Gironí, ho valora així.
17: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle fontejau.
7: I a la Lliga Endesa, el Hajo Pues Lleida va aconseguir la victòria contra Gran Canària al darrer instant amb un triple de Bellmunt i això li dona matemàticament la permanència. En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sabadell en quedava fora.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
19: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: línia del tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova a la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no, en el tram entre Santa Perpètua de la Mogoda i Terrassa, això amb l'horitzó de 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. El primer tram que es vol impulsar d'aquest tren unirà Granollers i Martorell. Escoltem l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, en declaracions a la xarxa.
1: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
0: I els comuns alerten que el govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats sobre els pressupostos. Així ho ha dit el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, en una roda de premsa a la seu del partit abans de la reunió amb l'executiu per actualitzar l'acord de pressupostos. El portaveu parlamentari ha insistit que els tres eixos en què es basarà la negociació són l'habitatge, la mobilitat i la desigualtat.
2: I l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc no, que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
0: I a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses, un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros. I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira. El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romagués a Espanya més de 183 dies durant aquell any. I Girona celebrarà el 14 de juny una diada commemorativa dels 30 anys de Castells a la plaça del Vi amb els Marrecs de Sal. Com a anfitrions, la diada castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca. Gairebé fa 50 anys que no visiten Girona.

0: Informació local.
1: Aquesta setmana continuen els actes amb motiu del Dia d'Europa, que es commemorava el passat 9 de maig. Hi ha una segona activitat, una taula rodona, que es farà aquest dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca El Molí i que du per títol Una Unió Europea desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs i Xavi Paz, alcalde de la vila. El dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca El Molí. I dissabte celebra el 50è aniversari de l'Associació de Veïns del Barri del Canau, festa de celebració. Començaran les activitats a 13:45 el dissabte amb un dinar, després hi haurà tardeo a partir de 16:45 de la tarda amb una orquestra i inflables. Els tiquets per al dinar estan a la venda encara avui dilluns i dimecres. Avui dilluns dia 18 i dimecres dia 20. Els preus són de 5 euros pels socis de l'Associació de Veïns i 30 euros pels no socis. La celebració serà el proper dissabte. I diumenge la grupa programa una nova ballada de sardanes, ballada d'estiu amb la Bisbal Jove a les 7 de la tarda, diumenge a la plaça de la Creu. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui és la farmàcia Espinet, que està al carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i

0: recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
1: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
2: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
5: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
4: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
5: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
4: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Elena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La presentació avui de la línia orbital és només un primer pas d'una setmana farcida d'actes escenificacions.

0: hi ha el PSC.
1: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
0: I el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com un tret de sortida per les eleccions generals de l'any vinent, tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Ho ha dit en la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP.
2: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
0: I el president de la patronal Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha estat reelegit avui en el càrrec per 4 anys més, fins al 2030, dies després que ratifiqués la seva candidatura com a l'única presentada. Sánchez Llibre encara ha dit el mandat amb el compromís d'aprofundir amb el seu diàleg amb el govern. I a partir del proper curs acadèmic, 2026-2027, les famílies monoparentals gaudiran de les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ho ha informat avui d'aquesta proposta a la reunió de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya. I darrer punt, ja és oficial, Hansi Flick ha arribat a un acord amb el Barça per renovar el contracte fins al mes de juny de 2028 amb l'opció d'ampliar-se un any més en funció dels resultats aconseguits.

0: Informació local.
1: El Foment programa pel proper cap de setmana dues propostes. Per una banda, teatre, un monòleg de Carles Sans per dissabte a 8:45 del vespre. Carles Sans, membre del Tricicle, que en aquest cas puja sol a l'escenari amb aquesta comèdia on explicarà anècdotes viscudes durant els seus anys de carrera professional. Doncs el dissabte a 8:45, Carles Sans al Teatre del Foment. I diumenge a les 6 de la tarda hi haurà ball. Els amics del museu fan una sortida aquest diumenge al Museu Etnològic de Nonàs, per la Franja. Visitaran el museu, que té 30 espais visitables i 600 metres d'exposició que mostren com es vivia abans, vestigis de la població i de la seva vida quotidiana. I, per altra banda, aquesta setmana continuen les xerrades. Ha fet la segona xerrada amb motiu del Dia d'Europa. Aquest dijous, a la tarda, a la biblioteca hi haurà una taula rodona titulada Una Unió Europea desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs, i Xavi Paz, alcalde de la vila. Dijous a les 8 a la biblioteca. Entrada lliure. I l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel celebra el seu 50è aniversari aquest proper dissabte. La festa comença a 2:45, amb dinar, després tardeo a partir de 4:45, amb una orquestra i inflables pels més petits. Els tiquets del dinar continuen a la venda avui dilluns i el dimecres. Podeu retirar-los al local de l'associació. Els preus són 5 euros pels socis de l'entitat i 30 euros pels no socis. 50è aniversari de l'Associació de Veïns del Barri del Canal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és l'Espinet, que està al carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: rascar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot.

0: I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: La veïna del 5è ja està tornant a cridar la seva dona.
3: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
5: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
4: En el principi, Déu.
1: Cairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda. Comencem, doncs, aquest programa d'aquesta setmana, que avui el dedicarem íntegrament a l'òpera de Ruggero Leoncavallo, Pagliacci. De fet, és una òpera curta que es va presentar aquesta obra junt amb Cavalleria Rusticana amb un concurs que es va fer d'òperes curtes. Va guanyar Cavalleria Rusticana perquè havia de ser una obra que passés només en un dia, i pel que sigui, no sé per què, perquè les dues són tan boniques i les dues són per premiar-les, però va sortir, qui va ser premiada va ser la Cavalleria Rusticana. Però sens dubte aquesta obra de Pagliacci és ben coneguda i ben celebrada quan es pot escoltar. Malgrat ser una òpera curta, doncs també hem de... no la podem fer sencera, com és lògic. Però, déu-n'hi-do, el que escoltarem avui d'aquesta obra. Començarem, recordem que aquesta obra té un començament molt original. Surt un dels pallassos, Tonio, surt i demana permís per entrar a Cipuó, o volguem dir, demana permís, entre mig de, encara amb el taló baix, surt demanant permís i explica una mica la història, doncs, dels pallassos, però que encara que facin riure i encara que els hi vegi fer tot el que fan, doncs també són persones que pateixen. Això és una de les coses que diu, però al final doncs diu, va, anem i comencem. Escoltem doncs aquest pròleg, que és el que comença doncs l'obra de Pagliacci de Ruggero Leoncavallo.

I hem començat bé, diria jo, amb aquest pròleg de Pagliacci, que ens l'ofer és el personatge Tonio, que després forma part també del repartiment, i Tonio l'hem sentit amb aquesta veu ja mítica, però que realment va ser una gran veu, la de Tito Gobbi. Sentim ara, doncs, el començament d'aquesta obra. Normalment, quan es fan, segons com, aquests programes, com el que faig jo, una servidora de vostès, doncs busquem sempre àrees boniques i perquè tot quedi molt maco, perquè, és clar, aleshores hi ha escenes que queden molt en l'oblit. I avui, doncs, no la deixarem en l'oblit i escoltarem el començament, el primer acte d'aquesta obra, en el que ens trobem, ens hem de situar a una plaça en el que sempre surt, hi ha una església que surt una parella que s'acaben de casar per fer més bonic i més alegria i per demostrar més una mica l'ambient de poble. I arriben, estan ja tota la gent del poble allà celebrant-ho, acabarem aquesta escena amb aquell cèlebre cor curtet però molt bonic, és el cor de les campanes, el don, din, don, din. Sentirem, doncs, aquest fragment del començament fins al cor de les campanes. Sentim-ho.

Bé, ja ha acabat aquesta escena en el que han arribat els pallassos, han arribat i els han convidat a la funció que faran a 23 hores, o sigui, a les 11 de la nit faran la funció. Ara anem un pas endavant, com ja és d'imaginar aquesta obra, per als que no la coneixen, doncs és un drama també al final. Encara que comenci amb l'alegria dels pallassos, aquesta companyia està formada de Tonio, la seva esposa, Canio, que és el director, diem-ne, Nedda és la seva esposa, Tonio és un pallasso, i Beppe és el que podríem dir l'Arlequín, el jovenet de la família. Hi ha un tercer personatge també, que és el Silvio, però aquest precisament és el que ara sentirem, que normalment és un personatge que no s'escolta gaire perquè no tenen àries, però tenen uns duos molt bonics. Aquest Silvio és un pretendent de Nedda, més ben dit, l'amant de Nedda, que decideixen que aquell vespre se n'aniran. I ara sentirem Nedda i Tonio, que estaven parlant amb la seva esposa, i quan se'n va Tonio apareix aquest personatge, aquest Silvio, que Nedda, esclar, queda molt estranyada, volent dir què fas aquí a aquesta hora, però sentirem doncs l'idili que tenen entre ells dos. Un dels que descobreix l'engany aquest és Tonio, el pallasso que ens ha obert el pròleg, i després ja continuarem explicant. Ara deixem-ho aquí. Escoltem doncs aquest fragment doncs, en què trobem doncs, que es troben aquest Silvio i Nedda que planegen marxar. I Tonio, que ho sent, doncs, ho voldrà explicar després. Sentim-ho.

Ja hem sentit la veu de Sílvia, que normalment el sentim. Estem escoltant grans veus del passat, però que aquestes veus podríem dir que no caduquen mai. Hem començat sentint el pròleg amb la veu de Tito Gobbi i ara estem escoltant, suposo que potser ja hauran intuït que Nedda és Maria Callas, Canio, que ara escoltarem encara amb més intensitat, és Giuseppe Di Stefano, i aquest Silvio que acabem de sentir era la veu del baríton Rolando Panerai. Continuem endavant, s'està acabant ja el programa, doncs arribarem en el moment en què Tonio, que a més està molt gelós, doncs li comunica a Canio doncs, que la seva dona té un amant. I acabarem avui aquest programa sentint aquella cançó tan bonica, aquelles escenes tan boniques, que diu recitar mentre preso del delirio, i acaba cantant allò de vesti la juva. Volguem dir, mira la pinta que faig vestint de pallasso amb el pena que estic passant. Sentim-ho.

Així s'acaba aquesta escena d'aquesta obra curteta, però que l'hem de deixar aquí, perquè ja escoltarem el final, que també és molt important, molt bonic, però l'hem acabat amb una de les àries més conegudes d'aquesta obra, que és el cèlebre Enrico Pallaso, i a més l'hem pogut sentir amb aquesta veu tan ben interpretada, qui ha interpretat aquesta cançó, aquest paper de Canio, era Giuseppe Di Stefano, el gran tenor. Després hem pogut escoltar el geni cantant de Maria Callas en el paper de Nedda. Tonio no l'hem sentit massa, però ja sabem que Tonio és... l'hem sentit al començament, això sí, en el gran pròleg, després ja no l'hem sentit tant. I sobretot hem sentit Silvio, que pràcticament no el sentim mai. I Silvio era Rolando Panerai. Crec que és un enregistrament força antic, però que encara se sent molt bé i que val la pena conservar aquests enregistraments. Espero que els hi hagi agradat i espero també poder acabar un altre dia aquesta obra tan bonica de Ruggero Leoncavallo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos i aquesta mateixa setmana el projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. És una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig i Zerna, la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
2: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fase.

0: Segons la Guàrdia Urbana, 1.800 docents. I Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
1: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: I el MANAC ha presentat un incident de nul·litat contra la denegació de l'informe tècnic de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya sobre els murals de Sixena. El museu creu que la negativa lesiona el seu dret fonamental de defensa i resulta constitucionalment inacceptable. Per això demana a l'Institut que pugui elaborar un informe pericial amb un projecte de conservació sobre el canvi d'ubicació del conjunt dels frescos. Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia investiguen una agressió a un adolescent per part d'altres dues noies a la plaça de la Llotja de Lleida. Les imatges s'han difós a través de les xarxes i mostren un elevat grau de violència contra la jove. Malgrat això, els Mossos assenyalen que encara no han rebut cap denúncia al respecte i estan intentant localitzar tant a la víctima com a les agressores. I el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina. Revalidant així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'Anfitrió aquesta tarda. A partir de les 7 serà rebut per l'Ajuntament de Vilassana en homenatge a aquest nou títol.

0: Informació local.
1: Aquesta setmana continuen els actes amb motiu del Dia d'Europa, que es commemorava el passat 9 de maig. Hi ha una segona activitat, una taula rodona, que es farà aquest dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca El Molí i que du per títol Una Unió Europea desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs i Xavi Paz, alcalde de la vila. El dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca El Molí. I dissabte celebra el 50è aniversari de l'Associació de Veïns del Barri del Canau, festa de celebració. Començaran les activitats a quarts de dues el dissabte amb un dinar, després hi haurà tardeo a partir de 4:45 de la tarda amb una orquestra i inflables. Els tiquets per al dinar estan a la venda encara avui dilluns i dimecres, avui dilluns dia 18 i dimecres dia 20. Els preus són de 5 euros pels socis de l'Associació de Veïns i 30 euros pels no socis. La celebració serà el proper dissabte. I diumenge la grupa programa una nova ballada de sardanes, ballada d'estiu amb la Bisbal Jove, a les 7 de la tarda, diumenge, a la plaça de la Creu. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui és la farmàcia Espinet, que està al carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou.

0: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Leonor Sellers Vidal, professora d'història jubilada i membre de la cooperativa d'habitatge en cessió d'ús sostre cívic, que ara mateix esteu amb el projecte, tu, en concret tu, que hi ha més projectes, però en el que estàs tu és el de cohabitatge sènior, que any 70,
1: anava 70.
0: A dir, que any 60.
1: Sí. No, 70.
0: Que any 70.
1: Sí.
0: Que any 60 és una expressió.
1: Exacte.
0: Molt benvinguda, Leonor.
1: Molt bé, gràcies.
0: Molt contenta.
1: Sí, jo també.
0: Estic
1: contenta de compartir aquí amb tu.
0: Sí, perquè a més és un projecte superinteressant, però a més, la teva vida, no ets de Molins de Rei, perquè tu ets de Barcelona.
1: No.
0: Bueno, de fet, ets de les Terres de Ponent.
1: Sí, jo vaig néixer a Vilanova de Segrià, que està molt a propet de Lleida Capital, però dic que sóc de les Terres de Ponent perquè la família, el pare és de l'Urgell, la mare és de la Segarra, jo vaig néixer al Segrià, llavors al final Terres de Ponent. Tinc família a l'Urgell, per tant, Terres de Ponent.
0: Terres de Ponent, sí. Però molt petiteta vas anar a baixar a Barcelona.
1: Sí, amb 6 anys, sí, els pares van decidir si la germana estava malalta, tenia paràlisi cerebral, i a Barcelona hi havia un centre que la podien acollir i acompanyar. I llavors els pares van fer la decisió de...
0: De vida.
1: Sí, una decisió de vida, sí. Totalment.
0: Difícil, a vegades.
1: Per ells, sí, sobretot el meu pare, però entenc que per la meva germana, per mi, això ho he pensat moltes vegades, que va ser una sort.
0: Sí?
1: Sí, perquè...
0: La petita, vols dir, sí. Perquè éreu tres.
1: Sí, la germana gran, malauradament, va morir al cap d'un temps.
0: La gran
1: temps.
0: Perquè se li va donar atenció. I la petita...
1: No, llavors la meva germana i a mi ens va anar bé, crec... perquè potser en el context del poble doncs no hauríem tingut la mateixa trajectòria de vida, penso.
0: Clar.
1: No ho sé, no, jo no puc comprovar això.
0: Clar.
1: Però penso que la trajectòria de vida que vam poder fer les dues a la ciutat de Barcelona, amb altres ambients, etc., que potser el poble ens hauria quedat una mica més petit i potser hauríem fet una trajectòria més convencional, penso jo.
0: Bueno, després ens expliques què,
1: sí,
0: què vol dir no convencional.
1: Bueno, sí. A veure, jo vaig néixer l'any 56, que això també s'ha de dir, eh? Tinc
0: sí,
1: 70 anys, vull
0: sí,
1: dir que...
0: Sí. No convencional vol dir, si ho he entès bé,
1: sí.
0: Que estem parlant d'unes èpoques en el que era just la transició, no? Final del...
1: El què? Quan?
0: Quan tu tenies 6 anys que vas venir cap aquí.
1: No, no, era la transició, era l'any 60, jo tenia 6 anys.
0: Bueno,
1: això... O sigui, era 62, vaig venir a Barcelona.
0: No sé ni comptar, vull dir que era
1: 62.
0: Finals del franquisme, volia dir
1: no,
0: això.
1: No, bueno, encara li faltava un bon tros, el franquisme, fins al 77,
0: sí.
1: Que no van haver les eleccions,
0: sí.
1: Clar, li faltava encara. I clar, la meva família era de tall conservador, venien, a la casa tenien un forn de pa, però la banda dels avis, materns i paterns, tots eren pagesos. Era un món molt tradicional i molt conservador. Llavors,
0: clar.
1: Doncs... I d'obediència femenina, etc. Llavors, jo no sé com hauria viscut la meva joventut allà. Potser m'hauria plegat o potser no. I allí també hi ha gent que es va espavilar. Però no ho sé. Però sempre penso que el fet de venir a Barcelona els meus pares, tant a la meva germana com a mi, ens va donar aire, ens va donar més possibilitats, crec.
0: Bueno, possibilitats que van fer que al final, que això ara en parlarem, tot i que venies de família d'oficis, perquè ens entenguem, doncs poguessis estudiar
1: sí.
0: A la vegada que treballaves en un nocturn, que això et va fer connectar
1: sí.
0: Amb tots uns moviments,
1: sí.
0: Que això sí que ja era, no?
1: Sí, així, sí, jo començo a... Jo tinc 15 anys i tinc molt clar... Bueno, la meva mare sempre deia, no, les nenes han de fer el batxillerat, però jo ja volia anar a la universitat. I llavors, doncs, bueno, als 15 anys, menys l'any 71, s'havia de treballar. Llavors, si tu vols estudiar, nena, doncs...
0: Però primer doncs, treballa.
1: Exacte, doncs tu s'ha de treballar. Llavors, si tu vols estudiar, això és la teva cosa, la teva decisió. I això és el que vaig fer. I vaig entrar, efectivament, com que treballava durant el dia, bueno, vaig tenir diverses feines, però potser la que va donar més temps va ser en un laboratori farmacèutic. I al vespre... doncs on anava, a l'institut. I allí a l'institut va ser un moment clau de socialització. Perquè allí ja, venien moltes noies, clar, ja estem parlant de principis dels anys 70, i ja hi havia moviment, clar, hi havia moviment universitari, però en aquell moment van començar a haver moviment polític i de protesta als instituts. I llavors venien moltes alumnes que venien expulsades de l'Institut Maragall.
0: I de Barcelona.
1: De Barcelona. Sí. I la filla de la Rosa Sensat, la gran pedagoga, era l'Angeleta Ferrer, era directora de l'Institut Infanta Isabel. I allí aplegava les rebels les que les havien acomiadat del Maragall, venien a l'Infanta Isabel, i jo vaig anar allà. Llavors era un ambient molt polititzat i jo em vaig trobar com peix a l'aigua. I allí va començar un procés de consciència que anava molt més enllà de lo polític, que tenia a veure amb la teva projecció personal, etc. I dintre del món laboral, per exemple, jo treballava en aquest laboratori farmacèutic i érem tot noies. Bueno, hi havia alguns homes que feien algunes feines concretes, però la majoria érem noies. I dintre d'aquesta efervescència política de protesta i d'antifranquisme, vam fundar les comissions obreres del laboratori, un grup de noies. I ens pensàvem, després ja vam veure que les coses tenien més límits dels que ens pensàvem llavors, però clar, teníem 17, 18, 19 anys, ens sentíem certament molt empoderades, no teníem cap por de ser noies, i recordo que, per exemple, amb companys, que eren els líders naturals del sindicalisme de l'època, etc., pues jo recordo que amb molta barra nosaltres els hi plantàvem cara i dèiem, no, les noies del laboratori doncs fem d'una altra manera, ho fem d'aquest... Saps que teníem aquest sentiment d'empoderament, no? O sigui,
0: que no era d'autoestima. Que no era habitual amb altres sectors.
1: No,
0: amb altres
1: exacte. Sectors. Però jo crec que era aquesta barreja de consciència política, de treballar. Llavors, alhora també anava a la universitat. Primer vaig anar a l'institut, però després vaig anar a la universitat. I també era a la tarda. I allí també em trobo amb altres companys i companyes que també són estudiants treballadors. Llavors, són moltes coses compartides, és tot una explosió. I el país estava explotant, també, perquè jo entro a la facultat a l'any 74.
0: A fer història.
1: Història. A fer història. I, clar, llavors era la llicenciatura en 5 anys, acabo la universitat a l'any 79. Per tant, són 5 anys, ara sí que és la transició. Ara sí que és la transició. I això ho he vist des del món laboral i des del món universitari. I llavors són anys de molta brega. També estava compromès amb la societat de veïns, però jo crec que els joves tenim molta energia i com que el país bullia, nosaltres també bullíem, bullia tot plegat, diguem, no? I això marca molt. I crec que això m'orienta bastant la vida.
0: Cap a on vas tirar i cap a com ets tu, una mica, no?
1: Sí, clar.
0: Sí, ets una dona lluitadora, de mena.
1: Sí, però no era jo sola, o sigui, érem tot un grup. Quan jo he parlat de les meves companyes de laboratori, que era del món laboral, la majoria estudiàvem i treballàvem també, però d'altres potser no. Però totes teníem molt clar una cosa, que nosaltres aspiràvem a tenir una vida pròpia, tenir una trajectòria professional, etc. Home, clar que ens agradaven els nois i volíem tenir relacions amb els nois, però així com veiem a altres noies dintre del món laboral, dintre del laboratori, que el seu objectiu era casar-se, tenir nòvio i posar-se a la casa amb totes les cortines penjades i tot això, doncs nosaltres, home, evidentment, també, però no era aquest el nostre objectiu. I per això dic que després, amb el temps, tu veus que també potser sobrevaloràvem aquella força que teníem, perquè això també ens impedia estar alerta en formes de masclisme que també existien, saps? Home, existien i segur que existien, però que potser no estàvem prou alertes, estàvem massa empoderades o massa...
0: Bueno, amb una mica amb una bombolla...
1: Decidides, no? Sí, totalment, totalment. Però això sí, que ens va durar com molt de temps, no? Però és veritat, o sigui, jo recordo enfrontar-nos... Bueno, que això tampoc no era tan usual. Bueno, però dintre del món sindical sí, que hi havia dones com molt, molt fortes.
0: Bueno, perquè
1: molt...
0: al final les organitzacions eren una rèplica dels rols reproduïts i totes les organitzacions eren més, molt més masclistes que el que són ara, això és així, no?
1: Però que les dones no acceptàvem, però les noies, estic parlant d'una època...
0: No, però és superinteressant aquest concepte,
1: molt, molt
0: no?
1: jove.
0: De noies treballadores que estudiàveu a la tarda. O sigui, aquest és com un... com un una identificació.
1: Sí, això... Jo crec que això, jo crec que és molt important, perquè vivíem el món laboral relacionat amb el món sindical i després el món universitari, que també estava en plena ebullició, ebullició política i tal, però jo estava realment implicada en el món laboral i sindical, tot i que també assistia a les assemblees de la universitat. Bueno, i després també estava a l'associació de veïns i formava part de la vocalia de cultura, jo què sé, organitzava
0: coses. I com t'ha marcat això la vida futur? Perquè deies, jo si m'hagués quedat al poble segurament hagués tingut una vida diferent.
1: Jo crec que totes aquestes oportunitats que estic explicant, jo això crec que no m'hauria passat allà al poble. Era un poble de 1.000 habitants, molt a propet de Lleida, això cert, però clar, en una època que, bueno, doncs no sé, igual hauria tingut un cotxe i hauria anat a desplaçar a Lleida, i a Lleida ja potser ja les coses es movien de manera diferent. Bueno, però jo crec que les dones de la meva edat al poble d'on vaig néixer, Vilanova de Segrià, o al poble del meu pare, de la meva mare, jo crec que tenien una trajectòria més convencional, més marcada. No vol dir que no hagin estat feliç.
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Jo estic encantada d'haver fet tota aquesta explosió, no? Amb 18 anys, anar-nos a París soles, 6 noies, que el meu pare va haver de signar, perquè no era major d'edat, llavors major d'edat eres amb 21 anys.
0: Sí.
1: I aleshores va haver de signar, que jo sempre em pregunto, que el meu pare, tan conservador, com va ser que em va signar perquè jo em pogués treure el passaport? Bueno, llavors no existia la Unió Europea, i era a París. I a París allò va ser una altra explosió. Sí, va ser un abans i un després, tornada en tots els sentits.
0: I la mare, com es deia la mare? Com es deia
1: la mare Maria, i la meva mare és molt important en la meva vida, perquè la meva mare era una dona, crec que molt sàvia, com totes les mares, molt, sobretot d'aquella època, o en general, les dones cuidadores, però ella sempre tenia com una falera molt gran que les seves filles havien d'estudiar, perquè a ella li hauria encantat ser mestra i el seu pare li va prohibir del tot, li va prohibir estudiar, la va obligar a fer d'aprendre de modista, i llavors la meva mare tenia una ment molt oberta i va escoltar molt les filles, va escoltar molt i va créixer amb elles. I crec que va saber, es va reinventar, i també va fer coses per la seva generació. Una dona nascuda l'any 29, que li va ser negat els estudis, però va ser una dona amb un gran interès cultural, i això també la va fer obrir-se moltíssim. I jo crec que, tant com per la meva germana i com per mi, doncs va ser un referent que ens va acompanyar, diguem-ne, que ella va créixer a mesura que nosaltres creixíem. Uh-huh. I obríem fronteres.
0: Que maco.
1: No? I crec que, per exemple, a vegades em penso, i el meu pare va signar allò perquè jo me n'anés amb 18 anys a l'any 74 a París, que allò era la perdició. I jo crec que la meva mare ha dit, tu, Josep, signa i deixa-les estar, deixa-les que facin...
0: Ta germana també hi va anar?
1: No, ella era una altra, ella és dos anys més gran que jo, ella ha fet
0: un altre camí,
1: el seu, però bueno, jo crec que també doncs, amb llibertat i tot això.
0: Que bé, que maco, un homenatge a ta mare des d'aquí, la Maria.
1: Sí, sí.
0: La Maria...
1: I pels seus nets, pels nets de la meva mare, la tenen molt present, fa anys que va morir, la tenen molt, molt present.
0: Això és maco.
1: Via. Sí, molt, la padrina, perquè a Lleida diem padrins i padrina.
0: Sí, la mare que era de la Segarra, no? M'has dit? Sí.
1: La mare era de la Segarra, sí.
0: La Segarra, que déu-n'hi-do. dèiem que t'estàvem coneixent, no?, la Leonor, que estàvem pel principi per arribar amb un final, que és el que t'estàs treballant ara, que és el de la cooperativa d'habitatge en cessió d'ús de sostre cívic, que després aprofundirem.
1: Sí, perquè a mi m'agradaria parlar d'altres coses.
0: No, que anava a dir que després aprofundirem que una mica més.
1: Em sento, jo soc barcelonina, però jo em sento bastant del Baix Llobregat.
0: Sí, llavors jo volia explicar això.
1: Que això també ho vull dir.
0: Jo et vaig conèixer, ho comentàvem abans de començar, sí, perquè una de les heroïnes, que és la Beba, em va dir que havies fet una xerrada al Centre d'Estudis del Baix Llobregat, que sí, per aquí anava a connectar la part de la comarca. Sí. I tu sempre has estat molt vinculada també al Centre d'Estudis, sí, no? Perquè tu vas fer història, 90. Perquè... Això no t'ho he preguntat, per què vas fer història?
1: Doncs pues mira, jo crec que podia haver fet qualsevol cosa de lletres, hauria pogut fer filologia, hauria pogut fer periodisme, que m'encantava escriure, i la ràdio m'entusiasmava, i psicologia, estava molt interessada en la psicologia, i al final perquè jo crec que va ser pel context de la politització, pel moment, i llavors jo volia saber més coses del sistema, el que havia passat abans, el que havia passat a Catalunya, el que havia passat a Espanya, la Guerra Civil, bueno, clar, el món contemporani, en aquell context, tot això, i llavors em vaig decidir per la història. Llavors vaig acabar l'any 79 i...
0: A la UB.
1: Sí, vaig estudiar història a la UB. I vaig començar a fer de professora d'història, l'institut de secundària.
0: Sí, que em va fer gràcia, perquè quan Sant em vaig dir, com et defineixo? Tu em vas dir, per mi és molt important dir que he sigut, que soc professora d'història, ara jubilada.
1: Sí. Sí, sí, sí, perquè la història, per mi, no ha sigut només una feina. Segons me'n recordo que quan al principi de la feina hi havia un company que deia, jo estava allà llançada a explicar, no?, perquè la història, això i allò i allò, i m'ensenya, em treu la nòmina i em diu, mira, per mi la història és això, la nòmina, i em vaig quedar escandalitzada perquè vaig dir, no, què dius, la història és fonamental per entendre el món, per entendre el món on estem, on volem anar, i també tota la tecnologia, les matemàtiques, tot, la ciència, tot està dintre d'un context històric, i si no entens aquest context històric no entendràs Newton, ni Galileo Galilei. No entendràs res. I per mi la història tenia molt de sentit, i per la història contemporània, tant de Catalunya com d'Espanya, doncs jo t'ho explico.
0: Però, bueno, clar, la sortida era ser mestra.
1: Sí, sí, sí, sí. A mi, ser professora d'història, o sigui, ser professora m'ha encantat. O sigui, jo, un dia també parlant amb les companyes, qui de vosaltres vols profes, no? Qui tornaria a ser profe? Bueno, molta gent desencantada. Jo vaig dir, jo tornaria a ser. Sí, sí, sí, m'ha agradat molt. I sobretot veure els alumnes que t'escolten i m'interessa i que comencen, aixequen el braç i comencen a preguntar. I en la història, sobretot ja quan som més grandets... Clar, comencen a fer relacions amb el món actual i això és molt xulo. Això
0: perquè feies secundària, donaves a secundària.
1: Sí, vaig ser secundària i batxillerat, sí. Primer vaig començar la formació professional i després, ja quan va haver la reforma, doncs ja ens vam unificar i llavors ja va ser la ESO i el batxillerat.
0: Vas acabar a Sant Joan d'Espí?
1: No, vaig començar.
0: Això, vas començar a Sant Joan d'Espí.
1: Vaig començar a Sant Joan d'Espí al Ferrer i Guàrdia de Sant Joan d'Estí, i vaig estar 27 anys.
0: Això.
1: I d'aquí ve el meu vincle amb el Baix Llobregat.
0: Clar.
1: Llavors, l'any 7 estava molt bé, el Ferrer i Guàrdia de Sant Joan d'Espí, però vaig pensar, bueno, potser que busquis altres maneres de fer, altres horitzons, i llavors me'n vaig anar a Barcelona, i els meus 10 anys darrers de professora els vaig fer a la ciutat de Barcelona.
0: I a Sant Joan d'Espí vas conèixer el Pepe Fernández.
1: Exacte, que el Pepe Fernández és...
0: Explica qui és, sí, que la gent no ho sap, alguns no ho saben.
1: El Pepe Fernández és el descobriment que fem nosaltres que ens coneixem a l'institut, és perquè de seguida connectem per la manera, o sigui, aquest no era el que es traia la nòmina, per la manera que, per l'interès que teníem en educar, en ensenyar, com ho podíem fer, per tant la didàctica, i per la mateixa visió de com ho podíem fer des de la història. Aleshores, ell estava molt involucrat en temes de didàctica i llavors, bueno, al llarg de la vida per explicar-ho, doncs ens han fet molt amics, és a dir, una... I des de fa molts, molts anys ja no només som amics, sinó que és una amistat familiar. I que hem col·laborat també després quan hem fet recerca junts, hem col·laborat junts amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat, estem contínuament també ara treballant conjuntament pel Centre d'Estudis, també hem treballat per l'Ajuntament de Cornellà, que ens ha demanat coses, també per l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, que està a Sant Feliu, també hem fet coses, vull dir que hem col·laborat molt junts. Però perquè
0: això volia explicar, perquè arran de que coneixes el PP, no?
1: Sí.
0: No només fas de mestra, sinó que entres en el món de la recerca.
1: Sí, primer fundem amb altra gent un grup... Bueno, a veure, amb el tema de la recerca, després tornaré a la didàctica, ¿vale? Perquè amb el tema de la recerca d'història nosaltres coneixem per vincles també a través del PP, etcètera, a la Mari Carmen García Nieto, que és professora d'història a la Universitat Complutense de Madrid, germana de Joan García Nieto, ànima del Baix Llobregat, del moviment obrer del Baix Llobregat, un jesuïta que és, bueno, em sembla que és molt conegut.
0: I una dona que va començar, és de les que van començar a explicar la història de les dones, també.
1: Exacte. Però ella va ser, juntament amb una altra professora de la Universitat de Barcelona, va ser la introductora de treballar a les fonts orals. És a dir, donar veu a les persones que no tenen veu, que normalment no deixen rastres escrits. I tant ell com jo vam ser fortament influenciats per aquesta manera de pensar, la vam conèixer personalment, un encant de persona. Quan ella es va jubilar, es va traslladar a viure a Barcelona, però... el seu germà havia mort i llavors doncs, ella va assumir el lloc a la Fundació Utopia. Val, llavors, per la nostra recerca, que va acabar amb dues tesis doctorals diferents, però diferenciades però connectades pel context històric, clar, vam conèixer les fonts orals. Llavors, amb un grup de gent de la didàctica vam fundar el grup que es diu Història Oral a l'Aula. I llavors era treballar amb els alumnes fent entrevistes, els més petits potser a través de la seva pròpia experiència, amb la seva pròpia família, i els més grans doncs, amb altres projectes. I la veritat és que va ser un projecte que va durar molts anys, que va ser molt xulo, que va... mira, aquí podria parlar de la Dolors Freixanet, que és una professora molt estimada de Cornellà, també ella molt, molt estimada, i que això ara ens vincula, o sigui, totes les coses van enllaçant-se, no?, amb el Centre d'Estudis Comarcals de Vall d'Obregat, perquè el Pepe hi estava també implicat, em va portar a mi, i crec, si no vaig errada, que la primera feina que vam fer al Centre d'Estudis va ser amb l'enyorada Gemma Tribó, una persona esplèndida,
0: molt enyorada, sí.
1: Carinyosa, potentíssima, una dona, una professional de cap a veus, una visió esplèndida de tot, i vam fer amb aquesta companya de Cornellà, la Dolors Freixanet, ella ens coordinava, el Pepe i jo, i després el context històric el feia la Mari Carmen García Nieto. I va ser un llibre, un llibret, de fet, era un llibret de context històric amb unes fitxes que parlaven sobre el moviment obrer aquí al Baix Llobregat, perquè això era el que nosaltres, el Pepe i jo, havíem treballat a la tesi doctoral. Ell havia treballat la participació dels catòlics al moviment obrer i jo era el moviment obrer, llavors tenia aquesta connexió. I a partir d'aquí, doncs, comença, doncs, ja et dic, amb l'emmestratge de l'enyorada Gemma Tribó, però després ja continuem amb el Centre d'Estudis i allí coneixem, doncs, bueno, les nostres amigues, i dic en plural perquè és així, l'Esther Achuel i la Núria Ribas, que són les tècniques, però després, doncs, home, amb el president, el Carles Riba, que és... evidentment és un far, però home, la Conxita i la Beba, que és esmentat i que és el nostre
0: la nostra
1: vincle,
0: la nostra connexió,
1: pues home, han sigut unes digníssimes presidentes.
0: Molt, hem fet molta feina amb temes d'investigació i amb temes de recuperar, i m'ha interessat molt aquest concepte que has dit de la gent que no té veu perquè no deixa rastre.
1: Clar.
0: Que moltes suposo que també són dones, no? Perquè
1: Clar,
0: al final...
1: Sí. Exacte, nosaltres, per exemple, quan dic nosaltres, dic el Pep i jo.
0: Sí.
1: Una de les... Potser... De les coses que hem, més important que hem treballat pel centre d'estudis, és una exposició que li vam dir tothom al carrer i que nosaltres vam donar veu a moltes dones, perquè era, sobretot era de la lluita antifranquista, val? I vam tenir cura de que hi hagués veu i que hi hagués un apartat del feminisme, que aquí al Baix Llobregat va ser molt important en aquella època. I bueno, vam tenir la sort, perquè hi havia molt poc rastre d'això, i vam tenir la sort de trobar unes dones del Prat de Llobregat que havien obert un centre de planificació familiar a principis dels anys 70, fent una tasca impressionant, i les vam poder entrevistar, etc. És a dir, que tenim testimonis importants, que vam fer entrevistes. Que estan dipositades a l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, que això és molt important. També sí. Vam fer entrevistes als primers alcaldes democràtics de diferents punts de la comarca, i també les entrevistes estan dipositades a l'Arxiu Comarcal.
0: I de les teves investigacions i vinculades a les dones, què és el que recordes així com a més singular, o com que tu consideres que ha sigut algun factor que hagi determinat molt com som ara, com és la comarca ara, com...
1: Sí, bueno, primer, quan entrevistes a les dones, el primer que... des del final ja no et sorprèn, és que tu fas una mostra d'homes i de dones, i els homes, alguns... esplèndids, molt posats dintre de la seva lluita i tal, però cap, ningú us qüestionava perquè jo l'entrevistava. És a dir, tots pensaven que tenien coses a portar. I les dones, totes, absolutament totes, tu, jo, què puc aportar? Però si jo no vaig fer res, però per això de tu et servirà? La meva vida t'interessa, perquè nosaltres quan treballem amb històries de vida, perquè és quan realment pots veure la trajectòria i l'evolució, val? Clar. I això és una... sempre és així. I després, com a característica, doncs... és que... les dones són molt més valentes del que elles es pensen. I relatant la seva pròpia vida, elles se n'anaven adonant de que havien d'afrontar situacions molt més complicades. Per exemple, posar-se en... fent vaga, per exemple, si estem parlant de dones treballadores, fent vaga davant dels homes que han decidit que no. I llavors, tot un gruix de dones, estic pensant en un cas concret, però en trobaríem d'altres, que davant d'una vaga general... les senyores comencen a fer el soroll de gallina, no? Que tothom sap el que vol dir, no? Ets sou covards.
0: Sí, sí.
1: I els homes allà, així com molt...
0: Els que treballaven. Els que s'havien quedat
1: perquè els hi semblava que no tocava.
0: Que
1: a mi les dones... Sí, o, per exemple, tenir la fortalesa de... en el local sindical de Cornellà de Llobregat, que llavors era el sindicat vertical, val? Posar-se en una assemblea, crec que llavors això era a la... ho estic dient de memòria, però crec que era la vaga general del 76.
0: Uh-huh.
1: Posar-se una noia que era molt joveneta, posar-se davant de tota la sala aquella, tota plena de gom a gom, de nois, de xicots, posar-se ella allà al davant, d'aixecar-se, i llavors tots els homes, oh, tia buena, allí... I allà, impertèrrita, bueno,
0: sí.
1: això és impressionant. I al millor era una dona que t'havia dit que per què era important que tu l'entrevistessis.
0: Que guai. I encara funciona aquest sistema de recerca oral?
1: De les fonts orals, home, ha perdut, jo crec que dintre del món acadèmic, ha perdut una mica de prestigi perquè s'ha abusat i perquè les fonts orals tenen una metodologia molt severa, a més és molt estructurada i a més hi ha tot un aparell crític, vull dir que tu has de saber i has de conèixer quan es utilitza això, o sigui, tu no fas recerca testimonial o recerca militant, tu estàs fent una recerca històrica, per tant tu has de tenir una sèrie de pautes, una sèrie de prevencions, de prudència, etc. I aleshores, doncs, a vegades s'ha abusat. S'ha abusat, penso jo, fora de l'àmbit acadèmic, i jo crec que llavors ha caigut amb una mica de desprestigi. I després també també és molt feixuga les fonts orals, perquè ara amb la intel·ligència artificial t'ho transcriuen, perquè s'ha de transcriure, s'ha d'analitzar, hi ha molta producció abans i molta producció després. Clar, no és només el moment de l'entrevista.
0: Clar.
1: I llavors, doncs, clar, has de tenir un nombre suficient d'entrevistes perquè sigui significatiu a l'hora de la recerca, etc.
0: I encara fas en recerca?
1: Bueno, sí, amb això de que estem amb el PP i jo estem lligats al centre d'estudis, el que passa és que ara som grans i estem jubilats i cadascú per diferents coses, jo perquè tinc el projecte de Can 70,
0: que
1: la vida dona...
0: Parlarem una mica perquè si no...
1: La vida dona sí, pel que dona. Sí. I llavors, doncs, si ho fem, hem treballat, per exemple, amb el projecte amb fons orals, hem treballat amb l'Ajuntament de Cornellà, que l'Ajuntament de Cornellà té previst fer un centre d'interpretació de la ciutat de Cornellà i ens va encarregar fer... Que encara continua, que nosaltres no formem part d'això, però encara continua.
0: Que guai.
1: Sí.
0: Que guai. Em vas explicar també que per tu també va ser important ser mare.
1: Sí. Exacte, sí. Aquesta és un capítol molt important. A veure, jo tenia 34 anys amb aquesta dona tan empoderada i tot això, i jo tenia molt clar que desitjava ser mare i no ho volia vehicular, no expressament, fet expressament amb una parella, però jo tenia 34 anys i jo veia que en aquell moment teníem com molt clar, que ara no passa així, que els 35 era, que ja era un desastre, ja no podia ser mare, i per tant jo el que no volia fer, que jo havia vist en el meu entorn, que sí que s'havia forçat algunes relacions no suficientment desitjades per tal de poder ser mare, jo aquest model no el volia, i al desembre de l'any 88 se'm va obrir les portes del cel, perquè aquí a Espanya va haver una llei de reproducció assistida que permetia, era una llei molt progressista en aquell moment, que es permetia a les dones soles utilitzar la reproducció assistida. I jo m'ho vaig
0: cap
1: pensar
0: aquí.
1: I vaig anar cap aquí. I vaig ser mare a través d'aquest sistema. ¿Vale? Per tant, vaig ser mare... la meva filla va néixer l'any 90. ¿Vale? Per tant, ella ara té 35 anys.
0: ¿Vale? La Maria.
1: La Maria. I llavors...
0: Ara explicaré per què ho diem.
1: Sí, perquè aquesta Maria es va fer gran, i, clar, evidentment ella no es va trobar molt, potser ara les persones nascudes a través d'aquest sistema es troben a l'escola quan són petits i tal, això està com bastant normalitzat, diguem-ne, vale? Però en aquell moment no. Llavors, quan ella deia que no tenia pare, sempre li deien que això no podia ser, que tothom havia de tenir un pare i una mare. Llavors, jo ja li explicava a casa, però bueno... En fi,
0: la societat no sempre... era com era. No era tan diversa com ara.
1: La canalla, doncs, entén també el que entén. Sí, tu ja li pots explicar, però no, vull dir que a ella això no se li va ser mai amagat. Bueno, total, que això li va interessar durant un temps, després jo vaig pensar que ja no havia deixat d'interessar, però quan ja tenia 20 i bastants, resulta que em va plantejar que estava molt, molt, molt enfadada, ja em va deixar clar que no era amb mi, sinó que era amb la llei amb la norma, que li impedia conèixer el seu progenitor biològic, el seu pare biològic, ¿vale? Que ella no necessitava fer cap vincle amb aquesta persona, però sí que tenia dret a conèixer, a saber els seus orígens. No només per una cosa que algú diu de manera materialista, només que també,
0: Per salut.
1: Per tenir els antecedents
0: mèdics,
1: etc. Però no només per això, sinó senzillament per saber d'on ve ella, d'on és, que això té... mira, l'altre dia parlava amb un psiquiatre i deia, és que la formació de la identitat té a veure amb això també. Bueno, total que, bueno, va haver allí una mica d'ajustament, perquè jo això em va venir que no formava part, jo no m'havia enterat res de tot això, i jo veia que ella estava molt enfadada. Però després de moltes converses, de poder parlar-ho amb molta profunditat, doncs la veritat és que m'he convertit en activista en favor de l'abolició de l'anonimat, que no vol dir negació de la reproducció assistida, però sí en favor de la reproducció assistida ètica. I, per tant, quan hi ha donació de gàmetes, que pot ser espermatozous o pot ser òvuls, ha de ser sense anonimat. Cosa que això només ara mateix a Europa, si traiem Espanya, Itàlia i Portugal, i Grècia, Portugal no, Portugal...
0: Portugal el traiem
1: Itàlia,
0: de la llista.
1: Portugal es pot anar, de fet, com que és més barat que Espanya, i les persones que ja han entès i ja han comprès això, de fet ja coneixem gent que ha anat a Portugal a fer la reproducció assistida per tal que els seus fills tinguin drets a conèixer els seus progenitors biològics.
0: Perquè la Maria, que és una de les teves heroïnes de la vida...
1: Sí, totalment.
0: Ha impulsat juntament amb un amic seu, si no...
1: Sí, al principi no es coneixien,
0: Val, o sigui,
1: es
0: van una conèixer... entitat que ja funciona, i us recomano que la busqueu per les xarxes, que hi ha entrevistes molt interessants, que es diu Associació de Fills de Donants i Filles Donants Anònims d'Espanya.
1: Sí.
0: No? Perquè és a nivell estatal.
1: És estatal i llavors, per tant, és AHID, és amb H. A-H-I-D.
0: Ah, això.
1: O sigui, el compte Instagram, si la gent el pot buscar, és A-H-I-D, perquè és Associació de Hijos i Hijas de Donante, perquè és a escala estatal.
0: Vale.
1: I després, el primer que van fer és que encara funciona un altre compte d'Instagram, que també se'l recomano, que és el NDA, que és Nascuts de Donació Anònima. Vale? Uh-huh. De fet, són els dos comptes d'Instagram que funcionen.
0: Ho posarem a la descripció de l'Eroina.
1: Sí, i com a associació, bueno, han sortit en molts mitjans de comunicació, estan fent molt bona feina, però tenen moltes dificultats, perquè bueno, el seu objectiu és que el Congrés dels Diputats canviï la llei de reproducció assistida, que, a més, i això és molt important, el Comitè de Bioètica de Catalunya l'any 2016, és a dir, fa 10 anys,
0: sí,
1: ja va dir que els nascuts de donació anònima, de donació de gàmetes, els assimilaven als adoptats. Els adoptats tenen dret a saber que són adoptats i els consta en els seus registres, en els seus papers. Mm-hmm. I això és el que volen ells, també. És a dir, és que aquesta és la meva procedència.
0: I on està el bloqueig, aquí? No se sap.
1: Bueno, de moment això és una cosa política, però diem que Espanya és un paradís de reproducció assistida. I hi ha molt turisme reproductiu i hi ha molts interessos econòmics.
0: Només diré
1: una cosa, i si vols passar a un altre tema...
0: Jo pots parlar el que vulguis.
1: Encantada de parlar d'això.
0: Justament
1: avui estava mirant un compte d'Instagram que... la clínica IBI, que és una de les clíniques de fertilitat més importants d'Espanya, que té molts centres a Espanya, diguem-ne que són multinacionals perquè donen molts diners. I aleshores van als fons voltor i els fons d'inversió perquè els hi donen molts diners. I l'IBI aquest està... el KKR, que és aquest fons d'inversió israelí, que està...
0: amb el tema dels festivals de música.
1: Dels festivals de música, és a dir, que té moltes... Sí. I ara ja ha comprat també, està amb el tema de la reproducció assistida. I justament avui escoltava un compte d'aquests d'Instagram que deien és tot una olla, perquè per exemple, estaven entrevistant el Jaime Palomera del tema del sindicat de llogateres i estava dient és que aquesta gent també inverteixen en fons d'inversió d'habitatges, i llavors deia la gent no pot pagar l'habitatge, endarrereix
0: la maternitat
1: i al final resulta que és la mateixa empresa la que et facilita la reproducció assistida.
0: Déu-n'hi-do.
1: Vale, per tant, hem de parlar de reproducció assistida ètica.
0: Ètica.
1: Ètica. A veure, els avenços mèdics és evident que no es poden frenar, i és que són útils i ajuden a la gent a ser mare, pare, etc. No? Però
0: de forma ètica.
1: Hem de tenir en compte, i per tant que no hi hagi també intercanvi comercial, econòmic, que no es pagui, perquè després són les noies amb dificultats econòmiques, que volen viatjar o que volen que no arriben no sé què, i mira, i a ningú els avisa que ser donant d'òvuls comporta risc. Mm. Perquè té extreure d'òvuls i la banalitat i la falta de consciència dels nois. Bueno, algú diu, bueno, això és com si dones un ronyó o un no sé què. No, perquè d'allí no surt vida. En canvi, allí surt un ésser humà.
0: Sí.
1: És que són coses com molt diferents.
0: Molt diferents, sí. Veig que la Maria ha heredat la part competitiva de la mare.
1: Bueno,
0: la part de defensa de...
1: Bueno,
0: del
1: que considera els seus drets.
0: De considerar els drets. Bueno, que això és, bueno, ho dic perquè em sembla molt interessant. Sí, sí. I això sí que ja ho volia connectar, ni que siguin els últims 5 minuts, abans de parlar de la teva, de la dona amb història que ens has portat, del projecte
1: sí,
0: que ara t'ha fet una mica, diguem-ne, bueno, que et fa anar com a portaveu per molts mitjans,
1: sí,
0: també, que has explicat,
1: sí,
0: i que també, bueno, es pot trobar informació fàcilment, que és la cooperativa d'habitatge en cessió d'ús sostre cívic i el projecte concret de Can 70, tot i que a més hi ha dos projectes més, no? Un a Sant Hilari i un altre...
1: I un altre a Sant Feliu de Guíxols.
0: Sí, que això són pisos assistits...
1: No,
0: pisos amb espais comuns...
1: Sí.
0: Sí, jo és que, bueno, tinc una filla que va fer un intercanvi a Dinamarca i va estar en una casa que era així.
1: Ah, molt bé.
0: Que tenien tota la part comuna, cuina, menjador, tot comunitari. I després hi havia, doncs, la part privada, però no era per gent, diguem-ne, jubilada, sinó que eren famílies...
1: Sí, és que aquí hi ha sostre cívic, la major part, hi ha moltes fases que se n'hi diuen, que són diferents projectes, i que ja molts estan en convivència, són el que anomenem intergeneracionals.
0: Bueno,
1: no ens enganyem, la majoria són joves en època de criar, però que és ideal, perquè així s'ajuden, doncs, mútuament amb la canalla, etcètera. ¿Vale? I dintre de la cooperativa Sostre Cívic hi ha aquests tres projectes sènior, que a Catalunya som els tres que som.
0: El de Can 70 són 39 habitatges.
1: 39 habitatges privats, privatius, i després, doncs, hi ha els espais comuns.
0: I això, resumit, és, diguem-ne... és la... Com ho explicaria? Perquè, clar, és singular, perquè és un cas molt singular, no? Però
1: sí,
0: és un model pioner.
1: Totalment.
0: Heu aconseguit que sigui... Perquè això va començar el 2015 amb un
1: solar,
0: terreny, amb un solar
1: públic,
0: i per tant és un lloguer social, o un projecte que després reverteix, no? És a dir, quan tu...
1: Sí.
0: Ho deixis, perquè ens entenguem, això passa...
1: A veure, la cessió pública està a l'Ajuntament de Barcelona dintre del marc del conveni ESAL, que vol dir entitats sense ànim de lucre.
0: Vale.
1: I això vol dir que tens... Nosaltres, els sèniors, també tenim un annex específic que ens regula també les característiques que ha de tenir això, vale? aquest projecte. Llavors,
0: explica el que és, sí, perquè ja ho he explicat una mica així.
1: Nosaltres podem tenir un habitatge en propietat, però en el moment que entrem a viure a Can 70, aquest habitatge en propietat l'hem de posar, tenim dret a posar-lo en lloguer però social, amb preu taxat. Uh-huh. D'acord? I, per tant, nosaltres fem un retorn social perquè això anirà a la borsa de lloguer social. Sí. D'acord? Uh-huh.
0: Però el projecte surt per què? Perquè tu vas veure a Alemanya fa molts anys.
1: Sí, però...
0: I vas dir, jo vull envellir d'una altra manera.
1: Sí, exacte. És a dir, el que ens aplega no només a mi, sinó a tots els companys i les companyes que formem part de Can 70, és perquè ens estem fent gran i veiem que el model d'envelliment que tenim al davant pues no ens agrada. És que no entenem. O sigui, no entenem que la bellesa sigui la fi de res, som persones molt actives, pensem que la bellesa és una època per continuar tenint perspectiva, futur i desitjos i tot això, però alhora sabem que és un moment que potser començarem a necessitar ajuda. Llavors, aquesta ajuda, en primer lloc, el que volem fer és que sigui mútua, el suport mutu. Ens ho donem mútuament. I també volem que aquest espai, aquestes cures que ens donarem entre nosaltres, siguin autogestionades. No algú de fora que ens digui com hem de fer i què hem de fer i que pràcticament què hem de pensar. Uh-huh. Llavors, també sabem, com que bueno, doncs són persones que pensem i que, a més, ens han ajudat un grup de recerca de la UOC, vull dir que hem treballat sobre això, doncs també sabem que hi haurà moments en què el suport mutu no bastarà i que haurem de contractar professionals. Això tindrem un espai on hi hagi un professional que pugui estar, però volem intervenir en això. És a dir, que el model de cures serà el nostre model de cures. No serà algú que ens imposi des de fora. És a dir, que el centre... Serà la nostra voluntat. Nosaltres volem decidir. Si estem malaltes o estem dependents, doncs algú ens haurà de cuidar, però volem decidir com volem fer-ho, això. I aquest és un gran canvi. I per això animem els poders públics a que tinguin en compte a les seves lleis i també amb la cessió de sòl públic, perquè l'Ajuntament de Barcelona és molt poderós i pot cedir més solars per les cooperatives, però també algun altre que sigui sènior, perquè s'apropa a nosaltres molta gent i...
0: Teniu llista d'espera, vols dir?
1: Encara ens falten algunes places perquè tenim unes dificultats perquè al ser un solar públic hem de complir un seguit de requisits i això fa que no podem tenir només que una propietat, a vegades a la nostra edat ens cau alguna herència i llavors això ens desmunta. També, però per altra banda, també hem de tenir una economia mínima suficient per poder mantenir-ho, i llavors moltes persones que s'han apropat, doncs és una llàstima, però potser econòmicament han vist que no podria ser prou assequible per elles.
0: Clar.
1: Llavors això ens fa patir, perquè estem encaixonades, saps? Entre... No pot ser massa alt perquè... I ja ens ha passat, no? Gent que està molt alineada amb el projecte i que està molt abocada, pues dius, ara jo què faig amb això? Quan comparteixo un habitatge, un patrimoni amb un germà o una germana que no tenen per què pensar igual que jo em vull desfer d'això,
0: clar,
1: saps?
0: Clar.
1: Bueno, vull dir que no
0: bueno, és fàcil. I anava a dir-te, hi deuen haver incògnites també, que suposo, no? Perquè al final... Això, diguem-ne que ja és com el lloc on vols envellir.
1: Sí, i la idea és morir. I la idea és morir. Com decidim també, eh? És a dir, amb el que sabem i expliquem que hi ha un document de voluntats anticipades en el que tu t'has d'afrontar a veure com... No tant com vols morir, sinó com vols viure.
0: Clar.
1: Com vols viure o com no vols viure. I això és una cosa que ho has de deixar per escrit. I el que passa que... Ja t'he dit que som realistes, eh? I pensem, potser si tenim una malaltia neurodegenerativa, disruptiva, que sigui complicada, doncs serem una comunitat de 39 persones, potser no podrà ser amb tothom,
0: clar,
1: això del desig de jo em moro aquí.
0: Clar, clar.
1: Vale?
0: Clar.
1: Bueno, la ja veureu. Idea és que sí, però és probable que potser algunes persones no es pugui fer això.
0: Bueno, en tot cas, el 2028 sí. Inaugureu, no?
1: Bueno, la idea és que estem construint. A mitjans del 27 ens donarien l'habitatge, però per qüestions administratives... O sigui, la idea seria a finals del 27.
0: Val.
1: Però posem-hi principis del 28, també.
0: Bueno, ja s'ha tants, això.
1: Sí, ja. Tants, mira, a finals del mes que ve anirem a fer la primera visita d'obra.
0: Doncs us recomano a tothom que ens escolteu que, bueno, com que la Leonora n'ha parlat molt d'aquest projecte a molts mitjans, doncs ja sí. Jo avui que he fet una mica de recerca, doncs us recomano que investigueu, perquè la veritat és que és un projecte molt interessant i que a més està en un debat molt avui en dia, que és l'emergència habitacional per una banda, i també la soledat no desitjada, l'envelliment o com volem morir. Com volem viure amb els nostres últims anys.
1: Sí,
0: no?
1: Exacte. I aquest tema de la soledat no desitjada és el primer que desapareix en el nostre model. Clar. Això ja és, quan tu et fas més fràgil, ja no et costa més sortir a travessar la ciutat per anar a trobar les amigues, etcètera, no?
0: Sí.
1: I et quedes més reclosa, perquè això és biologia pura, pues, bueno, pues tindrem un context.
0: Tindreu un espai i un context. Anem a parlar, ni que siguin 3 minuts, perquè estem arribant al final del programa, perquè com que ens expliques coses tan interessants, a la nostra secció de Dones amb Història, que ens portes la Teresa Pàmies Bertran, Balaguer 1919, Granada 2012, va ser una de les grans cronistes de la Guerra Civil, de la memòria antifranquista en català. Bueno, una dona... Va ser reconeguda gran.
1: De gran, és que va començar a escriure gran ella, també.
0: Sí. Però bueno, ha sigut una... Bueno, Creu de Sant Jordi...
1: Sí.
0: Evidentment, una dona que ha deixat molta empremta. Per què has triat la Teresa Pàmies?
1: Mira, perquè, bueno, trobo que la seva obra memorialística, dels seus llibres, són en bona part començant per Testament a Praga, que és un llibre magnífic.
0: Sí.
1: També per la seva trajectòria de vida, per ser una militant molt convençuda, per la duresa de la seva vida, amb l'enteresa amb la que va afrontar. El seu company era un dirigent del PSU de Catalunya, Gregorio López Raimundo, i no podien fer vida normal. Ella es va haver d'enfrontar a tot. Va fer tots els papers de l'auca, va criar les seves criatures pràcticament sola, i després ella tenia la passió...
0: Cinc, si no recordo malament.
1: Ella va
0: i autodidacta, perquè...
1: Va tenir, però va tenir la passió de l'escriptura i va aconseguir, és a dir, va imposar-se de... que ella pogués escriure, saps? És una dona realment molt tenaç i molt poderosa, ella. A part que els seus llibres jo crec que valen la pena, i val la pena recuperar-los.
0: Sí, Testament...
1: Testament a Praga, va fer juntament amb el seu pare.
0: Sí, quan érem capitans, amor clandestí.
1: Sí.
0: I va donar també veu a dones supervivents de la guerra i de l'exili, que havien estat molt invisibilitzades amb els relats oficials.
1: Sí, llavors ella té molts llibres.
0: Sí.
1: I a la seva etapa d'aquí va col·laborar també com a periodista. Bueno,
0: va
1: escriure
0: a Praga,
1: mitjans,
0: també.
1: Sí, però això abans... però quan era ja aquí, ja estava aquí a Catalunya, ja va escrivia
0: va
1: diaris, també intervenia a la ràdio, vull dir que era una persona molt... va ser molt popular, i jo crec que va fer molt de bé per les qüestions de la memòria històrica d'aquest país, però després ella també com a referent femení poderós, crec.
0: Sí, Déu-n'hi-do. Ens queden 2 minuts. Bueno, jo he dit allò de la ràdio perquè m'ha fet gràcia que ella treballés bastants anys, perquè ella es va exiliar, que no ho hem explicat. Us recomano molt que mireu la seva biografia, perquè a més es va exiliar molt jove, amb 19 anys. Va passar per un camp de concentració a França, després a París també la van empresonar, va marxar a Mèxic, bueno, va tenir una vida... complexa.
1: Molt atzarosa, sí.
0: Sí, molt atzarosa. Sí. I, bueno, m'ha agradat això de Ràdio Praga, que connectava amb els catalans des d'una emissió clandestina, bueno, des d'allà, no? I en uns moments molt difícils, més enllà que, com deies tu, va ser molt reconeguda al final. Ens hem d'acomiadar, Leonor, són 59.
1: Sí.
0: Ha sigut xulíssim tenir-te aquí, molta
1: molt
0: sort.
1: Jo contenta d'estar aquí amb tu.
0: Amb els teus projectes.
1: Gràcies.
0: I a qui ens escolteu, ja ho sabeu, gràcies a ajudar-nos a conèixer heroïnes quotidianes allà on potser no les aniríem a buscar mai. I recordeu que estem al segle de les dones, però queda molta feina a fer. I aquí seguirem fent xarxa des de Ruïnes Quotidianes i podeu recuperar el programa a Ràdio Molins de Rei i a les plataformes de podcasting, que és molt interessant el que ens ha explicat avui la Leonor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
2: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència.
3: El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent. Uneix comarques que representen un percentatge altíssim del nostre producte interior brut.
1: La presentació de la línia orbital és només un primer pas per una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions.

0: A la pèrdua de poder adquisitiu, la manifestació ha plegat desenes de persones que han recorregut els principals carrers del centre alertant de l'empitjorament de les condicions a la classe treballadora i als pensionistes. Israel ha tornat a interceptar la Global Sumud Flotilla en aigües internacionals. Segons els integrants de la missió, aquest matí, bucs militars han abordat un dels vaixells a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció perquè consideren que és il·legal. I la literatura catalana serà convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí 2027, un esdeveniment literari de referència a Europa. Així ho ha anunciat aquest dilluns durant el balanç de l'edició aquest any la ciutat italiana. El certamen va celebrar-se per primer cop el 1988 i actualment és un dels esdeveniments més destacats del sector editorial d'Itàlia.
1: Informació local.
2: El Foment programa pel proper cap de setmana dues propostes. Per una banda, teatre o monòleg de Carles Sans per dissabte a 8:45 del vespre. Carles Sans, membre del Tricicle, que en aquest cas puja sol a l'escenari amb aquesta comèdia on explicarà anècdotes viscudes durant els seus anys de carrera professional. Doncs el dissabte a 8:45, Carles Sans al Teatre del Foment. I diumenge a les 6 de la tarda hi haurà ball. Els amics del museu fan una sortida aquest diumenge al Museu Etnològic de Nonàs, per la Franja. Visitaran el museu, que té 30 espais visitables i 600 metres d'exposició que mostren com es vivia abans, vestigis de la població i de la seva vida quotidiana. I, per altra banda, aquesta setmana continuen les xerrades. Ha fet la segona xerrada amb motiu del Dia d'Europa. Aquest dijous, a la tarda, a la biblioteca hi haurà una taula rodona titulada Una Unió Europea desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs, i Xavi Paz, alcalde de la Vila. Dijous a les 8 a la biblioteca. Entrada lliure. I l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel celebra el seu 50è aniversari aquest proper dissabte. La festa comença a 2:45 amb dinar, després tardeu a partir de 4:45 amb una orquestra i inflables pels més petits. Els tiquets del dinar continuen a la venda avui dilluns i el dimecres. Podeu retirar-los al local de l'associació. Els preus són 5 euros pels socis de l'entitat i 30 euros pels no socis. 50è aniversari de l'Associació de Veïns del Barri del Canal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és l'Espinet, que està al carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa.

0: Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, matussers, matusseres, molinencs, molinenques i tota la gent de la comarca i del món sencer. Sempre diem món casteller, però si algú és del món casteller, també...
1: Com s'ha com una mica així com low... Low d'ànim, saps?
0: O sigui... Low d'ànim? Doncs pues avui estic a tope, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, avui és un dilluns... Vale. Com que la setmana que havia un festiu és un dilluns, diguem-ne, previ a pont. Llavors,
1: vale, és que m'ha
0: sempre...
1: Com...
0: Tot bé, tot bé.
1: Bona tarda a tothom, matussers.
0: Tornem a començar. Vale. Bona tarda, matussers i matusseres, molinencs i molinenques i a tota la gent de la comarca i del món casteller i no casteller que ens estigueu escoltant. Després d'una setmana de descans, perquè dilluns passat, si algú
1: va escoltar... Va ser campana, més que descans,
0: eh? Va notar una campana, exacte. Va ser una campana una miqueta forçada o induïda per la pluja, perquè...
1: Va ploure també la setmana passada?
0: No, però va ploure el dissabte anterior, per tant, es va anul·lar una miqueta la diada i va ser una miqueta pausa forçada. Doncs aquí tornem a estar, evidentment, com podeu estar notant. Sí. Estem aquí amb la Lola. Sí. Bona tarda, Loli.
1: Bona tarda, Cookie. Com estàs tu?
0: Tu estàs com va el teu nivell d'energia? Low energy o
1: estic una mica low energy, però aquesta setmana per mi és com una setmana rara, perquè dimecres tinc festa, per tant és com si avui fos dijous i demà és divendres.
0: Treviant.
1: I això ha sigut un cap donant contra la taula, no? És broma.
0: I aquí no podem saludar avui, però des d'aquí, evidentment, li enviem tots tota
1: una abraçada.
0: Energia,
1: tota
0: una abraçada.
1: I un petó a la boca.
0: Un petó a la boca, això, que li enviï la Carla.
1: Nosaltres no, jo també li puc donar... La jo Carla no. M'ha dit que jo li puc donar petons a la boca, també.
0: Jo no. És el Cristian, que avui no el tenim perquè es troba malament, està malalt. Per tant, Cristian, et desitgem una prompta recuperació.
1: Una prompta.
0: Perquè estem només a 6 assajos de la diada més important de l'any, que és la diada de Papiol. Per tant, a partir d'aquest dimecres necessitem a totes, totis, a tothom assaig.
1: Sí, pensava que no s'ha dit que queden 6 programes. I jo, només queden 6 programes? Toma, però no queden
0: si
1: més.
0: No en queden 6, no en deuen quedar massa
1: no,
0: més,
1: no queda massa més. Però la setmana que ve no fem programa, per ser ja que estem aquí, perquè és festa.
0: Molt bé, doncs hem saludat a la Lola, no hem saludat al Cristian, hem saludat telemàticament.
1: Sí.
0: Saludem també a les vies de so, al nostre tècnic de so, al David. Molt bé, i així, sense més...
1: Hem saludat molt ràpid el David, eh?
0: Sense més parafernàlia, benvingudis al Mirant al Cel, la prova més matusseta de Molins de Rei, tanquem pinya i comencem...

0: Bueno, ja estem aquí... Bueno, mentida. Bé. Vaja.
1: Bueno, crec que es pot dir, crec que és d'aquelles coses que està mitja sortada.
0: Bueno, tornem a estar aquí un altre dilluns. Avui també és una miqueta, un dilluns aquests que portem últimament, que és una miqueta freestyle...
1: Sense guió. No és que estic acostumada al fluir.
0: Però avui no estem només nosaltres dos aquí a l'estudi divagant,
1: no,
0: sinó que
1: Déu,
0: avui hem portat a més gent perquè divagui amb nosaltres. I és que tornem a tenir aquí, per segona vegada ja aquesta temporada, el nostre equip preferit, les nostres convidades preferides de tota la colla. Tenim aquí a l'equip de Canalla. Bona tarda, Emma.
2: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, Ivet.
3: Bona tarda.
0: Com esteu?
3: Cansades.
1: Sí? Bueno, sí. La Ivet fa una cara de sort, que déu-n'hi-do,
3: M'acord d'aixecar de la migdiada.
1: Molt bé. Molt bé.
0: I per què l'has emportat, Lola?
1: Perquè aquest cap de setmana hi ha hagut teca grossa amb Canalla.
0: Hi ha hagut movida.
1: Hi ha hagut tema.
0: Sí.
1: Hi ha hagut tema party, hi ha hagut tema colònies, hi ha hagut tema platja i tot.
0: Tema que te quema.
1: Vull saber quanta gent està malalta avui, perquè és que estaven totes en biquini. Jo crec que no feia...
3: No, però va fer molt bon dia.
1: Sí?
4: Jo m'he cremat, del
3: sí,
4: sol,
3: sí, sí.
4: Haig de dir.
1: Bueno, també és veritat que et cremes amb facilitat.
4: Sí, però...
1: Vull dir, no ets un bon baremo.
3: No, sí, vam estar prenent el sol i tot. Sí.
1: Molt heavy, molt heavy. Jo quan vaig anar totes en biquini, jo estava a casa meva tapada amb la manta, dic que alguna cosa no estem fent bé.
0: Alguna cosa. Lola, és, jo no vull ser jo qui t'ho digui, però...
1: L'edat.
0: Sí.
1: L'edat no és...
0: L'energia vital.
1: No, és que em falta una
0: rimón. Són
1: em falta una rimón, perquè ja no m'arrimo ningú, llavors ara em falta una rimón.
4: Bueno, jo crec que si vas amb 17 nenes a algun lloc,
1: també és veritat,
4: ja
1: sí, que sí,
4: t'acalores.
1: T'agafa sí, les calors, això, sí, és veritat, sí. Això és veritat.
0: 17 nenes, sí? Dos nens?
1: Dos nens.
4: Ah, bueno.
0: Que són els herois de la colla.
1: Sí, sí. A veure, què ha sigut aquest comentari dels herois
0: plan,
1: de la colla?
0: Perquè se'n van anar amb, literalment tot noies.
3: Sí, sí. No,
0: sense,
3: no.
0: Vull dir, fins i tot les, no monitores, però les noies que anaven de, les majors que anaven de la colla, també eren tot noies.
1: Bueno,
0: dir, no hi havia un referent masculí.
1: Ells han caltat?
4: Nosaltres, referent masculí també.
1: També.
4: Referent de tot.
0: No hi havia un xat.
1: Referent de tot.
0: Xat Matusser.
1: Xat què?
0: Xat.
1: Ah, xat com a nom, no com a...
0: No, xat com a concepte, el senyor així amb barba.
1: Què?
0: No sé. Jo us passaré el meme després.
1: Vale,
0: ara...
1: M'alegra saber que no soc l'única que està perduda. Vale.
0: Molt malament. Bueno, com ja haureu una miqueta endevinat, venim aquí avui a parlar una miqueta de Canalla, una miqueta de les colònies.
1: Ah, jo venia a parlar dels meus problemes, Adri.
0: Pues Lola, això a partir de les 8, si vols, anem a fer una cervesa i en parlem.
1: Ah, mira, oi, ni tan mal.
0: Però... Abans de començar amb les colònies, hi ha un monotema, hi ha un fascicle, no?, que portem ja parlant en uns quants programes, que jo crec que avui és el dia de parlar-ne,
1: sí?
0: I és que ahir va ser un gran dia per la humanitat.
1: Ai.
0: Va ser un gran dia per la humanitat, però més va ser un gran dia per una persona. Per una persona.
1: La Berta va fer anys.
0: Molt bé.
1: Per molts anys, Berta, i bona nit. I tapa't.
0: Des del... Almenys, ara en parlarem, si voleu, dels 15 anys de la Berta, o,
1: sí,
0: o no, vull dir,
1: sí, sí,
0: com
1: sí,
0: vosaltres
1: sí.
0: Veieu. Però, com que sabeu que aquest és un programa de rigorós directe, nosaltres des d'aquí li hem volgut fer un regal a la Berta,
1: sí?
0: I és que t'han dit, Berta, clar, els 15 anys són una data important, perquè són la porta...
1: 15 anyera.
0: ...del 16.
1: Molt bé, això està superpreparat.
0: Molt bé. Berta, no has... I Berta, i Michel, i Helena, clar, també. Us hem volgut fer un regal, no, de què passa als 16 anys. Per tant, és una miqueta, no, aquest any és la preparació d'algú que començarà a passar l'any que ve.
1: M'estic perdudíssima, m'estic veient la cara o no
0: m'estic veient la cara? És que és molt loco, Sabíeu tot el que passa a partir dels 16 anys?
1: Pots conduir, no pots conduir, no. Ciclomotor.
0: Pots treballar legalment amb contracte laboral.
1: Sí.
0: Pots cobrar nòmina, evidentment, si pots treballar, pots cobrar nòmina, no? I tenir seguretat social. Pot obrir un compte bancari juvenil. Pot fer-se autònoma.
1: Pot fer-se autònoma?
0: Pot començar a cotitzar i a generar historial laboral.
1: Berta, no facis autònoma. És una trampa.
4: La ruïna.
0: Segur que a més es pot fer amb 16 anys? Ai. Es pot deixar l'ESO?
1: Home, això no sé si cal que ho diguis.
0: I es pot començar a fer una FP, al batxillerat o el que vulgui, i pot començar a fer pràctiques formatives.
1: I pot també entrar a les discos de 16.
3: És veritat.
0: Això ho teníem aquí davant, sí, també.
1: Jo vaig sortir a la primera vegada a Pandown, que ja no existeix a Pandown.
0: De fet, podeu començar a sortir a Bidiscos, les nits dels divendres.
1: Sí,
3: després de 16.
1: Amb la Tània, te'n pot anar.
3: És veritat, sí.
0: I després algú les haurà d'anar a recollir, que és una cosa que ens va explicar la Isa.
1: Em va explicar l'altre dia la Isa també que es veu que el porter no les deixa marxar soles.
0: Exacte, és això.
1: Em va encantar moltíssim.
0: Molt bé.
1: Més gent així al món, sisplau.
0: Què més podrà fer la Berta d'aquí un any? Podrà conduir ciclomotors.
1: Ciclomotors.
0: De fins a 50 cilindres.
1: La motillo aquella és un pare.
0: La motillo aquella...
1: Jordi, la banda total.
0: Exacte. Bueno, aniria divina amb la Vespa aquella verde menta.
1: Sí, està xulíssima. No, la del Michel no és vermella groga.
0: Sí, no és verde menta.
1: Ah, això, verde menta, pot ser. Sí, sí, pot ser.
0: I...
1: que està arrencant. Avui no he portat aquí fres i per la xica.
0: No, avui he vingut una miqueta... I això és una miqueta el resum del que podrà fer la Berta.
1: No està mal, no està mal.
0: D'aquí hi ha 364 dies. Per tant, Berta, esperem que hagis pres nota.
1: Calenta que sales.
0: I ja està, i moltes felicitats.
1: No creixeu, que és una trampa. Ara vull sacar mi lado Peter Pan.
0: Treu.
1: Perquè jo tinc un complex a Peter Pan, no sé si us heu donat mai, però tinc un complex a Peter Pan bastant diagnosticat. Creixer és una trampa. per favor, quedeu-vos petits, és molt més divertit. Jo mataria per jugar a Barbies. De fet, les tinc a casa.
4: Pots jugar, pots jugar.
1: I no, amb l'excusa de ma filla quan era petita, em vaig bufar de tornar a jugar a Barbies que no vegis. Però clar, ma filla té 17 anys. Ara diu que la Barbies...
0: Tens canelleta molt petita, la colla, ara.
3: Sí.
0: Que
1: però no juguen a les Barbies, volen jugar totes a ser grans.
4: Però això és
1: que, amb lo divertit que se pot jugar.
0: Porta Barbies.
4: Juga tu.
0: Porta Barbies, Lola, i jugues amb ella.
1: No
0: m'ho
1: diguis dos cops,
0: escola.
1: No m'ho diguis dos cops.
0: Veu fer alguna cosa ahir per celebrar la cumplea de la Berta?
3: Home, sí. Vam bufar dos pastissos.
1: Molt bé.
4: Sí.
1: I ja està.
4: I vam sobreviure el dia, que ja és suficient.
1: Super celebració, sobreviure el dia. Sí,
3: sí, sí. No, home, vam passar el dia junts, o el matí junts.
4: Sí, vam dinar.
1: Bueno, explicamos com van anar totes les colònies, no? O
0: sigui, i ja tanquem el tema 15 anys de la Berta.
1: Ah, sí, perquè si no, clar, hem cremat totes les bales.
0: Sí, ja està, no? Això també serveixi per tothom que faci 15 anys a partir d'ara a la colla. Vull dir, això no ho espereu que ho anem fent sempre?
1: No, no, això sí.
0: Canvieu Berta pel el vostre nom. I ja està, el nom del vostre fill o filla.
1: I pa'lante.
0: Vale. Aquí no tenim favoritismes per res, eh?
1: Moment, no estic flipant que es pugui fer autònoma. Això és molt bèstia.
3: Ja, ja. Has
1: vist? És una trampa,
4: bueno, però
1: això.
4: Si pots treballar,
0: pot ser su pròpia jefa.
1: Clar,
0: clar,
1: però és un follon ser autònom, eh?
0: Sí, bueno.
1: Jo he sigut autònoma, és un follon,
4: ja,
1: eh?
4: És un follon, sí.
1: 16 anys, ets molt jove per ser autònom.
0: Bueno.
1: Trobo.
0: Ja pot ser su pròpia jefa. Pot emprender.
4: No, el pròxim intercanvi de llibres ja sabeu què regalar-li a la Berta.
0: Un llibre d'emprendimiento.
1: Com ser autònom.
4: Sí, sí, sí.
0: De coach.
1: I, no, i sobrevivir a ello.
0: Hey.
1: Uf, mare meva, que fort.
0: Colònies Canallà.
1: No, no, sí, bueno, és que si vols parlar de la Berta, però...
0: No, no especialment, la veritat, pobra.
1: Que jo crec que el seu regal que més volia ella... Em va dir que volia una suadora xulíssima, he de dir, que posava a Mundaka, que dius, jo vaig aquest estiu a Mundaka, molt bé. Un bolso de mangotins, crec que era, que em va deixar les pàgines obertes al mòbil, quan m'ho va ensenyar, i després jo dic, esto què és? I, jo, esto no... I és que la Berta m'havia ensenyat els regals.
0: Et va fer la wishlist, eh?
1: Et va fer la wishlist. I després el que més volia de la història era que la deixessin fer-se un Instagram.
3: Ai, ja
4: crec que
1: a l'Adri no, potser. No t'ha agregat. Ai, Angelet. Bueno, potser no li caus bé, no passa res.
0: Veig relativament normal que una nena de 16 anys a la primera persona a la que agregui no sigui un senyor de 30.
1: Bueno, però aquí a la taula, perdona.
0: Però que jo...
1: Ara que tinc 39. Ah, la Laia, molt bé. La Laia ens ha fet un jotejot una mica, eh?
0: És diferent, saps? O sigui, jo crec que té molt de sentit que us hagi començat agregant a vosaltres. Dit això, Berta, la que escoltis això, espero que em caigui un follow instantani, si no...
1: És que l'Adri... Bueno, l'Adri, jo no m'ho he explicat mai a l'antena, però a mi em va costar molt de temps que l'Adri em segués a Facebook.
3: Per què?
1: Pues perquè no volia.
3: Per?
1: No, no volia. Jo, però Adri segueix, Adri segueix. Jo no dono mai a seguir a ningú. Sempre deixo que me den primer a seguir. I l'Adri, que no. I un dia arribo jo a casa i a les tantes de la matinada em trobo Adrià Riusplà vol follow you. I jo, vaja, ara sí. Llavors ens vam fer amics instantàneos.
3: Ai, que bonito.
1: Però em va costar, eh? Em va costar molt de temps. Podem donar la benvinguda
0: saluda.
1: A la Laia Rosell, que s'ha dormit a la mitjana, també. I què ha passat?
5: Que hi havia molta cua a la caravana. O sigui, hi havia molta gent a la caravana.
1: I d'on vens tu?
5: De casa.
0: Però tu no vius aquí
1: molt. T'ha portat en cotxe ton pare? No seràs capaç, Laia. És que és una senyora.
0: Jo diria que corre i has de venir...
1: I que viu a la granja, saps? Viu a la... Que ho té a 10 minuts caminant en pla. En sèrio, que t'han portat en cotxe?
3: Estàs cansada encara.
1: Angelet.
3: Sí. És que, pobra.
1: Què, vau fer nit blanca o algo? O sigui, va...
0: Tornem a les colònies.
1: Sí. No. Ja està.
0: Bueno, tornem. Comencem.
1: No, encara ens estem esperant a tu, Laia.
0: Sí, Laia, exacte. Quants anys tens, Laia?
1: Ui.
0: Quants anys tens?
5: 14.
1: Ai,
0: molt bé, doncs quan facis 15 anys t'escoltes els 10 primers minuts d'aquest programa, vale?
1: Que hem donat les pautes dels 16.
0: Exacte.
1: Vale? Perquè vagis així com calenta que sales. Vale, parlem de les colònies.
0: Parlem de les colònies.
1: S'ha recuperat les colònies de Canalla, que feia molt de temps que no es feia.
0: Trevian,
3: des
0: de
3: que nosaltres érem Canalla.
1: Correcte. Oh, correcte.
0: Tampoc fa tant.
1: A veure.
4: 2000, després de pandèmia.
3: Abans de pandèmia.
1: No,
3: abans.
4: 2019, l'últim.
1: Sí, 2019 o 18 que es va fer amb el Prat.
4: 2019. Crec que va dir
1: no.
0: Mira, la Laia, que ho té preparat molt bé, Laia.
4: No, perquè m'ho va dir la Jackie.
0: Arriba a estar per ser els deures.
4: A mi també m'ho van dir.
1: I són les que vau fer amb el Prat?
3: No, que ja van ser les penúltimes.
4: Les vam fer càmping. Vam fer càmping també, el mateix que vam anar.
1: Vale, ok.
4: Sí, sí, sí.
1: Pues imagina't, 2019, no està mal. Llavors s'han recuperat, molt bé equip de Canalla. Molt bé. Això és un govern verd, un tic, guai. Es va fer també. Pues van a fer el càmping de l'última vegada, sí. Jo no era conscient d'això, i van marxar dissabte al matí, en cotxes.
3: Sí.
1: Molt bé. L'altra vegada, bueno, en cotxes sí, o en
3: tren. És que l'altra vegada era igual la meitat de la meitat. Érem...
1: No, és que ja molta, feia molt de goig.
3: És que
1: eren 20 nenes. Eren
3: molt bé. Adolescentes, petites, de tots els tipus.
1: Ja. Molt bé.
3: Sí,
1: però això és
3: anar
1: guai.
3: Fins a Sants un dissabte al matí, no amb 20 nenes, no sent 3 monitores, a mi em van fer por, la veritat.
1: No era enviat, però 4 al final.
3: Al final, al principi...
4: Però al principi, perquè la Carla treballava de nit.
3: Sí.
4: Va venir més tard.
1: No, a veure, jo vaig veure quatre persones adultes.
3: Sí.
4: Perquè la Jackie va venir a ajudar-nos al principi, després va venir la Carla i després van pirar tothom i ens vam quedar...
1: Que la part xunga us van deixar soles.
0: La gent que entrava i sortia anava amb cotxe. Vull dir que amb tren...
1: Sí, sí, però, només... que, però bueno, però haguéssim pogut anar tot
4: bueno,
1: en tren.
4: I les tendes de campanya ja,
3: això és un
4: i tot,
3: tema,
4: eh?
3: Sí. No, no, no. Més com, a més, està a 20 minuts de la Fede, o sigui, tampoc calia...
1: No és un gran no, d'això d'aquí.
4: Que el transbord de tren...
1: I els pares podien aprofitar per fer el vermut. Ah, no, que, clar, això ho hem de parlar. No se pot.
3: No?
1: Bueno, no. Podem parlar en clau.
0: Podem parlar en clau, exacte.
1: Vale, total, que veu anar en cotxes fins sí. al camp.
3: Fins al càmping.
1: Que era, quin càmping era? Perquè no...
3: Fem publicitat.
1: No se puede, no és igual.
0: Esponsoritza'ns.
3: Càmping Estrella de Mar, que està a 10 minuts caminant de la platja i superbé, la veritat.
4: Sí, no hi queda l'autopista per allà.
3: Ja, ja s'ha creuat el pont. Però no, però bueno, està molt bé.
4: Estava bé, estava bé.
1: Pues ja està.
3: Bueno, bien de precio.
0: Abans d'arribar al càmping, com neix la idea de recuperar les colònies de canalles?
3: Jo per mira, quan vam fer la reunió de... que estàvem començant la tècnica de canalla, és el primer que els hi vaig dir, que un dels objectius principals era recuperar tant les colònies de canalla com activitats fora de l'activitat castellera, i totes les van estar d'acord.
4: Sí. Sí, nosaltres ens ho passàvem molt bé anant de colònies i les trobàvem a faltar. Al final, 2019 érem nosaltres canalla i ara nosaltres som les que les
3: organitzen. La Laia era un bebè.
1: Sí, sí. Ja em surten fotos i jo moro, eh?
3: Sí, sí, per això.
4: Però és que nosaltres també érem molt petites.
1: Érem molt bebès totes. Jo estava igual.
0: Sí. Pot ser, per situar 2019 pot ser que sigui l'any que el Pilane Kinder va ser el doblador Jack Sparrow?
1: Pot ser, a Lluís Posada.
0: És que l'altre dia al local justament hi ha una foto i la vam estar mirant
1: Jo he de dir,
0: i clar, veia la gent
1: tanco parèntesi ràpid, he de dir que aquest senyor venia als assajos i tal i va interactuar molt amb la colla i va ser molt guai, i jo me'l mirava i pensava pues jo no li escolto la veu de Johnny Depp. No l'escolto, i el dia següent, el dilluns següent de fer de Pilaner va venir la ràdio. Loco, el vaig escoltar pels auriculars i vaig dir What the fuck? És Jack Sparrow. Però va ser a partir dels auriculars. Així face to face, no. I em vaig quedar, m'ha explotat el cap aquí la ràdio. Va ser molt heavy. Ja està, tanco parèntesi.
0: Tornem a la vostra idea.
1: Sí.
4: Què?
1: Ja, és que estem fluint.
0: Molt bé, doncs teníem aquesta idea, teníem aquest projecte.
1: Sí, tancat molt ràpid el parèntesi, ja us heu perdut.
4: Ah, vale, recuperem les colònies.
1: Sí.
4: És nostre lema.
1: Vale.
3: No, i això ens podeu... vam ficar en marxa, vale, vam demanar data de la família, vam quadrar...
1: Difícil això, eh? Sí, perquè...
4: Sí. Bueno, i quadrar-nos nosaltres
1: també. També és difícil. També és difícil.
4: Però bueno...
3: Que des d'aquí volem donar les gràcies sobretot a la Isona i a la Jackie que...
4: Ai, és veritat! He deixat de comptar a Isona. La Isona està
1: clar, jo dic a mi em surti amb quatre...
3: Que van treure... La Isona, que treballa fora tota la setmana, va treure el temps i les ganes per venir a ajudar-nos. I la Jackie igual, que tenia la competició el David aquest diumenge, i el felicitem perquè va guanyar.
1: És veritat.
0: Molt bé. Tots els premis.
3: Sí, sí.
1: Bueno, millor, ja que t'hi poses, no? Guanyeu tot.
4: Va monopolitzar aquí.
3: I estaven amb les preparacions i aún així pues va venir i els donem les gràcies eternament.
1: Sí, sí, sí. Molt bé. Ens van agrair. També des de la ràdio.
3: Total.
1: Molt bé. Em mires a mi com si jo tinc la solució dels teus problemes, Adri?
0: No. Estic molt lligant amb la història de proposar-se una cosa i tirar-ho endavant amb 5 mesos.
1: Sí, la veritat. I no ha de ser fàcil, no ha de ser gens fàcil. Però bueno... Concordem dates amb famílies i entre vosaltres.
4: Sí, sí.
1: Busqueu el càmping, que no l'heu hagut de buscar perquè era mateix, però vull dir, contacteu
4: bueno,
1: el càmping.
3: Sí, la Jackie va ser com la...
4: Sí, és la que més
3: gràcies
4: va
3: ser. Gràcies a ella
1: la secretària.
3: Sí, sí, total.
1: Pobre.
3: Total.
1: Molt bé.
3: Sí, sí, sí.
1: Està bé.
3: I activitats, això també s'ha encarregat la Isona, les activitats de nit.
1: Molt bé. Bueno, ara treballa d'això, domina el tema.
3: Molt bé.
4: I nosaltres només vam posar el cos i la gana, si vam anar cap allà.
1: També és molt.
4: Sí, sí.
3: El material, el menjar...
4: Sí, vam anar a buscar les tendes de campanya...
1: Han tornat senceres?
4: Els pressupostos... Bueno, és que estaven trencades ja.
3: És que estava muntant les tendes i hi havia una que estava...
4: Bueno, i la del Saül.
6: La del Saül estan tots els pals separats...
3: Però la vam arreglar.
4: Amb esparadrap, cada pal amb esparadrap.
1: Bueno, però això forma part també de la convivència.
4: Sí,
1: però... Hem solucionat problemes que poden fugir sobre la marxa.
4: T'ho juro que jo no he dormit pitjor.
1: Uf.
4: Bueno, és que no...
3: Si es pot dir dormir, perquè...
1: No. Has dormit a l'Inter alguna vegada, eh?
4: Uf, no.
1: Llavors, que has dormit pitjor.
4: Va ser horrible, eh?
6: No, la nostra tenda feia molt fred. Però molt fred. I la Berta se'm va ajuntar tota la nit perquè tenia fred. Jo a la paret, o sigui, a la... Bueno... Però...
1: Superbé, això fa caliuet.
0: Però una cosa, sou molt de ciutat, no sabeu que hi ha diferents tipus de sacs de dormir depenent de quina època de l'any que em vas a...
4: Sí, però una cosa, que hi ha quatre adultes en una tenda de campanya.
3: Podia respirar en tot el sol.
1: Però aquestes nenes estan acostumades a anar por ahí.
0: Però bueno, aquí, sí.
3: Pues si
0: no
3: ens van despertar a les 8 del matí amb uns crits.
6: No, no, va ser a les petites, perquè hi havia una tenda...
1: Moderador, posa ordre.
6: No sé, va ser una tenda que hi havia 7 o 8 persones que es van aixecar super d'hora. Sí. Ens anàvem picant la tenda, de cop i volta veiem la porta oberta, bueno...
4: Ui, jo em vaig ni entrar,
3: sí, sí. Però quan va començar a cridar per l'araca...
6: No em vaig ni entrar. I com ens van a cridar, Sabela, Valeria, no sé què, però una cosa...
4: Bueno, és que clar, 7 nens petits en una tenda.
7: No, perquè van voler, o sigui, sí, podien sí, repartir-se.
1: Encara ens trucaran els de...
7: defensa
1: del menor, saps?
0: No, no. Els del Pac-Man.
7: Van voler dormir 8 nenes així, com si fos...
4: Jo no sé com van
1: dormir. Les petites són petites, amb la qual...
4: Ja, però nosaltres, que jo em vaig fregir de calor i érem 4,
1: mira, que si es pot dormir a la tenda de la Laia.
0: Exacte, com pot ser que la Berta i la Laia es morissin de fred i vosaltres morissin
6: de fred? No, però és que estàvem jo i la Berta i a l'altra punta l'Arlet. L'Arlet com superoberta, perquè tenia molt d'espai.
4: Que nosaltres no cabíem a la tenda.
7: Pues que la nostra tenda, clar, està amb la Paula, que
4: la Paula,
7: va
4: ser una llesta,
7: que es va comprar, o sea, es va portar un matalàs. Llavors érem...
1: Bé, la Paula és una senyora, també.
7: Mitja tenda per les tres.
4: Clar,
7: i estàvem així tieses.
1: No, mira, fotos d'això... Us jo vaig molt, però...
7: I jo vaig... fotos recién levantadas.
4: Jo vaig molt passar molt malament, bones perquè cares. Jo estava al mig, i si la Ivette i la Isona, les dues s'encaraven a mi, no tenia lloc. Se'm fa mal tota la lumbar, perquè jo crec que hi havia moments de la nit que no em tocava el terra, ¿vale? El culo, en plan...
7: Sort que teníem coixí.
4: No, és que tenia mig coixí. A mi se'm clavava la meitat dels sacs. Teníem només dos màrfegues i una era la meva estrella de ioga.
1: Sí, molt bé.
4: No.
7: Ha sigut una mica crític.
4: Sí, va ser... Bueno, a mi em fa mal tot.
7: Sí, sí, no. Avui ha sigut molt dur.
0: Us en vau anar a dormir molt, o què?
1: Veu dormir?
7: A la... sí, no. Elles van marxar a dormir més tard.
4: A la una, no?
7: La Berta i aquesta.
1: Vaja.
4: Una i poc, no?
7: Una i mitja, jo crec.
0: Què va passar, Laia?
1: Explica'ns.
0: No ens escolta ningú. Tu tranquil·la.
1: Parlant de què?
0: Pots explicar-nos totes les intimitats de la conversa.
6: No. No sé, hi ha moltes coses.
1: Però posa'ns temes així una mica...
6: No sé...
1: Criticàveu a gent...
0: No temes picantes.
6: Sí, algun.
4: Vaja!
6: Però no és d'aquí, eh?
1: Criticàveu a l'Adri.
0: No. Sí, jo estava pensant, tinc tots els números d'aquesta loteria, eh?
6: No, gent de l'Insti o coses així.
1: Epa. Ah, bueno, estàveu en un espai segur per afluixar coses. Això està bé. Si descarregueu tensions abans de la setmana. Que és que arriba a final de curs i final de curs és molt crític, ¿vale? Perquè ja vas carregant tot el curs cosetes, si no les soltes, tot mal. Així que em sembla bé.
6: Sí.
1: I ja està, criticàveu gent i ja està. No parlàveu de castells?
6: No, crec que no. O poca cosa, però no sé.
1: Perquè era més íntim.
0: Hi havia més enllà de castells.
4: Sí.
1: I estàveu parlant de coses amoroses, també?
6: Alguna, sí, potser.
0: Alguna, potser.
1: Sempre hi ha alguna.
0: Com la nova sèrie aquesta de la Letícia Dorera, és?
1: Ah, Pubertat, no l'he vist.
0: Pubertat.
1: Bueno, nova.
0: A més, crec que no és nova, però l'estan anunciant a alguna plataforma.
4: Sí, perquè estava HBO i ara està TV3.
1: Ah, vale, sí. HBO crec que fa un any.
6: Sí,
1: així,
6: avui la presenta.
1: És maja la tia aquesta.
0: Xin.
1: Jo l'he vista quan la va presentar a una de les gales que vaig anar ben passant. És maja. Però jo no l'he vist.
0: Jo tampoc, encara.
1: I la Júlia l'ha vist amb els tancats una mica, o sigui, que segurament és una mica...
0: Ens la podem saltar. És que té una pinta de ser una miqueta preadolescent o adolescent.
1: És que surt el coi de persona aquesta que no suporto de minyons. El Ribe, és que no puc amb ell. Ha d'estar totes les salses, aquest nano.
4: Ai, Lola.
1: No puc amb ell. Ai, no em digueu que us agrada.
0: És el violador de la sèrie?
4: No sé ni qui és.
1: No ho sé.
4: No, perquè són nens.
0: Pregunto, jo no sé res de la sèrie.
1: No, és figurant, però figurant tota l'estona. El figurant més important és ell. Perquè sempre surt a la càmera. Ai, con su pechito.
7: A ver, porque es guapo, ¿no? Suposo, ¿no?
1: És que a mi no m'ha semblat mai guapo.
7: No, però perquè li tens tirria.
1: No, perquè és una persona que no sap fer una frase amb subjecte predicat. No en sap.
4: Ai, Déu meu.
1: No en sap?
7: Per això no li treu lo guapo.
4: Que li estàs dient inútil.
1: No, perquè tampoc és guapo.
7: Ja hi ha una cosa, esto es un programa públic, eh?
1: Però no ho escoltarà mai de la vida.
7: Esperem. Miquel,
0: jo no li enviaré. Ens
1: odiem una mica. Es va riure de mi amb el que vaig dir a Sarrià. Bueno, no passa.
4: Ai, Déu meu.
1: Ja està, és animal versió el que tenim.
4: Ah, vai.
1: Bueno, total. Estàvem parlant de...
0: Tornem amb el segon parèntesis.
1: Sí, és que aquest parèntesis no era jo conscient que s'havia obert. Bueno, temes així com de... Vale, ok. Vale.
7: Bueno, i ben felicitat a la Berta, també, que jo...
6: Sí.
1: Jo quasi m'oblido.
6: A les 12. Jo crec que se'ns va escoltar bastant, eh?
7: Sí.
6: Perquè vam cridar i tal.
4: Sí, però bueno, teníem un esplai al costat que feia una falera. Sí.
1: Bueno,
0: pues una falera. Ja,
4: una
0: molt
4: falera.
0: Molt bé, sí,
7: que culta, no?
1: No, però és que falera, qui estava bé, no ha utilitzat falera, no?
0: Jo crec que no, però l'ha deixat anar.
4: Una farra.
1: Una falera, és quina falera que tens, no? Com dient...
4: Perquè feien com molt escàndol, feien
1: això
4: falera.
1: No és, això no és falera. Busca-ho al Diec.
4: Oye, nois, deixeu-me en pau, vale?
1: Mira, no hi ha guió, són coses de no... Que sé que no hi hagi guió, doncs pues, buscarem al Diec. Molt bé.
0: I va obrint d'en Pinky o amb algo?
1: El Pinky és caríssim, eh?
0: Bueno, val
1: 6 euros l'ampolla, que val més barat el cava, tio, que comprin cava. El Pinky és
3: com delireu, no, aquí?
1: No, el Pinky és una cosa que hi havia quan eren petits.
4: El cava dels nens.
0: És el cava dels nens.
6: Sí, que suc de poma.
0: El xampín. Sí,
1: el xampín.
0: El xampín. És el mateix.
1: Però el Pinky és pues...
4: caríssim. No.
1: Millor.
4: No.
0: Falera, Emma, no...
1: No, Falera és quina mania que té. Quina Falera que tens, quina mania.
4: No.
1: Sí, en sèrio.
4: Que no, que també és... Mira,
0: inclinació envers alguna persona o cosa que ens porta a pensar-hi a tot hora.
1: Mania.
0: A desitjar-la en tot moment. A no saber-ne estar de freqüentar-la.
4: No, hi ha una segona definició.
0: No hi ha una segona excepció.
4: Ala, però jo quan dic que fas faleres, com que fas com...
1: Bueno, potser és d'allí d'Ullastrell.
0: Sí. Ho diuen a Caltallet.
4: Tenim més coses a Ullastrell a part de Caltallet,
1: no
4: veus?
1: No ho busco, ja ho he buscat.
0: No, jo ho he buscat al
1: dia. Total. Durant el dia, quines activitats vau fer? Perquè hem passat a la nit directament.
0: Exacte, de moment sabem que no van fer transbord perquè els van portar amb cotxe. Sí,
1: correcte, sí. Això està molt bé.
3: Vull explicar quin que vam fer al principi.
0: També pots rajar elles, Ela, ja?
3: Si sí, sí, sí.
0: Vull dir, micro...
1: Pots ficar un comentari
6: primapaisa. Al matí vam fer el de les camises.
1: Molt bé.
3: Bueno, l'intento fallit.
4: Bueno,
1: sí, perquè tu em vas explicar com era i vaig pensar...
6: Que va quedar rosa salmó.
4: Sí, és que també...
1: Mira com surt, molt bé.
3: Sí.
6: Sí, aleshores, mentre s'acaben i tot, bueno, vam dinar... bueno, i esmorzar, després també vam anar a la platja.
1: Molt bé, amb biquini.
0: De quin color se suposa que havien de ser les camises?
4: Marró.
3: El tiny era marró, Era marró, però...
0: Però no.
6: Bueno, sí, i el crec que les vam deixar molt poca estona.
3: Sí.
4: Sí, però...
1: Ui, aquí hi ha hagut una mirada
3: assassina. Una edició
0: incriminatòria.
4: Aquí, les
3: tècniques...
4: Jo també, les tècniques del tie-dye no eren iguals en els esplais.
3: No.
4: Però bueno.
1: En algun esplai havia sortit bé?
3: En el meu.
4: Nosaltres vam fer unes de matussers, que jo l'utilitzo de pijama
1: després de la pandèmia.
4: Que de fet, en la meva defensa diré que la Ivet em va robar la meva samarreta perquè a mi em va quedar millor el tie-dye que a ella. O sigui que si algú sap de tie-dye soc jo, vale? No ella.
0: Bueno,
3: quina és l'única camisa que ha quedat bé aquest any?
4: La teva no ha quedat bé.
1: Ui,
4: i...
1: Espero que no estigui escoltant
4: el que està dient. Laia tampoc ha quedat
6: tie-dye. A veure, amb mitges.
3: Ho veureu a l'assaig i faré votacions.
0: Què vol dir que veurem a l'assaig?
1: Perquè la portaran
3: a assaig. Per assaig.
6: Sí.
3: De canalla.
1: Xulíssim, eh?
0: Ah.
1: Ai.
3: Perquè digues aquesta cara.
0: Que guai. Crec que deixaré de venir a les 7:30.
1: Ai, perquè volia una,
0: Ja, sí, en veritat, sí.
1: Home,
4: bueno, podem fer una.
0: No, ja no.
4: Igual les xapuceres que les nostres.
0: Ja no.
1: Bueno,
3: però perquè és de canalla.
4: Sí. Però bueno,
1: però
4: després...
1: Està set
4: amb les firmes ho vam arreglar.
3: Sí. Idea de la Berta, gràcies Berta, sí. Perquè era molt cutre. I va dir, anem a firmar. O no sé qui va ser.
1: Ai, pobra.
4: Llavors molt estarem bé. Dedicades i som mones ara. Xures.
6: I la Isona amb un paper.
4: Sí, bueno, és que la Isona va tenir fomo.
0: Veus? Jo entenc a la Isona.
3: Sí. Li podem fer un paper a l'Adrià, ens van sobre cartolines.
1: Sí. L'Adrià és el fomo amb potes.
3: Adrià, dimecres et firmem.
0: Gràcies.
1: Ja està, i content. Si en realitat es conforma amb poc.
0: Sí. Sóc com els gats, saps que els regales una cosa i es posen a jugar amb la caixa? Doncs ja està.
4: Sí.
0: Us podeu regalar coses entre vosaltres que jo jugo amb la caixa.
1: Ja està. Signada. Això sí, la caixa signada, sisplau.
4: I dedicada, també.
3: Sí.
0: Perquè tot això, l'esmorzar entenc que s'ha usat el portaveu de casa, el dinar...
6: Sí.
0: També?
3: Bueno, vam repartir... aquestes nenes...
4: Oh, com traguen, ja.
3: Són un pozo sin fondo.
4: No, però molt bé.
6: No, però les petites molt les més.
4: Les petites.
6: 10 vegades creixent? Més.
1: Perquè estan creixent. Molt bé, nenes, que mengeu molt.
0: Exacte.
1: No, molt bé, que mengeu molt.
3: No, sí, superbé, però creixen. No ho teníem previst.
4: Bueno, és que anàvem un pressupost també una mica...
0: No, cartilla de racionament de la postguerra.
3: Però bé, em compré moltes coses per a mi.
1: No us toca una patata, només.
0: Una peça de xocolata.
4: No, no, el sopar va ser crític amb el del menjar, però el dinar bé, el dinar...
0: Quin era el menú? Això és el que em crea curiositat. Aquestes coses. Menú.
4: No, clar, és que no podíem cuinar.
0: Perquè no podíeu cuinar.
3: Perquè estàvem en
4: camping. Estàvem en camping.
1: I què?
4: Però no portàvem fogonets, no portàvem res.
0: Això és un altre tema.
4: Una cosa, ja ens va costar les tendes, Jo no m'imagino el fogonet, ja.
1: Potser encara estan fent el dinar.
3: No incendiem el bosc.
1: No, home, perquè ara hi ha també vitros i coses.
4: Bueno, el dinar se'l van portar elles, l'esmorzar també, i el sopar era el càrrec de la colla i vam anar a buscar pizzas.
1: Bueno.
4: Però que les pizzas són molt cares. Són molt cares. I vam trobar una oferta així una mica cutre, que era mitjanes, però només li podíem posar dos ingredients. I vam demanar... Quantes vam demanar? 8. 8 mitjanes.
3: I eren 16. Era mitja pizza per cascú.
1: Ja, però com era la pizza? Així, devia matar...
4: Clar, però que hi havia nenes de 6 anys.
6: Però que hi havia nenes que van menjar 5 i nenes que 2.
1: Bueno, es va compensar, això està bé.
8: No,
1: perquè va borrar més l'altre.
0: Los fogos del hambre, Lola.
8: Vale.
4: No, perquè ens vam quedar la Isona i jo i la Paula i la Ivette van anar al bar perquè hi havia una nena que no li agradava la pizza.
3: Sí.
4: Que li volia un
3: biquini. A la Leire li vam un biquini. I al sopar a mi i la Paula, perquè no podíem menjar pizza.
4: Llavors, la Isona i jo ens vam quedar allà i encara no havien tornat de buscar el biquini i ja s'havien acabat les pizzas.
3: Vam demanar, vam seure, vam trucar a la M. Dic, bueno, em diran que ja estan, no sé què. No. Que no queden pizzas. 5 minuts.
4: I vaig fer una votació i els vaig dir, nenes, teniu gana?
8: I tothom.
4: I jo escoltava, jo. I jo, bueno, i la Isona i jo vam menjar perquè vam... No sé, vam triar una pizza de pebrot i xampinyons
0: i
4: es veu que ningú volia aquesta pizza i jo vaig dir, bueno, pues...
3: Ho vam fer a propòsit, per menjar pizza.
4: No. La Paula estava de testimoni i no ho vaig fer jo. A propòsit, no. Com es diu?
3: Sí, a propòsit.
1: Falera.
4: Bueno, da igual. Això. I la Isona i jo vam menjar aquella pizza que ningú volia.
0: Han tornat tota la canalla o heu hagut de sacrificar algú? No. En plan, barbacoa.
8: Un viven.
4: Perquè no tenien fogonet, que si no els
1: la societat de Casi de Fer.
3: No les vam deixar amb gana, vam anar a comprar bossa de patata, olives...
4: Que tu vas comprar unes patates que ningú volia per menjar-te-les tu.
0: Tot
4: també.
0: Very healthy, home,
3: ja que no sé, no poso unes patates. No, els bocabits.
4: Ningú li agrada això.
0: A mi m'agraden
4: els bocabits. A agenda, bueno...
1: No sé. I també vam obrir un fuet. Digue-ho, no, gent gran, ja està, ho ha dit.
3: Sí, sí.
1: Que l'Ivette és una mica abuela, també, la cosa.
3: Sí, una mica.
4: Però no bueno, això.
3: I després de sopar, vam anar... Elles es van quedar preparant els jocs de nit i vam anar amb les nenes al parc i quan jo vam tenir tot, vam anar un altre cop a la platja, quasi, tipo... Que hi havia com un passeït marítim.
4: Sí, el passeig. Sí. Al costat que hi havia com un parc i ja vam fer els jocs de nit per poder cridar, córrer...
1: Sí. Molt bé.
3: I que es cansessin per dormir directament.
1: Que no va sortir massa bé perquè les adolescents es van quedar fins.
3: No, les petites, les petites.
4: Però parlaven fluix. Sí. No
3: van molestar molt.
4: No.
1: Molt bé, són respectuoses.
4: Sí, vam fer el joc de les matrícules que ens va ensenyar la Isona, que és com que reparteixes matrícules i uns han de pillar, però vam fer tres equips, triangles, quadrats i rodones, i cada equip pillava un altre i havien de memoritzar-se la matrícula i venir com a un camp base que estàvem separades i ens havien de dir la matrícula de memòria. Llavors vam jugar això, que aquest va estar guai. De fet, vam voler fer una altra ronda i després vam jugar al clàssic de les banderes.
1: Em pensava dir el macarró. No. Que el macarró, no juga mai al macarró? No. Buah, és xulíssim.
6: Sí, jo sí.
1: És xulíssim.
0: És que ara la és d'esplai.
1: Clar, jo era de colònies, llavors jugàvem sempre al macarró. Però amb adolescents no, perquè tots teníem problemes. Mm. Però amb nens petits sí.
3: Ja ens l'explicaràs.
1: És xulíssim, són dos equips també. Bueno, crec que pots fer... No, són dos equips. Llavors, reparteixes macarrons, te l'has d'amagar una part del cos.
4: Ah.
1: I quan et pilles... T'has de buscar i tens com 5 segons per sopar el calma.
3: Ah, pues que xulo.
1: Però amb adolescents no pots fer això.
0: Depèn.
3: Bueno, sí, són totes nenes.
1: Precisament és la que menys pot parlar.
0: És la que ha parlat.
1: Això és veritat. Que fos que tinguis prejudicis, Ivet. Sigui la nostra referent com ets.
3: Perdó.
1: Em referia jo a la casa de colònies. Quan hi havia nens de l'ESO no podíem jugar amb això. Perquè se li va perdre.
0: I això és el que el Ferran i jo veníem a dir-te l'altre dia quan tu deies, sí, que la Berta s'emporti totes les seves amigues a les colònies. I el Ferran i jo dèiem, emportar-se la gent de 15 anys en unes colònies que
1: però
0: no coneixes.
1: Eren totes nenes.
0: Bueno, que tu sepas.
1: Sí, jo crec que sí. Berta.
0: Laia.
1: Des de... No et diria truca, però no perquè escoltes.
0: Estàs en anglès?
1: O sigui, no,
0: ens pots enviar un WhatsApp? O li pots enviar un DM a la Lola, que la tens a l'Instagram. A mi no, perquè no em té.
3: Buena los cuchillos.
0: Laia, des del teu punt de vista, a mi tot això que estan explicant elles m'ha sonat a un total de molta... O sea, zero organització. Mucho caos. Des del teu punt de vista, com ho veu veure el teu sector?
6: Jo vaig veure
0: pots
6: bé.
0: Pots rajar tranquil·lament, sí,
6: No, jo vaig veure bé. Bueno, el joc...
1: Però...
6: El meu equip es va perdre una mica.
3: Laia, si vam guanyar...
4: Home, es quedaven amb la Ivette,
6: capitana.
4: I no s'enterava la...
6: No, però vam fer...
3: Que no em van explicar el joc, jo estava supercansada.
4: Una cosa, es va quedar una matrícula a la butxaca. Només us diré això. I tothom buscant aquella matrícula.
3: 6 matrícules, jo tenia 5 persones d'aquí, doncs, si no em dieu res...
4: Nosaltres també li vam donar la matrícula, vam donar 2 matrícules a una nena, com qualsevol persona amb 2 dits.
3: I l'altre equip em portava mitja hora. I diuen, per què falta una matrícula?
6: Ai, m'encanta!
4: Amb aquesta capitana, com podia no haver-hi de
1: ser
3: bonita? Estava ja full.
4: La Isona i jo ens vam riure molt, la veritat.
1: Angelet.
3: Però la ja vam guanyar, vam ser millor.
4: Sí, no, vam guanyar nosaltres la primera.
0: Home, clar, amagant una matrícula com...
4: No, les vam guanyar, quan van amagar la matrícula, les vam guanyar nosaltres.
3: Però el segon round...
1: És com que s'amaga un nas de...
3: Però no va ser a propòsit, va ser
1: sense voler,
3: innocentemente.
1: rubia.
4: Però és que Déu-n'hi-do.
6: A veure, també pues jo i el Saül ens vam mirar les matrícules abans que hi havia els papers.
7: Però
6: i
7: això
6: les,
7: no ho dic.
6: Ens les vam aprendre a memòria.
4: Una cosa, Ivet, és que veus com és un desastre.
6: Veure, no, però ella no ho sabia, clar, eh? Només no era jo i el Saül.
4: Claro, hòstia, doncs no. Encara pitjor si no ho saps, Ivet. Més pena fas, de veritat.
1: Ai, po, a veure,
7: jo... Estem en horari infantil.
1: El proper programa que portem l'equip de canalla se separen, t'ho dic. O sigui...
0: De l'últim cop ara, ja n'hem perdut a un. A veure qui perdem ara.
1: Jalet, pobre. Bueno, podem seguir. Podem
4: és comunicat seguir. Oficial.
1: Bueno, oficial una mica...
7: Forzado, no?
1: Sí, sí.
7: Però no la ja sabeu. Sí,
0: una cosa,
7: sí.
0: No mata, aquí no es mata el missatger, eh?
1: No, el clar, tu la sueltes i ja està, com eres el rayo feminizador.
0: Exacte.
6: I després bueno. El joc, a mi em van agradar molt. Jo m'ho vaig passar molt bé, el joc.
1: Vam fer aquests dos, no? El de les matrícules i el de les banderes.
0: La teva cara al veure que era una manada de jabatos i que arribaven 8 pizzas petites...
6: Jo no havia començat la primera mossegada i hi havia gent donant voltes agafant un altre tros.
7: Voltors, no, no, no.
6: Hi havia gent amb una pizza a la boca, sí, una sí, sí. Amb dos mans i l'altra amb dos sí, mans.
7: M'imagino quins eren els voltors, és que m'ho sí, imagino.
4: Com més petites, més voltors.
7: Sí, famílies que no es van quedar amb
1: tinc a dues claríssimes.
4: No.
1: Tinc a dues claríssimes.
4: És que més la Isona i jo intentant controlar.
7: Ja, és que s'havien deixat l'Emma i la Isona.
6: Hi havia gent sentes al voltant de la pizza. O sigui, hi havia una rullana i a dintre una altra rullana.
7: No. Oh my God!
4: Va ser un caos, va ser un caos. I jo, sisplau...
1: Quina tensió, m'has
4: dit. Lali, no agafeu tall si no heu acabat el que teniu sí, a la mà. Sí. Sisplau, seieu.
6: No, i mentre ho deien, hi havia gent anant-se'n perquè ja tenia tres talls a la mà.
7: És que...
4: No.
0: Bueno, ha tornat tothom, és un miracle.
1: I,
0: un miracle.
1: I cap mossegada, tica,
7: si van menjar
4: després. Bueno, el fuet, mengem-nos a mossegades. Bueno,
1: la propera vegada que feu colònies de canalla, sisplau, jo m'encarrego del sopar de canalla. Sí, vale? Però porto sopa.
7: Anirem a una casa.
0: I podem contactar
7: amb un
0: cuinera. Has de portar sopa al sopar de canalla.
1: Perdona, sopa sempre.
4: No, pasta perquè s'atipin.
7: Macarrons amb tomàquet.
0: Hidrats de carboni abans de la sopa.
1: I tonyina.
0: Heu agafat la piràmide alimentícia i a la part aquella que és lo de molt ocasionalment, veu dir, la dieta es basarà en això. Ara,
7: els hi vam comprar fruita, eh? Veu menjar sí, fruita, sí. Plata, sí. Poma...
0: El Monster Mango Loco porta mango. És fruita.
7: No, cony.
0: Tots els nens així.
1: Així vas dormir, segur?
7: No.
1: Oh, i Monster nunca, eh? Nens, no consumiu Monster, si us plau, gràcies. És horrorós. No.
7: Només amb...
1: No m'hagas esta cara. Vale. El Monster és horrorós.
4: Sí.
1: I Red Bulls i coses d'aquestes.
0: Laia, us veu comprar un Monster i us el veu prendre quan se'n van anar a dormir?
6: No, Monster...
1: Atragos, eh?
7: Monster
1: jugant
7: no,
1: jo mai, però...
6: Monster no, però... Xutxes, patates i això sí.
7: Paletes.
0: Bueno.
4: Està bé.
7: Però con permiso, bé?
6: Sí.
7: Ens van dir.
1: I supervisió, sí. Espero.
6: I la part... Estan al parc.
0: I la part sense permís?
6: Ui, no... Bueno, ho vam dir a l'altra gent, perquè...
1: Va ser una veritat ocultada.
4: Ja l'estratègia, si no et acabes sense...
1: Home, sí. Tu diràs, veient...
4: Sí.
1: L'escena de voltors a les pizzas...
0: En plan, no plaga de llagostes, saps? En plan, hi ha una cosa... Sí.
1: Formigues.
7: Sí, estem quedant com maltractadores de nens.
4: No.
7: Que
4: no.
7: Les famílies no tornen a confiar en nosaltres.
0: Què va?
1: No, segur que sí.
7: Ens van quedar amb gana per si algú t'està escoltant.
1: O sigui, és tan fàcil com que preguntin als nens i les nenes i les nenes contestaran la veritat, que s'ho va passar molt bé.
0: És tan fàcil com, ha tornat el meu fill, sí o no?
7: Sí.
0: Ja està.
1: Pues ja està.
0: És l'únic que...
1: Sí, és molt.
0: T'imagines? Algun plan... Ah, pues...
7: Jo he de dir que va tenir picades de medusa.
4: Oh, God.
7: Sí. Caigudes de castell.
1: Oi, això ho hem vist, perquè això ho porteu a la sang.
7: Havíem d'ensenyar-los també. Ho porteu
0: a la sang. Millor caurà a la sorra un pom alçat que caurà a plaça. Per tant, esperem que hagueu gastat ja el comodín.
4: Però només un. De tots els que vam fer, un va caure. Vam fer
7: piles de tres.
4: Jo crec que està molt bé pels números.
1: Està molt bé. A més que vau caure en càmera lenta una altra vegada, per tant, perfecte.
7: No, i ningú es va fer mal, va ser graciós.
4: Hem tingut noves idees ja de poms i estructures.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
7: Sí. No, la veritat, molt contentes.
1: Llavors, hem sopat.
0: Alguns més que altres.
1: Alguns més que altres.
4: Els més ràpids.
1: Vau fer els jocs de nit, unes quantes vau quedar criticant a gent de l'institut i parlant de
6: morir. No, però jo em vaig quedar tots els jocs, eh?
7: Sí, que vam fer com dos torns de tornar. Quan vam acabar el de les matrícules, crec que va ser. O la primera...
4: La primera partida de les banderes. Van després la Paula va marxar quantes. Amb alguns nens. Sí. I després ens vam quedar els de les banderes. Que, bueno, la Isona i jo estàvem molt picades, la veritat.
7: Sí, estàvem dando-lo
1: tot. I perquè era un sorprèn. Sí.
4: Clar. I després ja vam tornar tots cap al càmping, però que ja eren la una, no?
7: És que era molt tard. Les 12, crec, perquè eren 11 i mitja.
1: Les petites plorades.
6: No, abans de les 12, perquè
4: no, les petites ja van marxar. Que no ens deixis de maltractadores, Lola, de veritat.
0: No, és ella que no escolta. Ha quedat claríssim que va haver dos torns de marxar.
7: La meitat de veritat es van quedar, eh?
4: Bueno, és que estàvem molt picades amb la bandera, eh?
3: Totes van quedar, sí, la Lei no sé si va tornar.
9: Hi havia una nena que jo no sé qui és.
3: Sí, la Inés, que és nova i...
9: Morena, amb el cabell molt negre.
3: Sí, va voler,
9: jo dic,
3: va voler
9: no sé si és que s'han fet una amigueta allà.
0: Va venir després de... No, va venir arran de l'assaig del Porto una amistat.
9: Sí, molt bé, molt bé.
0: És una amiga de l'abril.
9: No, clar, dic, no sé si és una espontània, sí, que s'ha colat una foto, perquè la veia totes les fotos, digo...
0: Uau,
9: és
0: molt icònic. Pues el dia que vinguis a assaig fliparàs, eh?
9: Sí, sí, és com un mico.
0: Aquesta nena li dius, puja a aquest castell de Déu aquí.
3: Sí.
9: I puja,
0: i el baixa...
9: Me la vaig veure com molt...
4: Bueno, i no s'agafa el cap, eh? Quan fa piles no posa la mà al cap, i va amb la mà volant.
0: Ella ja puja...
9: Ja puja preparada? Estupendo, sí, sí, molt bé. Caranya fineta.
0: Fantàstica.
3: Però va ser ella que va voler venir a les colònies.
9: Molt bé.
3: Es va dir la mare que l'Aina vol venir a les colònies.
9: I s'ho va passar a pipa?
3: Ja. Superbé.
9: Perfecte.
3: Superbé.
9: Pues ja està, aquesta és la idea.
3: Que a més tornaven de color. O sigui, s'ha de dir que les tres peques, la Leire, l'Abril i l'Aina...
0: I la Sabela.
4: Colònies,
3: I la Sabela també.
0: La Sabela també, que per això no va venir a
6: les colònies.
3: També. És veritat, tots aquests.
9: Em parlaven de colònies. Sí.
3: És que màquines. I ho van donar tot, eh?
9: Si és que tenim la millor canalla. Sí, al final ho diem una mica que s'anava per dir, però no ho diem per dir. Al final és que és veritat que tenim la millor canalla. Poca broma.
3: No, totalment.
0: No és el podem dir perquè no som els seus pares. En plan, no els hem d'aguantar després a l'hora d'anar a dormir.
9: No, home, però jo crec que aquests nens ja dormiran bé tota una setmana.
3: Sí, sí, sí.
9: Havent empalmat unes colònies i amb unes altres, sí, ja dic, jo que dormo bé tota la setmana.
0: Són molt terremoto, eh?
3: Sí,
9: és veritat. Però també es pot raonar bastant amb ells.
3: Sí.
9: I elles, trobo. Tu dic jo que he treballat molts anys amb nens, i tu també has treballat molts anys amb nens. I hi ha nens molt difícils de raonar.
0: Jo he treballat, perquè tècnicament no ha sigut treball, perquè no he volat.
9: Amor a l'arte. Però jo he treballat 12 anys amb criatures, i et dic jo que costa molt raonar amb segons qui. I amb aquestes nenes i nens es pot raonar bastant.
3: Jo, de veritat, estic molt sorpresa, perquè pensava que seria molt més caòtic.
0: Les colònies o en general el tema del cap de canalla?
9: Una miqueta tot, però ara les colònies.
3: Sí, no, pensava que estaríem més disperses i ens han fet bastant de cas.
0: Jo volia també parlar, si ens quedava un curs, però que va quedar...
9: Aquí mai ens queda un curs.
0: Volia aprofitar per parlar una miqueta de l'experiència amb el que porteu del moment d'equip de canalla, però podem matar avui el tema colònies i ja tornarem a un altre dia,
9: No, que ja vos separen ja del tot.
4: Home, que no.
0: Qui vindrà? Quina
3: no
0: de les dues vindrà?
9: Jo crec que l'Emma, perquè l'he vist ahir bastant que li vol eliminar la IBS.
4: El què? Jo?
3: Aquest fin de m'ha volgut matar una mica.
4: Què va?
0: Però això ja no ve d'aquí, vull dir, ja...
9: No és nou.
0: Si t'ha aguantat fins aquí, Ivet, valora-la. Si t'ha aguantat fins aquí, pobra xavala.
4: A veure, que no ens barallem quasi mai.
9: Seran les típiques que seran llaiones de grans i
0: les tragines.
9: Sí.
0: Diran...
4: Nena, te'n recordes
0: com... Ivet, anem a robar el súper!
4: No. La Ivet no se'n recorda de res.
9: De qui fresca.
3: Ja té una memòria de peix.
4: Sí, jo me'n recordo i ella no.
3: Però mira, ja està per recordar-me. Si és que no es complementamos.
4: Sí, al final ens diem les coses així a la cara i davant del micro, però precisament per això no ens discutim després.
9: Això està bé. És millor això que no pas guardar-s'ho. Exacte. 100% d'acord.
4: Així que bé.
9: Total, diumenge.
0: Diumenge.
9: Veu dormir, us vau despertar.
0: Us
9: vau
0: picar
9: una aranya.
3: Ai. Vam explicar una cosa molt graciosa.
4: Ai.
3: A veure. Estem recién levantats després d'haver dormit com el cul. Obrim i de cop apareix un nen. No puc plegar el sac.
9: Però era vostre?
3: No, ens vam quedar. L'Emma i jo mirant-nos en plan, qui és aquest? Ha aparegut un nen de cop. Està superbon, en plan, no puc plegar el sac. Quina hora és?
4: Sí. És que jo per un moment dic, no. Sí, tenim un nen nou i no m'he enterat.
0: En plan, quina mena d'Isaac o Saúl és aquest?
4: Sí, jo estic al·lucinant ja. Però
9: que
4: no.
9: Fort. Sabia que era la criatura.
3: No, eren de l'esplai, que els seus monitors van anar a dormir a les 5 del matí.
9: Bueno, això ho fan en l'esplai.
3: I que els van deixar una hora i mitja... A lo libre.
4: O sigui, estan tots els nens per ahí, no tenien rellotge, no es podien apropar un metre de la tenda dels monitors i no els podien despertar. Estaven morts de gana, que vam treure el poc menjar que tenen.
3: Estaven
4: tots els nens mirant-nos i jo dic, mira, nois, és que no tenien pressupost per més menjar, que si no repartim. I els vam haver de deixar l'altaveu, a veure si els despertaven. Però que els monitors, aquells pitjor que nosaltres, en plan, si nosaltres no fem mal tracte infantil.
0: Heu vist el que heu d'aprendre?
9: No.
0: De monitors amb experiència.
4: No, però a mi em va saber greu.
3: Home, i pobres nens estaven que no sabien què fer.
9: Àngelets.
4: Home,
3: quina hora és? És que volem despertar els nostres monitors. Tenim gana, ajudar-nos a plegar el sac.
4: Però que eren les 9:30, ja 10, i els monitors.
0: Sí. El senyor de les mosques, els nens allà sobrevivint.
3: És que...
9: Pobres.
4: Però jo no sé com els monitors dormien. Jo això sí que ho hem d'investigar, perquè jo vaig dormir tan malament.
9: Jo no puc dir com dormien els monitors.
0: Jo t'ho puc dir, exacte.
9: Com dormien?
4: Pues
9: perquè no, ja no hi havia persona allà dintre, segurament.
4: Pues haurem de replicar la tècnica.
9: No.
0: Sí, a mi el que m'estanya és que vosaltres no heu també acabat de fer-te amb els monitors.
9: No, ho heu fet molt bé.
3: Ganes no ens van faltar, per seguir dormint, però... No es podia respirar en
4: aquella
3: tenda.
4: No, és que no
3: es
4: podia...
3: És que sonava tot el...
4: No.
9: Jo ara a toro passau diré que crec que l'Octavi té una d'aquelles que és black no sé què.
3: Que dona més calor.
9: No, que dona menys calor. que és fosca per dintre, llavors no... Bueno,
4: però fora, és que tampoc hi cabíem. És que no només era la calor, que no hi cabíem.
7: És que la Isona també, que és enorme.
4: Que jo vaig passar fatal.
7: En plan, enorme, que és superllarga.
9: És superllarga.
7: O sigui, no és una aina, que és així.
9: No, la Isona no. És...
4: Que estava una punta...
7: El matalàs de la pare que ocupa mitja tenda...
4: No, és que està amb l'estat.
7: L'Emma, jo, és que no cabia.
4: Però nosaltres compartim coixí, la Isona sense coixí. Jo l'empujava una mica i veia que el nas li tocava ja a la paret de la tenda.
7: Estampada ja contra...
4: I dic, vale, ja està, no podíem apretar més.
9: La Isona ha dormit en llocs pitjors, ja t'ho dic ara.
0: Però... No vau contemplar l'opció d'una anar a dormir amb aquestes? Si eren tres?
9: I tenien fred, criatures?
4: No sé, jo... No, jo pensava que no dormiríem tan malament, però ho vaig passar molt malament.
0: És que urbanites, eh?
9: Sí. No, jo a veure, jo he anat tota la meva vida a la muntanya i dormia en una marfa, és el pitjor que em va passar.
4: A veure, és que
6: jo tenia la motxilla de coixí, em feia, típic, bueno, que me la van treure a mitjanit, també.
9: Oh, vaya, todo mal.
6: Sí, però em fa... Sí,
0: bueno,
6: sí.
0: Te la van treure o l'Arlet o la Berta.
6: No, la Berta.
9: No, la Berta, clarament, l'Arlet estava a l'altra punta, pobra. Sí, sí. L'Arlet no arribava a la motxilla de la Daya.
6: No.
0: Però bueno, que la tenda tampoc devia ser quilomètrica.
9: Ja, però ja m'ho has presentat.
6: No, hi havia una màrfaga de separació perquè la Berta i jo estàvem a la mateixa.
9: Oh my god.
4: Ai, Déu meu, la Berta, jo la mato, ja, perquè era el seu aniversari. Sí, però...
0: Perquè teníem fred, tia.
7: Ojalá hagués passat
4: fred. És que jo no em puc imaginar.
6: Es va despertar i em diu, bueno, em vaig juntar que tenia fred.
0: A més, imagino la Laia morint-se de calor, en plan, no me toques, i l'altra...
9: No. L'Octavi també ho fa això quan dorm.
0: El què?
9: Abraça moltíssim, és fora. Com un... Peses.
4: Nosaltres estàvem enganxades.
7: Quita.
4: No, però és que no podíem...
7: Està intentant no pujar una mica el matalàs. En plan, que sé, a veure, és que no, era impossible, ja era així.
9: Ai, em pixo, és que ho estic vivint molt, eh? Perquè
7: no, hem arribat a la conclusió que la pròxima casa colònia, o sigui...
9: S'ha acabat.
4: No, que estàvem encaixades. O sigui, dic literalment que no et podies moure. O sigui, jo em girava i tocava a les dues. Sí. Saps?
7: I al matí, després de dormir, una mera ficat a desmuntar les tendes, ui, sí, a donar-li esmorzar a les nenes.
9: I a plegar sacs. Sí.
4: Hi ha tots els nens aquells perduts. Aquells eren, ja, sí que eren el Rondando Peter Pan.
9: Los Walking Dead, pobre.
0: No, esmorzar, com va anar el tema de l'esmorzar? Sí, va esmorzar tothom o una persona va esmorzar molt i la resta no?
7: Vam comprar molt. Laia,
6: no, perquè ho van repartir, perquè si no...
4: No, l'esmorzar ens va sobrar, l'esmorzar ho vam calcular.
7: Sí, perquè vam poder esmorzar nosaltres
4: sí,
7: també.
4: Sí, o sigui, teníem pa bimbo.
9: Era la idea, i bé, també.
4: No, però teníem sucs, teníem
7: no,
4: llet.
7: Nocilla, pavo, fruita.
6: Bimbo, sí, perquè jo, la Berta i l'Arlet vam sortir més tard de la tenda.
7: I pastís.
6: Sí. I va arribar, en plan, ja havia tot.
7: Ja, que els hi vam dir, sortiu, s'acaba l'esmorzar i no hi ha.
4: Sí,
6: sí.
7: No, i també teníem el pastís de la Berta.
4: Ai, sí, el pastís.
7: Croissants. Sí. Galetes.
0: No ho veu fer massa bé, eh? El sopar...
9: Bueno, és que
0: no, sopar això,
9: no, és que el sopar realment ha de ser fluix.
0: També és veritat.
7: Per anar a dormir l'hi.
9: No, claro. Ja. Passa que potser va ser massa fàcil.
0: Entre fluix i anar mort de gana.
4: Sí. Bueno, vam fer al revés. Primer pizzas i després patates i pica-pica.
7: Sí.
0: Bueno.
9: Jo crec que va sortir bé del pas.
4: Sí.
7: Sí,
4: sí, sí.
9: Pel proper cop ja ho sortirà millor.
7: Sí, no, ja està. Era també de prova per nosaltres. Claro. Així, tampoc sabíem... Sí.
9: Està perfecte.
7: No ho havíem fet mai.
9: Posem nota a aquestes colònies, Laia.
7: Per ser les primeres, eh?
9: De l'1 al 10.
6: Jo, un 8 o així, eh?
9: Molt bé. Molt bé. Alguna cosa a millorar, sí, a banda de l'1 del menjar?
6: No. Bueno,
0: ets molt poc crítica, Laia.
7: Sí,
0: no arribaràs
9: al lloc.
0: Així no arribaràs al lloc. Apreta més.
9: Si s'ha tocat algú, els hi pots enviar un WhatsApp.
4: A veure, és que les vam deixar bastant lliures, també, el que cap.
9: Molt bé. Tampoc era fàcil anar amb netes des de 6 anys fins a 16.
4: Per això, que els dèiem...
7: Una mica...
4: Sí, si voleu anar al parc o al camp de futbol, els acompanyàvem un moment i ens quedàvem per allà, però que les deixàvem...
9: Podíeu tenir mòbil?
0: I que volíeu anar a fer el camp de futbol. Que hi havia el camp de futbol. Que hi havia el camp de futbol.
7: Només van al Saúl,
9: molt bé.
7: Sí, no són muy...
9: No són malotes.
6: No.
0: Falta calle.
9: Són una mica atropelles, sí, però no són malotes.
0: Als 16 anys poden ser malotes.
7: Portant superbé.
4: Estava molt bé el camp de futbol, sí, també, des de que... O sigui, hi havia molts grupets allà que estava tot col·lapsat. Millor el parc, jo crec.
9: Bé, doncs parc, molt bé. Poseu nota també vosaltres.
4: Molt bé, menys lo de dormir.
7: Ja, és que va baixar molts punts, eh?
4: Sí, què li posaries?
7: Jo, de les colònies en general... O sigui, nosaltres o en general?
9: A tot en general. Una valoració general.
7: Crec, vale, que tenim moltes coses a millorar, però...
9: Però també tenim en compte que eren les primeres que fèiem.
7: Sí. M'ho he passat molt bé, també.
9: Molt bé.
4: Sí,
9: Emma,
4: també, un 7.
9: Un 7, bueno, està bé.
4: A la línia.
0: Tu, Laura, quina nota els hi poses?
9: Jo els hi poso un 9 perquè m'ha semblat molt entretingut. M'hauria agradat anar-hi. Està bé.
4: Sí.
7: Ja. Yeah.
9: Està bé, està bé.
4: Convidada a l'any
7: que ve. Et contractem com a cuinera.
9: Convidada una mica... Mm.
0: Sí. Obligada.
4: Si
0: obligada.
4: Vens, has de fer coses.
9: No, està claríssim.
4: Ens falten mans.
9: I portar menjar, sobretot.
7: Sí. Menjar, sisplau.
9: I tu, Adri?
0: Jo també, un nou pel contingut, pel contingut que ens han donat. Tindrem vídeo recap?
7: Sí, sí, sí. Ai, joder, vaig torturar-les. Graveu això, graveu
4: jo vaig
7: això.
4: Fer fragments petits, sí. Però la Jaqui té els castells, sí. Ja te'ls passaré.
1: Molt bé.
4: Però també us dic que en alguns moments...
0: Vol dir que ja me'ls passaràs.
4: Ah, que no fas tu el vídeo, Ricard.
0: Òbviament que no, el fa vosaltres.
4: Ah, però em va dir la Ivet que...
1: La feina feta.
4: Em va dir la Ivet que te'ls passés.
7: O sigui, el vídeo al final.
0: Exacte, el vídeo final, Emma.
7: Ja la Júlia.
4: No, si no li envio la Isona, que és la TikTok. Això,
1: que és veritat, no sé. Que ho faci ella, sí. Mm. Jo és que domino tan poc el tema de muntar vídeos. Horrible.
0: Jo ara, quan sortim, us ensenyaré la meva primera edició amb CapCut. A veure què us sembla.
1: Vale.
4: Ai, Déu meu.
1: És de contingut matusser?
0: Sí.
1: Molt bé.
7: Ah, molt bé.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé.
4: Doncs ja està. Vols una altra per practicar?
1: No.
0: Tinc feina. Tinc encara, tinc
7: llista. No, que ens ha de sortir bé, vint mono.
4: Home.
1: Ah, bueno, i així per mesos, acabar,
7: diumenge sí. Vam fer un dinar Jo Porto amb les famílies, que ens van portar dinar nosaltres també, allà al parquecito del costat de la platja.
0: Sí. Ah, molt bé.
7: I també agrair-los que van portar un munt de menjar, van pensar en les veguis,
1: sí.
7: I això, que moltes gràcies, que gràcies per la confiança.
0: Quanta penya éreu? Perquè si ara hi ha 20 canalles...
1: A dos pares.
7: És que vam tenir, la Martina no va quedar-se a dormir, la Júlia petiteta tampoc, els Isaac al final van a cremar...
0: Ah, perquè hi havia la focarrada.
1: I va tornar, eh?
7: No va tornar no. Perquè es va cremar, està cansat i el van portar diumenge al matí.
1: Molt bé, sí, bueno, per anar a buscar la Valeria també.
0: El van portar pel matí. Van tornar els pares aquí a Molins i van tornar a l'hora de dinar.
7: Sí.
0: Van fer un delivery de matí. Hombre, sí. La Lídia i Lluís van dir el nostre planning diumenge al matí no hi havia nen.
1: Sí. Molt bé, molt
7: llavors al final vam acabar sent 17.
4: Nens?
7: Sí.
1: No, i pares.
7: Un dels pares van venir també, uns quants.
4: No sé quants pares.
0: Molt bé.
1: Bueno, una bona colla.
0: Sí,
1: bona.
4: Bueno, la Fran va venir tota la seva família.
7: Sí.
0: I germans,
4: la iaia... No, però el pare, la mare i dos germans.
1: Molt bé.
0: Igual heu sigut més en aquest dinar que en alguna actuació?
1: No, segurament.
7: 100%.
1: Segurament.
7: O sigui, en totes les colònies, si juntem tota la gent que hi ha hagut, hem sigut molts més, que hi ha molts assajos i actuacions.
1: Sí.
0: Uau, doncs mira, totes aquestes famílies...
1: Exacte. Apacà.
0: A pancar. Si voleu que els nens pugin, les nenes pugin amunt i pugin amb seguretat...
1: No, i si voleu que vagin a colònies, també.
0: Exacte. Arrimar.
7: Sí.
1: Em sona molt bé.
0: Treviant. Jo crec que ens posen ja... Va, encara tenim un parell de minutillos.
1: De locos. Podem dir el que ve.
0: De Strangers in the Night. Sí.
1: Bueno, vam tenir també un tast d'una cosa que no es pot dir...
0: Vam tenir una altra activitat social.
1: El dissabte, al local.
0: Va estar molt bé.
1: Va estar molt bé.
0: Va estar molt bé.
1: Sí. I estava tot molt bo. Sí. Però no podem dir marca.
0: Va estar molt bé. Va estar molt bé. Vam tenir una activitat social. Molt bé. Ara ja sí, que ens canten el toc de corneta per sortir.
1: Sí, perdó, ara us explico.
0: Vale. No, anava a dir fins aquí el programa d'avui, no,
1: sí,
0: Loli?
1: Alguna cosa... Sí, em sembla bé. No, ja està, aquest dius que no hi ha programa.
0: No hi ha programa perquè és segona Pasqua.
1: Sí que hi ha assajos avui no. Dimecres i divendres.
0: Correcte.
1: I dimecres i divendres la setmana que ve.
0: Correcte, total.
1: I ve Papiol d'aquí poc. O sigui,
0: d'aquí 3
1: setmanes.
0: Patum.
1: I la Patum.
0: Són 6 assajos abans de la dia, sí, de Papiol.
1: Perfecte. Ha de sortir molt bé aquella.
0: Ha de sortir... Sí,
4: sí. Els primers fets, no?
1: I farà un dia.
7: La Vela Zabalza.
0: No ve la Berta, és veritat.
7: Fico-li bronca des d'aquí, està a França.
1: Bueno, pobra.
7: Ja.
0: A més, està a França, vull dir.
7: Ja,
1: em dius que està en un altre lloc millor i, vale, però França.
4: Ja. Però només la Berta.
7: Sí, entiendo que sí.
0: Sí, sí.
6: Sí, de l'intercanvi.
4: A què fa francès?
0: Sí. Bueno, com ja va venir la francesa a la dia del Poble Sec.
7: És veritat.
0: Ai,
7: és veritat.
0: O Poble Nou.
4: Ah, sí?
1: Ai, el Jalet, sí, quina pena, feia aquella criatura.
0: Que se'n van haver d'anar del bingo a l'aeroport.
1: Tota sola, ai, allí en un racó del carrer. Ai, quin greu. Jo la vaig veure així com...
0: Una cosa, sí, quina imatge més dramàtica. Què va, si el Michel està tota l'estona amb ella i l'Helena també li... I estava tota l'estona
4: per
0: allà.
4: Però on va de França?
1: Hosti, això no ho sé.
0: No ho sabem. Doncs Berta, ja els envies un DM i els...
1: Ai, una altra pollita. Vinga.
0: Per què? Jo que us l'enviï i així us...
1: La Berta envia WhatsApp.
7: Berta, segueix a la Adrià, sisplau, si no, no callarà.
4: Ja, que està plorant.
1: Després bloqueja.
0: Doncs ja està, fins aquí.
1: Ens convidem fins aquí
0: hem arribat. Esteu un altre cop, esteu convidades quan vulgueu.
1: Moltes gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Laia, tu també. Moltes gràcies.
0: I apa, una setmaneta més.
1: Vinga.
0: Fins aquí.
1: O una menys.
0: Una menys. Lola, gràcies per venir un dia més.
1: A tu també, Adri.
0: Cristian, recupera des d'allà on ens estiguis escoltant.
1: Un beso en la boca.
0: I sense més dilació.
1: Bona fira.
0: Bona fira.
1: Adiós, adiós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Govern català i espanyol han convocat una comissió bilateral que se celebrarà dimecres a Madrid a 4:45 de la tarda. És la condició que ha posat Esquerra per tenir garantia del compliment dels acords al voltant dels pressupostos que depenen de l'Estat. Segons l'ordre del dia, la comissió donarà llum verd a la línia del tren orbital, al nou consorci de la zona franca, el consorci per supervisar l'execució d'inversions i reforçarà les competències en la gestió del litoral. I Josep Rius ha anunciat que no es postularà per ser candidat a Junts a l'alcaldia de Barcelona el 2027. En una carta oberta a la militància de Junts per Barcelona, el portaveu del partit explica que havia estat sopesant molt seriosament la possibilitat de liderar la renovació del projecte a la capital catalana, però assegura que l'anunci de Jordi Martí d'optar la candidatura altera les condicions que s'havia fixat. Segons Rius, en les actuals circumstàncies no es pot postular per ser candidat i contribuir, diu, a una confrontació que no servirà, al seu entendre, per sortir-ne més reforçats, i diu que no el trobaran en la lògica de la divisió interna. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que s'ha registrat a la República Democràtica del Congo i a Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. A més, hi posa distància.
2: De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per

0: 44 anys i d'una dona de 47. Els fets han passat aquest diumenge poc abans de les 8 del vespre, quan una patrulla policial ha vist un grup de persones barallant-se. Les quatre dones pateixen contusions a la cara després de rebre diversos cops de puny. Els Mossos atribueixen als arrestats delictes de lesions i també d'odi. Darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Nacional, amb l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge.
1: Informació local.
2: Aquesta setmana continuen els actes a motiu del Dia d'Europa, que es commemorava el passat 9 de maig. Hi ha una segona activitat, una taula rodona, que es farà aquest dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca El Molí i que du per títol Una Unió Europea desorientada en un món global canviant. En parlarà Carme Colomina, analista del CIDOB, Joaquim Llimona, director del CEI International Affairs i Xavi Paz, alcalde de la vila. El dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca El Molí. I dissabte celebra el 50è aniversari de l'Associació de Veïns del Barri del Canau, festa de celebració. Començaran les activitats a quarts de dues el dissabte amb un dinar, després hi haurà tardeo a partir de 4:45 de la tarda amb una orquestra i inflables. Els tiquets per al dinar estan a la venda encara avui dilluns i dimecres, avui dilluns dia 18 i dimecres dia 20. Els preus són de 5 euros pels socis de l'Associació de Veïns i 30 euros pels no socis. La celebració serà el proper dissabte. I diumenge la grupa programa una nova ballada de sardanes, ballada d'estiu amb la Bisbal Jove a les 7 de la tarda, diumenge a la plaça de la Creu. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui és la farmàcia Espinet, que està al carrer Menéndez Pelayo 36, al barri del Canal. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
3: Ràdio Molins de Rei. A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
7: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
6: A la nostra edat estem fets uns tequis.
8: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
10: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
9: En el principi, Déu.
5: Cairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.

0: It's just what we do.
1: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Aquí és Ràdio Molins de Rei. Els dilluns, a aquesta hora, parlem de teatre, a tot teatre. Benvinguts. Doncs avui comencem per parlar amb una noia que ho està petant. Tots ho estan petant. Ahir ho vam anar a veure i fantàstic, molt recomanable. Ens anem al Maldà, al carrer del Pi. Inútil, es diu l'obra, eh? Un cactus i altres desastres. I hem volgut parlar amb la Clàudia Nogués. Clàudia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal, com estàs?
1: Jo encantadíssim encara de l'altre dia, ja t'ho vaig dir.
2: Sí.
1: Sí, em va agradar molt, ja t'ho vaig dir. I t'ho torno a repetir altra vegada.
2: Tu i moltes tots gràcies, companys. Moltes gràcies.
1: I ja també li vaig dir a l'Alícia, també. Que també...
2: Sí.
1: Digues, digues.
2: No, no, que sí, que m'ho va dir, que t'havia agradat molt, sí. I ens fa molta il·lusió.
1: Sí, m'agrada molt. Com va sortir això de Inútil, un cactus i altres desastres? Que la companyia, doncs, com un llum.
2: Sí, o sigui, la companyia és la meva companyia de teatre i és amb el que hem vehiculat el projecte, però res, va néixer de les ganes de treballar plegades, de voler combinar també, doncs, les meves dues passions, que serien el teatre i la música, el món de la composició.
1: Bé, doncs ho tens, llavors, molt bé, ho tens molt bé.
2: Vam voler parlar, doncs, d'un tema que em toca molt de prop, que és tot el tema de la salut mental, la depressió, l'ansietat, la síndrome de la impostora, i va néixer aquest projecte.
1: Doncs, pues, noia, l'heu encertada. Molt bé, molt bé. Amb l'Alícia Serrat, dius que et coneixien? Et coneixies?
2: Sí. Feia estona que volíem treballar plegades.
1: Sí, i amb la Nila Pedrós i el Pau Oliver?
2: Doncs mira, el Pau el teníem ubicat, però la Nila Pedrós ha sigut un gran descobriment, hem tingut molta sort de trobar-la, doncs, i estem encantadíssimes.
1: Molt bé, molt bé. Què tal el Maldà per fer aquests espectacles de petit format?
2: Doncs era el lloc on nosaltres volíem estrenar aquest projecte, sí. I hem tingut la sort de que ens han donat l'espai. I la veritat és que teníem una mica de por amb el tema sonor, perquè, com hem dit, és un musical,
1: sí.
2: Però comptem amb el Damià Durant, que ens ha fet un disseny de so esplèndid, sí, i hem aconseguit que sonés molt, molt bé, i estem molt contentes.
1: Molt bé, les guitarres i altres instruments sonen molt bé. Per què? Perquè, a més, les cançons són molt enganxoses.
2: Sí,
1: són molt enganxoses. Jo al començament ja em van atrapar i a partir d'aquí ja dic, oh, ja s'ha acabat.
2: Tant, però les pots escoltar totes, estan a les plataformes.
1: Sí. Ja, però vull dir que a part d'això, que se'n va fer curt tot en general.
2: Que bé.
1: Sí, vull dir que...
2: Això... Millor que es faci curt que no que es faci llarg.
1: Sí, no, clar, i pesada, i no és el cas, què va. Escolta'm, des de que vas tenir aquestes ganes de fer l'Inútil i fins al dia de l'estrena, quant de temps ha passat?
2: Doncs vam començar, jo diria que fa uns 2 anys, vam començar com a engegar el projecte, a pensar, i vam fer la primera cançó, que es diu Inútil, en plan,
1: perquè la idea principal era teva.
2: No, o sigui, realment era de l'Alícia, sí. El veure que jo tenia molt aquestes sensacions tota l'estona de frustració amb mi mateixa, de no sentir-me prou i tot això, i li va sorgir amb ella, i llavors vam fer la primera cançó, i vam començar a engegar motors, i finalment l'any passat ens van donar la bona notícia de que aquesta temporada podíem estrenar el nostre espectacle, i vam començar a fer una cosa després de l'altra, i aquí estem.
1: Molt bé, molt bé. I diu que la Cris és una jove actriu atrapada en la lluita contra la depressió i l'autocrítica constant. Això, a l'escenari, si et mirem a tu, no es nota gens.
2: Ah, no? Què vols dir?
1: Perquè tot transfuga tanta alegria, tant bon rotllo, tot.
2: Clar. Era molt important per l'Alícia que ho féssim tot des d'un punt molt, molt lluminós i positiu, que no sortíssim del teatre tots deprimits, que si no valia gràcia.
1: Això mateix, clar. Per això que dic que va sortir encantat. Encantat.
2: Que bé, moltes gràcies.
1: El 31 de maig serà l'últim dia, segur.
2: Sí, o sigui, en principi no, és improrrogable perquè entra una altra companyia el mateix diumenge a la nit que acabem, Però bueno, amb molta voluntat de fer una gira per Catalunya i per on ens vulguin.
1: Això anava a preguntar, sí.
2: Sí, sí. Estem en ello.
1: Veus, teatre musical, 70 minuts, clar, això és curtet, home, és curtet. Acaba, diu, oi, sí. Has acabat? No pot ser això, no pot ser, oiga. Vas a reclamar.
2: Però com que està lligat que la part del concert i de cop ara és obres de teatre i ara torna a ser concert, doncs va passant i dius, oi, ja hi som. A nosaltres des de dins també se'ns fa curt, diem, sí. Oh, però sí, hem acabat.
1: Jo trobo que tots feu una cara de passar-s'ho tan bé.
2: Sí, ens ho passem molt bé, és molt disfrutant l'espectacle, sí. La veritat. De... A més, va canviant tota l'estona.
1: Uh-huh. A més, això que dèiem del Maldà és tan cucató, i si estàs a la primera fila, encara més, és cucató,
2: sí, sí.
1: Ho veus tot,
2: sí, sí.
1: Tot, no se't escapa res. Doncs vaig disfrutar molt, i doncs, si voleu passar una molt bona estona, aneu al Maldà. Que sortireu encara més bé del que heu entrat. Segur.
2: Segur. Sí. Almenys la gent, tothom ens diu el mateix. Per tant, deu ser que és veritat.
1: Clar que sí. Escolta'm, doncs, m'has dit que aneu de Bolos. Això es quedarà aquí a Catalunya?
2: Bueno, a veure.
1: Parlem-ne. En
2: castellà ho tenim traduït, sí. I també hi ha intenció, o sigui, clar, que som una producció petita, llavors anem pas a pas. Primer el Maldà, després Bolos, i si evidentment si surten Bolos arreu de la península o on ens vulguin, nosaltres hi anirem. Les cançons ja les tenim quasi totes fetes també en castellà,
1: sí.
2: I tal, llavors, donde nos lleve el viento, com diuen, no?
1: Diuen, sí.
2: Però, per exemple, ara jo ja et puc dir una cosa així en primícia.
1: Sí, cuéntame.
2: A l'octubre estarem a Mallorca, llavors ja hem sortit de Catalunya.
1: Sí, bé, fantàstic. Es comença bé la cosa. I escolta, m'has dit que les cançons que les volem sentir estan totes a Spotify, dius?
2: Sí, bueno, a Spotify i a totes les plataformes digitals hi ha 5 de les cançons de l'espectacle, no hi són totes perquè hi ha algunes cançons que tenen són de més d'un tarannà de teatre musical, i les que sí que hem gravat són les que podrien ser cançons com que poden sonar perfectament a la ràdio, que tenen entitat pròpia, com si diguéssim.
1: Sí. Tinc que tornar a dir, si és que no t'ho he dit, que el so era meravellós.
2: Moltes gràcies. I li traslladaré al tècnic de so.
1: Sí, però a vosaltres també, perquè ho feu molt bé. Aquelles guitarres sonaven, i el teclat del senyor Joan... El Pau. El Pau, també. Ja també el vaig felicitar, també.
2: Sí, doncs els hi repetiré més tard, els hi tornaré a escriure i els hi diré, el Dani m'ha dit això.
1: Ah, molt bé, vinga. Doncs escolta'm, vosaltres, els oïdors i oïdores, ja apunteu-vos-ho fins al 31 de maig, que després no dieu, se m'ha passat. No.
2: No,
1: i els horaris i els dies, Clàudia?
2: Mira, doncs ara mateix queden 12 funcions. Reprenem demà, que llavors estem de dimarts a dissabte a les 8 del vespre al Teatre Maldà, i els diumenges fem funció a les 12 del migdia, que és perfecte per anar després a fer un vermut i a dinar, perquè clar, com que dura una hora i quart, doncs és perfecte.
1: I tant, sí. Molt bé, Clàudia, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
2: A tu, moltíssimes gràcies.
1: Us dono molta merda, perquè us vagi tot molt
2: moltes
1: bé.
2: Moltes gràcies.
1: I ara, encara que no ens escolta ningú, escolta'm, digue'm, si tens molta cosa al calaix, per més endavant.
2: De cançons i coses d'aquestes parles?
1: I de espectacle teatral.
2: Ai, m'encantaria dir-te que sí. M'encantaria dir-te que sí, però mira, potser d'aquí en surten altres coses.
1: Bueno, bé, mira... Esperem,
2: però ara mateix tota la nostra energia ha estat posada en això i no he tingut cap per res més. Llavors, ara mateix, no.
1: Una cosa que se m'escapava, la música que podien classificar-la, si és que es pot classificar, de pop folk?
2: Sí.
1: Sí, no?
2: Sí, sobretot el disc ja ho és, pop folk, però com que hem fet una versió acústica del disc, en directe, que som dos guitarres, un piano i les tres veus, igualment per l'estil musical i per com hem fet l'arranjament, segueix sent, és pop folk, és música d'aquesta, jo li dic, com d'Estrella d'Am, Mediterràniament, molt així, molt acollidor i que posa feliç.
1: Mm, Sí. Escolta'm, també m'han dit que sou molt joves. Que ja es bueno, veu, ja es veu.
2: Els altres dos ho són més que jo, però sí.
1: Bueno, joves. I que acabeu de sortir de la Ciutat del Teatre.
2: No, això la Nila... El Pau i la Nila són de l'Institut del Teatre, però que la Nila és molt, molt joveneta, té 22 anys. Mm. Jo ja fa més de 10 anys que vaig acabar la carrera, jo vaig estudiar a Eòlia.
1: Ah, sí, a Eòlia també.
2: Jo vaig estudiar al Centre Superior d'Art Dramàtic, i vaig acabar el 2016.
1: Ja fa anys.
2: Pues
1: molt bé. Et torno a felicitar, Clàudia, et torno a donar les gràcies. Que tingueu molta sort i molta merda i espero tornar-vos a veure molt aviat.
2: Doncs moltíssimes gràcies per tot, Dani.
1: A tu, molta sort.
2: Adéu, bona nit.
1: Bona nit, adéu.
2: Adéu.

Doncs sí, estem escoltant aquest temps de teatre, el programa, la musical The Prom, que és un musical amb música de Matthew Sklar, lletres del Chad Begalin i llibret del Bob Martin i el mateix Begalin, basat en una idea original de Jack Biertel. El musical segueix quatre actors de Broadway lamentant els seus dies de fama, mentre que viatgen a la conservadora ciutat de Edgewater, a Indiana, per ajudar a una estudiant lesbiana a qui se li ha prohibit de portar la seva xicota al ball de secundària. El musical va tenir la seva estrena mundial al Allianz Theatre d'Atlanta, de Georgia, el 2016, i es va estrenar a Broadway al Longacre Theatre a l'octubre del 2018. El dia 11 de desembre de 2000 es va estrenar una adaptació cinematogràfica produïda i dirigida pel Ryan Murphy. L'espectacle es va estrenar a l'Allianz Theatre d'Atlanta del 18 d'agost fins al 25 de setembre de 2016. El Cassie Nikolaf va ser la directora i coreògrafa, amb escenografia del Scott Pask, vestuari de l'Anne Ruth. A Broadway, l'espectacle va començar les seves prèvies al Longacre Theatre el 23 d'octubre del 2018, amb l'estrena oficial el 15 de novembre del 2018. La producció es va tancar l'11 d'agost de 2019, després d'haver tocat 23 prèvies i 309 representacions regulars. La producció va costar 13 milions i mig de dòlars i no va recuperar la seva inversió. Sentim una mica més de Prom.

0: Doncs bé, després d'escoltar aquesta cançó del musical de Prom, ara ens anem corrents cap al Teatre Lliure de Montjuïc, a la Sala Petiteta, a l'Espai Lliure, que fins a aquest diumenge 7 de juny em sembla que estan en direcció del Ferran Utzet fent el fill, el Guillem Balart, Jordi Figueres, Sebastià Morgodoy i la Mercè Pons, que em sembla que tenim al telèfon. Mercè, Jordi, bona tarda.
1: Hola.
0: Hola, què tal, com va això? Encara que sigui dilluns, però bueno, és, hi farem, no?
1: Sí.
0: Con alegria, mucha alegria.
2: Ja sabia, ja.
0: Com sí, va el fill?
2: Mercè.
1: Digues, Jordi, digues tu. Com va?
2: Que heu preguntat com va el fill, no?
0: Sí.
2: Doncs el fill va anant cada dia...
0: Sí, a casa dels pares.
2: Anem trobant amb el fill aquesta trobada que tenim cada dia tan... tan bèstia, entre cometes, al Teatre
0: sí,
2: Lliure.
0: Sí, sí, sí. Escolta'm, Jordi o Mercè, em disculpa per la ignorància, però el senyor John Foss no el tenia classificat encara. Vosaltres sí? Sabíeu més coses d'aquest autor?
1: No, Mercè. Jo no. Jo no el tenia. Mm-hmm. No. I ha sigut un descobriment,
0: sí.
1: Perquè bé, no només ha escrit a més aquesta funció... Mm-hmm. Clar, és que ha estat molt poc representat, mm-hmm. per no dir gairebé no s'ha representat,
0: sí.
1: Aquí. I llavors, clar, també és un autor desconegut per molta gent del teatre, mm-hmm. no? També. I tot i que no, ha escrit moltes obres, doncs bé, no el coneixíem i...
0: Bueno, a partir d'ara ja el tindrem. En nuestras oraciones, que diuen.
1: Bé, exacte.
0: Això.
1: Tu, Jordi, el coneixies o no?
2: No, vull dir, també m'he assabentat de tot d'aquest home ara així sobre la marxa,
0: que era el Premi Nobel per tots, doncs.
2: De Literatura de l'any 23 i bueno, i una mica hem anat entrant dins la seva producció teatral.
0: Mm-hmm. Sí. Molt bé. I ja havíeu treballat abans amb el Ferran Utzet?
1: Sí.
2: Mercè.
0: Tu sí, no?
1: Sí, jo sí. Sí.
2: Jo també hi havia treballat, però hi havia treballat, ell estava fent d'ajudant de direcció del Cyrano de Bergerac, que vam fer amb l'Oriol Brogi,
0: sí.
2: I la Mercè, no? La Mercè hi ha treballat més directament.
0: Mm-hmm.
1: Bé, vaig fer la nostra ciutat.
0: Mm-hmm.
1: El llibre també, sí.
0: Molt bé. Escolta'm, com he dit abans, és fins al diumenge 7 de juny, no?
1: Sí. Diumenge 7 de juny, exacte.
0: Sí. Que prorrogarem?
1: No
0: està
1: a les nostres mans.
0: Qui lo sap?
2: No ho sabem. Aquests teatres estan molt, ja bastant, sí. Bastant programats,
0: sí.
2: I tot plegat.
0: Mm-hmm.
2: El que passa que, no sé, potser una mica de colla el trobaríem encara. Mm-hmm. Però bueno, a veure com van les funcions, si van anant com fins ara,
0: bé.
2: Potser s'ho podríem plantejar. Per sí. Nosaltres seria un plaer,
0: val.
2: Poder estirar ni que fos una setmaneta més. Però
0: doncs
2: ja,
0: per ajudar, no, digueu-nos els dies i horaris, perquè prenguin nota.
1: Doncs és de dimecres, de diumenge,
2: sí.
1: I el dissabte fem doble funció.
0: Ah, molt bé, molt, sí. Bé, molt bé.
2: Entre setmanes a les 7:30,
0: sí.
2: I els dissabtes és a les 5:30 i a les 8.
0: Ah, molt bé.
1: I el diumenge...
0: S'anava a dir, falta un dia...
1: A les 6:30. Ah, sí.
0: Molt bé, molt bé.
2: Nosaltres amb la Mercè ens entenem molt bé,
0: sí.
2: Per
0: sí.
2: Telèfon i sobretot a l'escena.
0: Ah, això anava a dir, l'escena també, no?
1: Sí.
0: Si no... Sí. Escolta'm, sí. El Guillem Balart ja l'havíem vist, que ens agrada molt, però hi ha un tal Sebastià Morgadó que no el coneixíem. Com ha estat això?
1: Mm-hmm.
0: Aquesta troballa.
1: Mm.
0: Bona troballa.
1: Home, sí, bona troballa. Sí.
0: Sí.
1: Ens l'ha portat el Ferran, que el va veure actuar a la sala d'aquest, sí que havia fet un monòleg.
0: Sí.
1: I, esclar, ha sigut una incorporació molt gratificant de
0: sí.
1: Poder treballar amb gent d'aquesta qualitat, amb aquesta escola, no?, de la interpretació mm-hmm. argentina. I,
0: sí.
1: I molt enriquidor, molt, mm-hmm. molt, realment.
0: Perquè ell és argentí.
1: Sí, mm-hmm. sí.
0: I encara hi parla en català, almenys a l'escena.
2: Escena sí, parla català, però Una mica és tot el que parla, eh? Vull dir, però...
0: Jo no volia dir-ho.
2: Està ja en camí de... Sí. Ja d'introduir-se dins la nostra llengua i la nostra cultura al 100%.
0: Bé, molt bé,
2: tenim
0: molt
2: ja encarrilat, ben encarrilat.
0: Molt bé, sí. Molt bé.
1: Jo crec que després d'això ja
0: s'animarà. Sí. Escolteu-me, parlem una mica doncs, del fill de l'argument. De què va? Sense dir spoilers.
1: Mm.
0: El fill. El fill que torna a casa, entre cometes.
1: Sí, és... Bé, és que tampoc... Sense spoiler és...
0: Costa, costa.
1: Sí, uh-huh. És un matrimoni que està esperant el seu... No, està esperant tenir notícies del seu
0: sí, fill. Sí, sí.
1: De fet... Ja, sí, en alguns llocs a vegades expliquen coses de l'obra que no són d'un lloc, però bueno, aquesta és una.
0: Mm-hmm.
1: Volen saber del seu fill,
0: mm-hmm.
1: perquè ja fa molt i molt i molt temps que va marxar,
0: sí.
1: però ara ja no només fa molt temps que ha marxat, sinó que, a més, ha deixat de trucar-los.
0: Ja. Mm-hmm.
1: I fa molt que no... I clar, són... Si no hi ha... Són anys 80 o
0: sí, anys bueno.
1: 70 i l'única manera de comunicació doncs, era via telefònica, no?
0: Mm-hmm, sí, sí.
1: I no tenen notícies.
0: Uh-huh. I clar, i els pares sí. estan amoïnats, evidentment.
1: Sí.
0: Evidentment.
1: Mm-hmm. No
0: I a quin país representa que passa això? L'acció. On passa? A un país que fa molta fred, no?
2: Bueno, tot això passa a Noruega. Sí.
0: Ah.
2: Sí, els fiords, no? Mm-hmm. Pot ser?
1: Sí,
0: por ahí,
1: els fiords de Noruega.
0: Por ahí.
1: Sí. On va néixer l'autor?
2: Passa a Noruega.
0: Mm-hmm.
2: Nosaltres l'actuem aquí a Catalunya i a la
0: sí.
2: nostra manera, però no. passa a Noruega.
0: El que sí, també està molt bé, i sí. situa, és el decorat,
1: sí.
0: està molt bé.
2: Mm-hmm. Sí, tenim un decorat giratori,
0: sí.
2: que és com una espècie de ring,
0: mm.
2: Vull dir, bueno, això crec que es pot dir. Bueno, en tot cas ja ho he dit.
1: Sí.
2: És un escenari giratori que és com una espècie de ring de boxeo, una espècie de sala de ball molt petita,
0: sí.
2: on un cop ens arriba el fill, perquè evidentment aquest fill arriba a casa,
0: uh-huh.
2: doncs allà es crea tot un joc que bueno, que si veniu a veure l'obra tindreu el gust d'experimentar,
0: mm.
2: espero, esperem.
0: Sí. Sí, sí. Mm. Escolteu, després del llibre farem bolos? Està programat ja?
1: No.
0: O no? O no?
1: No,
2: en principi no estan programats bolos. El llibre tampoc treu massa les produccions passejar per Catalunya i per fora.
0: Sí, sí.
2: I en principi i en final. No crec que sortim de gira amb aquesta peça.
0: Bueno, farem l'altra pregunta. Mercè, Jordi, què hi ha al calaix que fa xup-xup per properes vegades? Quan us veurem aviat? A on us veurem aviat? Segur que teniu alguna cosa així.
1: Que es pugui explicar, no, res.
0: Ah.
1: De moment, sí. No, hi ha un parell de coses, però que no són segures, no.
0: Sí, no estan aquesta firmades, que diuen, no?
1: Ah, exacte.
0: Sí.
1: Millor no.
0: I el Jordi?
2: No, és probable que faci una coseta ara pel Grec, pel Festival
0: sí.
2: del Grec,
0: sí.
2: justament aquí a l'Espai Lliure.
0: Ah, molt bé.
2: A veure, també amb tota la cautela del món,
0: sí.
2: perquè encara falten uns quants dies, però... Uh-huh. Però, bueno, ja en marxa una coseta i probablement no em mogui ni de l'espai. Ja em quedaré instal·lat.
0: Sí, sí. Doncs molt bé, encantat de parlar amb vosaltres. Us felicito perquè ens agrada molt. Digueu també amb el senyor Ferran Lutzet i la resta de la companyia, que
1: gràcies,
0: molta merda
1: molt
0: i que
1: teva.
0: Ens veiem aviat.
2: Moltes gràcies per
0: l'oportunitat
2: i per venir-nos a veure la funció. Gràcies.
0: Bona nit.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu, bona nit.
0: Adéu.
1: Adéu.

Molt bé, de prom. Parlant de prom, el dia 9 d'abril de 2019, en una actuació benèfica de l'espectacle organitzat pel cineasta famós televisiu Ryan Murphy, va anunciar les seves intencions d'adaptar l'espectacle en una pel·lícula per a Netflix. Parlem de l'any 19, però ja està estrenada i tot, i la va ser protagonitzada per la Meryl Streep, la Nicole Kidman, el James Gordon, Andrew Rammels, i va anunciar també que també s'afegiria l'Ariana DeBose. No sé si l'heu vista, però és molt fidel a l'obra de teatre que vaig tenir el plaer de veure-la en directe a Broadway. I ara ens anem a sentir una altra cançó de prom abans d'anar-nos-en al Teatre Romea per parlar amb la directora de Les amargues làgrimes de Petra Von Kant.

Bé, fins aquí aquest temps dedicat al món del teatre. Aquí a Ràdio Montserrat, cada dilluns de 8 a 9 del vespre i els divendres en repetició d'una a dues del migdia. Ha estat un plaer, com sempre. Ha fet unes entrevistes, trobo que molt interessants, i quedem per dilluns que ve. Doncs no, dilluns que ve serà festa, fa un programa especial. Ens veurem, doncs ens sentirem, ens retrobarem per parlar de teatre el proper 1 de juny. Que us vagi molt bé. Bona nit i porteu-se bé. Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona i costarà més de 5.000 milions d'euros. Les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés han destacat la importància d'aquesta línia. Les escoltem.
2: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que de fet fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
3: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i per tant que en aquesta Catalunya que està creixent també doncs un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet en un context on alguns partits, com PP i Vox, volen retallar drets dels immigrants amb la coneguda prioritat nacional, un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
4: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
1: I Lleida és el municipi de Catalunya amb la bretxa socioeconòmica més gran entre el barri més ric i el barri més pobre. Hi ha una diferència de gairebé 100 punts entre el centre històric i Ciutat Jardí, segons l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDISCAT. De fet, les quatre capitals de la demarcació són els municipis catalans on s'observen diferències més grans entre diferents zones del municipi. Investiga la mort violenta d'un home a Reus arran d'una baralla. Els fets van passar dissabte al migdia arran d'una baralla que va tenir lloc a la

Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
2: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
1: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
2: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
1: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
3: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
5: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
4: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
5: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
4: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
5: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
6: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí hi trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
3: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

que cansat estic. Estic molt cansat perquè després d'un èxit quedes sense energies. És increïble. Bueno, èxit, tampoc va ser del tot, la veritat. Perquè jo vaig ser l'únic que va sortir en vida del lloc per randa. Ara mateix, els altres joves estan atrapats. La meva missió ara serà trobar-los i treure-los d'on estiguin ara mateix. Serà difícil, ho sé. Però hem de tornar a fer un cop com el de la setmana passada. Aniré cap a dins i no destacaré molt d'avui,

0: Un dilluns més, aquí comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Ràdio Molins de Rei, a la 91.2 de la FM. Diferents generacions de jugadors i creadors són aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendreu alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs. I què tenim avui al menú, Arnau?
1: Doncs avui acabarem la review del

som desert, perquè la setmana passada se'ls va menjar el temps. Parlarem del retorn de l'Steam Controller de Valve i tancarem amb Forza Horizon 6, que ja ens porta cap a Japó. I aquí tenim avui... Ben trobat, Carles.

Però no tot es queda aquí. Estem a les xarxes socials. Busqueu-nos com a Joc Parlant de Ràdio. El par escrit amb una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcast, Spotify i al web de radiomolinsderrei.cat. I si avui no ens hackegen perquè tot surti bé, tindrem a la part tècnica en David.

0: Ben trobada, Laia.
1: Ben trobat.
0: Ben trobat, Dan.
2: Hola, hola. Encara que tingui aquesta veu, estic aquí, eh?
3: Molt bé.
2: Copion.
1: ASMR.
2: ASMR, sí, sí. Avui estic aquí.
0: Què tal, Carles?
4: Molt bé. Diu, perquè no ens hackegin, però si el David era partícip del hackeig. Si ens van hackejar tots.
1: També és veritat.
4: Què tal, Arnau?
0: Molt bé, molt bé. Què tal, Dani?
5: Molt bé. Moltes gràcies per continuar amb el hackeig.
0: Sí, sí, bueno, ha sigut increïble. Javi, què tal?
6: Bones, què tal? Bueno, una mica cansat, no? Que hem tingut aquest cap de setmana a Retro Barcelona, dos dies molt intensos.
4: Celebrant
6: gent.
4: El meu aniversari, no? Tot el cap de setmana, exactament. Tots els
1: events. A la teva salut. Tot va ser organitzat per tu perquè poguessis escollir.
4: Jo estic supercontent, supercontent, perquè per fi els grans som majoria. Avui hem tancat els joves al lavabo i només hem deixat sortir el Dani.
5: Sí, mare meva.
1: I a mi també, no?
5: I parlant de grans, avui és l'aniversari del meu avi, també.
4: Ah, sí?
5: Sí.
0: Felicitats.
2: Bé, felicitats. Sí,
4: sí. Des d'aquí. Com es diu?
5: Fèlix.
4: Doncs felicitats, Fèlix.
5: Felicitats, iaio.
6: I bueno, què heu fet aquest cap de setmana? A part de la retrovació.
2: Perdre la veu.
6: Estem d'acord.
1: El Leno ha donat tot a la Retro Barcelona, clarament.
2: Real, ho he donat tot. O sigui, sí.
6: Sí,
2: mira que jo tots els anys ho dono tot, de veritat, però aquest any, no sé, m'he superat. He perdut la veu perquè el torneig que vam avisar que faríem de DDR, doncs vaig haver de cridar molt. I a més és que ha estat una Retro Barcelona la més gran, crec, que s'ha fet fins ara. Hi havia molta gent, molt de contingut, moltes convidades interessants que potser ara mencionarem una mica. L'esdeveniment, la veritat és que ha estat una passada, jo ho he gaudit molt, crec que la gent que estava també s'ho ha passat molt bé, que la sensació i l'opinió general era molt positiva, i tret d'haver-me quedat sense veu, jo també l'he gaudit molt, s'ha de dir que sí.
1: Jo no m'he quedat sense veu, però quasi em quedo sense paraules. He tingut l'honor d'acompanyar dues celebritats del que és les bandes sonores de música retro. Vaig poder estar amb Michiru Yamane, compositora de Castlevania, i amb Yoko Shimomura, compositora de Street Fighter 2 i Kingdom Hearts. Quan vingui el Rafel, en parlaré una miqueta més, així li donem una miqueta d'enveja, i que ens està donant això. Enveja des del Japó.
2: Sí, aquí farem una miqueta de sí. Cliffhanger, el següent programa. Estigueu pendents perquè la Laia ens explicarà una miqueta com va viure des de darrere aquesta experiència completament única.
1: Aquest honor.
4: A mi no m'està fent enveja el Rafel, però gens, gens, perquè pel meu aniversari Microsoft em va trucar i em va dir, escolta, vols que traiem el Forza 6 avui? I vaig dir, home, si et poses si aixa, doncs mira, doncs el van treure just aquell dia i estic disfrutant el Japó, però m'ho estic passantet, en parlarem una miqueta dintre d'una estona, però sí, jo he estat jugant molt a Forza Horizon 6. També vaig acabar el Life is Strange Reunion, que el tenia pendent des de feia temps, i m'ha deixat així un sabor. Ja parlarem, quan tinguem algun foradet, ja en parlarem.
1: De l'Expedition.
4: Ai, gràcies, Expedition 33. L'hem de nombrar a cada programa.
5: Ja no me'n recordava.
4: I heu jugat algun joc, a part de la retro? Heu jugat alguna coseta?
2: Jo he fet el mateix que tu, he estat al Japó, amb el Forza.
4: Sí, ben fet.
5: Jo sí que he estat jugant una mica al Celeste un altre cop, que crec que em sembla que vaig dir que vaig fer el Platino. I el que era que vull fer és aconseguir totes les maduixes durades. Que això és passar-se a tots els nivells sense morir.
1: Uf.
4: Estil Simpson, no? És l'estil al platí del
5: sí,
4: Simpson?
5: Sí, per sort és per nivells, això.
4: Ah, vale.
5: I no són obligatòries per al platí, o sigui, si ho vols fer tu.
4: És com autotortura per veure...
5: Sí, sí, sí, sí, tal qual.
2: Vols torturar-te endavant, no et donarem cap lloc per
4: sense,
2: això.
4: Exacte, sense premi final, no?
0: Doncs, parlant de tortura, jo he estat rejugant el Blasphemous, el primer.
2: Està molt bé.
0: Sí, està molt bé, però no... Tinc problemes amb el comandament, hauria de provar-lo un mundo diferent. Oh. Però està molt bé, està molt bé.
2: Sí, a nivell artístic, a nivell...
0: No, a nivell artístic és una passada, és una salvatjada.
2: I és un desenvolupament d'aquí, de Barcelona.
0: Sí, sí, llavors estic rejugant el primer per poder jugar el segon després.
6: Jo no he fet res.
2: No, també has estat a la retro.
6: He estat a la retro, sí. Ah, evidentment, sí. L'única cosa que he jugat és moltíssim a les màquines que tenim allà de l'arcade, a la DDR, però a part d'això, no he jugat a res més. He tingut, avui m'he quedat a casa del pare, m'he quedat tot el dia a la cama, sense fer nada, per recarregar una mica, i vindré aquí al programa.
1: T'ha passat la Retro Barcelona per sobre, no?
6: Moltíssim.
2: No, però poca broma, perquè el Javi, que ha estat també amb mi a l'estand, i hem estat els dos a la Dance Dance Revolution, hem fet una cosa molt bonica, que és ensenyar-li aquest joc per primera vegada a moltíssima gent que no l'havia provat ni el coneixia, i és una cosa molt bonica.
6: Sí, vaig flipar, de fet, va vindre un home de tranquil·lament 70 i pico anys i va jugar i s'ho va passar molt bé amb el seu nebot, es diu, no, encara allà. Sí. S'ho va passar molt bé.
4: Que guai.
2: I moltíssimes famílies, bueno, va ser molt divertit.
4: Que guai. Molt bé, doncs tenim unes petites notícies, no?, que ens porta Dani, però abans, venim cap aquí...
1: Sempre.
4: Com cada setmana.
5: Jo estava mirant a Twitter a veure si alguna cosa sortia.
2: Sí, què ha fet Sony ja? Si és
4: què
2: que
4: ha passat?
2: Sempre igual.
4: Que Sony ens anuncia, a més és Sony, ens anuncia que a partir del 20 de maig pugen els preus de PlayStation Plus.
2: Toma ja.
4: Perquè és degut als mercats, a aquesta situació que tenim al mercat, perquè, clar, el preu de la subscripció, com està pujant la RAM, doncs, clar,
5: mantenir
4: puja
5: el
4: preu
5: de
2: l'internet, o com va això?
4: Mira, no tenen excusa. No tenen cap excusa.
2: No tenen vergonya.
6: No va pujar ja fa temps o m'estic confonent?
4: Sí. El que passa és que amb Sony tenim aquesta cosa, la majoria de gent, que és que se'ns oblida el dia següent, no? És a dir, fan una cosa d'aquestes i és com que jo crec que tenen contractat a Men in Black.
6: Això no, sí, poden fer...
4: Clar, exacte, tio, et veu Will Smith a les nits, va passant casa per casa amb el Flash, no?
2: Vale, disclaimer, pels joves, Men in Black, hi havia un aparell... que
5: treia la pel·lícula.
4: Sí, no? Sí. Ja havies nascut, no?
6: Sí.
2: No,
6: quan vas sortir, no.
2: Per això volia avisar.
0: Era un aparell que era com si tu veiessis TikTok una setmana, però en un segon.
4: Sí. Tal qual.
5: Sí.
0: Et concentraven,
1: I et deixava... gràcies a això...
6: És una bona analogia, sí.
1: Gràcies a això, el que ha pujat el preu de Sony ja ens n'hem oblidat perquè
4: Veus?
1: Hem canviat de tema.
4: Veus? Ja està.
2: Següent notícia era...
4: I de fet, anem només a dir els preus que han pujat. Un euro, la mensualitat del bàsic, d'aquell del bàsic, perquè recordeu que ara tots tenen Premium Plus, Premium no sé què, perquè no t'enteris del que estàs pagant. I després el de 3 mesos ha pujat 3 euros, també. I això és a Europa, a Regne Unit, pràcticament a tot arreu, menys a Turquia i a Índia.
1: Perquè ja ho devien haver pujat, suposo, quan ja nota les fluctuacions de moneda. Imagino que ja van fer canvis al preu i ja deuen tenir protegit.
4: Segurament. Què més tenim de notícies?
5: Doncs una notícia bona, que uns fans de la saga Yo-Kai Watch estan fent un remake port de Yo-Kai Watch 2 per a, crec que la mateixa Switch o PC, ara no ho tinc clar això. Però a Twitter tots els japonesos estan... anant en contra d'aquest grup de gent, perquè diuen que això és pirateria i que hauria de ser il·legal, i la disputa aquesta ha apujat fins que ha tingut que vindre a Level 5 a dir, en un comunicat traduït a l'anglès, que ells no apoyen això i que parin de fer pirateria o coses il·legals amb els seus productes.
4: Que si no, trucaran al Papa Nintendo i...
2: Vale, on està aquí el tema? Clar, és un joc que no ha sortit del Japó.
5: No, sí que ha sortit del Japó, però el que no va sortir del Japó és el Yo-Kai Watch 1 Remake, que estan fent com un hack-rom d'aquest, però perquè sigui el segon joc. I clar, el que diu Level 5 és que no faran una traducció ni un port ni res, perquè el mercat aquí occidental era?
2: Occidental.
5: Sí, l'occidental, que no s'hi dava...
2: No s'hi donava diners.
5: Sí, no s'hi donava diners.
2: Bueno. Potser aquí s'estan entrant de que... Clar, hi ha més interès del que pensaven.
5: Sí, perquè és que és una de les sagues de 3DS que millor els hi va anar aquí a l'Occident, a Europa i a Amèrica.
4: Va. Si això fa que es despertin i facin una versió occidental, sí, doncs bones notícies. Si fa que a l'Occident no el podem jugar, doncs males notícies.
5: I van donar un exemple de que quan van traduir el Yo-Kai Watch 3 a Europa, que no va vendre molt bé. Sí, potser no va vendre molt bé perquè era 2019 i acabava de sortir Smash Bros. Ultimate, però, bueno, què sé jo, no?
2: Com veig aquest tipus de notícies... sempre penso, hi ha molt poques companyies que es prenguin bé aquest tipus de productes, però una de les poques que ho fa és Sega, que apoya frontalment qualsevol joc fan de Sonic sense cap tipus de problema, mentre no tingui una relació directa amb algun producte comercial recent. Estan encantats amb aquest tipus de coses, i demostrat està que els hi dona beneficis, perquè Sonic continua sent una saga que dona milions de beneficis, no importa el joc que treguin. Llavors, bueno, potser la resta de companyies s'ho podrien considerar, no?
4: Sí, perquè es fan coses màgiques, com per exemple, no sé si algú té ulleres de realitat virtual, però amb Half-Life Alyx es van fer veritables meravelles amb els mods, no? L'apartat de mods que té el joc, que tu pots crear un nou joc. Doncs van fer tota la saga de BioShock íntegra perquè la poguessis jugar amb el motor de Half-Life Alyx.
0: Que xulo.
4: I és brutal, és gratuït, està a Steam, te'l pots descarregar, i això és una cosa que Valve sempre ho ha permès. Sempre ha permès que facis el que vulguis. De fet, et dona les eines perquè tu experimentis i
0: aquí segurament el tema és el que has dit, que és gratuït.
4: Clar.
0: Perquè això del joc aquest que comentaves, jo en tinc, és gratuït.
5: Crec que sí, que també era gratuït.
2: Clar, qualsevol joc fan ha de ser gratuït, no pots cobrar.
0: Clar, aquí està el tema. Vull dir, mentre sigui gratuït,
2: i tant,
0: no hi hauria d'haver cap problema.
4: L'únic problema és si és de Nintendo.
0: No.
2: Bàsicament. Què més tenim?
5: Bueno, la setmana passada Miyamoto va un altre cop agafar la tablet de recursos humans i va dir, hola, que adelantem la pel·lícula de Zelda una setmana. Adéu. Ja està.
4: Sí, és que més tal qual.
5: No hi havia res més.
2: Em va encantar el tuit, sí.
5: Hola,
2: superfan.
5: Comença així. Hola,
2: soc aquí, Miyamoto.
5: Aquí està Miyamoto. Que sí, que adelantem la pel·lícula del set del 7 de maig al 30 d'abril.
2: És que per una setmana era necessari.
1: Pot ser que coincideixi amb la Golden Week al Japó, i això sí que tindria molt de sentit, perquè sí. Si és la setmana en la que tothom té vacances allí, pot canviar molt el benefici de la taquilla. O sigui que és l'únic motiu pel que podria veure que això fos relevant.
0: Doncs tindria molt sentit.
4: I després tenim una notícia d'Xbox que...
2: És que
4: és un titular, no?
5: Sí, ho he vist a Twitter i això ha passat de veritat.
2: Que aquesta dona està fent coses molt boges en molt poc temps.
4: Sí, de fet, un dia m'aixeco el dematí i posa... Aixa, us agrada més enquesta? Us agrada més el nom d'Xbox tot en majúscules o amb la primera majúscula només? L'enquesta.
1: És per un amic, no?
4: S'acaba l'enquesta i de cop
2: i volta
4: el dia següent canvia Xbox a tot arreu, a la web, a tot arreu, Xbox en majúscula, de cop i volta.
2: No, però a més és que ho ha anunciat. Ja no només és que ho ha canviat, però després ha fet un anunci oficial de... S'ha canviat.
4: Jo crec que
2: I quan la gent li diu per què? Perquè la gent ha votat.
1: Però la truita de patates amb ceba o sense ceba, nois? Per quan vingueu a sopar ja tenir-ho llest, no? És una mica...
0: Jo aquí tinc la sensació que ni s'ha mirat la resposta de la gent.
2: Que sí que se l'ha mirat.
0: Jo tinc la sensació que és un moviment per fer veure que escolta la gent i que ho teníem planejat.
2: No.
4: De fet, el que està fent Aixa és... Té un bot, una IA, o diverses, agents, que el que estan fent és agafant el que està dient la comunitat constantment. A més, això no ho sé, m'ho estic inventant, però és el que jo crec. Uh-huh. I agafa aquesta informació i li dona els titulars. Li diu, la gent en realitat li agradaria que passés això. A la gent en realitat... I el que està fent
0: està fent cas a una IA.
4: No, està fent cas
2: a la gent,
4: al resum que li fa la IA del que diu la comunitat.
0: Això em referia.
4: Val? Que això és molt diferent perquè realment tot el que ha fet fins ara ho ha demanat la comunitat. Però a més, tot. L'únic que li falta per completar el ple al 15, que se'n diria, és tornar a fer jocs exclusius d'Xbox. I això serà molt més complicat.
0: Em sembla estupendo.
2: Bueno, he escoltat fa poc... És que, clar, tot això sempre són rumors. Que després del Halo, el Master Chief aquest remake
4: Collection?
2: Que estan fent, que no hi haurà més Halos en multiplataforma.
4: Bueno, a mi que Forza... estigui Forza, vendria consoles Xbox i PCs a mansalva.
2: Saps per què no les ven?
4: Perquè surt a PlayStation 5.
2: Perquè no hi ha stock.
4: No, i perquè...
2: I això és real,
4: Sí, però i
2: això
4: també...
2: és real. No, les botigues no tenen consoles Xbox. No sé si perquè no les han fabricat o perquè ja no les volen tenir, però aquí hi ha hagut un problema d'estratègia. Perquè un joc com aquest, que crec que ja està considerat el joc amb l'Early Access més exitós de la història, i la pròpia Aixa ha anunciat que Playground és el primer desenvolupador en tenir 6 jocs per sobre de 90 consecutius.
4: Sí.
2: Sí, sí, això sí, sí. No ha passat tampoc amb cap altre, ni tan sols amb Nintendo, en sí. Tota la història dels videojocs. Aquest joc ven consoles, però és que no n'hi han. O sigui, però, fins però, i tot els japonesos que volen comprar-la no la troben.
4: Jo sempre ho dic, a mi, si Forza, si Gears of War, si Fable, que sortirà ara, només me'l treus a Xbox, jo em sento obligat a comprar-me un Xbox, perquè són sagues que a mi m'agraden molt i que em donen moltes hores. Si tu me'l treus a PC, doncs jo me'l compraré a PC, que és la meva plataforma preferida, no? Menys aparells que tinc per casa.
2: I qui tingui una PS5, doncs, evidentment.
4: Però si tens una PlayStation 5, t'esperes 6 mesos i saps que sortirà el joc a la teva plataforma. Llavors, jo crec que la tornada als exclusius, a la llarga, els hi sortiria rentable. Però això crec que serà una cosa més difícil d'aconseguir. Haurà de convèncer a Satya i a Amy. Què més tenim de notícies? Una miqueta controvertida, i és que ha sortit a l'Early Access de Subnautica 2.
2: Per què controvertida?
4: Controvertida perquè va començar amb unes molt bones notes, la gent estava super contenta amb Subnautica 2.
2: Què ha passat?
4: Què ha passat? Que s'han llegit a l'Eula.
5: Sí,
4: sí. S'han llegit les notes quan obres el joc.
2: Sí.
4: Saps aquelles notes que tothom li dius?
2: Que ningú
4: s'ha
2: llegit. Sí, correcte.
4: Doncs
2: una persona se l'ha llegit.
4: Té exactament les mateixes notes que tenen tots els jocs.
2: Ok.
4: Val? Que diu, aquest joc no és teu, és una llicència, et donem permís per jugar amb aquesta llicència. Si tu fas contingut d'aquest joc, en realitat és nostre. Mm-hmm. Val? I ha indignat algú que ha fet molt soroll a xarxes i llavors està rebent review bombing perquè té exactament les mateixes notes abans de començar el joc que tota la resta de jocs, que ens agradaran més o menys, però tots els jocs, en realitat, ja sabeu que són una llicència que ens deixen jugar
2: des de fa molts anys a més, ja.
4: Sí, sí, és molt trist, però...
2: Doncs sap greu, perquè ja ha tingut suficients problemes aquest joc durant el desenvolupament.
4: Bueno, no sé si ho vam comentar, que els han tornat a contractar.
2: Bueno, ja, això...
5: Crec
2: això
5: que no van fer una actualització, però sí.
2: Això que és el Sálvame ja dels videojocs.
4: Bueno, van guanyar el judici.
2: Sí.
4: Fa uns programes,
2: sí.
4: Ho vam parlar. Van guanyar el judici i els han tornat a contractar. I llavors, si arriben al bonus aquest, no sé què, doncs els hi haurà de pagar els diners. Doncs
2: pues bé que s'ho han guanyat, no?
4: Bueno, sí, l'altre estava utilitzant una IA per fer de tocat, vull dir...
2: I això és el que passa quan te'n refies del que et diu una IA sense verificar el que t'està dient.
4: Exacte.
2: O sense tenir ni idea del que li estàs demanant. Perquè si una cosa he après de fer servir la IA, i últimament l'estic fent servir molt, és que si no saps del que li estàs demanant, és molt possible que et mengis mentides.
4: O verifica-ho. És com la Wikipedia. A la Wikipedia sempre s'havia de verificar la informació, perquè són usuaris que van allà i canvien la informació, i tu agafes alguna cosa i dius, bueno, això he de comprovar que sigui cert, no? Doncs la IA és el mateix. Pot ser que estigui bevent d'una font que no està bé, o pot ser que se li hagin creuat els cables i s'emborratxi, vull dir, és que...
2: A més, és que el més indignant és que quan li dius això que m'has dit no és veritat, et diu, ah, tens raó, disculpa.
4: Sí.
2: Ostres!
4: Mira, avui ho he fet, eh? Avui ho he fet per sopar. Hi havia una llauna sense data de caducitat i tenia un número de lot. Dic, escolta'm, pots dir quan caduca? Em diu, caduca el 26 d'octubre. Dic, i d'on has tret aquesta informació? Diu, ho posa dalt a la dreta. Dic, perdona?
2: No hi ha res aquí.
4: I em diu, ai, tens raó, no posa res.
1: Tens raó, Carles ja enverinat, amb botulisme.
4: No, he pensat, és una llauna. Vull dir, les llaunes duren.
5: Sí.
4: Molt bé, doncs la setmana passada ens van hackejar el programa, els joves.
2: Compte que veig molt content, a veure si te'l torna a fer.
4: Ens vam quedar a mitges d'una review, a veure si la podem continuar, no?

0: Doncs sí, la setmana passada vam començar aquesta review tan excitant d'un joc de 300 hores de duració i vam estar potser 10 minuts.
1: Sí, la veritat més. És que a mi em vas deixar moltes ganes de més, eh? Em vas fer uns highlights de...
0: Clar, era...
1: Tipus de joc de no sé què de sí. Tal, que és com un... Això és molt interessant.
0: Ah, exacte. Si teniu preguntes, a veure, mecàniques... Penseu que és com una amalgama de molts jocs en un, no? Té una part que et recordarà al Breath of the Wild, els puzzles del cel, no? De la part del... De l'altre món, diguem-ne. Hi ha una part que et recordarà Assassin's Creed perquè estaràs recollint punts per mapa perduts per tot arreu. Hi ha una altra part que té mecàniques estil Souls, els bosses, que són durs i són bastant llargs. Hi ha una altra part que és més com un Mushou, que de cop i volta et venen onades d'enemics i els has d'anar matxacant. Té missions secundàries, té campanya principal... i té un aroma a joc multijugador massiu, com ja vam comentar, que et dones compte que l'han convertit, a meitat de desenvolupament el van convertir en un joc d'un jugador, per les coses bones i per les coses dolentes.
2: Això anava dient, no trobes a faltar una mica el que és evidentment de multijugador, no? Que hi hagi molta gent jugant amb tu fent contingut que hi hagi en el joc.
0: Sobretot perquè quan va sortir el joc no hi havia tutorials, perquè estan tan acostumats a que la gent es vagi explicant les coses, saps? Que tu començaves i eren molt bàsics. De cop i volta obries l'inventari i tenies 25.000, no hi havia pestanyes, tot era com una bossa gegant on es ficaven les coses i no sabies ben bé on estava, què era útil, què no, com es craftejava. Té un sistema de crafting super complexa, super... Té molt... Pots craftejar-ho pràcticament tot. Tens una casa que decorar-la és com el Fallout... com es diu? 76, exacte. Com el Fallout, no? Que has d'anar com movent les coses una miqueta de forma... I també és molt complicat aprendre com funciona tot això. Però no és dolent. És a dir, tot aquesta cosa tan estranya, que és com un mix de moltes coses compactada en un sol joc, no és dolent. És molt addictiu, és molt divertit, i a més, jo he passat 160 hores sense donar-me compte. Vull dir, anava jugant molt de temps, moltes setmanes, i no em donava compte que estava... Deia, ostres, això és superavorrit, per què estic fent això, no sé què... Arribar al final, i llavors hi havia una part molt divertida i em feia que m'oblidés d'aquesta mitja hora que havia estat conduint un carro a 30 minuts del mapa que no m'aportava res. I a més, a meitat, em van atacar, es va trencar el carro i vaig haver de tornar a buscar-lo al principi, tornar a fer els 30 minuts.
2: Uf.
1: Ai, Déu meu.
2: Això és molt típic.
1: De veritat, tot i així va compensar arribar.
0: Ah, exacte.
1: Tan espectacular és el que va passar quan vas arribar.
0: No. Quan vaig arribar em va dir, ai, gràcies per portar-me a carro, i ja està. O sigui...
1: De Carles, no t'estàs explicant bé.
0: El que vull dir és que quan passes aquesta missió de palla, o de sí. Que és opcional, no t'obliga la història a fer-la, el que passa que per persones com el Dani i jo, que ens poses un punt al mapa i hem d'anar a veure què és aquell punt...
3: Completistes.
1: No pretenguis que no vagi cap a aquest punt.
0: Clar, és a dir, i si em poses 1.000 punts al mapa, hauré d'anar punt per punt, no?
1: I si de camí trobo un altre, em pararé.
0: Et trobaràs algú que et dirà, ai, ajuda, m'estan atacant.
1: I tant que sí, endavant.
0: I tant, s'està cremant el món, però és igual, anem a veure què tenen.
3: No,
0: pots agafar una floreta que del bosc
1: que sí.
0: He de fer un ram pel meu nòvio, no sé, i tant,
1: les
0: anem cap
1: allà.
0: Ah, exacte. Doncs jo sóc igual, i jo ho he fet tot, no? Tot el que em vaig trobant ho vaig fent, i sí, és veritat que desgasta molt aquestes zones de palla, i sap molt de greu perquè és un joc que si millores la història i treus tota aquesta palla seria un joc seria una obra mestra, seria un joc de 10.
3: No? Són uns quants condicionals, eh? Vull dir, treure la palla i millorar la història són coses, em sembla,
0: tot és
3: relevant.
0: El tema narratiu. És a dir, el problema que té aquest joc és el tema narratiu. Si a la gent que no li interessa el tema narratiu, és un joc excel·lent per ells. S'ho passaran superbé, un joc que pots jugar d'acció, passes les converses, passes tot, i quan hi ha una missió d'un carro a mitja hora, dius, m'oblido d'aquesta missió i vaig a la següent. No? Això ho pots fer i pots disfrutar. Té molts puzzles, té parts que poden agradar a qualsevol persona. Però... si ho vols fer tot, si t'agraden els jocs amb història potent, clar, és un tema difícil. Perquè
1: no t'acompanya, no?
0: No, a veure, és lineal, eh? No és com el Zelda que et deixen allà i et perds. No, aquí obres el mapa i veus on has d'anar, saps quina és la missió, les missions de campanya hi ha algunes que estan bé, altres malament. El que passa que la història, tal com està explicada, no s'aguanta per enlloc. És a dir, és el que us vaig explicar la setmana passada. Porta 50 hores, estàs en una habitació, no sé què, i dius, ah, és el meu arxienemic. I tu dius, però si no ha sortit en tot el joc, qui és aquest? Qui és aquesta persona que m'està atacant aquí?
3: Però senyor, vostè qui és, no? El tall de la PM.
0: Clar. El que sí té aquest joc és un suport del desenvolupador, dels desenvolupadors, brutal. És a dir, cada setmana hem arribat a rebre fins a 2 actualitzacions que solucionaven i afegien un munt de contingut que la comunitat estava demanant. Per exemple, deia, el cofre que tinc a casa no puc guardar més de 100 objectes, tinc l'inventari tot ple. Ok, 2.000. Ja pots
1: té la mateixa IA que l'Aixa.
0: No, aquests jo crec que els tenen amb un soterrani i els estan allà matxacant. Hostia. Pobrets, perquè realment estan fent, les actualitzacions són brutals, tècnicament és una passada, és el millor joc tècnicament que jo he vist mai. El fet de que jo em pugui
1: millor,
0: pujar,
1: eh?
0: Sí, amb una punta al motor, jo me'n vaig amb una punta del mapa, em pujo a la muntanya i puc veure el final del mapa de fins al, no hi ha aquesta boira que et fa com... No, tot està definit, tot està perfecte, i a més està super optimitzat. Pots... tens un ordinador patata i el pots tirar tranquil·lament. No necessites un ordinador de la NASA. I, en general, és una experiència que jo recomano a tots els que els agrada els jocs estil... Tant, si t'agrada un MMO, com si t'agrada un joc d'acció, d'aventura, d'aquests estil PlayStation, tenint en compte les limitacions que té a nivell narratiu. Que ja ho han dit, el CEO de l'estudi de Pearl Abyss ja ha dit que es disculpaven molt perquè s'havien donat compte que no havien posat suficient pes a la història i a la narrativa i que ara ja no podien fer res, però que pel següent títol li donarien més importància.
2: Jo volia preguntar, que has dit que és un MMORPG, diguem, bueno, a partir d'un MMORPG, té un final? Perquè generalment els MMORPGs no acaben. És que continuen sortint històries i tal i no acaben mai.
0: La campanya té un final, però com és un món en conflicte, aquí pots afegir el que vulguis. És a dir, ja està preparat, ja han dit que treuen un DLC gratuït amb una expansió d'història. Són molt bona gent, eh? Em cauen molt bé aquesta gent. I a més... segurament implementaran cooperatiu perquè puguis jugar part del joc amb aquesta expansió.
1: Això, a mi sí que ho faria interessant.
0: És molt guai.
3: No és el mateix anar sol amb un carro 30 minuts que anar amb algú assegut al costat. Correcte. Que et dona conversa, no?
4: Que seran 2 hores.
1: No, totalment, perquè a més quan em vas fer aquesta similitud amb un Elden Ring o algo així, jo l'Elden Ring l'he gaudit sol, però l'he gaudit encara més amb un amic, molt més.
0: Clar.
1: Llavors això també crec que li encaixaria molt bé.
0: És que a més el motor et dones compte que ja està preparat per un MMO, perquè quan va sortir la resposta, quan tu clicaves, quan va sortir això fa un parell de mesos, quan tu clicaves veies el típic retras dels MMOs, que hi ha com cap algú que juga a shooters així, que té molt... Clar, a mi em molestava molt. Jo estava als bosses, esquivava, no sé què, perquè és un joc molt ràpid. Tu pots volar, tens una espècie d'ales que et deixen planejar, pots saltar, tens... Llavors, clar, em molestava molt aquesta falta, no? I ja ho han solucionat. Però a més, ho han solucionat i per tot tens una opció. Si t'agrada més l'anterior, ho pots posar com estava abans. No? Clar. O sigui, donen l'opció al jugador... Clar, les opcions...
1: Això no és gens habitual, eh?
0: Tot el que afegeixen és com... Si no t'agrada, pots tornar al que havien fet abans, no?
3: Igual ja t'has acostumat a com clar, ho tenies i tornar a canviar encara que sigui millor.
0: Jo no podia. Però que jo no podia. Em posava fatal. Per això un 10 a nivell de suport. Un 10. Però un multijugador aquí... a més, pots portar un drac al final. Quan arribes quasi al final de la història, has de domar un drac, que és complicat, perquè has de saltar per un pont i caure sobre del drac. Bueno, és difícil, eh? Té parts una miqueta complicades. I apuges i tens...
1: Se m'està recordant... Ai,
0: 15 minuts de vol...
1: De cap com és?
0: Ah, Dragon's Dogma?
1: Sí.
0: Dragon's Dogma?
1: Sí, tal qual. Que també puges...
0: Sí.
4: Jo, Zelda, tens el que...
2: Bueno, ¿qué ha copiado aquí?
3: Cuando la luna carmesí.
4: Sí, però sí. En el Tales of the Kingdom també pots saltar els dracs i estar sobre els dracs. Això és amb el que referia.
1: Per què m'he oblidat jo d'això?
4: Per aconseguir la espasa maestra has de pujar un dels dracs.
1: Bé, els que volen a dalt.
0: Sí, sí, com sigui, és un joc que, si us agrada aquest tipus de jocs, jo us el recomano moltíssim, però tenint en compte aquest petit asterisc, no? A més, tenim gent a la ràdio que ja m'han escrit i m'estan dient que l'estan disfrutant molt.

0: Què de la cançó?
1: Que ha sortit el Half-Life, dius? El 3?
0: No, però quasi, quasi, quasi. Tenim aquí l'Steam Controller, l'he portat a la ràdio perquè tothom, a l'estudi, perquè tothom pugui tocar-lo i una miqueta tenir unes primeres impressions, però si és veritat que no es pot disfrutar aquest Steam Controller si no tens connectat alguna cosa i sí. Estàs provant la resposta, els botons com quan cliquen i totes aquestes coses. Però què us ha semblat aquest controlador?
1: Uau, eh? Bueno, jo sí que he de dir que per una banda m'ha agradat ergonòmicament, me l'esperava una mica més incòmode perquè el veia molt gran. Sí que és veritat que els botons tenen un tacte agradable. Els de dalt no m'han semblat tant, els gatets.
2: Gallets. Gallets. Gatets és el que hi ha a casa.
1: Els gallets m'han semblat una miqueta plasticosos i de més, i a mi personalment se'm fa una mica estrany que els sticks estiguin a dalt perquè estic acostumat al mando de l'Xbox, però he de dir que me l'esperava pitjor, sí.
3: A mi m'ha agradat. A mi m'ha agradat, l'he trobat bastant còmode. No sé per què tinc la sensació que quan el veig amb imatge em sembla més gran.
0: Sí.
3: Sí. En canvi, el tens al davant i és una mica més petit i està bé. Vull dir, força bé també. Clar, però també és el que deies. Fins que no es provi, és clar, difícil de veure. Si sobretot els dos touch que tenen.
0: Sí, a veure si el que podríem fer és, en un parell de setmanes, torno a portar-lo i porto l'Steam Deck també. Sí. I com és compatible amb Steam Deck, així podeu veure-la una
4: mica. Assegura't que no vingui el Gerard perquè no ho pugui provar.
0: Ah, sí. Quan té exàmens? Algú vol dir alguna cosa més d'aquest Steam Controller?
2: Jo l'únic que com a persona que no té la mà més gran del món, la posició he de forçar una miqueta més la mà per poder arribar a l'estic. També estic acostumada més a altres consoles més petites o Xbox, Switch, que tenen la posició dels joysticks una miqueta diferent. No sé com seria si estés moltes hores jugant-hi.
0: Jo, que hem comprovat mans, tinc una mà més similar a la de la Laia que la del Den, que té una mà molt petitona, he de dir que sóc usuari de mandos d'Xbox exclusivament, només jugo amb el DualSense quan és un exclusiu de PlayStation 5, i l'adaptació ha estat molt ràpida, ha estat super ràpida, no m'he donat ni compte. L'únic que m'he donat compte és després al tornar al d'Xbox per jugar al Forza, que el trobava a faltar, que trobava a faltar no sé si és l'ergonomia o... Puc dir que l'únic dolent que té aquest mando, aquest controlador, és que no és compatible amb els jocs de Game Pass. I això no és culpa del controlador en si, és culpa de Windows i de Game Pass, com funciona, clar, que tampoc el DualSense no és compatible, però tot m'ha semblat positiu. Bueno, a part d'aquests llits de nassos, això ho porto dient des del primer dia, a mi això que els trackpads estiguin torts, com en diagonal, a mi m'afecta el meu toc cerebral, no? Haurien d'estar...
2: Entenc que és una posició més natural, sí, perquè el dit ja està en diagonal, sí, però sí. Quan veus la imatge és com... Ai.
3: Et trenca el feng shui.
0: Sí, però la veritat és que quan estàs jugant no estàs mirant el mando.
3: No és clar.
0: Llavors, jo no estic mirant el controlador, estic mirant la pantalla i sento que és molt còmode, sento, he jugat, mira, tot Life is Strange l'he jugat amb aquest controlador. He jugat jocs d'aventura, he jugat jocs FPS, he jugat tot tipus de jocs i de moment, ja en parlarem en unes setmanes, de moment l'experiència és super positiva i super recomanable. No tant, potser... les reserves, no?, que van volar de seguida.
1: Van volar. Però bueno, ja han dit que faran de més, que
0: sí,
1: no es preocupeu.
0: Un sistema de cua ara hi haurà, sí. Només podràs comprar un controlador. Si ja n'has comprat un, no podràs tornar a comprar un altre.
4: Jo em volia queixar de l'Steam Controller, però abans m'has comentat i m'has tret la queixa dels botons, de l'organització dels botons de ABXI. Ah. Que es veu que es poden canviar, m'has dit, no?
0: Clar, és superfàcil de reparar, és una de les coses que sempre fa Valve, i en aquest cas ho han fet perfecte, té quatre cargols darrere, l'obres, pots canviar-te la A, B, X com vulguis, pots fer-te-la com Nintendo, si et ve de gust, Dani.
4: De forma correcta, sí.
0: I també si qualsevol part s'espatlla, menys els joysticks, que Valve diu que et duraran tota la vida. Tenen confiança plena amb aquests joysticks. La resta, tot es pot canviar. Tot.
2: Confiança plena, o t'envien un sicari si se t'espatlla, no? Així durarà per vida.
0: O Will Smith, torna per aquí Will Smith amb el flash. Vull dir.
3: Aquest comandament, perquè fos perfecte per mi, hauria de ser de 6 botons al davant. I no de 4, pels jocs de lluita.
0: Però tens darrere dos...
3: No, tu intentes 4? Fer un Hadouken amb un gatell i t'agafa una hèrnia de dit.
0: Sí, com sigui, no he pogut jugar a Forza Horizon 6 amb aquest joystick.

0: Doncs bueno, la setmana passada vam rebre unes crítiques sobre la nostra actuació, crec, per part del Rafel.
1: Ai.
0: No li va agradar del tot com ho vam fer.
1: Bueno, es va dir que era uns... Vaja, una miqueta mandrosos perquè no havíeu agafat el programa, no havíeu hackejat el programa sencer.
0: Sí, o sigui, però
2: només al principi i al final.
0: No podíem canviar tot el programa, no? O sí?
1: Vaja.
3: Una vegada hackeges ja...
1: No els hi donis idees.
0: No, jo parlaré amb el Rafel i hackejarem un programa entre els dos per la pròxima.
1: Entre el Rafel i tu?
0: Sí, clar.
1: Home, però llavors no és un hackeig de joves.
0: Però és com jo sóc el Padawan. He d'aprendre del Rafel.
1: Ostres, que un hackeji jo un seran 57 minuts d'Expedition 33, eh?
3: O hackejarà Ràdio Molins de Rei directament i serà la programació de tot el dia sobre Expedition.
2: Haurem de dissenyar un cortafocs, perquè quan això passi no puguin fer-ho. Cortafocs,
1: mira,
2: sí.
1: Mira, aquí tenim un botó a l'estudi. Quan l'apretem, aquest botó, que directament es talli.
2: Es talli 33.
0: Bueno. I per la pregunta d'aquesta setmana, jo tenia una pregunta diferent, però aquesta m'ha agradat més, la que has posat tu, que si sou més de comandaments tradicionals o us interessa més un comandament com l'Steam Controller, potser que té trackpad i giroscopi i possibilitat de fer perfils configurables.
1: Clar, és que la màgia de l'Steam Controller són els perfils, que tu cada joc, tu no fas res i només engegar el joc se't posen els botons com tu vols. Cada joc diferent, no has de configurar.
2: Xbox també ho té integrat.
1: Ja, però no té tants botons al controlador, ni trackpads, sí, sí, ni història, saps? És com...
0: A mi el giroscopi m'agrada molt. L'utilitzo sempre a tots els jocs que puc, amb el mando de Switch utilitzo. Sí.
2: Per apuntar, no?
0: Sí, però jo soc nefast amb els shooters. I per això, gràcies a això puc jugar una mica a l'Splatoon i fa uns mesos vam tindre una setmana o dos de Fortnite i vaig jugar a la Switch perquè tenia el giroscopi i m'anava molt millor.
1: Però ets nefast perquè no jugues a la plataforma que s'ha de jugar, que són els PCs. Vull dir, sí, a PCs juguen els shooters, no? Amb el...
0: Bueno, però... I si no?
2: Si no s'agraeix tenir un giroscopi.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs a veure què ens responen a xarxes el nostre amic Pulga Tejana.

0: No sé si a tu, Carles, et passa igual que a mi, però jo quan escolto aquest tipus de temes que són indubtablement associables a un Forza Horizon, m'emociono.
1: Bueno, és que són cançons molt emblemàtiques, no sé, d'aquelles cançons que se queden, no?
0: Sí.
1: A més, és que què és un Forza sense un Horizon sense música?
2: Tenim un amic que el va començar a jugar i no li acaba d'agradar perquè el jugava amb mute. I era com, què fas amb el joc mutejat, amb el Forza mutejat? No, és que quan condueixo no m'agrada escoltar música. És com, no, està malament. És com el que dèiem, no?, de la plataforma.
0: Ho estàs fent malament.
1: Arnau, tu has jugat a Forza al Horizon?
3: Jo he jugat a un Forza, però no recordo quin.
1: Ja, si era seriós, era el Motorsport.
2: Si era avorrit...
1: No, si era estil Gran Turismo, era el Forza Motorsport. I si era un estil més d'anar pel mapa i anar trobant events i anar fent
2: que
1: carreres... I més una miqueta més arcade, més boig, era segurament el Horizon.
3: Doncs ho hauré de mirar perquè no me'n recordo gens.
1: Doncs aquesta és la diferència principal.
0: Probablement no sigui l'Horizon, llavors.
2: Sí.
1: Clar, aquesta és la diferència principal. És el Motorsport és seriós, estil Gran Turismo 7, només per amants...
2: Bueno, pels només... que no ens agraden els cotxes, avorrit.
1: Clar, és només per amants de realment els jocs de cotxes, de simulació.
0: Clar.
1: I el Forza Horizon és apte per tots els públics, no només per la gent que li agrada els arcades, sinó també pels que els agraden els cotxes, perquè et dona molta informació, perquè tu pots posar mode seriós, entre cometes, no? I perquè té tot el... hereda tot el que li dona Motorsport amb un paquet potser molt més complet pel meu gust.
0: I és totalment accessible. De fet, és un dels jocs de cotxes, si no el joc de cotxes més accessible pràcticament de la història, perquè tens una quantitat enorme de configuracions per fer-ho adaptable al teu nivell o al teu gust o a les teves necessitats, de tot, visuals, siguin de si no et portes bé amb els mandos, si necessites ajuda a la conducció, al fre, a l'acceleració, a tot. Ho pots modificar absolutament tot.
4: Més que el Mario Kart.
0: Més que el Mario Kart. Pot conduir completament en automàtic, pràcticament, i que només vegis l'espectacle, si vols.
1: Ara, no guanyaràs carreres, quan ho posa en automàtic. No, és només per... Però, si és...
0: Però hi ha un botó, hi ha una opció, perquè no guanyar una carrera no freni l'avanç de la història. Fins i tot aquest nivell.
1: És apte per absolutament tots els públics, i de fet Forza Horizon 5 va guanyar el premi al millor joc d'accessibilitat de tot el tipus de...
3: Està molt bé.
1: És molt xulo.
0: I bueno, com dèiem abans, aquí hi havia un repte molt gran, perquè al final els Horizon tenen una fórmula que començava a estar potser una miqueta desgastada ja, no? O això semblava, o això semblava que podia arribar a passar, i la por que hi havia era que això fos simplement un canvi de mapa. I ja està. I què ens hem trobat? Què ens hem trobat, Carles?
1: Amb Forza.
0: Només ha estat un canvi de mapa?
1: No, ha estat un canvi amb moltes coses. Tens molts més events, moltes més coses. Jo, sobretot, les feines. Jo no recordava les feines a l'anterior. No hi havia feines.
0: Bueno, hi havia mini-històries.
1: Una cosa són les històries i l'altra és que puguis fer una feina.
0: Sí.
1: Que la feina és un problema per mi, perquè com sóc una persona completista, què ha passat? M'he trobat només arribar a Tòquio...
0: Repartint
1: menjar per Tòquio, i clar, has de repartir molt per arribar al final.
0: I molt ràpid.
1: No, però molts cops... Sí. He estat com 3 hores repartint menjar a Tòquio.
3: És una feina.
0: És una feina, efectivament.
1: No, he guanyat més d'un milió he guanyat un pastizal, amb repartint allà de repartidor.
2: Això no és realista, doncs,
1: Home, ho he fet molts cops, I és l'únic cop que he dit, va, em vaig a posar, com és una miqueta monòton, em vaig a posar un podcast o algú de fons. I estava allà i dic... Això, què estic fent amb la meva vida, no? He tret el podcast i m'he tornat a posar el volum a tope i a seguir. Potser la feina estem comentant el més avorrit que hi ha, perquè és la part més avorrida, però hi ha històries que a mi m'agraden molt perquè et fan, hi ha sorpresa, et dona una miqueta de història sobre personatges que t'acompanyen.
0: Sobre cotxes. Mítics. Sobre zones.
1: Quan trobes un cotxe secret et diuen, aquest cotxe va guanyar no sé què als anys 80. Jo no tinc ni idea de cotxes.
0: Sí.
1: Jo seria del perfil de que si és molt seriós, i mira que m'agrada molt el Gran Turismo, però si és massa seriós, potser no el completo al 100%, no? Em trec els carnets del Gran Turismo i ja està. Però en canvi en Forza venen moltes ganes d'anar agafant tots els cotxes, d'anar agafant totes les coses que trobo.
0: De fet, aquí tenim un amic que si alguna vegada el portem us pot confirmar, no li agraden els jocs de cotxes, mai li han agradat els jocs de cotxes, mai. Però la saga Horizon el té completament enamorat.
2: Els reptes setmanals de tots els Horizons que hi ha els fa.
1: És molt divertit.
0: Centenars d'hores no es cansa mai.
1: Això no és un spoiler, un dels events que hi ha, diguem-ne, dos històries, no?, dins d'aquest Horizon. Una és la història de que tu ets un turista que ve al Japó i llavors has d'anar completant coses per descobrir Japó. Pots fer des de fer una foto fins a trobar un cotxe japonès, fins a fer curses que siguin
0: emblemàticament
1: de Japó. I tens l'altra, que és el modo Horizon, que és el més, diguem-ne, boig, no?, el que més espectacular, potser. I aquestes dues les has d'anar completant en paral·lel. I hi ha la segona, per exemple, la tercera, em penso que és... estàs corrent amb un Gundam.
0: Un Gundam.
1: T'està perseguint, estàs corrent, i és un gegant que t'està... I, a més, ho va destrossant tot, i es veu de conya, superràpid.
0: Això em sembla una de les coses més importants de mencionar d'aquest Forza, que estar al Japó, recrear el Japó en un videojoc és perillós, perquè el Japó és també una cultura de molt de respecte i que amb molt poca cosa pots faltar al respecte. De fet, l'Assassin's Creed Shadows li va passar. Aquí s'ha fet amb molt de carinyo, amb molt de carinyo. Pots fer-nos una miqueta un resum de zones que has vist recreades, Laia?
2: Sí, estava la zona Kurobe, que és la de com les parets de gel, a Tòquio. Està una miqueta inventada a Tòquio, però hi ha els elements així més famosos, l'encreuament de Shibuya, la Torre de Tòquio, Akihabara... de fet, ho vèiem amb una amiga japonesa avui, deia, això és Ginza, que ella és de Tòquio.
0: Ens ha assenyalat on estava el Hachiko.
2: Exacte. Sí que en aquest sentit està molt ben recreat. També hi ha una part de Nagasaki. De fet, a YouTube han fet un reportatge de 3 episodis amb alguns dels artistes que han dissenyat alguns dels cartells dintre del joc, de part d'il·lustracions, que visitaven els jocs reals amb cotxazos de curses, anaven a visitar aquelles zones i donar una miqueta de context a la localització del joc. I de fet és que està molt, molt, molt bé. El Mont Fuji el veus en diferents jocs. Això potser no és tan realista, perquè el Mont Fuji no sempre el veus.
0: No s'ha acostumat.
2: Però està molt bé.
1: És com Shibuya, no?, que és un petit passadís dins de tot. Vull dir, està recreat...
0: Però tot i així... És la ciutat més gran que ha tingut cap Horizon.
1: Sí, sí, no, és enorme. I a més tens centenars de cotxes o milers, no sé quants. Però...
0: Ara mateix hi ha 600, quasi 700 cotxes.
1: I recordeu que a partir de demà, perquè ara està a Early Access, va sortir a Early Access pel meu aniversari.
0: Avui, sortit,
2: expressament.
1: Expressament, gràcies. Aixa, gràcies. I el 19...
0: Avui, no, era?
1: Demà.
0: Ah, demà.
1: Demà surt oficialment pels que no han pagat la versió... Premium, top...
2: Sí. Pels que no sou vosaltres dos, oi?
1: Jo, saps què? Vaig trobar un codi, ja sé que no es fa, però vaig trobar un codi online i que pel mateix preu tenia la versió en Premium, no sé què, llavors la vaig pillar. Però ara em penso que ens tornen a hackejar el programa, no?
4: Bona nit, Joc Parranderos! Aquí en Rafael des de Japó, des del centre d'Akihabara, des del carrer principal, que estic a punt d'arribar ja a Espanya, perquè en el moment que estigueu escoltant aquest àudio, jo ja estaré segurament volant cap allà i arribant. A dir-vos que els últims programes han estat molt divertits, sobretot el del hacking dels joves, tot i que ha estat millorar aquest hackeig, estava molt guai. I què explicar-vos? Doncs a veure, han sigut 3 setmanes a Japó molt intenses, moltes coses. De fet, us portaré, no novetats, però sí curiositats de Japó, del món dels videojocs i de les coses que ens agraden a Joc Parranda, i que anirem comentant. Si no és en el proper programa, doncs en els diferents programes que vagin passant, perquè de teca i material n'hi ha molt. I us porto una novetat o una cosa que, bueno, sortirà aquí a Japó d'aquí 2 dies. De fet, ja s'està anunciant el nou Yoshi per la Switch 2 i també, evidentment, la pujada de preu de la Switch 2 també s'està veient per aquí en el model japonès, com ja heu dit en algun altre programa. I us volia comentar una cosa. Crec que hi havia com una contradicció en una de les coses que vas dir tu, Carles. Vas estar criticant el joc del Zelda perquè no volies escalar una muntanya i estar moltes hores per arribar a un punt, però després vas dir d'un altre joc que aquest sí que era com un passeig, el del tape, que era molt bonic i que, lògicament, com ja va apuntar el Neo, jo considero que allò no és un videojoc, sinó que és una altra cosa, li hauríem de treure la paraula joc del mig, però vas dir que aquest t'agradava molt perquè era un passeig, era bonic, però en canvi el Zelda et va semblar que no, que era massa esforç i que no era un passeig i que no era l'experiència, com et va dir el Dani. Què, Carles? Si escoltes un programa, escolta del següent, et contradius o són opinions diferents?
1: Ui, Rafel, t'estàs ficant perquè no em pots respondre.
4: Res, moltes abraçades i ens veiem d'aquí res per allà per Joc per Randa i per Molins de Rei. Apa, siau!
1: Pelea. No és una baralla perquè no està aquí, però jo, això de que se'n vagi la gent i que hackegin el programa, és que no es deixen fer les coses. A veure, Rafel, no té res a veure. Estàs escalant una muntanya, que estàs veient la muntanya com puja i no hi ha res més al voltant, i estàs pujant, escalant, recuperant energia, escalant. Aconsegueixes una espasa i se't trenca el cap de donar-li un cop a un enemic? Això, quina satisfacció tens al final? Almenys l'altre m'està explicant una història i m'està donant alguna cosa. Aquí només estic mirant la cara d'una muntanya.
2: Doncs fins aquí la batalla d'avui. Vull dir, el joc per Randa d'avui. Esperem que us ho hagueu passat bé durant aquesta estona i que ens escolteu de nou en el proper programa.
1: El proper serà un versus, eh? Rafel versus Carles.
2: Seguiu-nos per les xarxes socials com a Batalla per Randa, dic, Joc per Randa Ràdio, el par escrit amb una X. Videojugueu molt i pau i amor.
5: Fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'Òndius en quarantena per antivirus a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid han donat negatiu a la segona PCR feta una setmana després de la primera, segons el Ministeri de Sanitat. D'acord amb el protocol de la Comissió de Salut Pública, podran començar a sortir de les habitacions per accedir a les zones comunes de la planta on es troben i rebre visites dels familiars amb mesures de protecció. Si les pròximes PCR setmanals continuen sent negatives i no apareixen sintomatologia, podran abandonar l'aïllament hospitalari un cop passats 28 dies. I la presentació avui de la línia orbital ha estat només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El projecte de tren orbital uneix el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. La inversió és de 5.200 milions d'euros i està previst que es pugui enllestir al 2041. El PSC i Esquerra s'han reunit avui amb les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern s'ha trobat amb els comuns al migdia per tractar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats amb un consell extraordinari i s'aprovarien al Parlament el mes de juliol. I la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats prevista per demà dimarts s'ha ajornat a dimecres a la tarda per l'agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
2: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que, bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
1: Els sindicats esperen demà una proposta concreta i avui ha començat una nova setmana de vagues i mobilitzacions de mestres i professors. En aquest cas, el barcelonès, demà estan convocats a la vaga els centres educatius del Maresme i el Vallès Oriental i també el Vallès Occidental. I prop de 200 persones s'han concentrat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la darrera intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes. La protesta s'ha fet després que s'hagi informat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells a missió humanitària que es trobava en aigües internacionals a 250 milles de Gaza. Darrer apunt, la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí 2027, un esdeveniment de referència a Europa. A l'última edició va comptar amb 230.000 visitants, un miler d'expositors i 250 activitats.

0: Què tal? Molt bona tarda. Això és l'Etapa Reina, una hora de ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei. Avui és dia 18 de maig de 2026. Avui us portem un programa per parlar sobre el Giro d'Itàlia, que estem tot just al seu pas de, per l'Equador del Giro d'Itàlia. Parlarem d'actualitat, portarem un emmarcat, tindrem sorpresetes, serà un programa molt divertidet. Roger, t'agraden els diminutius, Roger?
1: No, no els tolero.
0: No els toleres?
1: No.
0: Rogeret?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Ui, això per què no? No els hi dius amb els teus fills? De...
1: No els tolero quan els dius tu.
0: A la teva... a la teva xicota no li dius que... No
1: li... li dic el nom, en general, com a les persones.
0: No, no li fas un cookie o alguna cosa així, no, tu?
1: No, no.
0: Bueno, no sé.
1: Vols entrar en aquests temes, eh? Bueno. Avui riurem fort, eh? Aquest programa comença molt bé.
0: A veure, el que has entrat tu amb aquests temes, primer has estat tu.
1: Però si no he dit res, encara. No m'has de sentir ni bona tarda,
0: abans
1: ni bona
0: programa...
1: nit, ni bon dia.
0: Clar, és que abans del programa...
1: Abans del programa jo t'escalfo i després ets tu el que...
0: I tu després frenes aquí com... Marc Vives, com estàs?
2: Molt bé,
0: sí?
2: molt bé.
0: Què està fent el Sergi?
1: No ho sabem.
0: Ja està, això és
3: alta tecnologia. Tio.
2: Alta flipament.
0: Què estàs fent?
1: Mira, està sortint el Marc a la vegada per la... És increïble.
0: Hòstia santa. Marc, com estàs?
2: Molt bé, mal de cames.
0: Sí, què vas fer ahir?
2: Bicicleta.
0: Ahir va ser?
1: No, abans d'ahir també.
0: Abans d'ahir.
1: Cada dia.
0: Ah, tot el que
1: Marc cada dia.
0: Hòstia santa. Explica què va ser.
2: Sí, descans. Solsonès, guapíssim.
1: I vaig aviat.
2: Vas sempre a la meva...
1: No, però no parlem, és a dir, que és una cosa... Està tot marcat, però...
2: Ah, doncs ja parlarem de coses que pots fer. No, vam fer una ruta xulíssima de 90 quilòmetres. Vam enllaçar trams del Tour de l'Or, de diferents etapes.
0: Però no molt vas bé. Fer una etapa en concret, sinó
2: no,
0: vas...
2: No,
1: és outsider.
2: Sí. I molt bé, molt xulo. Fantàstic.
0: Molt xulo i molt dur, o no?
2: Déu-n'hi-do, o sigui, no vam fer cap port com a tal... Però sí, pujades de 3-4 quilòmetres, pujar, baixar, molts tobogans també, uf. I molts camins rurals d'aquests asfaltats guapíssims, que no passa ni un cotxe.
1: Amb quina bici vas anar?
2: Amb la que tinc, una BH de fa 20 anys.
1: Vull dir que no era gravel, ni era...
2: No, carretera.
1: Tot carretera.
2: Vam trepitjar una mica de carreteres grosses, però la gran majoria eren carreteres molt petites.
0: Oi, remunerable?
2: Molt, 100%. I vam fer nit a Solsona, que era la fira de... Ara m'equivocaré. Sant Isidre? Sí? No ho vull dir malament.
1: Sant Isidre és el dia 15 de maig. Pot ser que hagi estat aquesta fira. Sí. Podria ser.
2: Sí. I tocava Joan Garriga, vull dir... Molt
1: tot molt bé.
0: Vas veure aquella gent de Solsona que són tan majos, aquell Oriol...
2: Bueno, li vaig escriure, però el molt trapella estava a Menorca.
1: Fugint de... No li agrada que el seu poble estigui ple de gent.
2: Vaig estar amb la seva parella.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Hòstia.
2: Em va dir, hòstia, i l'Uri, què? I jo dic, està a Menorca.
1: Hòstia. Li vas dir algun diminutiu, també.
2: I l'Uriolet,
0: què? Menorqueta, no?
2: Menorqueta.
0: Passant un cap de setmaneta, no? Sergi, tu què?
1: Bé.
0: Ja
1: estem.
0: Avui vull destacar una cosa que portes al cap. Destaca-la tu.
1: La gorra?
0: Sí. La gorra és... La gorra Portugal. Fica Portugal.
1: Portugal.
0: Perquè tu estàs molt encès amb el tema de Portugal, no?
1: Bueno, a veure... Hi ha qui se'n va a Nova Zelanda i aquí es queda més a prop, no? Portugal, per què? És més, el dia 12 de gener, quan vam fer els pronòstics...
3: No, més hi va, eh?
1: Quan sí. vam fer els pronòstics...
3: No només es queda el WhatsApp, sinó que més ho diu el meu altre.
1: D'aquest 2026, duia aquesta gorra.
0: A sèrio?
1: Sí.
0: Això és la meroteca.
1: Duia aquesta gorra perquè sabia que en l'apartat de ciclista revelació d'aquest 2026 hi era...
0: Eli, tens un
1: àudio... El ciclista...
0: Espera un moment, és que tens un àudio. Espera, torno a fer. Tens un àudio, aquell àudio que tens... Espera, que ara el Sergi et donarà pas. Torno a dir això, Sergi.
1: 12 de gener, vaig dir, ciclista revelació de l'any 2026 serà...
4: Afonso Eulàlio. Afonso Eulàlio.
1: I, de moment, crec que s'està complint. I, bueno, en honor a l'amic
0: Afons. Molt bé, doncs.
1: No
0: sí,
1: té vergonya.
0: Sí. Doncs, en honor al teu amic Afons Eulàlio, tenim a la Eli Arjona. Eli Arjona.

0: Molina, a les vies de so de Ràdio Molins de Rei, i començava el programa. Hosti, sembla bé amb l'emmascarat.
1: Què portes posat, tu?
0: Ah, hosti, ai, ai, ai.
2: No,
0: és
2: que,
0: clar,
1: a veure.
0: Espera, Eli, espera. Mira, que ho ensenyo aquí a la càmera. Espera, pujo el... No, clar, si pujo el micro no es veu.
1: Ves allà, fes un zoom i tornes. I mentrestant jo vaig narrant, què fas? S'ha tret els cascs.
3: Aneu al YouTube, eh? Qui no ho estigui mirant, això, aneu al YouTube.
1: S'està aproximant a darrere el Sergi, no sé què vol fer amb ell. Ah, no, vol ensenyar la samarreta de debò. És una samarreta que posa unes lletres que diu Amtel. Amtel, diu.
2: Amtel.
1: I la S la tapa una persona. De fet, és un dibuix, és una caricatura. És un cartoon, que és Paula Blasi amb el puny alçat, amb el mallot de l'UAE ADQ. I a darrere hi ha una segona foto molt bona, que és ella, doncs, passant la mà per la cara... Demi Bollering i Cassia Nevia Doma.
0: Sí, i un detall a baix també, fica l'Amstel Via. És una samarreta
1: blanca, que,
0: blanca
1: sí.
0: Amb aquest estampat de la Paula Blasi, que li volem agrair a la Paula Blasi i al seu entrenador, el Fran Escola.
1: Correcte.
0: Sí.
1: M'agrada aquest dubte.
0: No, és que ara, perquè em anava a sortir un altre nom, es diu Fran, i em sortia el nom d'un amic meu. No, Fran Escola, que... El vaig conèixer en persona, el Fran, aquesta setmana passada. Em va dir, escolta, tenim una cosa per tu.
1: Va un caixa de mans?
0: Vam fer fins i tot una abraçada.
1: Tu encaixes bé?
0: Jo encaixo molt bé. Vaig amb força.
1: No? Vas amb força.
0: És que s'ha d'anar amb força, en caixa de mans.
1: El Fran es va espantar?
0: Bueno, es va espantar per...
1: Per altres coses.
0: No, per l'encaixada és el que menys li va preocupar. No, però... sí que vull dir una cosa. Perquè el Fran em va... ens va contactar com a taparreina aquesta setmana passada i ens va dir, escolta, que tenim una cosa per vosaltres. I jo pensava que era un mallot vermell de la Vuelta a Espanya.
1: Un mallot vermell, volies tu?
0: No, no, a mi, jo el que vull dir
1: jo
0: és...
1: Jo diré sort, o sigui, sort, i ja està, ja.
0: Deixa'm dir. Jo vull dir que em va emocionar que una tia que ara mateix, una tia i un tio que ara mateix estan a la cresta de la ola, que tothom està pendent d'ells, que tots els mitjans volen parlar tant amb la Paula com també amb el Fran, pensin en nosaltres perquè vam conèixer la Paula fa 2 anys, perquè ha vingut aquí al programa, perquè tenim una amistat i perquè vam anar a viure a l'Amstel amb ella i vam embogir allà. Doncs de fer-nos aquest regalet, que són 2 samarretes, l'altra se l'ha posat la meva dona aquesta setmana, perquè també es diu Paula, i perquè d'ençà que em van escoltar la gent de la seva escola cridant com un energumen allà, tothom li crida com un energumen a la meva dona, a l'escola on treballa, que ja és mestra, li criden, Paula, així amb la veu trencada. Llavors, una salutació, perquè a més crec que alguns són oients del programa, o sigui, una salutació des d'aquí.
1: No deixeu de fer-ho, sisplau.
0: A la gent de l'escola de Castellbisbal on treballa la meva dona, doncs això. Pues se la va posar per fer la broma. Ja la portaré aquí, que és una talla S. I una L. I que em va fer molta il·lusió que primer conèixer el Fran en persona i després que pensés en nosaltres per regalar-nos això en un moment en què estan tan a la cresta de la onada.
1: Gràcies, Paula, gràcies, Fran, i demà Durango a guanyar.
0: Demà Durango?
3: L'han inscrit avui.
1: Demà Durango.
0: Mira, i ara, abans de començar l'emmascarat, tu qui et vas trobar ahir, Sergi? Explica-ho.
3: Doncs baixava del Tibidabo.
1: És una secció com setmanal, no, aquesta? És una secció setmanal.
3: Baixava del Tibidabo i ja, doncs, estava arribant a Sant Bartomeu. I jo sé, així de lluny, jo no tinc molt bona vista, però bueno, així de lluny...
1: Tens altres qualitats, Sergi.
3: Dic, uà, allà, sí.
2: Vaja.
0: Tu baixaves?
3: No, jo baixava al meu ritme, baixava tranquil·lament. I, hòstia, un UAE, tal, hòstia, Paula. I, clar, vaig saludar, Paula, enhorabona, a la vuelta, de crac. Hòstia, per a conèixer, molt bé.
2: Màquina, Paula.
3: I res, sí, crec que va anar fins al Tibidabo, diria.
1: Molt bé.
0: Molt bé, tio.
3: Ve sovint, passa sovint per Molins.
1: Ho sabem, ho sabem.
3: Pel Verdaguer passa moltes vegades.
1: Podeu plantar la tenda de campanya i quan la veieu passar, l'animeu.
3: Sí. Jo és el ciclista internacional home-dona que més m'he trobat al llarg de la història per morir. No, en sèrio.
1: És que Chris Hamilton. Vinga, va.
0: Sí. No, mira, i ara aprofito per dir que aquesta setmana hi havia una certa preocupació dintre del grup de l'etapa reina.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ens consideres grup? M'agrada.
0: Dintre del grup de WhatsApp.
1: Sí.
0: No et considero grup de res. Però dintre del grup de WhatsApp hi havia una certa preocupació perquè s'estan parlant moltes coses sobre la Paula, sobre el futur de la Paula. Val. I dèiem, buah, és que són paraules majors, el que s'estan parlant. De canvi d'equips, de quantitats ofertes, fins i tot monetàries. I clar, fa vertigen. I llavors nosaltres, o sigui, jo quan escolto tot això em fa una mica por perquè penso, mare meva, gestionar tot això. Però bueno, està en mans de la Paula i de la gent que està al seu voltant i això ens dona molta tranquil·litat perquè tot el que estan fent ho estan fent bé.
1: O sigui, jo crec que ens hem de canviar el nom del programa. Podcast de Paula Blasi i de, entre parèntesis, etapa reina. Per honor als oients que ens estan escoltant cada setmana i estan pensant.
0: Aviam.
1: Hi ha més ciclisme, bueno, a mira, part de aviam, Paula Blasi.
0: Paula Blasi ocupa el podi de l'etapa reina, però jo crec que en el número 1 encara la tenim la Mireia Benito.
1: Evidentment, i per això sempre està aquí.
0: Clar, per això la tenim aquí, que sembla una estampeta. Aquest.
4: No sembla. Ué, ué.
0: Sembla una estampeta. Que aquí.
1: És el millor que tenim aquí.
0: Sí. Comencem el programa. Anem a l'emmascarat. Som-hi, Eli.
1: Sergi Soler i Maza.
5: Què tal?
1: A part d'anar amb bici, suposo que te'n recordes que tens una secció, que és el teu deure.
5: Sí.
1: Cap als oients de l'etapa reina.
5: Efectivament.
1: I que sempre necessiten saber primer de tot.
5: Anem a resoldre.
1: Exacte, els dubtes.
5: Doncs vam parlar d'un equip francès que era l'AG2R. Històric.
1: Històric i actual.
5: I actual. Un dels més longeus dels que tenim actualment. I... doncs Domenico Pozzovivo en els seus inicis va estar a AG2R, increïble, encara aquí actiu. I res, un equip doncs els importants a França, doncs que tenen molts equips que normalment els saben cuidar bastant millor que a altres llocs i amb un calendari doncs divertit que tenen moltes clàssiques i bueno, doncs un foment del ciclisme de base i oportunitats per ciclistes que potser altres jocs del món no hi és.
1: Molt bé, doncs fet aquest AG2R antic, perquè l'actual ja estem a una altra lliga, anem a les pistes d'avui.
5: Pista 1. D'Itàlia.
1: Pista 2.
5: Destaco l'any 2002.
1: Pista 3.
5: Tres noms. Stefano Garzelli, Michele Scarponi i Mario Cipollini. Avui ensenyaré la... A vegades me n'oblido.
1: Sí.
5: A vegades no ho vull ensenyar. avui us ho prometo perquè...
1: Perquè l'has buscat avui.
4: No ensenyaràs l'oficial, no? Ensenyaràs un concret d'un dia.
5: Bueno, ensenyaré... Bueno, va ser oficial. Va ser oficial durant una temporada.
4: Vale.
5: Però...
1: Avui ho has preparat, vaja.
5: Sí, perquè pot donar confusió, perquè hi ha diferents equips a Itàlia aquella època on els ciclistes aquests van estar-hi, però que coincidissin només en un d'ells.
1: Molt bé, doncs aquestes són les tres pistes auditives. La visual l'ha promès, per tant la complirà avui en Sergi Soler, ja ho sabeu, @laetaparreina a YouTube o qualsevol xarxa social.

0: Anem directes al Giro avui, sense passar per actualitat. Després ja acabarem amb actualitat. Us sembla bé?
1: Actualitat al Giro.
0: Bueno, clar, més actualitat que el Giro, sí. Us he preparat una secció molt ràpida per repassar el que han passat aquests 9 primers dies de Giro, que es diu qui ens ho havia de dir.
2: Molt bé.
0: I és un top 10 qui ens ho havia de dir. És un top 10 que, a més, és rigorós. He fet 10.
2: Molt bé.
3: Sí, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: Quan l'acabis, ho recordem, això. Sí.
3: És novetat, això, eh?
2: Top 1.
0: Top 1 de qui ens ho havia de dir. Qui ens havia de dir que el líder del Giro després de 9 etapes seria un portuguès. Això és la 1. La 2. Qui ens havia de dir que aquest portuguès no seria el Meida, sinó... Eli, tira'ns-el.
4: Afonso Eulàlio. Afonso Eulàlio.
2: 3.
0: Que l'Afonso... Qui ens havia de dir que l'Afonso trauria 2 minuts 24 a Vingegaard després de 2 etapes de muntanya.
2: 4.
0: Que al Jonas li ha sortit un rival al Giro, que és Félix Gay.
2: 5.
0: Qui ens havia de dir que UAE, amb mig equip, ha guanyat un terç de les etapes.
2: 6.
0: Qui ens havia de dir que quan arribem a l'equador del Giro, precisament un ciclista d'aquest país portaria 2 etapes guanyades.
2: 7.
0: Qui ens havia de dir que un uruguaià seria líder i que un equip fluix, molt fluix, com l'Astana, tindria ja 2 etapes.
2: 8.
0: Qui ens havia dit que veuríem una de les etapes més calamitoses, amb victòria de Rieta, amb caigudes, equivocacions, remuntades...
2: A Mulà, 9.
0: Qui ens havia dit que un escalador com Ciccone es posaria líder a una etapa plana?
2: 10.
0: I qui ens havia dit que el Giro, una cursa enorme com el Giro, desperti tan poc interès aquesta temporada?
2: I 11. Qui ens hauria de dir que un top 10 tindria només 10 coses? Fantàstic, Lluís.
0: Bé, què? Voleu destacar alguna cosa d'aquest top 10? Per exemple, comencem per Eulàlio, o no? Que és el líder.
3: Bueno, bé, donant-li paraula al seu...
2: A Sergi, defensor.
0: Manager. Sí.
3: Sí.
2: Què hauria de fer Afonso Eulàlio?
0: Digue'ns un portuguès.
5: Afonso Eulàlio, el que tenia que fer és... intentar esforçar-se i comer bien por la mañana.
0: Descansar?
5: Descansar mucho i intentar apretar culo para las fuertes subidas que aún nos espera.
3: Això una mica rus, eh? Apretar culo.
0: Apretar culo, sí, està sortint.
2: Molt bé, molt bé. És això, no? El que ha de fer, bàsicament, menjar bé.
3: No,
5: no, és important. O sigui, estem parlant d'un ciclista, val? No és... És un ciclista bo,
2: a veure,
5: té talent, no és un tio que es queda a les primeres rampes o només un clàssicòman o un tio que... És un tio que puja relativament bé, que a veure, que és d'aquests casos que passen a vegades en les grans voltes, sobretot, doncs que, ostres, es cola algú que és més bo de que potser un es podia imaginar i aguanta bastants dies. Òbviament no, Vinegar guanyarà el Giro, però crec que aguantarà bastants dies més.
2: Posició final.
0: Vinga, sí, sí. Juguem-nos una posició final.
5: Ostres, doncs...
0: Què has parlat amb ell?
5: Crec que pot fer... Pues, potser pot colar-se al podi cada tercer.
3: Sabia que ho diria.
2: Tots sabíem que aniria aquí, eh? Molt bé.
5: Sí, perquè sí que el segon lloc el veig més complicat, però que Pelicciari no està tampoc... No crec que estigui molt, molt regular. No sé, veurem l'etapa... de la mà amb crono, que potser serveix una mica per veure l'estat de forma. No sé, no et sabria dir... És que l'he vist molt bé aguantant aquests dies a Blockhouse, a ahir mateix. Per tant...
2: Blockhouse va perdre el seu temps, eh?
5: Sí, però vull dir que no... Que és una...
0: Però en principi hauria d'haver perdut molt més temps.
3: Quart.
2: Sí, ahir va aguantar algun sí,
3: era molt diferent, molt
2: també
3: diferent
2: dic que era una etapa per aguantar.
5: Bueno... Però...
2: Tu el podi, Marc, on el veus? Veure,
3: entre el 5 i el 10.
2: Lluís?
0: Hòstia, és que jo ara estic veient i, per exemple, Pelizzari, que era un dels favorits al podi, el té a 5 minuts.
2: Pelizzari ha tingut minuts. Un virus.
0: Bueno, ja, però ja, aquest virus a lo millor encara el té. Digues.
3: No. Gal, Hindley, Arensman, aquests tres segur que queden per davant i segur que un parell de tres més, probablement.
0: Sí, jo, vinga, va, jo sent molt optimistes el veig al cinquè.
2: DNF. Vinga, a veure.
5: És un Juanpe López.
0: És un Juanpe.
2: És molt millor ciclista que Juanpe López.
5: Jo crec que sí.
2: O sigui, estan en lligues molt diferents. No fem mal aquí, no anem a burxar.
5: Juanpe va aguantar bastant de temps. No sé si va arribar l'última setmana, crec que no, però... però va aguantar molt de temps. Aquest ciclista és millor que Juanpe López. Estem. És més complet.
0: De...
5: És un bon croner. Demà no farà malament.
0: Surt de la cronolíder o no?
5: Sí, i tant.
0: Surt de la crono líder, eh?
5: Home.
3: Són 42 quilòmetres.
2: Mira'm, mira, fes un esforç ara i mira'm les crons que ha fet Afonso i Eulaliu.
5: Us ho dic ara en...
2: I així podrem fer aquesta valoració ben feta.
3: Volta a Portugal, no compta que tots van allà...
2: No, però una mica en general, per saber què fa normalment. Una cosa sobre l'Afonso, és que crec que està on està perquè Buitrago va abandonar el Giro. Perquè sí. Si no, el seu equip és d'aquest tip d'equip que confia més en les opcions de quedar novè de Buitrago que no de... tenir un tio que està allà davant.
0: És que tu també confies més en les opcions de Buitrago. Ara mateix estàs dient DNF.
2: No, estic dient que Bahrain es pensa que és qui no és. O sigui, Bahrain és un equip que es pensa que està al top dels de davant i crec que no ho està. I llavors ha d'aprofitar pues, això que té ara, no? un mallot, un lideratge, una cosa de projecció absoluta. I crec que en Buitrago pel mig la cosa que hagués funcionat estranya, perquè si es queda una mica i l'altre està aguantant, és allò típic, ara l'has d'aguantar perquè és el líder, saps? Crec que hi hagués hagut un debat absurd que ens hem salvat de tenir-lo, i llavors estic content per això.
0: Se l'estan prenent en sèrio, Eulàlio?
2: Sí.
0: A la resta d'equips?
2: Home...
0: No, el seu equip.
2: Des del primer dia les declaracions eren de respecte cap a Eulàlio. O sigui, no hi havia cap ciclista que quan li van preguntar una mica 6 minuts, lideratge, etc, jo crec que tots van ser bastant respectuosos d'entrada amb les opcions d'Eulàlio. És a dir, no hi va haver com una certa... No, un to que podria ser, bueno, sí, aguantarà, però... No, ho acabarem aconseguint. Hi havia gent que deia, home, jo crec que aquest tio té cames per aguantar el mallot molt de temps. De moment està sent així, veurem aquesta setmana. Després fem repàs de què ens espera i ens pot ajudar també a situar si passa la setmana o no com a Rosa.
3: No, poc més afegir del que estem dient. Jo crec que molt d'acord amb el que deia el Roger de Buitrago. Tot i que crec que Buitrago, amb el nivell, amb el ritme que portava de Lieja i la participació...
2: Sí, sí.
3: Podia lluitar pel top 5, inclús.
2: Segurament, podi. Segurament.
3: Sí, sí. Però vaja, està clar que Eulàlio hagués tingut un paper totalment de suport a que dèiem al Buitrago. Llavors, en aquest sentit, doncs, també positiu de que s'obrin escenaris que ens permeten descobrir corredors que en altres situacions no podríem descobrir. És divertit, en tot cas.
2: Sergi.
5: Tema cronos, que m'heu encomanat la feina, la veritat és que
2: no ha fet mai cronos.
5: No, en els darrers dos anys no ha fet cap crono. O sigui...
2: Uah, encara guanyarà. Demà guanyarà.
0: Llavors ve fresc.
5: Però clar,
0: fresc.
5: Que és quan ha fet el boom, no? Per tant, tampoc... El millor que li he trobat és... una volta a Portugal, un quart lloc.
2: Sort que t'hem dit que no miressis la volta a Portugal.
5: Però, per exemple, fa 3 anys, la darrera crono que va fer, va quedar el 60, a un minut, per això, d'Abel Balderston, que és el campió d'Espanya actual.
2: Molt bona referència.
5: Per tant, sí,
0: clar,
2: molt bona
0: plana, o...
2: molt bona referència.
5: Era una crono plana. A priori...
0: L'especialitat d'Abel Balderston.
5: A priori no hauria de ser un gran croner. Però clar, fa 2 anys que no en fa, i el salt de nivell que ha fet és alt.
2: I tothom sempre quan vesteixes el mallot de líder d'una gran volta sempre ho fas bé.
5: Jo crec que demà...
3: Només perdrà 4 minuts contra Vingegaard.
0: No surt de líder. Llavors, 40 quilòmetres, no surt de líder demà. Llavors, si no surt de líder, creieu que els altres li deixaran marge per tornar a escapar?
2: Un moment, anem a distingir els altres. Els altres hi ha Vingegaard...
0: No, els altres.
2: I els altres.
0: Sí, els altres. Em refereixo del cinquè al desè o al quinzè.
2: Els altres no li prendran pas el lloc, de moment, després de la crono.
0: Sí, però li deixaran escapar-se a partir d'ara?
2: Per què s'ha d'escapar?
0: Perquè jo crec que...
2: Eulàlio no jugarà a escapar-se, jugarà a defensar el segon lloc del Giro.
0: Sí, tu creus?
2: Ah, clar.
0: No voldrà recuperar el mallot?
2: Qui anirà a tercer segon?
3: A veure...
2: Després de la crono demà, l'únic que l'avança...
3: Sí, és Vingegaard.
2: És Vingegaard. Sí, però... I tota la setmana no té cap dia per perdre cap segon.
3: És veritat.
2: Fins que arriba el dia de muntanya de dissabte.
3: Encara queda molt per la següent de muntanya.
2: Llavors, aquesta setmana la passa amb el grup dels favorits, com si fos un favorit del Giro.
5: Mallot de líder, de joves.
2: Sí, i no.
3: Home, no és tan jove,
5: Ja, però surt a la classificació de joves, em sembla.
3: Perquè té 26 anys o 27, Eulàlio, em sembla.
0: Però nosaltres el coneixem fa poc, llavors...
5: Clar, per nosaltres és
0: per nosaltres és jove.
4: Afonso Eulàlio. Afonso Eulàlio.
5: Sí, està de jove.
0: Tu ves-nos tirant a l'àudio aquest sense ni cantar el demà.
5: Exacte.
4: Afonso Eulàlio. Afonso Eulàlio.
0: Me l'imagino gravant l'àudio. He fet la comprovació...
5: 24 anys.
0: 24 té, llavors està amb els joves?
5: Sí, tant.
3: Sí,
5: tant.
0: He fet la comprovació amb totes les voltes no només Giro, sinó Tour i Vuelta, tots els que han vestit el maillot de líder, i és veritat que no n'hi ha cap que només amb el cognom tingui les cinc vocals.
2: Buah, això és important.
0: Sí que hi ha un altre ciclista, com és l'Adelino Cubino, que és amb nom i cognom.
5: No és el mateix, eh?
3: No
5: és el mateix. El mèrit és el d'Eulàlia.
0: Però té molt de mèrit dir-te l'Adelino Cubino.
5: L'Audelino. També et dic que si ets portuguès, si ets portuguès potser et confons, perquè diu Eulàlio.
3: Eulàlio.
5: Llavors, fonèticament, a mi m'agradaria que fos Eulàlio. M'explico? Ja. Crec que li falla això. Crec que un any arribarà algú que ho faci fonèticament també.
0: Esteu enganxats? Esteu il·lusionats amb el Giro?
5: Més del que pensava. Més del que pensava.
3: A mi m'està costant una micona, la veritat, però l'estic seguint perquè és el Giro.
0: No diguis diminutius aquí, eh?
3: No, aquí només, recorda que només no li agradaven si ho deies tu.
0: Ah, vale,
3: Lluís, vale, per tant, jo tinc via lliure en aquest cas.
0: No esteu il·lusionats amb el Giro?
5: Sí, jo dic
0: tu
5: sí.
0: Tu sí.
5: Més del que pensava, que no vol dir molt.
3: No, jo més que la Vuelta, segurament. Vull dir,
5: exacte, és a dir, també situem-ho. Hi ha hagut etapes molt xules. Aquesta que deies de Rieta, va ser un festival veure-la.
0: Brutal, eh?
5: Va ser molt divertida de veure, perquè passaven moltes coses tota l'estona i eren totes divertides de veure. Va ser molt xula.
1: El temps està ajudant a que passin coses que potser, doncs,
5: sí,
1: potser no passarien, perquè hem tingut bastant de pluja, fred i tal.
5: Els dies Narváez. O sigui, les dues victòries Narváez són divertides, les dues. Una per Jan Christen i l'altra per Narváez. Però vull dir que està bé, que estan passant coses xules. Ara, els dies de muntanya m'estan agradant? No. O sigui, els dies de... Sé que guanya la Vinger, guanya Vinger. No m'aporta massa res, no veig ningú que em sorprengui especialment, ja sé que dieu Gal, però...
0: Ah, mira, ara potser dic una tonteria i t'ho preguntaré tu directament,
5: Sergi,
0: perquè ets el que més ha competit, diguem-ne, d'aquí. Potser l'únic...
5: Perdó, ell ha fet molts partits amb vol, al llarg de la vida.
3: Sí, però aquest noi és campió d'Espanya.
0: Sí,
5: però quants dies corre l'any?
3: Pocs, molt pocs.
0: No, però i a més corre sol. No és un esport d'equip, no és un esport d'equip. Diguem-ne, i ara la pregunta és, potser és una tonteria de pregunta, però potser no.
1: Ho pots preguntar com a entrenador, com a preparador físic. Això
5: sí,
1: que són,
5: aquí sí que...
0: Sí, és un tema més mental, per això, Però quan tu arribes al Giro sabent-te 15 graons superior al teu primer rival, com és Vingegaard, i resulta que estàs per sobre de tots, però no són 15 graons, sinó que potser li costarà una miqueta més del compte guanyar el Giro, no serà tan fàcil, que el guanyarà, però no serà tan fàcil per Vingegaard, que sembla que Gai li aguanta... Per 15 segons en comptes d'un minut. Tu creus que això li pot passar factura? Vinga, de dir, hòstia, jo pensava que això seria un passeig i no ho és.
1: I que es comenci a complir el que va dir el...
5: S'acabi retirant aquesta...
1: S'acabi retirant, no? Ja comença ara...
3: La parella del Tour.
1: A veure, si no hagués guanyat el que ha guanyat Vingegaard i fos qui... Si fos algú que ve amb molt bon estat de forma, que és superior i veu que no ho és tant, i no és Vingegaard o no és un Pogacar... Doncs potser sí que t'entren els nervis, però evidentment aquest tio té tot controlat, sap el que ha de fer en tot moment, sap que és superior a la crono, per exemple, és que ja demà en el Félix Gall, o sigui, ja li portarà 5 minuts a la general. O 4. Ja no es posarà nerviós. No es posarà nerviós. A més, té un equip que ho està fent superbé. Sepp Kuss està top 10 i està molt bé. Això és una seguretat també per...
5: I Piganzoli.
1: Piganzoli, que hi va entrar també del tercer, em sembla. Per tant, crec que pot estar segur i no crec que tingui gaires mals de caps.
0: Demà es decideix el Giro, ja?
5: Jo discrepo que Vingegaard pugui estar per sota del nivell que s'esperava, eh?
0: No està... Jo no he dit...
5: M'has dit 15 graons i que està menys.
0: No, jo he dit que...
5: I dius que té rival i no en té. No, és veritat.
0: No he dit ni una cosa ni l'altra.
5: Ha guanyat de les dues etapes que podia guanyar.
0: No he dit ni una cosa ni l'altra. Jo dic que ell s'esperava estar 15 graons per sobre del següent.
5: I està 16.
0: No està 16.
4: Afonso, Eulàlio. Afonso, Eulàlio.
0: Gràcies, Eli.
5: Va de bo que respectem la repetició del nom cada vegada.
0: No, jo el que dic és que ell, en algun moment, pensava avui marxo i li fotré ja un minut. I a la següent li fotré un minut més. I en comptes d'un minut, li treu 15 segons i una altra vegada 15 segons més. I això, o sigui, que jo crec que a ell no li ha de generar res, perquè igualment és el millor. Però en comptes de ser molt millor, és millor.
1: Però sí, li ha anat de conya que Eulàlio estigués de líder, perquè és que el seu equip, sí, ha tirat quan ha hagut de tirar, per responsabilitat, però vull dir, tampoc no ha tingut aquella càrrega, que si el tio s'hagués tornat boig, hagués començat a guanyar minuts i minuts, i hagués gastat moltíssim, hagués gastat a l'equip, amb aquests dies de pluja, el tio està allà on vol, està tranquil, i ja...
0: No ho deia per Eulàlio, ho dic per Gall.
1: No, no,
2: sí, però Gall sí, és un senyor que demà...
0: Demà és quan... Demà sí, es decideix el Giro o no?
2: No, perquè ja se sap. És a dir, ja està decidit el Giro. El Giro s'ha decidit des de que es va anunciar qui participava i qui no, però si està bé físicament, evidentment, Miguel es pot posar malalt i pot passar... O sigui, mai està decidit un acord fins que acaba, no? Això ja ho sabem, però Gall no és un rival per Vinger. Per molt que la muntanya estigui bé, hi ha molts més números que tingui un dia dolent Fèlix Gall a la muntanya que no pas Vinger. Molts més números.
0: Mm, sí, sí, sí.
2: Tots, vaja. I a la crono ell sap que li treu temps. I no, jo no m'imagino cap escenari en què Vinger perdi a cop i volta dos minuts en una etapa muntanya amb Fèlix Gall. Jo no m'ho sé imaginar, sincerament. Pot ser un dia que el guanyi, això sí, però si ja ho té sentenciat a partir de demà a nivell de temps, que és el que tu, diguéssim, estàs posant sobre la taula a nivell d'un minut o 15 segons, li serà igual si un dia Gall
0: sí, sí.
2: està més fort que ell, perquè sí, no ho sé. Crec que a nivell de guanyador, l'emoció és la que és. A nivell dels altres està molt bé, perquè justament Pellizzari no ha estat tan fi com esperàvem, algun no està fora de joc per caigudes, o sigui, que hi ha un escenari d'incertesa on Eulàlio apareix per allà i està bé que hi sigui, o sigui, això està divertit, tot de la resta.
3: Mm. No, jo li anem, per exemple, que creia que Bernal estava al nivell d'anys de...
2: I no, sí, sí.
3: I no està, però en canvi Arensman, i amb la crono pel mig, jo crec que...
2: Li pot anar bé,
3: que,
2: sí.
3: Vaja, màxim candidat a ser segon, ara mateix et diria inclús, a veure com va la muntanya, però crec que Arensman li traurà un coixinet de temps a Gall, i tot i que Arensman tampoc vindria a ser la persona més regular del món, ni molt menys, però, bueno, crec que té un punt més de consistència que Fèlix Gall,
0: Ara mateix, a dos minuts de Gall, Arensman.
3: De massa serà al revés, segurament, sí, sí.
1: I m'agradaria destacar, bueno, si destaquem noms, sí, sí, sí, per exemple, a Beloki. Sí. Un cert, i és el mateix el líder de l'Education First. Té 20 anys encara, I és d'aquelles coses, no?, que es diu, hòstia, no?, has pujat molt ràpid al World Tour per ser qui ets, per fill de... per tenir aquest cognom. Però, bueno, el tio ha fet bastantes cosetes i ha anat fent. Va quedar segon de Crono una vegada al Campionat d'Espanya. Ha fet bons
2: entre llocs. Entre Beloki i Arrieta...
1: No està malament.
2: S'està desmentint la teoria.
4: Eulàlio.
0: Alfonso
4: Eulàlio.
0: Un altre que ha arribat molt ràpid de professional pel seu nom i que ho està fent molt bé al Giro és Rondel.
3: Rondel, sí. Mateix Rondel. Sí. Molt bé, ja ho vaig dir jo,
1: Aquest l'has destacat tu als pronòstics, no?
3: Sí.
1: I
3: a totes les porres que jugo l'he posat perquè, clar, és un tio que... passa desapercebut.
0: És espumós.
3: És espumós com desapercebut i el seu èxit és fugaç.
0: Sí, sí.
3: Ara no, a veure, Tudor, un equip que porta bastant modest, doncs és l'únic que...
0: Bueno, porta Nestorer, Estan els dos més o menys igualats.
3: De fet, Nestorer a mi m'està sorprenent en positiu perquè no sé per què no esperava massa d'ell.
1: Poden jugar una miqueta aquesta doble carta per moure carreres i al final són dos corredors que tenen prou nivell com per, ostres, enganxar una escapada bona i aguantar bastanta estona davant. I vés a saber si no... Bueno, no sé, avui tenen el seu dia, no?, per rumiar, per plantejar una estratègia, sobretot de cara al cap de setmana.
2: Jo m'esperia la setmana tercera, a veure on està cadascú, i llavors veure si poden jugar.
0: Per intentar entrar al podi,
1: Bueno, per, ostres, agafar una escapada, una minutada, i que després aquella minutada no es retalli tan fàcilment i de cop i volta et fotis al podi.
3: Comentar el Movistar, que per un cantó és una clara decepció, no?, el tema de l'Enric, a veure, tant de bo... No sé, no he llegit enlloc, si he tingut problemes de malaltia...
2: No, ell que no havia fet prou preparació per al Giro.
3: Això crec que es podria haver pensat...
2: No, perquè no havia estat fi el primer tram de...
3: En tot cas, esperem que millori forma per la tercera setmana i pugui escapar-se i lluitar alguna etapa. En tot cas, un Movistar que tothom està criticant molt i amb raó en aquest sentit, però bueno, també destacar el coratge.
2: Home, van fer una etapa de meravella.
3: Va fer una etapa de meravella per Aular, sí, que no va rematar. No crec que sigui un tema d'Aular, crec que Aular ho fa bé.
2: Aular va llançar l'esprint des de casa seva, però
3: la
2: situació el va portar
3: això. Faltava un corredor. Sí. I estava Narváez, que a priori és millor jugador.
2: Sense Jean Christen haguéssim guanyat l'etapa.
3: No, i no, m'agradaria destacar Inés Rubio, que sempre ho fa bé el Giro, i està ja donat el pal un parell de dies, i un corredor que m'està sorprenent en positiu, perquè crec que no ho estava fent massa bé i crec que porta un any molt bo, que és Milesi. Que crec que s'està convertint en un gran corredor d'equip i que si el Movistar no el renova li virlaran, perquè crec que és un d'aquests corredors de campenaers, però bueno, aquest estil de corredors, que grossos, que tiren el pla, que amb escapades funcionen, que són batalladors.
2: Ah, mira, aquest m'ha agradat.
0: Sobre la preparació del Giro d'Enric Mas, no sé si físicament s'ha preparat, però la maleta no sé si la va fer com tu, Gau, perquè portava mallots de l'equip femení. Què ha passat aquí, tio?
3: Bueno, passa que és una Movistar i que
2: no
3: tot és molt familiar.
0: Però això no van entallats, una mica, els mallots? Són diferents, l'entallament, diguéssim, del mallot? No,
3: és una mica. És un tio, Enric Mas, és un tio primet, és un tio així, escalador.
2: Vosaltres creieu que el responsable material de Movistar és el mateix pel femení que el masculí?
3: Pues jo m'imagino el responsable de material un utillero de... Si us imagineu, el, no sé... El,
0: no faltem al respecte, eh?
3: El Córdoba C de tercera andalusa, l'utillero,
2: sí.
3: Pues aquest és el de Movistar, el que posa l'equipació a les...
2: Però el doble. De... Sí, doble els equips.
3: Segurament.
2: Sí, eh? Hòstia.
3: No sé...
1: Ara revisarem un per un els ciclistes i les ciclistes, a veure si...
0: Si porten el de tio... No,
2: jo, segur que és el primer que fan, eh?
3: Jo crec que el de ties és més, bastant més professional.
0: Mira, també, mira, això parla molt bé. Parla molt bé de Movistar, perquè tenen el... No, ara vaig a defensar una cosa. Movistar té el mateix mallot pels tios que per les ties.
2: Molt bé.
0: Que no fa com altres equips que li fiquen el blau als tios i el rosa a les ties. Movistar fa el mateix.
2: Molt bé.
3: Molt bé, Movistar.
0: I tant un tio es pot ficar el de tios com el de ties, com el de ties al tios, i cadascú fa el que vulgui.
2: I per això es poden equivocar.
0: Ole, Movistar. Molt bé. Ole, Movistar. Tinc un joc per vosaltres per tancar el Giro, si voleu tancar el Giro. Voleu tancar el Giro?
2: Jo he de fer el calendari, de la setmana que ve d'etapes i això, que jo demano, o sigui... Em preparo una cosa...
0: Fem-lo ja, ràpid.
2: I com a coordinador, no, o sigui, director
0: ja,
2: del programa...
0: Fem-lo ja, o vols... el vols fer al final per... No, fem-lo ja. I després fem el joc. Fem-lo ja.
2: Sí.
0: Espera, que aquest noi vol explicar una cosa. Fica-li una sintonia. Aviam, sintonia de lo que ve.
2: Dimarts 19 de maig, contrarellotge individual de 42 quilòmetres, només 100 metres de desnivell positiu, plana amb canvi de direcció inicial 100% per especialistes, dia importantíssim per Jonas Vingegaard. Què haurà de fer? Haurà de córrer amb el mallot de muntanya, nois. Això potser el perjudica. Potser perd alguna dècima de segon. Per això està preocupat, per això ho ha dit obertament. Ara mateix la previsió dona certa pluja per l'inici d'etapa i millors condicions per als de la general. Dimecres 20 de maig, etapa de mitja muntanya, 195 quilòmetres, ideal escapades, però on Vingegaard de nou podria provar-ho en el penúltim port, si veu debilitats a la resta de rivals. Té 2,5 quilòmetres finals, al 9,3% pinta etapa divertida. Dijous 21 de maig, etapa Movistar d'aquesta setmana. És per a Orlius Aular, perquè té 175 quilòmetres, dues ascensions consecutives passades l'equador de l'etapa, on podem veure una tàctica de desgast similar per als sprinters. Per tant, tot apunta a tercera victòria de Narváez. Divendres 22 de maig, 189 quilòmetres, on tota la planúria que hi haurà no servirà de res, perquè a 15 quilòmetres de meta tenim una ascensió de menys de 5 quilòmetres al 7%. Serà suficient per veure batalla forta entre favorits o noms rellevants de la cursa. Dissabte 23 de maig, l'etapa de muntanya de la setmana a la Vall d'Aosta. Només 133 quilòmetres. Clàssic perfil d'aquests dies, tot encadenat, sortida amb un port de primera, final en un altre port de primera de més de 16 quilòmetres al 7%. Un dia que ajudarà en bona mesura a aclarir la general abans de la darrera setmana. Diumenge 24 de maig és l'etapa antidiumenge. 157 quilòmetres absolutament plans. Això sí, arribada a l'esprint massiu a Milà, hi ha res més bonic que una volata italiana a Milà. Voleu fer breument la següent setmana per si fem prova o no?
0: Sí.
2: Perquè és festa, la setmana que ve.
0: Ah, clar.
2: Jo estic preparat per la vida. Per tant, dimarts, 26 de maig, etapa distreta amb un final anal d'11,6 quilòmetres al 8%. Dimecres, mitja muntanya per sobre els 200 quilòmetres. Idealíssimes escapades. Dijous, petites ascensions i un mur d'un quilòmetre a l'11% a 10 quilòmetres de meta. El dijous, ja l'hem dit, el divendres, etapot d'alta muntanya en Passo Duran, Posset Giau, de fora categoria i ascensió final curta però dura. Dissabte 30 de maig, dia de doble ascensió a Piancavallo, 14,5 quilòmetres al 7,8%. Come on, Jonas! I diumenge 31 de maig, voltes i voltes i voltes i voltes i voltes i voltes i voltes i voltes, crec que no me n'he deixat cap, a Roma, sprint.
0: on hi ha gent de mel i també gent tocada. El resum seria: els dimecres s'ha posat a la tele.
2: Són divertits els dimecres d'aquest Giro, sí. Perquè els no són grans etapes, però molen.
0: I a partir del divendres, no? No, divendres i dissabte.
3: Els dissabtes també.
2: Els dissabtes també,
3: diumenges, sí. Malament.
2: I divendres de la setmana última és el dia bo. Doncs
0: pues aquests són els dies que us heu de guardar. Sí. No, no hem sigut massa cronològics, però bueno.
2: Bon, però més o menys ho heu entès. Què volies fer?
0: No, volia fer un joc, però saps què? Farem en Marcat primer.
4: Afonso, eu, Lali.
0: Vale, vinga, va, anem a fer un joc.
4: Afonso, eu, Lali.
3: És un pulsador?
0: Això són pulsadors. He portat...
2: Puc provar?
0: El dia 3, sí.
2: Val.
0: Aquest és un pulsador que hem repartit. No, però l'heu d'agafar, claro, no? L'heu d'agafar de baix, l'heu d'agafar de baix, Sergi. Ai, ai. I apropa-la al micro. Apropa-la al micro perquè s'escolti.
2: Però no molt, és a dir... Que
0: clar, que la gent no li sí. surti... Mira, jo us diré... Abans has parlat de Domenico Pozzovivo.
2: Home.
0: Us diré ciclistes que han pujat al podi... O sigui, us diré ciclistes. Vosaltres m'heu de dir si alguna vegada han pujat al podi del Giro d'Itàlia.
2: A la general,
0: A la general. Podi general de final del Giro d'Itàlia. Jo us diré un ciclista, m'heu de dir si ha pujat al podi o no.
2: Molt bé.
0: Vale? Anem bastant ràpid. Domenico Pozzovivo.
3: No.
2: No.
0: No serveix per res el pulsador, estic pensant.
2: No, però ja, no sé. Ho faré servir cada vegada. No.
0: Vale. Doncs no, no ha pujat, és sorprenent. Thomas de Gent.
2: No.
3: Sí.
0: Sí?
2: 2012.
3: Va guanyar a Hegedal, no?
0: Hòsties, ben han estudiat. Sí que ha pujat.
2: Sí, sí, tant.
0: Cadel Evans?
3: Si ho dius així, és que no.
2: Entenc que no.
1: Jo diria que no.
0: Doncs sí, el 2013 va guanyar Nibali. Alejandro Valverde.
1: Sí.
0: Ha corregut el Giro, Alejandro Valverde?
3: No, no, sí, sí que ha corregut, però sí, no ha pujat.
2: No. Sí que ha pujat.
0: Doncs sí, el 2016 va guanyar Nibali. Ui, tenia aquí repetit Domenico Pozzovivo.
2: Sí, Valverde ha pujat a les tres grans, de fet.
0: Adam Yates. Adam,
2: No.
1: Adam no.
3: Adam sí.
0: Adam no. Adam, bueno, mai se sap, perquè ja sabem el que fan els bessons.
2: El millor que té és un quart lloc, en una general.
0: Bèstia aquest. John Gadret.
2: Evidentment sí, perquè l'has dit.
1: Sí, sí, si te l'has... Perquè no te l'has inventat, sí, perquè sé qui és, però...
3: Sí, sí,
1: i sí que ha pujat, i sí que ha pujat.
3: De l'AG2R,
2: Sí, sí, era molt el perfil...
1: Mira, l'any 2006.
2: A veure, l'ha encertat o no?
0: No, 2011.
2: Ui, fixeu-vos, Gadret, Thomas de Gent, anys seguits d'aquest perfil de podis al Giro. Molt estrany.
0: John Gadret, mireu-li la cara, tio. És bèstia, aquest tio.
2: Sí?
0: Bueno, sí, sí.
4: Afonso, Eulàlio. Afonso...
2: És un missatge futurista,
4: Eulàlio.
0: Thibaut Pinot.
2: Diré que sí, perquè sempre he de dir que sí.
1: No.
3: No.
0: Doncs no, ja no ha pujat mai al podi del Giro. Carlos... Ui. Carlos Sastre.
3: Ai, Carlos Sainz.
2: Espero que no.
1: Carlos Sastre, no.
3: Ah, no.
0: Doncs sí, va fer segon el 2009 o 2004, no sé què he posat aquí.
2: No, no.
0: Darrere
2: no,
0: de Denis Menchov. I l'últim, Abraham Olano.
2: Sens dubte, sí.
1: L'Abraham va fer... Sí. Sí, sí, sí,
3: sí. Sí,
0: sí. Sí, sí, sí, sí. El que passa que no va guanyar, va fer segon darrere Gilberto Simoni.
2: Buah, com dominava...
1: L'any 99?
0: L'any 2001.
2: Com dominava els giros, Simoni.
0: Sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, com dominava... Moltes coses dominava el Gilberto. Anem a conèixer un ciclista? Tanquem el Giro aquí?
2: Sí, ja m'ho sé.
0: Baixem la persiana del Giro, la persiana rosa...
2: Em sembla bé.
0: I obrim la persiana de l'Emmarcat. Som-hi.
4: Afonso, Eulàlio. Afonso, Eulàlio. Afonso...

0: Marc, aquí ens presentes avui.
1: Qui és aquest?
0: Clar, aquests són dues persones.
1: Persones.
0: Aquí és Wout van Aert, però amb la gorra de Remco.
1: Ens quedem amb Wout,
0: vale.
2: Ens quedem amb Wout?
1: Sí.
0: Wout.
1: Wout. Avui
2: no
1: us porto.
2: Grandet, ja, per presentar-lo.
0: Presentar-nos un emmascarat. No. Descobriràs a Wout van Aert aquí, avui?
1: No, descobriré la persona catalana, la tercera persona catalana més fan de Wout van Aert.
2: A veure, conec dos. Ah, és ell. És el que presentes, llavors.
1: El que presentes.
2: I conec els altres dos, eh?
1: Els altres el coneixem, el tercer el coneixerem avui.
0: O sigui, que és fan de Wout van Aert.
2: És molt fan, sí. Sé de qui parla i a cada declaració que pot cola el nom de van Aert.
0: Sí?
1: Sí, com tu, Lluís. Matís van Kerkhove.
0: Quines ganes tinc de que ens parlis de Matís.
1: N'hem parlat molt, l'hem citat sovint, però no l'hem conegut en profunditat i ara està d'actualitat màxima perquè acaba de guanyar la seva primera cursa com a professional.
2: Etapa i general.
1: Etapa general a Fleix du Sud. Matís van Kerkhove, nascut el 11 de setembre del 2008.
0: Un 11 de setembre a sobre?
2: Home, clar.
0: Uah. Mora meva, xaval! O sigui, clar, digues.
1: Nascut a Anvers.
0: Nascut a Anvers,
1: però des dels 2 anys...
2: Però has dit el 2008?
1: 2008. Té 19 anys. Si no, correcte.
0: No, 2008.
2: No.
1: Com que no?
2: No arriba de 19 anys, encara.
1: 2006.
0: Bueno, més o menys.
2: És el 2006.
1: 2006.
2: Això em quadra més.
1: 2006.
2: Anava a dir, perquè si no estem 17 anys guanyant...
1: Perdó, 2008 és el germà.
2: Ara anem bé, ara anem bé.
1: Però avui el germà no parlarem. Parlem del Matís.
2: Però 11 de setembre, això és important.
1: I des dels 2 anys, en Gescaig, vivint a Montbrió del Camp, Tarragona. És un corredor de 1,85 m i és un contrarrellotgista i classicòman. Però se li donen molt bé les pujades de menys de 20 minuts.
0: Ah.
1: Com dèiem, el seu ídol és Wout van Aert i va tremolar quan va córrer per primer cop al seu costat l'any passat al Tour d'Alemanya.
0: No m'estranya, Matís.
1: El seu germà petit, en Sef, any i mig més petit, va pel mateix camí i ja el coneixerem un altre dia. Actualment el tenim a la G2R Junior. Els seus pares, en Gert i la Berle, es muden a Catalunya per qüestions laborals quan el Matís té 2 anys.
2: Guerra d'oportunitats, sí.
1: Amb dos són fanàtics del ciclisme i especialment la mare, de fet té grans resultats a nivell de màster a dia d'avui. En Matís s'uneix al club de Mont-roig del Camp amb 7 anys i competeix en BTT, ho compagina amb el futbol, però la bicicleta li encanta i s'hi queda. Amb 13 anys canvia d'equip, se'n va del Mont-roig al club de Montbrió, a casa seva, que és un, es diu Montbike, que és un club més grandet, com que hi comença a competir a nivell català i a nivell estatal. Inicialment només amb BTT, però mica en mica comença a incloure el ciclocross i tant amb l'equip com la selecció catalana, a l'etapa de cadet, obté molt bons resultats. Amb BTT i ciclocross sempre està rondant doncs, els podis de les curses. La carretera, amb 14-15 anys, encara és pràcticament aliena a ell, la fa servir, no la practica, però feina es competeix. És quan arriba júnior, el primer any de júnior, que segueix a l'equip de Montbrió, el Montbike, i segueix competint principalment en BTT i ciclocross. De fet, aconsegueix bons resultats a la Copa d'Espanya, és dels millors corredors a nivell estatal, i en carretera doncs, fa un parell de competicions, guanya una contrarrellotge a la Challenge del Vallès i fa segon a la Ripoll-Vallter, una carrera de muntanya. Però bé, són coses puntuals. Ens plantem a l'hivern del 23 al 24, i és l'hivern que li canvia una mica la vida, perquè aquell hivern ell fent ciclocross i guanyant a nivell català, a nivell estatal, té una caiguda al desembre, té una caiguda amb uns taulons, i es trenca la clavícula, es fa una ruptura bastant llatxota, d'aquelles que t'han d'operar i que no et recuperes fàcilment, i clar, i quan ja pot tornar en bicicleta, la BTT és massa impacte i comença a anar més en carretera. I això li fa dir, hosti, si això se'm dona tan bé o millor que la BTT i m'agrada més. Per tant, dic, anem a fer una aposta per la carretera. I amb tot aquest procés, ell canvia d'equip i competirà el 24 per l'equip Destiny, que vindria a ser l'equip júnior del Lotto. És a dir, entra com una mica en estructura a nivell...
2: O sigui, ja s'hi fixen amb ell, eh?
1: Sí. Del 23, que competia només a nivell Catalunya...
2: Sí. És curiós, eh?
1: És curiós, passa a competir un any. És cert que segueix competint proves a Catalunya i a l'Estat, però també li permet això competir a Bèlgica i també arribar a la selecció belga. I això, doncs, sembla que li senta molt bé, perquè fa un creixement espectacular de no tocar la bici de carretera amb prou feines a ja aconseguir victòries a Catalunya, al campionat de nacional en contrarellotge, queda tercer al campionat belga en contrarellotge, guanya la contrarellotge de la Ronda dels Valers, que és una prova amb prestigi a nivell júnior, sisè a l'europeu i tercer al mundial, tot això en contrarellotge, un corredor que feia pocs mesos no havia tocat pràcticament la bici de carretera. Evidentment, equips World Tour s'hi fixen ja per als seus equips sub-23. Ell ens explica que a partir del juny ja té ofertes, però espera, perquè creu que pot arribar una oferta millor, i al passat del Mundial, després d'aquell bronze, li arriba l'oferta, la trucada del Bisma, i s'hi tira de cap, doncs, perquè, evidentment, més enllà d'aquell corre el seu ídol, doncs, li encaixa molt el perfil de, diguéssim, d'equip que és. 2025 acumula ja diversos top 5 i top 10 a clàssiques belgues i a semiclàssiques italianes, queda segon al nacional contrarellotge i segon al pròleg del Giro. Aconsegueix una victòria en contrarellotge i a l'europeu queda segon. Primer any de sub-23. No competeix ni al Tour de l'Avenir ni al Mundial, la selecció no selecciona, diguem, però amb el primer equip del World Tour competeix ja a Alemanya i a Eslovàquia, on treballa tant per Matthew Brennan com per Wout van Aert, sobretot. I ha començat aquest any, portem 5 mesets de l'any i jo diria que és un dels, segurament, el corredor més destacat a nivell sub-23 del que portem d'any 2026. Ja amb el primer equip ha competit molt, punt 1 i punt pro, i amb grans actuacions. Recordem aquella Kurne que guanya Brennan, però ell fa un atac, destacant molt, i el poc que ha corregut amb l'equip sub-23 doncs ha arrasat. Va guanyar una etapa i la general de l'Istrian Trophy, ha sigut campió nacional de contrarellotge, va quedar quart a la Lieja i acaba de guanyar, com hem dit, la general del Tour de Luxemburg amb una etapa. Ja es va anunciar al gener que a partir del 2027 és corredor World Tour 100%. Correcte. I aquest any, abans de pujar a World Tour, vol aprofitar que el seu darrer any sub-23 per fer-ho molt bé, tant al Giro com al Tour de l'Avenir.
2: Molt bé. Molt bé, Matís.
0: Molt bé, Matís. Molt bé, el Cef, també.
2: Tinc un matís, sobretot el que has dit. No tinc, de fet, però volia fer la broma. Vam parlar a l'etapa que va sortir de casa seva, a la Volta a Catalunya. Respecte als portugueses. No els discriminis. Doncs vam tenir la sort de poder parlar, per una banda, que té una foto, amb el seu pare, una persona superhumil, i amb el seu entrenador tota la vida de l'escola, i ens va dir que tant un com l'altre, els germans, que són, doncs, a part de molt bons nanos, que tenen el cap molt bé, que vull dir que no tenen fums al cap o històries rares, que al final són nens que s'ho passen superbé, doncs, fent aquest esport, que han fet bé les coses, vull dir, en quant a... No, potser no han cremat etapes, i que tenen molt de talent, això em va dir el seu entrenador, i ostres, i realment tenir, bueno, dos catalans amb tant de futur, si ho acompanyem, doncs, a tota la llista que ja tenim allà dalt, doncs cada cop tenim més cares i més ciclistes, doncs, importants del nostre país, que això, doncs, és un honor.
3: Fins a quin punt, o sigui, els belgues que viuen a Belga, tota la vida belgues, els deu fer ràbia que arribin als Bunker Cove i els guanyin un campionat nacional? Perquè deu ser curiós viure des d'allà, que és un país apassionadíssim pel ciclisme, que tens molta gent a la base, a diferència de Catalunya, que costa més tenir aquest volum de gent. I que pam, Com un brió,
1: Sí, sí, no, clar, és un corredor format aquí.
3: Sí, sí, per això li
1: ha competit a totes les curses flipant, catalanes i espanyoles. De fet, va començar a competir a Bèlgica el segon any de júnior. És a dir, fa 2 anys, quan va fitxar per l'equip belga. Clar, hauríem no tenien el radar. I és curiós perquè quan queda tercer aquell primer any júnior, el que fan primer i segon són els que han sigut segon i tercer aquest any al sub-23, que un és company seu al Bisma i l'altre és del Quick Step. Són també corredors que seran professionals d'aquí per res, segur. Vull dir que sí, que ha sigut el corredor amb un talent que ha aparegut i segurament ha passat per davant a nivell de talent i victòries de prestigi a la resta de la seva generació belga.
0: Farà 3 o 4 anys, però fàcil, que sí. La Marta Vilajosana ens va parlar molt d'ells i heu de venir, heu de conèixer-los, com que sempre estem. No vam anar i no els vam conèixer. però perquè som un desastre i perquè tenim altres coses, però...
3: Bàsicament de la segona opció.
1: Sí.
3: En aquest cas concret.
0: Sí.
3: O sigui, l'altre no ho anava.
0: Sí, però que la Marta ja ens ho va dir i ens va insistir. Acabem el programa, ens queden dos minutets. Tenim
3: que
0: coses d'actualitat. Sí, sí. Què vols? Què vols?
3: Uai, parlar? Tenies 20 seccions aquí al cap.
0: Doncs per la setmana que ve. Primer de tot, en aquests dos minuts, sense oblidar-me, vull enviar-li una abraçada molt forta amb el Jaume Guardenyo, que segueix amb la recuperació. No sé si ens està escoltant o no el programa, tindrà moltes altres millors coses a fer, però si ens escolta, que t'estimem molt, tio, i que... Perdó, i que ànims i amb la recuperació. La segona, Àlex Molinar.
3: Segon.
0: Ah.
3: Segon contra un John Van Erretxea.
1: Ostres, sí.
3: Que ha fet doble victòria aquest cap de setmana.
0: Sí,
3: molt bé,
0: sí.
3: Molt bé, Àlex. Endavant.
0: La tercera,
3: i Júlia, la Misha.
0: Femenina, la Misha.
3: Misha.
1: La seva cursa predirecta.
3: És un... impecable. I la Dominica també, guanyant etapes.
0: La Dominica què? La Dominica què més?
3: Lots García.
1: Flodàrgic.
3: Merda, no era així.
4: Afonso...
3: Com es nota que ha vist
4: el tema? Afonso Eulaliu.
3: Què diu, Sergi?
5: Que potser Blotarchik.
3: Sí?
0: També ho té.
1: L'Ausoa, molt bé. També,
0: ah, sí, l'Ausoa, molt bé.
3: Fet setena, no?
0: Sí, al final la general setena, corrent a casa, sortint de Zarauz... No?
3: Aquesta setmana tenim Vuelta a Burgos, que també és World Tour, mm-hmm. Perquè a vegades dius això i la gent, home, és World Tour.
1: Sí, sí, mm-hmm.
3: Encara no sabem res d'inscrits. I així comença dijous.
0: Sembla Itàlia, eh?
3: Sembla Itàlia, sí.
0: A veure,
3: sí.
0: Espera, mare, que el Sergi ens ho posa.
3: Avui és l'aniversari... Quan vulguis.
0: Quins nervis, Sergi? El botonet no va, eh? A veure.
3: Vols dir que el volum...
0: La d'Amèrica...
3: Vodarchek. Pues mira, crec que no m'hi he allunyat tant.
5: Això ho ha gravat en una capella, no?
0: Sí, no, a veure.
6: Dominika Vodarchek.
0: Ah, no, jo crec que era el mòbil.
3: Jo crec que era el mòbil.
0: Jo crec que era el mòbil,
3: eh?
0: El mòbil que l'has comprat en una capella.
3: Mare meva. Algo més?
0: Bueno, jo tancaria el programa dient que heu de provar, si no ho heu provat, els productes d'Ethics, que és la millor suplementació esportiva, que no ho diem mai, macho.
3: És la millor.
0: Nosaltres, saps què passa? Que nosaltres les coses bones les volem només per nosaltres, però que us ho
3: no
0: hem
3: us
0: de
3: ho
0: fer saber.
3: No us ho perdeu, perquè vivim molt bé al seu costat. Una altra cosa, per cert, heu de l'agenda. Agenda, 49 dies.
0: Ah, sí?
3: 49 dies.
0: 49 dies pel tour.
3: 49 dies queden.
0: Que tenim dos tios molt motivats treballant i preparant moltes coses.
3: I molta gent preparant coses també.
0: També. Però deixa'm dir... puc dir els noms o no?
3: Pots dir els noms al revés.
0: El Segura i el... El Pol i l'Albert.
3: El Pol i l'Albert també. El Bernat. Pol i Bernat, gràcies.
0: Preparant coses pel tour, que estan preparant una festa que te cagues.
3: Festa major del tour a Barcelona, diuen. No saben res de la
0: vida. Flipareu. Aquí Molins de Rei, el 5 de juliol. Alguna cosa més que volia dir? Ah, no, ja està. Pues que vagi molt bé la setmana. No, la setmana que ve no hi som.
3: No hi som,
0: que és
3: la
0: Pasqua.
3: La ràdio està tancada.
0: La ràdio està ferme.
3: No, haurem de parlar què fem,
1: no?
3: Si una setmana descansem, per tot
0: no
3: el que vindrà,
0: res.
3: No patiu, que ja ho recuperarem.
0: Ja no fem programa fins al final del Giro, que us portarem un especial final del Giro.
3: Ah, mira, em sembla bé.
0: Que vagi molt bé.
3: Vinga.
0: Adéu.
3: Afonso
4: Eulàlio.

0: Del Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. Hi serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i, si vols, apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
3: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
4: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
6: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
5: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
7: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
5: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
8: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
5: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
9: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona nit i benvinguts a Jazz Club de Nit.
1: Aquest programa que us parla diu això: ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic.

Bristow i el seu disc Sides, disc que vaig comprar al Jamboree a la sala 3 el dia del seu concert. També hi haurà el Hayes Prospection de l'Alain Metraller i el del Juan Romero's Manuel Orchester Lua Harmonia, aquest darrer arribat mitjançant Esfera Jazz. I començaré el programa amb el disc del Juan Romero's Manuel Orchester Lua Harmonia, publicat per Super Traditional Records com a vinil, gravat a Estocolm. Més dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Julia Strasalek, saxo alt, saxo soprano, Alexander Thetson, piano, teclats, Wilhelm Bromander, baix, contrabaix, Pearl Valgren, bateria, percussió, Juan Romero, congas, percussió, convidat especial, Goran Kaifes, trompeta. Al blog hi trobareu l'enllaç de la pàgina web del disc. I sí que a les músiques de Juan Romero el que més notarem és l'aspecte rítmic pel fet d'haver-hi la bateria de Valgren i les percussions i congas del líder, Juan Romero. Hi ha, però, l'avinentesa que aquesta és una formació amb seu a Europa del Nord, a Estocolm, i per això aquestes músiques rítmiques tenen també un esperit de la més estricta modernitat. I això vol dir que, tot i ser els tempos no massa vitals i havent-n'hi de lents, no podem parlar del concepte de balada, car les seves músiques se'n van per altres derroters. I ves per on que el tema més tranquil·let és Softness, amb unes percussions subtils del líder i melodies etèries. Temes al mateix tempo, més o menys, n'hi ha, com és el cas de Hoss Bisneck, tot i haver-hi sempre els sons de les percussions i congas del líder Romero, tema on a la meitat doblen el tempo, esdevenint una altra cosa. Això mateix passa en Careta a Careta al començar delicadament i esdevenir quelcom més endavant, ja amb més trempera en la impro de la Júlia. I amb aires caribenys hi tenim la sabrosura a tempo medium slow i del mateix pal, i un pèl més viu de tempo hi ha Terrella. Doncs ja els començarem escoltant en el magnífic Careta a Careta.

I que maco aquest careta careta de Júlia, iniciat amb el motiu principal a càrrec del saxo alt per ella mateixa. La resta de companys ja han aparegut ben aviat amb el baix, piano i, esclar, que les percussions del líder en un tema muntaranà que es va fent vital i més consistent. I ja amb tots plegats pujant al nivell emocional i també amb la improvisació de Júlia al saxo alt. Posterior solo de Pel Valgren a la bateria i de les percussions del líder Juan Romero, ideal temes per començar-los a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Discordian Records, Montjuïc, etc, etc. I Juan Romero's Manual Orchestra, que ve a ser l'orquestra manual de Juan Romero. La meva idea del començament era fer música inclusiva sense posar en compromís l'expressió artística. Com a eines de treball utilitzem pedagogs de diferents tradicions folklòriques del món, utilitzem l'idioma del jazz amb la possibilitat d'estar en moments totalment lliures d'estructures, tempos, escales i altres teories musicals, per donar-li l'espai a la intuïció i a l'expressió de cada músic, a cada música. El més important era que hi hagués algun tipus de ritme on aferrar-nos i com oients. I ell ens parla de cadascun dels temes, coses que si no m'escolteu aquí les podreu llegir al blog. I de Hoss Wisneck diu aquest tema juga també amb els tempos, és un 6x8 i vàrem tractar d'estar a un mig temps a l'inici generant un ambient de dab, de doblar, per entrar en un sentiment més africà a la segona part del tema. El tema està dedicat a un gran amic danès, el qual és un gran percussionista. Wisneck és el seu cognom. I Terrella és un tema compost per Alexander Thetson i té un deix etíop, segons jo mateix, el Juan Romero diu. I nosaltres ja els acabarem d'escoltar en un tema on m'he permès escapçar una primera part a moda d'intro i posar-vos la resta, ja més potent de tempo, i aquest és el One of Those Days, un d'aquests dies, de Juan Romero's Manuela Orchestra.

I diu ell d'aquest tema que té com a punt de partida generar ambient, després parteix tot d'un ritme de Badia, Brasil. A dalt del Ritus tenia dues idees. Una era començar lent i acabar ràpid. L'altra era que tota la banda passés de tocar els temps a terra, que toqués els temps a l'aire, els del contratemps. A dalt de tot, això toquen Júlia i Goran, saxo, oli, trompeta, lliurement, ells tocant per sobre de tots nosaltres. I ja heu pogut escoltar com ha anat evolucionant el tema a partir d'uns primers moments delicats, com ha anat pujant de volums i més endavant de tempos, com ell ens ha explicat abans. Tot plegat té una constant, el motiu rítmic reiteratiu a càrrec del baixista Wilhelm Bromander, a partir del qual es desenvolupa tot plegat. Acaba, però, delicadament, després d'haver arribat a uns moments intensíssims de ritmes, de tempo, que va creixent d'emocions, i per sobre, primer el saxo alt de Júlia improvisant amb notes llargues per sota el teclat de l'Alexander, i ja la trompeta amb efectes de reverberació que li donen més espai, s'esplaia la mar de bé. I com va creixent tot, quina persistència rítmica més impressionant. Una formació que en directe deu ser també molt impressionant de veure i d'escoltar. Com s'esplaien els dos vents, com hi van les percussions, com la bateria, de quina manera el baixista els porta a tots. Brutal tema per ja deixar-los d'escoltar. O sigui que felicitats, nois i noia, Júlia Strasalek, Alexander Thetson, Wilhelm Bromander, Pell Valgren, Juan Romero i el convidat especial Goran Kafkes. Gràcies, Juan, per enviar-me el projecte i pels teus comentaris de cadascun dels temes. Abraçada. I ara farem un saltet estilístic i ens endinsarem en el jazz amb aires de tradició per com de presents tindrem els mestres dels anys 60 del segle XX. Tot i la modernitat de la proposta, i aquest és el disc Hague's Prospection del saxofonista Alain Metrallet, publicat per Unit Records el 3 de març de 2026, dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Alain Metrallet, saxo, tenor i composicions, Elias Stemeseder, piano, Chris Tordini, contrabaix, Eric McPherson, bateria i Gregor Maret, harmònica, a un tema. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. I sí que farem un saltet estilístic amb les músiques de l'Alain, sí. Doncs la veritat és que aquest disc m'ha sorprès també agradablement per la música encabida, per la seva diversitat de ritmes i tempos, on dels 8 temes que hi ha, fins i tot n'hi ha un encabit quasi que en el free jazz i tema Jump Load. Hi ha, però, uns quants temes de tempo de balada, músiques molt delicades, com és Crazy He Calls Me, melodia que ens recorda un estàndard de jazz. Un altre tema així és Flight of the Humble Bane, amb l'harmònica de Maret. I ves per on que I'm in Tears és així de bonica per com Alain l'inicia el saxo tenor sol i després ja amb un delicat swing. I podríem començar amb un tema que s'acosta als conceptes del jazz contemporani, també un tempo tranquil·let anomenat Obvious Transmission, però els començarem escoltant a tot delicat swing en el tema EWR Hero Saint de Alain Metrallet.

I sí que el delicat swing ha aparegut, sí, ara bé, ha estat després de la intro feta a saxo tenor pel líder Alain Metrallet. La melodia l'ha feta ell, tot i ser curteta a la part de la A, mentre que el pont o la B l'ha remarcat més al piano i ja de nou tema i improvisacions, la primera la del pianista Elias Stemeseder. I que subtil interpretació del pianista en el seu solo a base d'arpegis i de més pianíssims. I per de sota, la magnífica profunda pulsió del baixista i els delicats copets a plats i caixa del bateria McPherson. I ves que l'Alain s'ha posat a improvisar i de quina brutal manera l'ha fet. So potent llenguatge modern amb aires de Wayne Shorter, car sembla ben bé el seu mirall estilístic improvisant per so i per melodies creades. Gran solo del líder que ja ens situa al final del tema que han acabat delicadament, ideal per començar-los a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Fresh Sound, Quadrants, etc. Underpool també. I Heights Prospection és l'àlbum de debut del saxofonista tenor suís adoptat a Brooklyn, Alain Metrallet. Aquest projecte compta amb una formació impressionant que inclou Elias Stemeseder al piano, Chris Tordini al contrabaix, Eric McPherson a la bateria i el convidat especial Gregor Maré a l'harmònica. L'àlbum consolida la identitat musical de l'Alain a través d'un sentit homenatge a les seves principals influències que inclou mentors i el seu pare, Richard, percussionista, director d'orquestra i el seu primer mentor, la marxa prematura del qual va deixar un profund impacte en la seva vida. En honor a Prospect Heights, el barri de Brooklyn que ha estat central en el seu desenvolupament artístic, el títol de l'àlbum reflecteix la recerca inquebrantable d'Alain per coneixements socials, musicals i espirituals més profuns. L'Alain Metrallet és un saxofonista i compositor suís conegut pel seu so expressiu i la seva veu distintiva en el jazz contemporani. Originari de Valais, Suïssa, es va traslladar a la ciutat de Nova York el 2019, on es va convertir en una part activa de la vibrant escena musical de la ciutat com a líder de banda i músic de suport. Allà li va agafar la pandèmia, ves per on. Establert a Brooklyn i format a The New School for Jazz and Contemporary Music, Metrallet va passar 6 anys desenvolupant la seva visió artística i donant forma al seu quartet. El 2018 va ser guardonat amb el Premi Langau Jazz Nights, seleccionat personalment pel llegendari bateria Adam Nussbaum. Fins ara, Ohad Talmor, un estret col·laborador de l'Iconix, n'ha estat el seu mentor, així com dels principals artistes de jazz Reggie Workman, Dave Douglas, Chris Chick i Mark Turner. I més coses que podreu llegir al blog. I ja per acabar us podria posar el tema Jump Load a tot free jazz, però no, esteu tranquils, car sonarà el molt potent Unstable Mates, Alain Metrallet.

Doncs ves per on que el títol d'aquest tema fa una referència al Stablemates de l'estimat i enyorat Benny Golson, tot i que possiblement vulgui dir el contrari, harmònicament parlant, vés a saber, per això hi ha el Unstablemates en lloc del Stablemates. El tema és, però, brutal per concepció, estructura, però també per la qüestió rítmica, on de nou el bateria McPherson està brutal. És clar que també Chris Tordini al contrabaix. Iniciat a intro de saxo tenor sol, després piano i la resta de companys, i ja amb la melodia curteta que deixa pas a la primera improvisació a càrrec del pianista Elias Stemeseder, que ha fet un solo encabit en el jazz contemporani, com és molt i molt aquest projecte amb temes com aquest. Quins moments més intensos de rítmica, de creativitat. I és clar que l'Alain Metrallé, el saxo tenor, l'ha seguit en aquesta contemporània una musical. Que brutal, quina tralla de solo que ens ha fet el líder, quins recursos que té, quina sonoritat més potent i brillant, quines línies creades més inversemblants. Després d'ell, tranquil·litat en el solo del baixista Chris Tordini, ell i els copets al canto de la caixa de McPherson, i ves que aquest s'hi ha afegit a la roda de solos, i quina meravella que ha fet. Quins cops a les timbales, redobles, obviant els plats, al final sí que els ha tocat, i ja tema i final, ideal, per ja deixar-los escoltar, o sigui que felicitats, nois. Alain Metrallé, Elias Stemeseder, Chris Tordini, Eric McPherson i Gregor Maré. I ja encarem el final del programa amb el disc del pianista Dave Bristow, Sides, publicat per Elastic Stage. I com he dit abans, comprat al Jamboree a la sala 3 el dia de la seva presentació a casa nostra. No hi ha dades de l'enregistrament ni posats al compacte, prova de la total autoproducció del disc, tot i col·laborar-hi els de Elastic Stage. I aquí tenim a Christian Atelhurst, trompeta, Felix Hardwin, saxo alt, Dave Bristow, piano, composicions, Gabriel Pierre, contrabaix, Guillaume Prévost, bateria, i amb la col·laboració del gran Mike Stern, guitarra en dos temes, Caloe, una cantant en un tema, i Catherine Merrily Pump, Gustav Reichert i Tommy Scott en un tema també. Al blog hi trobareu l'enllaç de la pàgina web del disc. Doncs aquest és un projecte també molt interessant, amb unes interpretacions magistrals de tot el quintet. I és clar que de les convidades i convidats, de temes a tempo slow, de balada, n'hi ha un parell, el preciós Reverie de Tom, amb la càlida veu de Caloé, i també hi ha el bonic tema anomenat Magenta. I un pèl més vital és el darrer track del disc, on hi col·laboren una colla de músics amics, entre els quals la cantant Catherine Merrily Pum, la qual ens acarona amb la seva veu un tema amb una determinada consistència rítmica també. N'hi ha un d'instrumental iniciat amb una intro a piano sol pel líder, que té uns aires festius i melodia un tant popular i vital també, que està força bé, i anomenat We Three. Però ja els escoltarem amb un pèl més de trempera en el brutal tema on hi col·labora el gran Mike Stern a la guitarra, i anomenat The Buddha, de Dave Bistrow.

I de nou fem un sol tironet estilístic, jo dic per la guitarra de Mike Stern, la qual ens ha situat en un entorn de jazz-rock progressiu, vaja, de fusió, però no ens enganyem que la resta de companys van més en l'ona del jazz del més actual per com remenen ells els seus instruments, per com improvisen, pels mateixos temes del líder de Bistro, un jazz més ortodox entre cometes. I quin motiu fa el baixista Gabriel Pierre més potent i com li fot a la bateria en Guillaume Prevost, i la melodia que maca i com va descendent per sota mentre a primera línia es manté per la trompeta de Christian. I ja la improvisació del mestre Stern, i que bé que encara vagi fent col·laboracions com aquesta, car de tocar en gires potser ja no les faci. Brutals, les seves maneres improvisant maco el so fosc que li extreu a la guitarra passada per determinats efectes. I ja la improvisació del líder Dave Bristow al piano més ortodox que en Mike, entre cometes, sí, tot i això el tema té un caminar un tant trencat per com n'és el seu ritme, i ja els dos vents, recuperant la melodia amb més presència de la trompeta, acaben el tema de cop, ideal per començar-los a escoltar aquest Buddha de Dave Bristow. I dels dos restants, els més potents i magnífics tots dos, m'hauré de decidir per un d'ells, cosa difícil, car amb dos temes són increïbles, però vaja, doncs res, que ja els acabarem d'escoltar, i nosaltres el programa d'avui amb el primer track i tema anomenat Stars of Orion, Dave Bristow.

I aquest tema ha acabat dolçament, havent-lo començat el líder Dave Bristow amb una llarga intro a piano sol, on ja hem albirat la melodia principal. El que no hem vist en aquests moments ha estat el ritme del tema. I el líder ha fet tota la melodia a piano, i ja el canvi de ritme i tempo brutal amb el baixista fent un motiu principal a partir del qual el líder desenvoluparà el tema. I aquest va un tempo increïble per com li foten els dos a la base rítmica, contrabaix i bateria, Pierre i Prevost. I de nou la melodia l'han fet els dos vents, trompeta de Christian i saxo alt de Félix. I qui primer ha improvisat ha estat el magnífic trompetista, i de nou amb una carretada de notes i totes molt ben posades, gran solo que ens ha fet, amb aquest so tan potent i ara no tan brillant, per situar-lo més en el registre del mig. I també s'hi ha posat el líder Dave Bristow al piano, i de nou fent un solo força ben muntat, força ben realitzat, amb bones idees i bon joc d'ambdues mans. I és clar que de nou el so del saxo alt ens ha captivat, ell que és en Félix, i també la seva brutal improvisació en un tema increïble que va a un tempo brutal, ideal per ja deixar-los d'escoltar i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats, nois i noies. Christian Altehulshorst, Félix Hardouin, Dave Bristow, Gabriel Pierre, Guillaume Prevost, Mike Stern, Calloway, Catherine Merrill Pum, Gustav Reicher i Tommy Scott, aquests darrers que no hem escoltat. Doncs ara així ho deixem aquí, gràcies per ser-hi. Aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tusset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels exquisits interessos comuns, espero, i seleccionant les seves músiques, us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Be your baby. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos, bona nit i bon jazz club de nit.

0: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio

0: que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia a Ràdio Molins de Rei.
2: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
2: Bon dia i bona hora. Avui, a la cançó del dia, recordarem el dia que es va gravar una cançó important, molt important per la història de la música. Va ser un 18 de maig de 1964, quan un grup que s'anomenava The Animals van gravar La casa del sol naixent, The House of Rising Sun. Això van ser els Animals, però uns anys més tard, una gent de Molins de Rei van fer-ne la seva versió i es van situar en el panorama musical de tot el país. Estem parlant, ja ho sabeu, dels Dracs. Així que avui, que va ser el dia que es va gravar la primera versió de La casa del sol naixent, nosaltres aprofitarem per escoltar la nostra versió, perquè al final la versió dels Dracs no deixa de ser doncs, la versió d'aquesta casa del sol naixent que ens agrada perquè la sentim molt, molt nostra. Avui, doncs, a la cançó del dia, deixeu-nos compartir aquella House of Rising Sun, però en la versió catalana, la versió que en van fer els Dracs.

0: tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dilluns 18 de maig de 2026. La compartim amb el Jaume Armengol. Bon dia, Jaume.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Joaquim Martí.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Genoveva Català.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Ramon Canal.
4: Molt bon dia.
0: I bon dia, Joan Barrios.
5: Bon dia.
0: Comencem la tertúlia. Molt bé, perquè ja hi som tots. Ha anat bé el cap de setmana? Sí.
6: Musical.
5: A de país.
0: Musical?
6: Una mica musical.
0: Atenció, musical. Has anat a veure el Foment.
5: Què odies per l'Eurovisió?
6: Ah, no.
0: No. Has anat al Foment, suposo.
6: Sí, el dissabte, el Foment.
0: Sí. Bé,
6: molt maco, em va agradar força.
0: Era un crooner, no?
6: Exacte.
0: Miquel Barceló.
6: Sí, sí, un format de swing.
0: Sí.
6: Bueno, jazz, una miqueta... o sigui, aquella, ho estàvem dient, perquè em sembla que aquella hora era l'hora de l'Eurovisió, no?
0: Sí.
6: Però aquesta és música, qualsevol cançó d'aquelles, millor que tot el paquet d'Eurovisió, no?
3: I que Israel va quedar els segons.
0: Sí, costis una mica el...
3: No, que Israel va quedar els segons.
5: Bueno, i no va sortir per la... Per la televisió espanyola, tampoc.
6: No.
3: Això està bé.
5: Sí, sí.
0: I que quedessin segons Israel...
3: Home,
5: massa bé van quedar, poder.
6: Bueno, i potser políticament no va interessar que guanyés.
3: Hi va haver-hi un moment que semblava que havien de quedar els primers, es veu.
6: Doncs potser algú va dir...
0: Va.
6: Fins aquí.
0: Hi havia un moment que estàvem al Foment, espera't.
5: Sí, sí.
0: Estàvem al Foment, per tant bé, eh?
6: Sí, sí, molt bé.
0: Sí, calma.
6: Format...
0: Allà, tauletes...
4: Primer, lo important...

0: després la resta.
1: Exactament, el Foment, primer no, Molins de Rei. Exacte. Després ja parlarem d'Eurovisió.
2: Quan les coses surten bé i es fan bé, s'ha de dir.
0: Sí, sí, oi, tant que sí.
1: I ho has volgut dir.
2: S'ha de felicitar. Vull dir, no, penso que és un espectacle.
3: I darrerament, en fi, això el Jaume ho sap millor que nosaltres, perquè la sovint els espectacles que fa el Foment i els actes del Foment, la veritat és que són molt dignes.
2: Són de nivell, són de nivell.
3: Certament, sí.
1: A veure, Ramon Canal, abans de continuar, que aquest dimecres és 20 de maig.
0: Sí, correcte.
1: I organitzeu un acte interessant de memòria històrica.
0: Sí, l'Associació Obrera.
1: L'Associació Obrera, que ja fa poc que ens vas explicar que veu anar a la Presó Model a fer una visita guiada.
0: Sí, fa una setmana. Bé, aquest dissabte o no l'anterior.
1: El cas és que organitzeu la Sala Gòtica a les 7 de la tarda, dimecres,
0: sí,
1: el passi del documental La Maleta de Mauthausen.
0: Sí, correcte.
1: I una taula rodona posterior.
0: Sí.
1: La taula rodona posterior serà a càrrec d'Isidoro Teruel, secretari de l'Amical de Mauthausen i altres camps, del Xavi Martí, que és periodista i autor del llibre Dos molinencs i un palmarenc als camps de concentració de Hitler, i Ramon Canal, activista memorialista i editor del programa de Ràdio Molins de Rei, El Món en Flames. Ets tu, eh?
0: Sí, el de la segona part, sí.
1: Sí,
0: la
1: primera, activista no sé, memorialista,
0: no,
1: eh?
0: Bueno, no ho he posat jo, diguéssim, però ja està bé.
4: Posi'm el calçó. Però estàs d'acord, no?
0: Sí, home, amb l'Ivan Arcas i tota la Junta de l'Associació Obrera, sempre és d'acord.
1: Bé, el cas és que explica'ns una mica, doncs, breument. L'objectiu de l'acte.
0: L'objectiu de l'acte és doble, diguéssim.
1: Sí.
0: Un és fer memòria, reivindicar moltes persones que a dia d'avui encara no se sap tot el que van passar, i a l'hora que fas memòria fas pedagogia dient, mireu, segons que votem tornem a anar cap aquí, perquè mira, el cas del documental, el documental és, jo ja l'he vist perquè ja vaig participar en un acte semblant a Sant Boi. El documental és d'un senyor nascut a Tortosa que de petit se'n va viure a València, després de la guerra se'n va a França, l'agafen, entra a Mauthausen el 41 i sobreviu fins al 45. Fet no gaire habitual, eh? Tirar-te 4 anys en un camp d'extermini i sobreviure no era el més habitual. I llavors aquesta persona no torna a l'estat espanyol fins a l'any 85, 86, no recordo, i mor al cap de 2 anys. Però no explica res de tot això. I tot això ho troben les netes i les besnetes a la casa, a les golfes, troben una maleta. I quan obren la maleta es troben allà tota la història, perquè ell havia guardat fotos, havia guardat escrits, papers... Llavors, bueno, és una manera de que, clar, les noves generacions descobreixen un passat... Bueno, allò que moltes vegades diem, no?, de la memòria callada, oblidada, silenciada... Poseu-li l'adjectiu que vulgueu, no? Llavors, bueno, aquest acte va amb la línia de la nova línia que li hem donat, que estem intentant donar-li a l'Associació Obrera.
1: Molt bé.
0: I, bueno, esperem comptar amb moltíssima gent, perquè crec que serà, més enllà de que intervingui jo, crec que serà un acte molt interessant.
1: D'acord. Doncs ja ho sabeu, dimecres, 7 tarda,
0: a les 7 de la Sala Gòtica.
2: Aquest acte obert.
0: Acte obert. L'Associació Obrera sempre, tots sí, els
5: no
0: actes són oberts.
4: No és l'altra.
1: No és l'altra, que ja tornaríem al debat.
4: No és l'altra.
0: L'Associació Obrera, sempre els actes són oberts.
2: Sí, m'agrada.
0: Sempre.
2: Sí, m'agrada.
4: L'altre, tancats.
1: A l'altre, limitat a un...
4: Bueno, perdó, limitat.
1: A una assistència.
4: Limitats
0: als
4: socis.
0: I sòcies.
4: I sòcies, clar, sí.
2: No he preguntat en cap mala intenció.
0: No.
1: Bueno, segur,
4: però,
1: eh?
4: Però ja m'has donat peu.
2: Bueno, cadascú interpreta com vol, com fa. Sí.
0: Bueno, ja sabem que amb el tema de l'aula sempre fa de perruquer, també.
4: Bueno,
1: de pentinadors. Aquest cap de setmana també hi han hagut eleccions a Andalusia, si voleu una lectura del que ha donat de si, si voleu. Ui, la veva aixeca les celles.
6: No, és que jo he estat fora. He estat...
1: no has estat d'unes explicacions,
6: eh? Dijous, divendres, dissabte i diumenge.
1: Andalusia?
6: He estat a Alacant, precisament per temes de memòria històrica i democràtica. I ahir, que era el darrer dia, estàvem a la ciutat d'Oriola, amb tot l'itinerari de recordatori del poeta Miguel Hernández. I en el comiat ens va venir a saludar un regidor del Partit Socialista d'Oriola, una persona superamable, perquè allà la regidoria de Cultura la porta Vox. Vale? I el que estan fent amb els temes de memòria democràtica i amb el que significa tenir una figura en una ciutat com Oriola, com el Miguel Hernández, un poeta universal, per dir d'alguna manera, ara us hauria d'explicar tot el matí el que ens van explicar ahir i no és objecte. Però amb això sol, i després arribar i tenir la notícia dels resultats a Extremadura, doncs ja us
4: Andalusia.
1: Crec que
6: no
1: calen
6: més paraules. Ai, Andalusia, no calen més paraules.
1: Però t'imaginaves alguna cosa diferent que passaria?
6: No. Però bueno, bé. Estem on estem. Los españoles primero, diuen.
1: Joan.
4: Sí, a veure.
1: Aviam, sisplau.
4: Bueno, a mi el resultat de les eleccions per mi no va ser sorprenents tampoc. És una cosa que ja me la preveia i suposo que la majoria de gent se les preveia, malgrat que haurien desitjat altres resultats, lògicament. Bueno, una cosa és evident, que el PP doncs ha guanyat amb un resultat contundent, malgrat que ha perdut cinc escons. Ha perdut la majoria absoluta, doncs, bueno, que en certa manera doncs era el gran objectiu del PP, no només per Andalusia, era mantenir la majoria absoluta, sinó utilitzar Andalusia amb aquella majoria absoluta que previsiblement volien treure, doncs utilitzar-la novament doncs per anar contra el govern central i contra el PSOE i contra el Sánchez i per intentar doncs fer vendre doncs que el resultat d'Andalusia era replicable a nivell estatal. Lògicament, les eleccions de cap autonomia, ni la catalana tampoc, no serveixen, diguéssim, com a calca del que són els resultats després de les eleccions generals. Dit tot això, doncs, bueno, doncs, lògicament, doncs, per mi el gran perdedor, malgrat que, en fi, era previsible doncs, que els resultats serien aquests, és el PSOE. Jo penso que o s'està demostrant, vaja, no penso, sinó s'està demostrant doncs que una cosa que, per exemple, va funcionar aquí a Catalunya, però segurament perquè a Catalunya doncs l'ambient era diferent i el candidat doncs era diferent als candidats que es proposaven a Andalusia i abans a Aragó, això d'externalitzar els ministres com a candidats a les autonòmiques doncs no està funcionant en aquests moments, en aquesta etapa. Segurament, previsiblement, tirant la vista enrere, doncs en altres moments històrics d'Espanya doncs haurien funcionat bé això d'externalitzar un ministre o una ministra com a candidat a les autonòmiques, hauria funcionat, però en aquests moments no funciona. I amb els, en fi, amb les grans campanyes mediàtiques i de les xarxes i temes que tenim, que no cal abundar en aquest moment, doncs això no funciona d'aquesta manera. I màxim, doncs, amb la campanya extraordinària que hi ha a nivell, no només internacional, sinó a nivell nacional i a nivell de tot el territori de l'Estat, doncs en contra dels governs de progrés i els governs d'esquerres, això ara no funciona. Dit tot això, penso que ara el PP doncs lògicament doncs té un gran hàndicap, una gran dificultat. No dificultat, jo penso que governarà amb el suport de Vox, doncs com ha fet a Extremadura, com ha fet a Castella-Lleó, o farà, que estan negociant encara, i com ha fet a l'Aragó. I malgrat que el Moreno Bonilla doncs deia que ell no volia líos i tal, doncs té un gran lío. Té un gran lío, perquè, lògicament, doncs, si vol ser president d'Andalusia, de la Junta, doncs haurà de pactar amb Vox, perquè si no té altra alternativa. Perquè una alternativa molt remota que no es donarà seria doncs l'abstenció dels partits d'esquerra, i això segur que no es produirà, perquè aquí segurament doncs amb aquest escenari, és a dir, si el PP realment no volgués pactar amb Vox, el que hauria de fer és fer una proposta molt interessant i molt de progrés als partits de l'esquerra perquè es poguessin abstenir alguns diputats del Congrés d'Andalusia per facilitar-li doncs, una investidura en minoria, o sigui, majoria minoritària. Això no es produirà perquè, lògicament, doncs, no voldran fer cap concessió a les esquerres, amb la qual cosa doncs, tornaran a pactar, al igual que han fet amb altres comunitats, amb Vox. I això vol dir doncs, bueno, que com a mínim doncs, tindrem, diguéssim, a nivell d'una manera més ampli i més global doncs, el que representa el PP actualment i cap a on vol anar. Vull dir, no voldran, diguéssim, aquestes ambigüetats del Moreno Bonilla, que deia no, que nosaltres no queremos els líos, que no volem anar amb aquesta gent, que amb aquests no es pot governar, doncs, bueno, doncs ja veurem com s'ho fa.
1: Mm-hmm. Més opinions, Ramon.
0: Sí, bueno, en primer lloc no, és a dir, jo crec que ahir el quit estàvem si el PP aconseguia majoria absoluta o no. La resta es donava per fet. Bueno, constatar que l'ex vicepresidenta i ministra d'Hisenda ha tret els pitjors resultats de la història del PSOE, tal com deia el Joan, que s'ho facin mirar. Estem d'acord que això de portar ministres o no funciona, però segur que hi ha més...
4: No, sí.
0: Que hi ha moltes més causes. A més, en un territori que històricament havia sigut, juntament amb Catalunya, el gran feu del PSOE. El graner de vots importants del PSOE eren Andalusia i Catalunya. Bueno... com sempre Catalunya
4: i havia estat governant fins fa 8 anys estava governant el PSOE allà.
0: Llavors pactarà amb Vox d'una manera o altra. Al final uns diuen prioridad nacional, els altres primer los de casa, nosaltres primer, però també hi ha qui ho diu en català, és el mateix, no? És trist perquè això, malauradament, ens aboca a un camí molt dolent, perquè es comença assenyalant el diferent, després se'l fa el culpable de tots els mals, i a partir d'aquí la història ens ensenya a on condueix tot això. Bueno, aquí, és a dir, els dolents són... Clar, és que Vox té un problema. Diu, espanyol és solo el que és nacido en España y de padre y madre espanyol. Resulta que té 5 o 6 que són... la mare és argentina, el pare és de no sé on... Però es veu que aquests no passa res. Aquests, com que són nostres, ja està bé. Bueno, jo crec que el PSOE té que fer una profunda reflexió a Andalusia. I una constatació. Si les dues formacions a l'esquerra del PSOE haguessin anat juntes... haurien tret 2 escons més.
6: Sí.
0: I han tret un gran resultat, eh? Tal com està aquell espai que està tot trinxat, brallats i tal. N'haurien tret 2 més.
1: Joaquim, Jaume.
5: No, vull dir, bueno, com deies, és una cosa que estava...
1: Cantada.
5: Sí. Era si trauria majoria absoluta, si no, si el PSOE es fotria una castanya més amunt o més avall, ara diu que se n'esperaven més i que al final ha sigut menys. Bueno, és allò que es diu després de cada elecció i a tot arreu.
0: La nit electoral tothom ha guanyat, sí.
5: El que hem d'acabar fent tots plegats és mirar per què passa això, perquè al final la gent acaba votant i això vol dir que o es van quedar tots a casa o la gent que votava el pseudo aquest del PSOE
4: va haver més participació
5: sí, bueno, no potser, jo no hi ho sé però ja. O vol dir que això o si no, és que no et voten els teus, doncs alguna cosa està succeint i succeeix, doncs aquí a l'Aragó ja veurem què ens acabarà passant en aquí i ja està, al final hem de fer una reflexió, això és ara absurd, del que estem fent tots plegats malament perquè està així passant això, perquè al final la gent que va votar és la mateixa que abans votava una altra cosa, no? I això hem d'anar-hi pensant perquè d'aquí 4 dies ho tindrem aquí, això, i bueno, és una cosa que va avançant en uns llocs més que els altres, però que hi és.
2: Bé, a veure, el Joan sembla que deia que que acabarà pactant amb el de Vox, jo crec que no els hi fa cap lleig, perquè em sembla, si no recordo malament, al començament hi va pactar la primera legislatura, no?
0: Sí,
2: sí. No serà res nou per ells,
3: la,
2: no?
3: Perdona, la primera no va guanyar el Moreno Bonilla, va guanyar el PSOE, va guanyar la Susana Díaz.
2: I es va ajuntar amb
3: Vox. I va ajuntar amb Vox, i amb el suport de Vox, doncs...
2: Bueno, o sigui que veus, sí, sí. Que sí que em sembla que de lleig no n'hi farà pas.
3: No, sí.
2: Vull dir que... Bé, no ho sé. I després també he llegit una mica el tema aquest de l'esquerra. Una esquerra, em sembla que deia, per Andalusia.
6: Adelante y por Andalucía.
3: Adelante Andalucía.
6: Porque anaven adelante y l'altre sí. Por Andalucía.
3: Que... Jo volia fer un...
2: Hi ha hagut un augment significatiu. No hi veieu res aquí? No.
0: Sí.
2: Bueno, no sé si...
0: Sí que hi ha una
2: lectura. Que no serveix per gran cosa d'augment, però bueno...
0: Bueno, hi ha la lectura de que si l'espai a l'esquerra del PSOE s'articula bé
2: doncs,
0: és un espai... que pot tenir potència això, i pot tenir veu, pot tenir vot i pot
2: si
0: forçar
2: algun brot,
0: PSOE a fer polítiques més d'esquerres.
2: Algun brot verd, no?
0: Sí, clar,
2: potser hem de llegir la part
0: si
2: bona i no la
0: junts,
2: part dolenta.
0: En lloc de 13
2: no?
0: En tindrien 15.
2: Bé, esclar, això,
0: però bueno, això és la vida de Brian. Això és la vida de Brian, ja ho sabem. Les esquerres és...
1: Bé, Joan, el matís?
3: Sí, no, un matís. A veure, no està tampoc molt segur o no tenim molt clar si s'haguessin anat junts si haguessin sumat exactament els mateixos vots.
0: Això
3: no,
0: deien avui, ja, amb la llei d'Homi...
3: No, home. Si sumes els vots, sí, des de l'Homi...
6: Sí, però el comportament
3: sí.
6: Electoral, a lo millor, sí. El que ja t'he preguntat.
0: No, és diferent, sí.
3: Però no anava per aquí, per això. Perquè d'aquests dos, diguéssim, dos grups o dues concentracions de partits que s'han presentat, que era Adelante i Por Andalucía, no? Bueno, Adelante Andalucía, que són aquests que tenien dos escons i ara en tenen vuit, és a dir, han multiplicat per quatre. Però jo ahir sentia una, en fi, una tertúlia d'aquestes que fan per la tele d'anàlisi i tal, una cosa molt interessant, perquè aquests partits Adelante Andalucía és una mena de, en fi, de partits de progrés o de grups de progrés i d'esquerra, diguéssim, més centrats en el territori. És a dir, es podria dir que és una mena de
2: sobiranistes.
3: No sé si sobiranistes o no, però bueno, més diguéssim que miren des del propi territori. I aquest analista, el que ja diu, clar, és una cosa que inclús les esquerres i el PSOE també hauria de mirar, perquè segurament està apuntant a un estat plurinacional. És a dir, el tema de la nacionalitat, doncs, que és el gran dilema, doncs, que hi ha amb tota la dreta, perquè lògicament per la dreta i per l'extrema dreta encara més, doncs, només hi ha una nació, i per moltes persones i votants de les esquerres, doncs, també hi ha una nació només, doncs aquest, clar, si fem una lectura més àmplia del que és Espanya, doncs dius, home, si mirant Catalunya, mirant Euskadi, mirant inclús aquest resultat que s'ha produït a Andalusia, diu, clar, és que segurament això ens dona una visió d'aquesta plurinacionalitat d'Espanya, que segurament seria una, diguéssim, de les solucions, sobretot per alguns terrenys de l'Estat, per poder avançar, diguéssim, amb aquest handicap que tenim encara, doncs, de que si som una nació, els altres no ens accepten, etc. I això em fa pensar, doncs, en una discussió que va haver i que hi ha permanentment, doncs, amb els socialistes, amb el tema de l'Espanya, bueno, i amb altres forces esquerres, de l'Espanya federal. És a dir, una Espanya, doncs, que hauria d'anar, doncs, a cap a aquesta plurinacionalitat que segurament ens convertiria en un estat federal amb el qual previsiblement, doncs, estarien tots o la majoria més còmodes.
1: A veure, tornem a casa nostra perquè avui llegim a les pàgines de política del periòdico que el pacte perquè Catalunya dirigeixi la zona franca remata els pressupostos. El segell definitiu a l'acord entre Esquerra i la Generalitat es preveu demà, si ho avala avui el Consell Nacional Republicà, i inclourà la nova línia orbital. Atenció, aquest projecte també, ferroviari. Illa vol presentar els comptes divendres i el govern treballa amb la previsió de poder aprovar els comptes abans de l'1 d'agost. Bé, en aquest Consell Nacional Republicà Extraordinari,
0: sí,
1: això
0: correcte.
1: Se celebra avui aquesta tarda.
6: Truqueu a tots els membres del Consell.
1: I Ramon Canal...
0: A 2:15.
1: Ah, truqueu, és a dir, un moment,
6: sí, sí.
1: Truqueu
6: no,
1: a tots els membres...
6: Que els truquem i els diem que facin el favor de votar.
1: Que facin ja el favor de votar.
6: Necessitem pressupostos.
0: Ara, quan surti, parlo amb Calabria i li dic que passin tots els telèfons a la Beba, que ja els
1: que
0: hi ha, explicarà
1: que hi ha una pentinada.
0: Com funciona el tema.
6: Aniré trucant.
0: Ja els explicarà que això de la democràcia està sobrevalorat.
1: Sí,
0: no. Ja diré jo que has de votar.
6: No
0: diu això.
6: És trucar i dir-li un consell.
0: Exacte.
6: Són amics, eh?
0: Sí, i tant.
6: Per tant, dir-li...
0: Depèn. Hi ha dies que no som amics, però hi ha dies que sí.
6: Jo, la discrepància és una cosa i l'amistat és una altra.
0: D'acord.
6: Les unanimitats no...
1: Bé, el govern i Esquerra diu anunciaran avui mateix que tenen un acord per impulsar la línia orbital ferroviària, una infraestructura que pretén unir les grans ciutats de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. És un projecte, atenció, amb 5.200 milions de pressupost i un calendari d'execució entre el 2027 i el 2040. Que finançarà íntegrament l'Estat amb l'ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Després de l'anuig que va implicar per Esquerra el rebuig del govern de Pedro Sánchez que la Generalitat recapti l'IRPF, que feia d'Esquerra i Aguilar el primer intent per aprovar els pressupostos, els republicans es van llançar a buscar un projecte que pogués compensar la decepció i justificar el suport, aquest cop sí, als comptes. Han considerat que aquesta línia orbital, un projecte anunciat el 2004, però que fa 20 anys que està en un calaix, era de prou envergadura per fer-ho. El seu traçat afecta una zona de més de 3 milions d'habitants, un calador de vots, segons la Sara González i el Quim Bartomeu, que expliquen avui al diari El Periódico.
0: En l'acord...
1: Hi ha més coses?
0: Hi ha moltes més coses.
1: Per exemple?
0: No.
1: No, eh?
0: No em toca a mi explicar-les ni dir-les.
1: Però la línia orbital seria, diguem, a l'estrella.
0: No, jo, personalment, jo crec que l'estrella és el consorci de la Zona Franca.
4: I el consorci també.
0: Perquè el consorci de la Zona Franca és un ens molt potent i a nivell d'indústria, a nivell d'empresa, a nivell de mobilitat, a nivell de la gestió aeroportuària, té molta importància. Per mi, és a dir, a mi em sembla molt bé allò del tren orbital. De fet, jo aquí ho he dit moltes vegades, que sempre parlem d'Espanya, Madrid, el quilòmetre zero, i Catalunya es va construir igual, eh? Tot ha de passar per Barcelona. És a dir, tu per anar a Castelldefels has d'anar a Barcelona. Cosa que jo faré 62 anys i encara no entenc.
1: No ho entens,
0: perquè està allà, eh, Castelldefels.
1: Sí, sí, sí.
0: Oi? I has d'anar a Barcelona. Bueno, per anar a Terrassa des de Molins...
4: Passa igual, eh?
0: Sí. Per anar a Terrassa des de Molins, que està allà, resulta que hem de passar per Barcelona.
2: Uh-huh. I quin període heu dit aquí?
1: Fins al 2040.
2: Dels que estem aquí, em sembla que ningú farà aquest recorregut.
4: Jo penso...
2: Sí? Estan
4: ja fet el 2004...
6: Anar el dia que tallin la cinta...
4: El 2044 encara en podem tornar a parlar.
2: Que m'aixequi i ja tornaré, eh?
6: Exacte.
0: Jo vull estrenar-lo per anar a Vilanova. Bueno, però,
1: I ve el 2004, això, eh?
0: Sí. Bueno, el problema d'això és, al meu entendre, el problema de qualsevol acord que arribes amb l'Estat és, primera, la tendència que té l'Estat a incomplir. Això, mani qui mani, diguéssim. Perquè també al PSOE li costa molt. Li costa.
5: No és una tendència, és una realitat.
0: I la senyora aquesta que s'ha presentat a Andalusia, diguéssim, que és l'abanderada dels incompliments. Però aquí hi ha el problema de que quan, malauradament, si no hi ha un miracle d'una alçada industrial, aviat tindrem un govern, aviat, de PP-Vox, com a mínim.
5: Que seguirà incomplent.
0: Bueno, que aquests, segur que
6: no,
0: això...
6: No es pot posar tota la mateixa balança. Bueno,
0: que aquests... Aquests no és que incompliran.
4: Som molt lleugers de...
0: És que no faran. I després, a mi m'agradaria...
1: A veure.
0: Dir una cosa així que s'entengui. Jo crec... No és informació, eh? No és informació, és una sensació...
2: Opinió.
1: Sí.
0: Opinió pel que sento, tal. Que d'aquí unes setmanes hi haurà notícies sobre l'IRPF. Les eleccions andaluses ja s'han acabat. Llavors, a vegades, la política també té uns tempos. A vegades la política té uns tempos que t'agradin o no, i són.
1: A veure, que no es pot ser tan simple amb l'anàlisi, Beba, Joan, dèieu?
6: No, perquè... Aviam.
0: Jo he sigut simple?
1: No, a veure, un moment.
6: Alguns comentaris. En relació a l'afirmació que feia el Martí. Aviam, a Espanya, el model d'estat que tenim, té unes determinades imperfeccions, que és el model que, ens, que ve de la Constitució, perquè acaba buscant una solució d'organització territorial que quan es va gestar estava en un moment de transició i, per tant, no és un model federal que és el que permet el desenvolupament de les diferents comunitats.
5: Ni tampoc és el que es va pactar.
6: No, per tant. No, però... I aleshores, espera't, sí, i aleshores el
5: que... Més m'agradaria saber que... si és veritat o mentida el que he dit, ja que...
6: No, no.
5: Directament amb...
6: Aviam, el compliment...
3: No, no, estan de fer matisos.
6: El compliment... de l'Estat espanyol en relació a determinades inversions en moltes ocasions té responsabilitats dobles, perquè com que estàs actuant en un determinat espai i l'Estat no està d'una manera inserit en tot l'espai, tenen errors de, per exemple, l'acord de la zona franca segurament serà bo perquè això és l'essència del model federal, que on hi ha poder per exercir-lo, que s'exerceixi, i l'altre sigui un element de la xarxa que organitzes. I, per tant, el que vull dir és que no hi ha uns malvats perennes a l'Estat, siguin del color que siguin, que ens van aixecar, sinó que és com hem concebut el model. Per exemple, jo l'altre dia deia, jo no estic d'acord en que les eleccions de les comunitats autònomes les pugui arbitrar cada comunitat, sinó que es convoquin d'una manera generalitzada. Potser amb algunes excepcions, perquè si la Constitució ja diu que hi ha regions i nacionalitats,
0: potser
6: cal distingir l'element aquest. Però ara el que estem veient és que ho estan fent servir de preescenari per anar gestionant un determinat nivell. Llavors, tenim moltes imperfeccions en el model i en l'execució, i tu has estat a l'administració, les coses, si tens una determinada subvenció, els ritmes amb què s'ha de complir o no, etc. Cada administració són responsabilitats moltes vegades compartides. Per tant, tota l'estona, penjar els neulers, en una banda o l'altra...
5: No, home, però des del 2004...
6: Aviam,
5: anant a peu marxa enrere, ja estaria això.
6: Escolta una cosa, personalment he intervingut en determinats elements de planificació. Sí, sí. I en la planificació, que en el meu moment coneixia, que era el Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Residus, els ritmes d'execució que podies de coses no són sempre els que tu voldries. Per què? Perquè resulta que allò ho gestiona aquell consorci, i aleshores el consorci té uns ritmes diferents que l'Agència de Residus. Escolteu, l'administració té uns elements de complexitat que s'han de saber entendre, i des del punt de vista del debat polític no els hi podem... inclús els que estem, no els hi podem col·locar a sobre de seguida el neuler de que és que tots són iguals. Tots no són iguals.
5: No, jo dic ara, que tots incompleixen.
6: Hi han determinats... és que què vol dir complir o no complir?
5: No, incompleixen fins avui.
6: Però ja és igual. Catalunya no ens va bé situar-nos, crec jo, com a víctimes. Ens va bé ser proactius. I mira que surti de la meva boca, però això ho va saber fer el Jordi Pujol.
3: El gran mestre.
6: El gran mestre, aquesta l'enganxo, ja tinc els Mossos. Vull dir, escolteu, s'ha de ser intel·ligent.
0: Tu estàs parlant del peix al cova.
6: El peix al cova, exactament. Exactament. Bueno. Entre el tot o res, normalment, llavors et quedes amb el res.
0: Un matís respecte al consorci que crec que no és sobrer i que no s'està dient prou. La majoria en el consorci la tindrà la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Sí. És a dir, s'està empoderant a un ajuntament amb poder i recursos.
6: Sí, sí.
0: Perquè la part que tindrà l'Ajuntament també incorpora recursos econòmics.
5: Perdona,
0: que crec que això, pel món municipal... és molt important, perquè al final l'administració que més rep, que més està tensionada, que més està molt mal finançada, són els ajuntaments. I la gent, on va queixar-se, és a la porta que té més a prop.
6: Sí.
0: I això, els que heu estat regidors amb responsabilitats de govern, no cal que us ho
1: expliqui. Fes la pregunta, Jaume, i el Joan, que havia demanat la paraula.
2: Ho canviarà ara el sistema aquest del
0: consorci?
2: Sí.
0: Sí, clar,
2: qui hi havia fins ara? Qui manava?
0: Era de l'Estat.
4: No, no,
2: de 100% de l'Estat.
4: No, un consorci no és, no, no és de l'Estat.
6: No, no és mai 100% de ningú. Que passa que és el majoritari.
0: És a dir, la participació majoritària la tenia l'Estat.
2: Era el govern central i la resta, la Generalitat i l'Ajuntament.
4: L'Ajuntament.
2: O sigui, deuen haver canviat els percentatges.
0: Bueno, ara canviat els percentatges. I ara la majoria la tindrà la Generalitat més l'Ajuntament de Barcelona.
2: I després una cosa amb la Beba... Estic d'acord amb tot això de compartir situacions i tal. I tu no aixeques falta de voluntat? Sí. A ningú?
6: Sí, no. No, clar que sí. No, més que falta
2: en tots
6: falta
2: aquests anys?
6: I tant, no, i tant que sí, i tant. Però falta de voluntat i alhora la voluntat ja no és en el moment, sinó en la definició de les prioritats. S'acaben pactant unes prioritats que a la cartera l'altre en té unes altres i llavors les fan d'una altra manera. No, clar que hi ha trampes d'aquestes. Sí, sí, totalment. I evidentment hi ha hagut, de vegades, per part de determinades forces polítiques de l'Estat, una actitud defensiva pel que significa Catalunya.
2: Però perquè li perjudica en altres llocs.
6: Exacte.
2: Per exemple.
6: Exacte.
0: I per què dona vots?
6: Clar.
2: Dona vots d'una altra banda.
6: Sí, sí. Com aquí fem, bueno, respecte
4: igual,
6: a la resta.
4: Igual que fem aquí.
1: No, aviam, els matisos.
4: No, matisos, no, jo volia intervenir.
1: Ah, no, però volies posar matisos a...
4: Sí, no. Bueno, passa que ara
1: endavant.
4: Ha passat...
1: Sí, sí,
4: era d'una altra història, d'un altre tema. Bueno, no, volia parlar, doncs, de... no del Consell Nacional d'Esquerra, ni molt menys, sinó d'aquest acord que previsiblement... Doncs,
0: de totes formes, tot el que vulgueu del Consell Nacional m'ho dieu, jo prenc nota.
4: Sí, bueno, ara quan
6: sóc un alumne... Si ens convideu a la fila zero,
4: bueno,
6: venim.
0: Ja sabeu que sóc un alumne, jo us faig cas aquí al quarteto aquest d'aquí, jo ho va dir.
4: Quan tanquem micròfonos ja et farem la llista. Vinga. No, però en relació, doncs, a l'acord, o les converses que estan tenint Esquerra i el PSC, o el govern de la Generalitat, doncs, per
0: el tema
4: de l'aprovació dels pressupostos.
0: I el PSOE.
4: Bueno, i el PSOE, espera, deixa'm, ja vindrà el PSOE.
0: No, que és que la conversa està en els
4: tres. Que ja vindrà, però deixa'm, que ja sortirà el PSOE, deixa'm acabar. És que al final t'haurà de pentinar jo també, Ramon.
1: Bueno, endavant.
4: Escolta, no, doncs aquestes... A veure, a mi em sembla interessant, i semblaria, perquè s'està sentint els últims dies, inclús aquest matí, doncs, sentia per la ràdio, doncs, que aquestes, diguéssim, negociacions estan bastant avançades, que és previsible, doncs, que es pugui tenir, doncs, pressupostos, doncs, properament, o més que bé. També he sentit, perquè clar, jo parlo d'enduïda, jo no estic en lloc, doncs que el president de la Generalitat, el senyor Illa i el senyor Junqueras, doncs, faran la presentació
0: avui,
4: el dia d'avui,
0: de la línia,
4: doncs,
0: orbital.
4: Del tema de la línia aquesta de...
0: Orbital, sí.
4: Orbital, etcètera. Per tant, jo penso que, lògicament, doncs, encara que s'ha de manifestar i ha de dir la seva del Consell Nacional, doncs, les coses semblen que van per bon camí. I malgrat, com deia el Ramon, que segurament, doncs, que amb aquest acord, diguéssim, dels pressupostos, doncs, hi ha més coses que no pas només la línia orbital i el tema del Consorci de la Zona Franca, però aquestes, diguéssim, són les dues peces de gran pes que hi ha amb aquest acord. Previsiblement, doncs, si avui presenten el tema de l'orbital, de la línia orbital, és que hi ha un acord, una intenció del govern i d'Esquerra Republicana, doncs, que això tiri endavant, perquè si no farien la presentació. I d'altra banda, quan s'està parlant també del Consorci de la Zona Franca, que deia el Jaume, el consorci que és això, doncs, bueno, ja m'ho he explicat algunes vegades, però un consorci és un conglomerat d'administracions, inclús poden haver dins del consorci entitats privades o empreses privades dins del consorci. Majoritàriament, fins ara, diguéssim, la capacitat de decisió la té l'Estat, i el que es pretén amb aquest nou acord és que, doncs, la tingui Catalunya, i que inclús la presidència del consorci, doncs, podria ser perfectament, doncs, l'alcalde de Barcelona, que és on físicament està ubicat tot allò. I per tant, doncs, jo crec que això avançarà, i això, si tot això avançarà, vull pensar també, i aquí és on entra el PSOE, que segurament, doncs, el PSC, malgrat que tingui molt bona voluntat, ja haurà treballat, en fi, internament, doncs, perquè el PSOE vagi en la mateixa línia. I segurament, doncs, podrà servir també, doncs, que un cop aprovat els pressupostos del PSOE, ai, perdó, de Catalunya, doncs, o abans o després o paral·lelament, doncs, com s'estan negociant també els de l'Estat, els del govern central, doncs, bueno, previsiblement, si això va per bon camí, doncs, bueno, doncs, també serà un al·licient, doncs, perquè es puguin aprovar els pressupostos generals de l'Estat.
0: Pels pressupostos, per aprovar els pressupostos
4: sí,
0: generals de l'Estat...
4: Sí, necessita més gent, sí.
0: A part de que es necessita més gent. Al final, sí, sí. La democràcia té això, eh? No, ens agradi més o ens agradi menys, va de majories. I les majories
4: bueno,
0: les
4: has
0: d'intentar sumar i construir com sí, puguis. Sí. I no sempre és fàcil.
4: No, evidentment.
0: Sempre és fàcil. Ara, sí que et dic que si el govern de l'Estat vol aprovar pressupostos, s'haurà de moure amb el tema de l'IRPF i la recaptació de l'IVA.
4: Però
0: que allò de la recaptació de l'IVA, teòricament, ja estava fet, i la Generalitat no només anava a recaptar un 21% més del que recaptava d'IVA, es passava del 60 escaig al 88, sinó que, a més, aquests diners anaven directament a una caixa a la que tenia accés immediat a la Generalitat, el qual eren recursos... Que això a vegades et diuen, home, aquests d'Esquerra negocieu una cosa perquè ho aprofiti un altre que governa. Sí, sí, perquè és bo per la gent, no? És bo pel país. Doncs que ho aprofiti el que estigui.
6: Si no és feixist, quin sentit té la política?
0: I si el que està en aquell moment no ho aprofita bé, doncs ja ho direm. I la gent, després, ja ajudarà.
4: Bueno, jo ja sé que el negociar i l'arribar a acords necessita doncs, unes confiances mútues, perquè si no, no s'avança.
0: I voluntats.
4: Això, bueno, confiança vol dir tot això, vol dir també voluntat. Ah. La confiança i voluntat, perquè si no, no s'avança. Però a partir d'aquí, que hi ha voluntat i hi ha complicitats,
0: sí.
4: Doncs, home, també hem de tenir una certa paciència. Abans la Beba, i faig un parèntesis, parlava dels tempos de la gestió de les administracions.
0: Jo també he parlat de tempos.
4: I tu també, tu també.
0: També ho he dit.
4: No, jo també, i tothom ho diu. Oh. Però això què vol dir? Doncs, home, una cosa és arribar a un acord, per exemple, això que estàs dient de l'IVA, de l'IRPF, en fi, tot això que són negociacions que s'estan fent a nivell
0: que estava bloquejant la fins a fa poc sí, sí. Vicepresidenta.
4: Correcte,
0: i ministra de
4: sí,
0: bueno, la senyora Montero.
4: Però ara ja s'han acabat les eleccions
0: d'Andalusia.
4: Bueno, la Montero ja no hi és.
0: Ja,
4: no hi és el govern central no hi és, està a Andalusia i que, en fi, li desitgem molta sort a Andalusia.
0: Exacte, sí. Doncs, no cal que torni, diguéssim.
4: Bueno, és igual, diu que no tornarà.
1: Endavant.
4: Tranquil. Aleshores, doncs, ara es podran negociar segurament coses que, bueno, doncs van quedar congelades, perquè... Com deien abans, i tornem a repetir...
0: També ho he dit, això, que les porteres
1: sí,
0: setmanes...
4: Sí, Ramon,
1: sisplau.
4: Sí, ja ho sé, i ja t'he reconegut que sí, ho has dit. Però que la política doncs, té els seus tempos, i això vol dir que no només en política, sinó en general, en la vida, l'intentar anar molt de pressa per fer algunes coses o certes coses, precipitar-se no és bona consellera la precipitació.
1: Que el Jaume ha de marxar, una última intervenció.
2: Última pregunta. No,
1: última pregunta, atenció.
2: Com a ciutadà de peu, i no represento ningú, represento a mi mateix.
1: Molt bé.
2: I nosaltres. Tot això, aquests possibles acords...
1: Això qui ho paga?
2: No, a part de qui ho paga, que això és important, és que acabarà amb un caixó i d'aquí no sé quants anys en tornarem a parlar. No? Esteu segur que no?
0: A veure,
1: un moment. Tu ets escèptic, vols dir?
0: Això...
2: Degut a l'experiència que vius, no?
0: Un cop...
1: T'hi sumes, Joaquim? Dos escèptics.
0: Un cop arribes a un acord per presentar els pressupostos al Parlament, que és el que l'altra vegada, quan el govern va treure pressupostos, no els va portar al Parlament perquè no hi havia, d'acord? A partir d'aquí s'obre un període on es poden transaccionar, presentar esmenes, etc. Un cop s'aproven, els pressupostos normalment són d'obligat compliment.
2: I quin percentatge es compleixen de pressupostos?
0: A Catalunya, moltíssim. Estem parlant dels pressupostos de la Generalitat,
2: sí, sí,
0: no clar. Dels de l'Estat.
2: Si no, ara tenim aquests aquí.
0: Els de la Generalitat.
2: Sí, sí, està clar.
0: I aquí, normalment, tots els governs de tots els colors aquí els pressupostos els acompleixen gairebé tots, és més moltes vegades els hi falten calés per fer més coses de les que voldrien bueno, ja està però, és a dir, una altra cosa és el compliment d'inversions de l'Estat a Catalunya, però això és a l'Estat no té res a veure allò
2: però això ve d'acords
0: Sí.
2: Que després no es compleixen. Ja ho sé, que depèn de l'altre, ja ho sé. Però bueno, al final, els que patim les conseqüències són els
0: altres. Hi havia un acord per fer el Consorci d'Inversions, que era una entitat blindada, perquè era una cosa que anava per llei, que es va presentar al Congreso de los Diputados, i una força independentista la va tombar.
2: Sí.
0: I ara haurem de fer una societat mercantil que quan arribi al govern de PP i Vox se la carreguen amb tres telediarios.
2: I
0: en canvi, una altra cosa que estava aprovada pel Congreso de los Diputados i que té caràcter de llei, és molt més difícil de desmuntar. Doncs van haver uns senyors que diuen que són independentistes
5: i que se la van patar. Aprovada no hauria d'estar, eh?
1: Joaquim.
5: No, vull dir que al final...
4: No, però es va vetar inclús la tramitació.
5: Potser perquè hi ha gent que pensa...
2: Bon dia, bona setmana.
5: Que ha d'anar d'una altra manera, la cosa, eh?
6: Ah, no, ho dic pel Jaume abans no se'n vagi...
1: Doncs mira, mentre s'agafa la jaqueta.
6: L'any en què es van acordar el traspàs de competències policials als Mossos d'Esquadra va ser el 1994. Quan va acabar de ser efectiu tot el desplegament va ser el 2008.
0: Sí, vale.
6: No,
0: sí,
6: ho dic
5: hi havia,
6: com a...
5: Hi havia un calendari.
6: Ho dic com a dada perquè les qüestions complexes sí. No s'articulen amb no, un...
5: Però estem parlant d'un acord...
0: Perquè veieu com ha canviat el món el president del govern.
5: Estem parlant d'un possible acord del 2004, avui segueix estant igual que el 2004, sí. No el desplegament dels Mossos que va trigar no sé quants anys, eh?
6: Del 94.
5: Doncs el 2008. Però... 14 anys.
4: Sí, però del 2004...
5: Avui no passa res, està igual. I a vegades el problema és que dos fan una... que implica un tercer, és a dir, fan un acord que implica un tercer, aquest tercer és el que l'ha d'executar, aquest tren orbital o... No?
0: Sí.
5: I si no l'executa, doncs no passarà res. Per tant, l'acord... I no, això ens ha passat a tots plegats, que hem quedat si no amb coses que les ha de fer un altre, i al final acaben... Aquí, Molins de Rei, estem esperant les pantalles acústiques que el 2003 havien d'estar, i van estar al pressupost del 2003, 2004, 2005 i 2006, i ja els he perdut més la vista. Però... I encara tots les veiem, que estan posades aquí, ja s'han fet velles.
4: Però, el tema dels transversals aquests del 2004, però no està aprovat, perquè ara s'està parlant, si és que s'arriba a aprovar i s'arriba a l'acord, doncs d'una projecció de fins ara, fins al 2040. Clar, els Mossos van trigar 14 anys a desplegar-se completament.
5: Sí, clar, però en francès diuen entrande.
4: Clar, aquí és el que ens interessa. Però ara ja estem estem qüestionant de que s'ha arribat a un acord, sinó estem qüestionant de que es pugui començar a parlar d'aquest acord, amb la qual cosa és que no arribarem mai enlloc. És a dir,
5: no arribarem
4: mai enlloc, perquè
5: per
4: si no...
5: Per això volem la independència.
4: No
5: arribarem mai enlloc. Ja ho vaig fer-ho.
4: Doncs què és el que passa? Si no som capaços ni de començar a parlar del que hem de fer, doncs, clar, després és molt fàcil dir, no, és que el govern central, és que l'Estat no compleix. Collons, si és que no estem ni parlant del que hem de fer. Aleshores, on podem arribar? A queixar-nos, a fer víctimes permanents d'una cosa, doncs, hòstia, que hauria de ser...
5: Però és que potser tenim raó, eh?
0: Perdó, eh?
4: Si no dic que no tinguem raó...
5: Només alguna condicional.
4: Raó, mira, alguna raó sempre tenim. Però no totes, Aleshores, pensar...
5: Cadascú té la seva.
4: Pensar que perquè alguns vulguin la independència i altres no, els independents o els independentistes tenen tota la raó i els altres no tenen raó, això és un absurd.
5: No, però tenen una manera és un món diferent.
4: És un absurd.
5: País diferent.
4: És un absurd. És un absurd, igual que és un absurd pensar que hem de continuar amb un estat centralista i centralitzat. I no és perquè un estat segurament centralista no funcioni. França és un estat molt centralitzat, eh? I mira, hi van funcionant. Però resulta que Espanya, o la península ibèrica, o digue-li com vulguis, no té aquesta concepció d'estat que tenen els francesos. I, per tant, aquí estem parlant de la plurinacionalitat aquesta que comentàvem abans, que si això som capaços de tirar-la endavant...
5: Que ho posa la Constitució aquesta que ens refreguen cada dia, no?, que tenim.
4: La Constitució és tirar el temps molt enrere, però segurament va ser el millor que es podia fer sí. amb les condicions que hi ha.
5: No, no,
4: doncs,
5: jo, per tant, jo això no en
4: dubte. Doncs refregar tant la Constitució.
5: No, no, parlo de nacionalitats si i regions, que té si la meva que és així.
4: Si la volem millorar i s'ha de millorar moltes coses, el que hem de fer és treballar per millorar-la, no queixar-nos de que no ens serveix. No,
0: Ramon.
4: No,
0: que jo també sóc independentista, eh?
4: Bueno, sí, home, molt bé.
0: No, no ho dic perquè a vegades sembla que... El que passa és que segurament dins de l'independentisme hi ha visions diverses.
6: Jo sóc comunista.
1: Tu ets comunista.
6: No hi ha manera de que la societat sigui una societat sense classes.
0: Bueno, mira. Però vull dir que jo també sóc independentista.
1: I llavors què?
0: Ara, segurament dins de l'independentisme hi ha diferents visions i diferents formes de treballar com arribes allà. Llavors...
4: Les utopies s'han de mantenir, home.
0: No, no, clar, el que passa és que jo, a part de ser independentista, sóc republicà i d'esquerres.
1: Jo soc moltes coses, llavors, Ramon?
0: Bueno, jo el que voldria és deixar de ser independentista per poder ser un ciutadà d'una república i d'una república construïda des d'una visió d'esquerres.
4: Vallobrera?
0: No, catalana, però des d'una visió d'esquerres. Això és el que voldria, però mentrestant... Mentrestant, com que no...
6: Mentrestant, el PP i Vox van sumant i a Oriola tenen la Conselleria de Cultura.
0: I així, i pobre Miguel Hernández. Sí, sí.
1: I tot i així segueixes sent comunista més que mai, no?
6: Com bé.
4: Com sempre.
6: És que, en fi, jo crec que des del punt de vista de la democràcia... les forces democràtiques que tinguem diferents programes i diferents objectius a nivell de com tenim la visió de la societat, estem obligades a saber quin és el fil que realment ens situa en horitzons diferents. Hi ha ideologies que en aquests moments tenen molta força i que la ciutadania els segueix, perquè és molt fàcil dir primero los españoles i fins i tot primero los catalanes, sense matitzar res més.
1: Ho hem de deixar aquí. Com a radiofonista, en aquest cas, us he de dir que ho hem de deixar aquí. Gràcies, Ramon Canal, Genoveva Català.
0: Fins dimecres.
1: Joaquim Martí, Joan Barrios i Jaume Armengol. I dilluns que ve no vingueu, que és segona Pasqua, és festa.
4: Ah, ostres, sí, tenim festa.
1: Eh? Per tant, fins aquí 15 dies. Gràcies. Adéu-siau, gràcies.
4: Bon dia a tothom.

us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.